0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. L'Organització Mundial de la Salut assegura que el brot d'antivirus no té res a veure amb la Covid i que no acabarà sent una pandèmia. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però recorda que fins ara tots els confirmats per antivirus mantenien un contacte estret.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
1: Adhanom es refereix a una hostessa de l'aerolínia KLM que té símptomes i que va coincidir amb la dona que va intentar volar des de Johannesburg malalta per antivirus i que després va acabar morint. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: L'intercanvi de foc entre l'Iran i els Estats Units a les últimes hores no suposa, segons Donald Trump, un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per a un acord de pau. Les versions sobre què ha passat a l'estat d'Hormuz no són del tot coincidents. Segons Teheran, la flota nord-americana ha trencat la treva atacant un petroler i un mercant iranians. Això ha generat la resposta del règim dels ayatolàs, que ha atacat tres destructors dels Estats Units que haurien resultat malmesos. A continuació, la Casa Blanca ha atacat posicions al comandament iranianes en terra ferma.
1: Ucraïna ha violat l'alto al foc unilateral de 2 dies decretat per Vladimir Putin, que havia entrat en vigor aquesta vingut. Segons l'alcalde de Moscou, l'exèrcit rus ha destruït una vintena de drons que es dirigien cap a la capital. La treva de 2 dies l'ha decretat Putin per intentar protegir la desfilada militar prevista per demà a Moscou per commemorar la victòria soviètica contra els nazis. El Kremlin ha amenaçat amb una resposta contundent sobre la capital ucraïnesa si demà l'exèrcit ucraïnès ataca la desfilada.
3: Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP exigeixen explicacions al govern després que 4 sindicats d'ensenyament han alertat d'infiltracions de Mossos en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues educatives. La policia no ho nega. El cos afirma que treballa seguint la legislació i que tant ells com el Departament d'Interior estan disposats a donar les explicacions necessàries.
1: L'Audiència de Barcelona deixa en llibertat provisional la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor. La Unió Europea prohibirà a partir de finals d'any els sistemes d'intel·ligència artificial que manipulen imatges de persones reals per fer-les aparèixer despullades sense el seu consentiment.
3: Aquest veto arriba després de l'escàndol provocat a principis d'any per la difusió massiva de fotos de dones nues a la xarxa social X i que fins i tot va afectar la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. L'eurodiputada sueca Arva Kokalari ha negociat la llei que impedirà que això torni a passar.
4: We are not accepting that kind of...
5: No acceptem aquest tipus de nuesa. Sabem que això ha estat un problema i un problema creixent i crec que tothom és conscient del que va passar a Grok i a X ara fa un temps.
3: A més, qualsevol foto o vídeo produït amb intel·ligència artificial haurà d'estar clarament identificat. La Unió Europea és el primer lloc del món que regula la intel·ligència artificial.
1: Esports, ambient ben crispat al Real Madrid a les portes del Clàssic. Nova baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que ha acabat amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic que el mantindrà en repòs entre 10 i 14 dies. Per tant, es perdrà el Clàssic. El Club Blanc ha obert expedient disciplinari a tots dos futbolistes.
3: El Barça Stesne ha confirmat a la televisió polonesa la seva intenció de continuar una temporada més al Club Blaugrana i, per tant, complir el seu contracte. Mentrestant, el femení blaugrana negocia el retorn de la central Martina Fernández, traspassada l'estiu passat a l'Everton.
1: I a l'Espanyol, 3cat.info ha pogut confirmar que Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, s'incorporarà al club com a màxim responsable de l'àrea esportiva a partir de la temporada vinent. Monchi estarà per sobre de Fran Garagarza, el director esportiu que actualment està de baixa.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que dia sí i dia també els ruixats ens visiten. Durant el matí de divendres lluirà el sol cap al Pirineu i, en canvi, estarà més tapat a les Terres de l'Ebre amb algun ruixat puntual. Serà la tarda quan els ruixats guanyaran extensió per l'interior, sobretot al Prepirineu. Les temperatures avui es mantindran sense canvis. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Berga el sol sortirà a les 6:40 i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 19 minuts.
0: Lara Garcia, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una frase d'Enrique Iglesias, ja que avui és el seu aniversari, i diu: l'amor és el més important que tenim a la vida. Sense amor no som res.
0: Escolta, va estar molt bé aquesta frase. Primerament, felicitar-vos perquè ahir m'han dit que veu fer un programa. Escolta, puc agafar-me vacances quan vulgui, ja.
1: Sí. Amb això no has de patir, però tenim un bon mestre.
0: Sí, jo el Roger, confirmem el que acabo de dir o no? Bon dia.
2: Confirmadíssim, bon dia. La teva absència va estar suplida amb excel·lència, amb bon humor i amb alçada radiofònica. I
0: crec que
2: els matiners et van trobar a faltar perquè t'estimen i perquè volien el millor de tu, però no et van trobar a faltar perquè l'antena sonés diferent, que això és fantàstic.
0: Això és el més important de tot. Moltes gràcies,
1: I
0: Marta, Lara.
1: A tu. A però has sentit la trucada que va fer l'oient d'ahir?
0: No.
1: Perquè teníem moltes ganes de saludar-te.
0: No m'ho diguis.
1: Es deia Pere. Bueno, es diu pobre.
2: Es diu Pere, sí.
1: El seu està escoltant, de fet, ara mateix.
0: Pere, doncs, no, mira, Pere, tornarem a trucar la setmana que ve i parlarem amb ell.
1: Sí,
0: ja està.
1: Perquè molt simpàtic.
3: Sí, encantador. Et va enviar moltes abraçades.
0: Molt bé, doncs.
1: I es preguntava si el bon rotllo que tenim és real o no.
0: Ui, això...
1: Nosaltres li vam dir que sí, saps què vull dir?
2: Li vam dir que si no t'havíem portat... Si no estàvem tapant amb la manteta era perquè algú havia d'estar a la ràdio. Això li vam dir.
0: Hi ha coses que són orgàniques que no s'han ni de preguntar, vaja. Bé, en tot cas, comencem el programa parlant de llegendes musicals, perquè, de fet, de llegendes al món de la música n'hi ha moltes. Persones que tenen un talent tan sobrenatural que la història sempre els acabarà recordant i que, amb tota probabilitat, mai cauran en l'oblit. Avui arrenquem el programa amb una llegenda en majúscules, perquè ell va ser majúscul.

0: Woman No Cry és que un 8 de maig, però de l'any 1984, Island Records va publicar el disc Legend, de Bob Marley and the Wailers. Un disc recopilatori pòstum que encara va consolidar més el seu llegat. Es va convertir en el disc de reggae més venut de la història, superant alerta els 25 milions de còpies a nivell mundial, i actualment segueix venent milers d'unitats setmanalment, consolidant encara més èxits com One Love, I Shot the Sheriff, Redemption Song, Three Little Birds, o aquest que inaugura el programa d'avui divendres. Ens podríem preguntar quina és la clau de l'èxit del disc, però la resposta, de fet, és ben senzilla. El que fa especial Legend és la seva capacitat de transmetre un missatge social i espiritual. I és que de tots és sabut que Marley utilitzava la música com una eina de denúncia contra la pobresa, la injustícia i l'opressió, alhora que defensava la unitat entre els pobles i la força de l'esperança. I avui, que per fi hem arribat al final de la setmana, celebrem que Legend faci anys i que la música de Bob Marley ens ajudi a fer el primer cafè del dia amb pau i amor. La resta de la història us la sabeu. Fora despertadors i que visca l'inici del cap de setmana.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Bon dia, deixa'm començar amb una dada. Dilluns fa 45 anys que va morir Bob Marley.
0: Imagina't.
2: I sort que hem aclarit que tenies mal d'esquena i que ningú va dir ahir què li passa al Canalies i ningú va respondre I shot the sheriff, saps? Però vaja, després d'aquesta broma absurda, la dada és real, eh? Dilluns 11 de maig de 1981 va morir Bob Marley.
0: Però ja veieu, perdona, que Maiol, no és que, és que ell, tot ell és una dada.
3: Se l'està fent a sobre, aquesta.
2: No, saps què passa? Que l'11 de maig és Sant Maiol, és el dia del meu sant.
0: Ah.
2: I llavors vaig veure que Bob Marley va morir aquest dia, és un dia que el tens com molt al cap. I avui, clar, quan he vist que posaves Legend, dic, ostres, dic, si és dilluns, no sabia que Legend, un dels millors discos que s'ha publicat mai.
0: Sens dubte.
2: Que era avui, i res, volia compartir la curiositat amb tu.
0: Doncs vinga, i amb els oients, que és el
2: més
0: important.
2: I amb els oients, exactament.
0: Vinga, va, sí, què passarà avui al matí de Catalunya?
2: Va, anem a la feina. Doncs mira, avui parlarem d'aquesta notícia que va saltar ahir, de dues persones a qui l'Austec acusa de ser Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats en una assemblea. En parlarem amb l'Austec i amb el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP i altres partits de l'oposició han protestat sobre aquest fet, en tot el clima de vagues que hi ha aquestes setmanes. Després anirem a les Canàries, on ja hi ha una enviada especial de Catalunya Ràdio, i on parlarem també amb la portaveu del Sindicat de Treballadors del Port de Tenerife, perquè no volen que hi hagi el vaixell fondejat a les seves aigües. I després parlarem d'un tema que ja vam tractar el seu dia a Catalunya Ràdio, però que s'està fent gros, que és l'absentisme a les universitats. Ah. Per què els alumnes no van a classe? És un tema molt interessant, perquè no és només, diguem-ne, tota aquesta gent que són alumnes d'universitat i ara passen
0: per la nostra finestra. Aquí tenim els universitaris avui divendres.
2: Però no passa.
0: Podria ser la resposta.
2: No passa només els divendres. I atenció al dilema avui amb Judit Mascot, Gellàsset i el gent de Pineda.
0: Ai, ai, ai, ai.
2: S'ha de deixar que els fills tinguin sexe a casa dels pares?
0: Ui, quina bona pregunta.
2: Doncs a partir de les 1:15, al matí de Catalunya Ràdio. Tot això i més, eh? L'espira de l'actualitat, la frase de la setmana, Mercè Arànega, les recomanacions del cap de setmana, l'humor pendent, el concurs pendent... Tenim
0: moltíssimes coses més.
2: I el show del Madrid, que després vull parlar d'això.
0: Molt bé, gràcies, Maiol.
2: Està maco. Fins ara.
0: Dos minuts, arribem ja a 6:15 del matí, fent el primer cafè del dia, com sempre, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I a aquestes hores, Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Volem saber què ha passat al món mentre dormíem.
4: Doncs mira, aquesta matina hem sabut que Apple ja té pràcticament a punt una joguina tecnològica que jo no sé
0: si és
4: una peça revolucionària o m'he de posar les mans al cap. A veure, segons informa Mark Gurman, periodista de Bloomberg especialitzat en noves tecnologies, la multinacional californiana ja està provant uns AirPods, és a dir, uns auriculars amb càmera.
0: Ui,
3: quin ja comencem.
4: Us heu d'imaginar aquests cascos de botó que es posen a l'orella.
0: Sí, sí, sí.
4: Cadascun té una petita càmera que enfocarà el que l'usuari estigui veient al davant seu.
0: Mare meva.
4: Tota la informació visual anirà a parar a Siri, que és l'assistent d'intel·ligència artificial d'Apple. Dit d'una altra manera, Siri veurà tot el que tens davant.
0: Uf.
3: Quina por!
0: O sigui, és com un Big Brother mundial a temps real.
4: Compte, però ets els usuaris. Aquest detall és important. El que no podrà fer és ni fotos, ni vídeos, el que estàs veient.
0: Sí que ho podrà veure, però en cap cas enregistrar-ho, perquè aquell és
3: l'art.
0: De moment.
4: I ara em preguntes, i això per què servirà?
0: Sí.
4: Doncs imagina't que ets com jo, que tens nul·les capacitats culinàries, és a dir, la cuina ben lluny, sí, perquè si no puc intoxicar algú, doncs obres la nevera, els auriculars fan un cop d'ull, els ingredients que hi tens, i et poden recomanar un plat i fins i tot explicar-te com s'han de cuinar els ingredients.
0: Ens fan cada vegada més vagos, també t'ho dic.
3: Més tontos.
4: O imagina't que, un altre exemple pràctic, imagina't que tens agendat al mòbil que tens una visita al veterinari pel teu gos. No?
0: Sí.
4: I arribes a casa i veus en Bobby.
0: I t'ho recorda.
4: Doncs AirPod et recorda.
3: Això sí que estaria
4: que l'endemà tens visita al veterinari. Feia temps que corrien rumors que Apple estava treballant en això. Ara només seria no només seria una realitat, sinó que es parla de que tot plegat al setembre ja podria sortir al mercat. Per tant, n'haurem d'estar molt atents.
0: Mare de Déu.
3: Quina por.
0: Això no, és que això no arribarà a bon port, ho dic. No,
3: això anirà fatal.
0: I és que si ens estem queixant del 2026, preparem-nos pel 27. Ja t'ho dic ara. Àlex, vols bon cap de setmana.
4: Vinga, igualment.
0: Que vagi bé. Adéu. Vinga, va, perquè el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor pel desenllaç d'històries com la de l'Adela Caamaño, veïna de Girona. Ha viscut tota la vida al barri vell, però la gentrificació l'ha acabat expulsant. Ha passat mesos amb l'amenaça de quedar-se al carrer a causa d'un desnonament, però finalment ha pogut entrar un pis de protecció oficial gestionat pel patronat de la Santa Creu. Una situació límit, doncs, que afortunadament s'ha pogut redreçar.
0: Bones notícies per començar aquest divendres 8 de maig des de Catalunya Ràdio. I ara també toca saber de què parlarem poc.
3: Doncs mira, 8 de maig comença la Festa Major a Lleida. Jo crec que es parlarà poc de la polèmica pel prego de la Festa Major, que comença, com dèiem, avui. Va a càrrec aquest any del campió olímpic i policia nacional, Saúl Cravioto. I, de fet, una vintena d'entitats, sindicats i formacions polítiques critiquen en un comunicat que sigui ell el pregoner per les declaracions que va fer en contra de l'1 d'octubre del 2017. Diuen que la festa ha de ser inclusiva i representativa de tota la ciutadania i que el fet que sigui policia nacional doncs és una cosa que necessita abans consens, que tingui, vaja, un ampli consens. Qui ha dit la seva i qui ha replicat doncs, a totes aquestes entitats i sindicats és precisament l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
6: Vaja, des que estic jo al davant del govern municipal, mai hem entrat en polèmiques, sempre hem respectat les opinions de tothom i, per tant, respecto l'opinió que puguin manifestar aquestes entitats a les que fas referència. L'únic que tinc que dir és que el Saúl Cravioto és un exemple de valors, ho ha demostrat durant tota la seva trajectòria esportiva, és un referent per a molta gent, especialment per a la gent jove, i això és el que l'habilita efectivament per ser pregoner de la nostra ciutat.
0: Doncs vinga, l'ambient caldejadet, eh?
3: Caldejadet.
0: A la terra ferma.
3: Jo hi vaig aquesta tarda cap allà.
0: Ui.
3: A veure què em trobo, ja ens explicaré.
0: Per favor.
3: Mira, no ho sé, jo espero que sí, però he quedat per dinar amb una amiga i ha reservat ella i sempre és sorpresa quan hi vaig.
0: Alerta.
3: Diu, quedem a les 3 aquí. I de moment encara no m'ha passat l'ubicació.
0: Veurem doncs com reacciona també el públic o la gent de Lleida a aquest pregó. I amb quina bona notícia engeguem al matí?
7: Les monges del convent de Sant Antoni de Pàdua, a Toledo,
0: sí,
7: han aconseguit salvar una espècie de conill en extinció.
3: Oh. Busca't.
7: No sé si has vist les imatges.
0: És enorme, no, el conill?
7: Bueno, és que és l'espècie del conill espanyol gegant que sí, pesen 7 quilos.
0: Mare meva.
7: 7 quilos de conill.
3: Com la meva neboda. No, la meva neboda pesa un quilet més, ja.
0: Pobre conill. No, el faran a la brasa, no entenc.
7: No. Ah. El convent han fet les reformes necessàries perquè tots els animals creixin a gust i fins i tot han muntat una nau climatitzada perquè els conills estiguin bé entre els 16 i els 23 graus, que resulta que és la temperatura que més els agrada. Vull dir que aquests conills viuen millor que tu i que jo.
0: Sí, conill sant, conill sant, també t'ho dic.
7: Home, a més, amb la cria dels conills han aconseguit recuperar també la variant blanca, que en quedaven molt pocs exemplars. Es veu que ja estan morint del tot aquesta variant i les monges els han fet criar i han recuperat el conill gegant espanyol blanc. Sentim declaracions de l'abadesa del convent a Televisió de Castella-La Mancha.
8: Pues al poco tiempo de estar aquí me enteré que en sus días pues habían tenido bastantes animales, entre ellos conejos. Entonces hablé con mis padres y me trajeron una pareja. A las hermanas les gustó mucho y empezamos a criar. No puede estar en una jaula convencional porque el suelo de varillas le daña mucho las patas por el peso que alcanza. Pero en cuanto a lo demás, tiene un carácter muy tranquilo, como están viendo. Es un animal que come más que los otros por el tamaño que tiene.
0: ¿No es fa la sensació que les monges parlen igual totes?
7: Ai, perquè té com la mateixa
0: cadència. Tenen tot eclesiàstic. Tenen aquesta freqüència a l'hora de parlar, que es pot dir Sor Lluís o Sor Concepció, que dius, parlen pràcticament amb aquest to agut i, no, i amb, aquest, amb aquesta cantarella.
7: Però que relaxa
0: cantarella.
7: Molt, eh?
0: Sí, relaxa, relaxa molt.
3: Podríem anar, a dormir amb la seva veu.
7: Sí, no?
0: Sí. Parlant
7: dels conills.
0: Sí. Entenc que el Maiol m'està dient per WhatsApp clarament, entenc que diu clarament el tema de la veu. Ah, perquè té la veu clara. No, perquè Maiol sempre fa jocs de paraules.
7: Clar, no ho sé, això.
0: Espera, que torna.
7: Perquè són les clarisses.
0: Ah, sí, el tema de les monges. Sí, em confirma que és el tema de les monges. Perfecte. Arriba l'Ot Serra amb un motiu per sortir del llit. Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per saltar del llit o saltar al llit és tenir fills. Per primera vegada, la població de més de 65 anys representa el 20% del total a Catalunya. Hi ha més d'un 1.600.000 persones en la tercera edat. Per contra, el percentatge de menors de 15 anys continua a la baixa i encadena 12 anys de caigudes. L'envelliment demogràfic és una tendència establerta a casa nostra que es pot revertir de dues maneres, amb immigració i d'aquí la regularització recentment aprovada pel govern espanyol, o bé tenint més fills.
0: Moltes gràcies, Ot! Què li passa, Ot, per favor, de veritat?
7: Ha revolucionat.
0: Que, per cert, li he demanat a Ot Serra que la setmana que ve ens faci una crònica de la gran cita, perquè el programa ja podeu veure tots els capítols, tots, des del primer fins al novè, al vuitè, a 3CAT.

0: programa conduït per Daniel Guzmán, a la segona temporada del programa 100% Únicos de 4, i atents al que deia.
1: Me ha costado mucho no huir. Me ha costado mucho entregarme al 100% y confiar.
2: Eso es porque a lo mejor no te ha llegado esa mujer adecuada para ti.
1: Yo creo que en muchas ocasiones han llegado personas maravillosas a mi vida, a las que quiero mucho a día de hoy, y he sido un niñato, un inmaduro, no era mi momento, no estaba a la altura. Prefiero hacerme la autocrítica siempre que criticar, ¿no?
3: Una autocrítica fantàstica, l'entrevista de Dani Martín, sí, que va estar molt bé, perquè, clar, quan et vas fent gran, retrospectivament vas mirant algunes de les coses que has fet i, com s'acostuma a dir, rectificar és de savis. Per tant, des d'aquí felicitem a Dani Martín, que és una meravella de persona. Quins sons deixa la ràdio?
0: Al matí de Catalunya Ràdio, el músic Pedro Pardo, que estrena el Rèquiem de Mozart dimarts que ve a l'Auditori de Barcelona, va comparar el compositor austríac amb Rosalía.
4: Tu diries que Mozart és com Rosalía d'ara, que va ser un revolucionari.
5: No, és que va ser absolutament revolucionari. No amb el Rèquiem, perquè amb el Rèquiem justament fa un Rosalía agafant fugues, agafant tècniques que ja feia Johann Sebastian Bach 100 anys abans, però ell va ser dels primers que se'n van fotre de la noblesa amb una òpera. O sigui, ell se'n fot de la noblesa dient que els nobles són idiotes i els hi diu d'una manera molt intel·ligent, per exemple, posant escales i fent que els músics riguin, que els músics se'n riguin de la noblesa.
3: Sis minuts, arribem a 6:15.

0: què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 8 de maig del 1975 naixia Enrique Iglesias, fill d'Isabel Presley i Julio Iglesias. De fet, ell va començar la seva carrera amb un pseudònim, amb Enrique Martínez, perquè no volia que el relacionessin amb el seu pare. Es veu, això no sabia, va néixer amb una malformació congènita, això que es diu situs inversus, que és que el té el cor, doncs, al lloc oposat a que la majoria de gent, no el té a l'esquerra, sinó a la dreta, i si a algú li ha d'agrair la carrera que té, es veu que ha de ser a la seva cangur, Elvira Olivares, que quan era petit, doncs, li va deixar $500 perquè pogués gravar la seva primera demo i després la pogués presentar a les discogràfiques.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 8 de maig, la Lluna entra a Aquari i es troba amb Plutó. Aquesta Lluna desperta ganes de llibertat, d'autenticitat i de mirar el futur amb altres ulls. És un bon moment per trencar rutines, sortir del pensament de sempre i escoltar idees noves. Però amb Plutó pel mig, la pregunta va més al fons. Què has de transformar dins teu per poder viure aquest futur que imagines? No es tracta només de ser diferent, sinó de ser més honest amb qui realment ets. Bon cap de setmana.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber qui bufarà espelmes avui.
1: Segur que ho celebra com cal una de les grans xefs catalanes, Carme Ruscalleda, que en fa 74. També bufarà espelmes el cantant Enrique Iglesias per molts anys, perquè avui en fa 51. Ella mateixa segueix sent ella, la que segueix aquí, avui en fa... Què és això?
0: Filla, sigo aquí.
1: Ai!
0: Ai, Déu meu.
1: Bueno, la que segueix aquí, avui en fa 60, la martíssima Marta Sánchez. És que dic que estic llegint.
0: No ho llegeixes.
1: I acabem felicitant l'exfutbolista Luis Enrique perquè avui en fa 56.
0: Molt bé.
1: Un divendres sempre és un bon dia per fer anys. Per tant, moltes felicitats i que tingueu un molt bon cap de setmana.
0: Aparteu les criatures que arriba Rosé i Bruno Mars.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem com està Rodalies el dia abans que el servei torni a ser de pagament. A partir de les 11, entrevistarem Mercè Aranega i Magda Puyo, que interpreten La meitat de l'ànima a la Sala Atrium. Muixca, Svetlana i Mama Duixa faran la prèvia del clàssic a la tarda i ens visitarà un robot a l'estudi. Al Catalunya Nit ens visitarà l'actriu Júlia Mascort, una de les protagonistes de la premiada Jo no moriré de amor. També parlarem amb el músic Miguel Poveda. I aquest cap de setmana, el suplement farà programa dissabte des de l'Hospital Clínic a motiu de la segona jornada del Clínic Obert. Diumenge hi haurà tertúlia esportiva a poques hores del Barça-Madrid. Roger Escapa conversarà amb Àlex Corretja i Martina Klein. I també seguirem pendents de l'arribada a Tenerife del creuer infectat amb un brot d'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 8 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. Un dia més parlem de l'antivirus. El món sencer està pendent del creuer on s'ha detectat el brot i que aquest cap de setmana arribarà a les Canàries.
1: Els passatgers amb símptomes ja han estat evacuats, però tot i així s'extremen les mesures de seguretat amb els que queden. L'Organització Mundial de la Salut envia, però, un missatge de calma i prudència. El seu director, Tedros Adhanom, no descarta que puguin aparèixer més casos, però no té res a veure, diu, amb el que va passar amb la Covid.
2: Cap dels passatgers ni cap membre de la tripulació que són al vaixell tenen símptomes. Som conscients que hi ha altres persones amb símptomes que poden haver tingut contacte amb alguns passatgers. En aquests casos estan en contacte també amb les autoritats i és possible que es notifiquin més casos.
0: Mentrestant, el govern espanyol garanteix que l'evacuació del vaixell es farà sense cap possibilitat que el virus pugui contagiar la població local.
1: Això a Tenerife, el vaixell finalment fondejarà i no atracarà el port. Els passatgers no baixaran del barco fins que tinguin l'avió que els han de portar cap a Madrid. Declaracions d'Alberto Cabello, portaveu del govern canari, al Catalunya Nit.
3: El próximo domingo llegarán 3 aviones, uno desde Gran Bretaña, otro de España y un 747 desde Estados Unidos. Serían los 3 primeros aviones que llegarían para empezar con el traslado de esos pasajeros, ¿no? de esos nacionales de cada uno de sus países.
0: Donald Trump resta importància a l'intercanvi de foc a les últimes hores a l'estret d'Hormuz.
1: Diu que no suposa un trencament immediat de la treva ni atura les negociacions per un acord de pau. De fet, segons ha revelat, una periodista nord-americana hauria qualificat els atacs nord-americans de copet afectuós. En tot cas, ha advertit que si no hi ha un acord aviat, tornaran a l'ofensiva.
4: Sí, continua en vigor. Avui s'han burlat de nosaltres, però els hem aniquilat. Se'ns han burlat. Jo ho anomeno una burla. Ja t'avisaré quan no n'hi hagi de treva. De fet, no t'ho hauré de dir. Si no n'hi ha, ja ho veuràs. Només hauràs de mirar un gran resplendor que surt de l'Iran.
0: Ucraïna posa a prova els nervis de Putin.
1: El Kremlin ha decretat una treva unilateral per protegir la desfilada militar de demà a Moscou per commemorar la victòria sobre els nazis durant la Segona Guerra Mundial. Ucraïna, però, l'ha desafiada ja aquesta matinada llançant un atac amb una vintena de drons sobre la capital moscovita que han estat neutralitzats per l'exèrcit rus.
0: Llibertat provisional per la mare del nadó presumptament maltractat que va estar ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
1: L'Audiència Provincial, però, li prohibeix acostar-se a la criatura. El pare continuarà a la presó perquè el tribunal veu indicis sòlids de maltractaments i lesions molt greus al menor.
0: Sindicats d'ensenyament denuncien que els Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents que preparaven jornades de protesta aquests mesos.
1: Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit explicacions al govern de Salvador Illa. Sentirem Anna R, de Junts, i Jessica Albiach, dels Comuns, que també volen que hi comparegui Josep Lluís Trapero, el director dels Mossos.
5: És inexplicable, inadmissible. Llibertat d'expressió, llibertat d'acció.
6: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
1: La CUP ha titllat el PSC d'hipòcrita i Esquerra Republicana ho considera inacceptable. Els Mossos no ho desmenteixen i en un comunicat afirmen que treballen segons la legislació vigent i que tant la policia com la Conselleria d'Interior donaran les explicacions necessàries als grups parlamentaris.
0: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-est del continent europeu.
1: Això segons el servei sobre el canvi climàtic Copernicus. Aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els propers mesos es desenvolupi el fenomen del Niño, i això pot fer disparar enguany les temperatures a tot el planeta.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Com d'ull a les portades de la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb l'antivirus, un dia més que analies en totes les portades del dia. Comencem a La Vanguardia, que explica que Sanitat obligarà els espanyols de Londius a confinar-se en un hospital. El País, Espanya negocia contrarrellotge la repatriació en 22 països. Recordem que el creuer arribarà a les Canàries, on, segons el periódico, passaran un examen abans de baixar del vaixell.
10: Clara mira la vessant internacional i titula que l'OMS crida a la calma amb les paraules textuals: l'antivirus no és com la Covid. Ara bé, El Mundo és l'únic rotatiu que du un missatge en la línia inversa i llegim: els experts alerten, El contagi és més senzill de l'anunciat.
9: Altres temes de portada, l'anfitrió del Papa espera a Barcelona, gran foto del rector de la parròquia de Sant Agustí a Barcelona, un dels llocs que visitarà el pontífex. L'Ara Pro explica en portada que l'Església xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Es refereix, en aquest cas, però, a la seva visita als Estats Units.
10: També en portada, la mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no. Ho diu El Periódico i tots els diaris recullen la baralla entre Valverde i Tchouaméni al vestidor del Madrid. Crisi, diu La Vanguardia, esclat violent, titula El País.
0: I els articles dels diaris, evidentment, avui van carregats del brot d'antivirus que torna a ocupar, precisament, doncs, molts dels articles d'opinió.
10: Sí, La Vanguardia, l'Ara i El Mundo hi dediquen avui l'editorial. La Vanguardia destaca que el brot detectat al creuer Ondius concentra l'atenció mundial, sobretot per la memòria de la pandèmia de la Covid-19.
9: El diari del grup Godó considera que aquest episodi evidencia la necessitat de mantenir i dotar entitats com l'Organització Mundial de la Salut.
10: L'Ara destaca que no hem après res i es pregunta com és possible que després de la Covid no s'apliquin o no es millorin els protocols sobre com actuar en aquests casos.
9: El diari subratlla que l'antivirus no té la virulència de la Covid, però l'índex de mortalitat, si no es tracta, sí que és alt.
10: El Mundo considera que la ministra de Sanitat, Mònica García, ha pecat de supèrbia i opacitat amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo.
9: El rotatiu lamenta l'enfrontament entre el govern espanyol i el canari, que ahir es va reconduir, i demana més lleialtat institucional.
10: Per la seva part, El Periódico i El País dediquen l'editorial avui al judici del cas de les mascaretes que ja està vist per sentència.
9: El País assegura que la sentència del també anomenat cas Coldo mostrarà la fortalesa d'un estat de dret en què falten sistemes eficaços per evitar l'enriquiment il·legal en el sector públic.
10: El rotatiu de Prisa lamenta que ni el PSOE ni el PP, que porten 40 anys alternant-se al govern, han tingut voluntat de tapar els forats del sistema que afavoreixen la corrupció.
9: I El Periódico adverteix que és impossible aïllar la conducta de l'exministre José Luis Ábalos com un fet aliè a la confiança que li va atorgar Pedro Sánchez.
10: El Periódico afegeix que, un cop hi hagi sentència, haurien de començar les conseqüències polítiques.
0: 6:02, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. On vol portar el Papa Abogados Cristianos?
7: Al Valle de los Caídos.
0: Us?
7: Sí. Ha demanat al pontífex que en la seva visita no vagi a l'estadi Lluís Companys de Barcelona i, en canvi, faci parada al Valle de los Caídos. Fins i tot han enviat una carta al Vaticà amb l'argument que, quan Companys va ser president de la Generalitat durant la Guerra Civil, es van assassinar milers de catòlics. En canvi, aquesta organització ultraconservadora no posa context al Valle de los Caídos. Ho veiem a diversos digitals.
0: Que bé. Sí. Volen fer visites. Sí. Què ha convertit la migdiada en un concurs?
7: Seul, la capital de Corea, el govern municipal, ja fa 3 anys que fa un concurs del que anomena migdiades energètiques per visibilitzar l'esgotament crònic d'un país que viu amb les 24 hores els llums encesos, podríem dir. Per poder competir hi ha 3 condicions. Anar cansat, amb l'estómac ple i anar vestit per l'ocasió. Per tant, tipus pijama, no anar vestit com si anessis a treballar.
0: Aquells monos sencers d'animals també són molt xulos.
7: També, també. N'hem vist fotos, eh? A les 3 de la tarda, el parc on van fer aquesta migdiada es va transformar en un dormitori gegant, tot s'ha de dir que molts duien antifaz. Per determinar qui aconseguia el descans més efectiu, van mesurar la freqüència cardíaca. El primer premi va ser per un home de 80 anys i el segon per un oficinista de 37.
0: Alerta a les biblioteques!
7: Perquè redoblen la pressió a les seves reivindicacions i plantegen una vaga indefinida a partir del 26 de maig. Això és a les portes de la selectivitat. Els treballadors mantenen les aturades de cada dissabte i criden també la manifestació de demà. Reclamen condicions laborals dignes per garantir un servei de qualitat.
0: Un correu peculiar.
7: El d'una serp. Han localitzat una serp viva que s'havia enviat a través d'una empresa de paqueteria de Màlaga, Navarra. La policia ho investiga perquè es tracta d'un enviament irregular que no és d'una empresa especialitzada en enviament d'animals. L'animal feia 10 centímetres de llarg. Anem al País.
0: Vinga, Marc Curado, també volem saber a aquestes hores del matí quin temps ens espera ja pràcticament a les portes del cap de setmana.
9: Això mateix, tant avui com al cap de setmana. Pel que fa avui, parlarem de sol al matí, de ruixats a la tarda. Al matí aquest sol que lluirà al Pirineu i estarà més tapat a les Terres de l'Ebre. A partir del migdia creixeran núvols i s'esperen també ruixats dispersos a tot l'interior. I cap de setmana, demà, precipitacions al migdia i diumenge, això sí, dia de sol.
0: En 5 minuts arribem a 6:03 fent el primer programa en directe de la ràdio a Catalunya. Esteu escoltant Els Matiners. Recordar-vos també en emissió conjunta per ICAT i aquestes hores del matí alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on comencem, Marta?
8: Doncs mira, amb un festival i un projecte solidari que se celebra aquest cap de setmana a Premià de Dalt per visibilitzar l'endometriosi.

0: cas no els podreu veure a Constantí, sinó a Premià de Dalt, com dèiem, els Pets, també hi haurà Reggae per Chicks, la Reina del Pop, un tribut a l'Oreja de Van Gogh, que per cert comencen concerts aquest cap de setmana.
1: I tant, sí, sí,
0: a les festes... I tindrem l'enviada especial de Lara García.
1: Ah, mira, que bé, ja ens ho explicarà. I tant, i tant, i tant, i tant.
0: També tindrem festa final amb DJ Neus González.
1: Petonet, Neus, des de la ràdio.
0: I tots els beneficis de les entrades que podeu comprar a la pàgina web aniran destinats al projecte d'investigació de l'Hospital Clínic de Barcelona per investigar precisament sobre l'endometriosi.
1: Hi haurà més concerts, em sembla.
0: I aquest, pel avui, t'agradarà.
1: Ah! Vuelves en cada sueño que tengo. Pablito, Pablito.
0: No sé si tens plans per aquesta nit.
1: Intentar descansar i no moure massa la cama.
0: Bueno, amb Pablo Alborán jo crec que jo, podries descansar.
1: Per Pablo Alborán el que faci falta.
0: Doncs el podeu veure aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre. Això sí, entrades esgotadíssimes, però segur que serà un gran concert.
1: I avui també, evidentment, hem de parlar de la Festa Major de Lleida.

0: El dret de sortida serà aquest vespre amb un espectacle amb més de 300 drons que es podran veure a la Seu Vella. Hi haurà concerts durant tot aquest cap de setmana. De Mama Duixa, amb Selva Nua, Auxilio, Banda León... Ai, León.
1: Neón.
0: Banda Neón. I a més, Guillamino presentarà el seu nou disc, que es diu R i B. Ho farà avui a les 10 del vespre al Cafè del Teatre. Després, per cert, també Guillamino serà a Barcelona i el juny i juliol el presentarà a Sant Hilari Sacalm, Girona, Sant Hipòlit de Voltregà i Altafulla.
1: Vinga, va, per acabar de reblar, dos apunts ben ràpids.
0: Sí, el primer, una estrena. Avui al Teatre Lliure s'estrena El fill, amb direcció de Ferran Utzet i amb Jordi Figueres i Mercè Pons. Serà una obra per tancar la temporada de l'Espai Lliure. I el segon, que correu, perquè la setmana vinent hi ha el concert per la pau en benefici de la Creu Roja. Això ho organitza la Fundació Victòria dels Àngels. Això està dirigit per Pedro Pardo, que recordem que ahir va passar per aquí, pel Matí de Catalunya Ràdio, i tot plegat, doncs això es farà el dimarts, dia 12 de la setmana vinent, a l'Auditori de Barcelona.
1: I aquestes hores del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio, volem moure el dial, però cap on? Com sempre ens ho explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, el programa de Catalunya Ràdio Fil Directe, presentat per Àngels Barceló cada dia a la una de la tarda. Era un programa d'entrevistes amb la participació dels oients, i el convidat d'aquell dia era el secretari de la Presidència de la Generalitat i mà dreta de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta.
3: Fil Directe.
4: Hola, bon dia. Passen gairebé 7 minuts de la una del migdia i nosaltres comencem una nova edició del Fil Directe a Catalunya Ràdio, l'edició d'avui dilluns. I el Fil Directe d'avui estarà dedicat a Lluís Prenafeta, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. I recordem als nostres oients que, com sempre, els telèfons, el 322 49 14, repetim, 322 49 14, amb el prefix 93 de Barcelona.
1: Maiol Roger, bon dia de nou.
5: Bon dia.
1: Quina meravella, 933-224-914.
5: Exacte, que no truquin avui, que no sé qui respondrà. Mític Lluís Prenafeta.
1: I tant, i mítica també Àngels Barceló.
5: I mítica també que fa programa avui, també.
1: Exactament, sí, sí. Però que és interessant veure com van canviant les veus.
5: Exacte, sí.
1: Fa uns quants anys, i tot i que, evidentment, és una veu que ens sona moltíssim, com va canviar.
5: Potser no l'hauries reconegut, sí.
1: Exactament.
5: Sí.
1: Home, l'Àngels Barceló sempre se l'acaba reconeixent.
5: I tant, sempre.
1: Quan falten 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Moscou, a Rússia, és una hora més. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Aquí a Moscou ja ho tenen tot a punt per celebrar un any més el Dia de la Victòria, que commemora la derrota de l'Alemanya nazi davant els aliats i recorda el gran nombre de morts en l'intent d'invasió de la Unió Soviètica. A diferència dels països de l'Europa Occidental, a la zona de l'antiga URSS, la festa se celebra el 9 de maig i l'acte principal es du a terme a la plaça Roja de Moscou amb una gran desfilada militar. Com a bona desfilada, l'exèrcit rus solia treure a passejar el seu armament més pesat, però des de l'inici de la guerra amb Ucraïna, aquest ja no es mostra per temes de seguretat i pel temor d'atacs de drons ucraïnesos. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Moscou, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: D'aquí un quart d'hora comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui al programa amb Ricard Ostrell, Maiol?
5: Doncs mira, tenim un equip de Catalunya Ràdio a Tenerife on hi anirem per saber l'última hora del vaixell amb antivirus que hi ha d'arribar demà, si no em falla la memòria. També estarem a l'estació de Sants, perquè demà deixarà de ser gratuït el servei de Rodalies. I també estarem pendents de la notícia que va saltar ahir d'aquests Mossos que es van infiltrar en una assemblea d'Ustec. En parlarem amb la Yolanda Segura, la portaveu d'Ustec, i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, perquè la CUP és un dels partits de l'oposició, també Junts, també Comuns, que han protestat molt per aquesta infiltració. Després parlarem amb l'Emilio Pérez de Rozas per parlar del ball de bastons al Bernabéu. El ball de bastons gairebé literal, perquè no hi va haver esbatussada amb bastons, però sí que ahir dos jugadors van acabar a les mans i un d'ells va acabar a l'hospital amb un traumatisme craneoencefàlic. Parlem de Tchouaméni i Valverde. I la situació està molt i molt i molt i molt caldejada a Madrid. I recordem que diumenge hi ha un Barça-Madrid al Camp Nou en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. A dos quarts de deu parlarem de l'absentisme a les universitats. És un tema que ja vam parlar fa uns quants dies a Catalunya Ràdio i que aquesta setmana es va fer més gros per una carta del degà de la Pompeu Fabra parlant-ne. Veurem per què els estudiants no van a classe. I a partir d'un quart d'onze, el que et deia abans, amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda, Els pares han de deixar que els seus fills tinguin sexe a casa?
1: Tinc moltes ganes de saber què diu Judit Mascom.
5: Ja
1: jo diria que... Mira, faig una aposta. Jo aposto que Judit Mascó dirà que sí.
5: Doncs a un quart d'onze tindràs la resposta.
1: Veurem.
5: Després tindrem la Mercè Arànega i la Magda Puyo i a dos quarts de dotze les recomanacions del cap de setmana que, com que hi ha la Marta Viana, sempre ho hem de dir aquesta hora.
0: Bueno, la no és que sigui és la que coordini la secció,
5: és
0: però és que és la que la gent escolta més.
5: I després amb el Lluís Gavaldà per posar-hi una cirereta, els temes pendents i l'humor pendent. Va guanyar 200 euros aquest divendres, que sempre venen bé.
1: Doncs vinga, que d'aquí un 3 i no res amb Ricard Ostrell arrenca el matí de Catalunya Ràdio. Abans, però, moment de jugar amb els oients, amb tots els que esteu fent un cafè a aquestes hores del matí. També amb la Marta i la Lara, perquè arriba el moment de la Dada Maiol.
5: Doncs mira, la Dada Maiol intenta ser sempre un servei públic, però avui és un servei particular amb dues dades que crec que necessites.
1: Ah, va, a veure. Quina bona llet.
5: I en concret, quants fisioterapeutes hi ha a Catalunya?
1: Meravella, Maiol.
5: Va, que t'aporto dues avui.
1: Jo, mentre només n'hi hagi un, ja sóc feliç.
5: Quants n'hi ha, digueu?
0: Milers.
1: Milers, sí.
0: 5.000. Més.
1: Jo diria...
0: 10.000.
1: Mira, jo diria 20.000.
5: Ui. Doncs Lara García, per segon dia consecutiu, és la que més s'acosta. 10.573 fisioterapeutes a Catalunya, segons dades de l'INE.
1: Molt bé.
5: Aviam si n'hi ha algú que et pugui arreglar. Sí. Segona dada, quants ibuprofens es consumeixen cada any a Catalunya?
0: Jo, milers.
1: Ella parla per ella, doncs si ella milers, no sé, 100.000, no, és molt poc, no? Més.
0: A tot Catalunya.
5: Sí.
0: Milions.
1: Jo diria 10 milions.
5: 10 milions?
0: Bueno, difícil. Un milió i mig? Sí, 3 i mig.
5: Doncs mira, es calcula que es prenen 12 ibuprofens per cada 1.000 habitants i dia. Això, si fem un càlcul una mica arrodonit, ens surten 35 milions d'ibuprofens. Deixa'm dir-te que també he buscat a quina edat s'ha de deixar de fer crossfit, però no hi ha estudis encara que ho diguin. De fet, el que diuen és que es pot fer qualsevol edat, sempre, això sí, que regulis bé la intensitat.
1: Els del meu...
5: Aquesta és la cosa important.
1: Els del meu box et fotran canya si t'estan sentint ara d'això del crossfit,
5: no, he dit a qualsevol edat, però que s'ha de regular bé la intensitat. Els del teu box t'han dedicat-lis, avui això no.
1: Mal gest al gimnàs pot passar de fàcil.
5: Sí, home, qualsevol edat, amb qualsevol estat de forma i en qualsevol moment. S'ha de fer esport? Amb cap, sempre.
1: Per sort, no tinc queixals del seny.
5: Bueno, jo tampoc.
1: Ni que de cap. Gràcies.
5: I ara vocalitzo igual que sempre.
1: Sempre, fantàsticament bé. D'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens deixa la televisió i també alerta, perquè seguirem la història de l'Arnau Bofa, que va marxar a Austràlia fa mig any i que ha passat ja un parell de vegades pels matiners.
0: Oi, que bé!
1: Doncs res, demà, crec que és demà, ja torna i ens explicarà una miqueta com ha acabat de passar aquests últims mesos a Austràlia. Serà d'aquí uns moments.
3: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
8: Frena el feixisme espanyol i català.
7: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
9: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
7: Tu li miraries Sant Jordi? Podries que es digués el dia del llibre?
8: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí.
7: I altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola, Anna.
10: Hola.
3: Amb Ricard Ostrell. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
11: Un món on tothom està de vacances.
12: En creure un món.
11: I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Parlem amb l'actriu i divulgadora Andrea Ross, també coneguda com a Madre Mente. Ens regala algunes reflexions dies abans d'acomiadar-se del podcast La vida secreta de les madres.
13: Jo penso que la gent, més que por a morir, la gent té molta por a viure. I llavors jo celebro molt ser intensa.
14: L'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
14: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
14: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
1: Creo que no.
0: Però la tenim tota.
1: Viva el vino!
2: 8 minuts, arribem ja a les 6 del matí fent el darrer matiner d'aquesta setmana. Bon dia a tots els que, mica en mica, aneu fent el cafè també amb Catalunya Ràdio. Arriba el moment de recordar algunes de les coses, alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. A Som Meva m'encanten les enquestes a Som Meva, és que no puc, o sigui, m'encanten, m'apassionen, perquè van sortir al carrer per preguntar amb qui no t'embolicaries mai.
3: Oh.
2: Saps?
3: Ah.
2: Amb qui? Aneu pensant, que ara us trasllado la pregunta. Mentrestant, mireu què explicaven, què contestaven.
4: No m'enrotllaria mai amb algú que...
5: Ha posat les banyes.
6: Amb algú que tingui millor amiga.
7: No m'enrotllaria amb algú que no es lia amb llengua, sincerament, perquè m'ha passat i és dur. I després de l'outfit. A mi, rotllo cani, així, no m'agrada gens. Tampoc pijo, però un xandall...
8: No ens agrada el xandall?
7: No molt.
9: Jo mai m'enrotllaria amb un fatxa. Encara que tinguis una mala ratxa, no et follis amb fatxa.
10: Jo mai m'enrotllaria amb una persona que...
11: Bueno, una cosa que tinc molt clar és que es drogui. Afecta la relació i el vincle que tens amb una persona greu.
12: Que no tingui metes a la seva vida.
13: Quines metes tens tu a la teva vida?
12: Guanyar molt diners i ser milionari.
14: La gent victimista. La vida és molt dura, però hem de tirar cap endavant. La gent que es tira cap en fons i només que es queixa, malament, fora.
15: Si ja de primeres ja veig que té els valors contraris a mi, encara que sigui molt guapa...
16: T'ha passat algun cop?
15: D'endur-me algun susto, sí.
17: M'agrada l'humor de Jair Domínguez.
18: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
2: Bé, amb qui no us enrotllaríeu mai, vosaltres?
3: Jo amb algú... Ai, perdó.
19: No,
3: amb algú que faci molta pudor.
2: Ah, també.
3: Per dir-se, això
2: jo, dents brutes, dents brutes.
3: Exacte.
2: Dents brutes.
3: Una boca que dius, et fa trossos.
2: Horrorós. No. Per cert, és que tenim aquí alguns universitaris que surten de festa d'una discoteca que hi ha aquí al costat de la ràdio, que estan a Beethoven Diagonal, i em diuen que s'olia Mellados, suposo que ho dic bé, Mellados i Savi. Ho estaran escoltant, ho dic bé, no? Doncs vinga.
3: Un petó.
2: Doncs ells, d'abraçada, nois, a dormir.
3: Saludats,
2: Esteu. A dormir, que ja és moment de marxar cap a casa.
3: Està bé perquè van amb aigua.
2: Aigüeta, hidrateu-vos i porteu-vos bé, d'acord? Vinga, va, que seguim. Que, per cert, l'Alberto Gadel, que és un dels que presenta el Love Dicat, va passar pel filtre de Joel Díaz a l'APM i ens va deixar algunes perles interessants.
20: El seu amor platònic és el de Figaflaues.
21: Li vaig fer el nus de la corbata l'altre dia, a Sant Darroc. Li vaig dir, treu-te-la, no, que la tens molt mal feta.
22: Suspicaz.
21: I ell. I jo. I ell. I jo. De l'amor me'n vaig.
23: Diu.
21: I vaig pensar i pensar que no el guanyo.
24: Ets bo, eh? Sí, jo noto quan algú és bo. T'anirà bé, tu, la vida.
25: Diu que li agrada l'olor de Jair Domínguez. T'agrada l'olor de Jair Domínguez.
26: No, és que m'encanta en Jair Domínguez.
27: Com la definiries, l'olor de Jair Domínguez?
26: És que ara te'n freno, no sé com explicar-ho.
27: Però és com molt masculina, molt...
26: No sé, és que em torna boig.
27: La pròxima vegada que el vegi, doncs ja...
26: Esnifal, sí.
27: Vaya esnifada. No, això no ho faré.
28: Espera, que tinc cianur aquí.
26: Hala, és com la Rosalía al concert, literal.
27: Igual, sí. No,
26: perfecte.
27: No, perquè faràs alguna cotxinada.
26: No, cotxinades no.
29: Vull ser, quina polla no folla.
2: M'encanta l'Alberto Gadel, una abraçada des d'aquí al company d'ICAT, justament amb la gala fan el programa Loft. Bé, al llarg d'aquests últims mesos hem anat seguint l'evolució de l'Arnau Bofa, que és un català que ha anat a viure a Austràlia, ens ha anat explicant algunes de les curiositats que ha anat visquent, que s'ha anat trobant en la seva estada a Sydney. I ja marxa, li toca tornar cap a casa. Vull saludar-lo aquestes hores del matí. Arnau, molt bon dia.
30: Bon dia, Canalies, i bon dia a tot l'equip.
2: Què tal? Com
3: esteu? Bon dia.
30: Jo superbé, jo per aquí, ara estic a Brisbane, ara no estic a Sydney, he vingut de viatge a Brisbane uns dies, però estic molt content, la veritat, disfrutant d'aquests últims dies per a Austràlia.
2: Quan tornes cap a Catalunya?
30: Mira, torno aquest diumenge ja, o sigui, ja sent res.
3: Yeah.
30: O sigui, surto el diumenge, però arribo el dilluns, perquè és un vol molt llarg, que llavors, doncs m'agafa dos dies, perquè són quasi 23 hores de vol, però sí, arribo el dilluns.
2: Ha passat el temps, vaja, volant, et fa pena venir cap a casa, estàs content, et quedaries més temps a Austràlia? Com m'ho estàs portant?
30: Mira, tothom em pregunta aquesta pregunta, i la veritat és que...
2: Que original no que són, perquè... doncs, que original que són.
30: No, perquè és una pregunta que es fa molt, i la veritat és que no em fa pena, perquè m'ho he passat molt bé, ha sigut una etapa molt bonica de la meva vida, i he disfrutat tant, que estic content, la veritat.
2: Escolta'm, amb què et quedes d'aquest viatge que has fet a Austràlia?
30: Mira, em quedo sobretot amb Austràlia, que és un país molt bonic, Sydney, que és una ciutat preciosa, amb els amics que he fet i amb les feines que he treballat, perquè m'ho he passat molt bé, la veritat.
2: Escolta'm, Arnau, jo tinc ganes de preguntar-te una cosa. T'has enamorat o no t'has enamorat?
30: Mira, si m'he enamorat o no m'he enamorat? La resposta és no, la veritat.
2: Oh!
30: He conegut a molta gent, però no m'he enamorat. no m'he enamorat. I no m'he liat amb ningú.
2: Si ah, no, home, no m'ho diguis. Era la propera pregunta. Sí, sí, és a dir, sí. T'has portat bé aquest mig any? No has fet res de res?
30: Mira, jo la veritat, com vaig arribar aquí a Austràlia, vaig sortir d'una ruptura, i llavors m'ha anat molt bé aquest procés d'estar aquí a Austràlia per conèixer més a mi mateix, per conèixer molta gent i per... bueno, per desavellir-me una miqueta de la ruptura, també.
3: Fantàstic.
30: Però, bueno, estic... Sí, m'ha anat molt bé per aquest procés, també, perquè són 6 mesos, que és el temps això que et duré la post-ruptura i, bueno... m'ha anat molt bé, la veritat, aquesta època, sí, sí, sí.
2: Et puc demanar quant temps va durar la relació abans de la ruptura?
30: Mira, abans... sembla un programa de 8 hores, això, sí, sí, m'encanta.
2: Clar.
30: Vam estar un any de relació. Ara, que potser no és molt, però, bueno, jo tinc 23 anys. Per mi, un any de relació és molt, la veritat. Així que sí, vam estar un anyet.
2: Sí, és poquet, un any.
3: Sí, però té la boca. Ho amb aquesta edat, clar. És una cosa llarga.
30: Sí, sí, jo ho vam deixar pocs dies abans de vindre aquí a Austràlia, però la veritat, tenim una molt bona relació amb la meva exparella. Així que, bueno, també és genial per això, per tindre una bona relació amb l'exparella. Això m'encanta, també.
2: En tot cas, algun dia, Arnau, vine aquí als estudis i ens expliques curiositats que t'has trobat aquest mig any a Austràlia, que també es puguis dibuixar una mica més com ha estat aquesta escapada.
30: M'encantaria, perquè han passat tantes coses i vaig començar treballant de camarer i, per exemple, l'altre dia vaig conèixer el primer ministre d'Austràlia. Vull dir, ha sigut uns 6 mesos tan intensos.
3: I com va anar això?
30: Ostres, doncs mira, jo estava treballant al teatre, jo estava treballant al departament de vestuari. I es veu que el primer ministre d'Austràlia, és a dir, bueno, seria l'equivalent al president d'aquí a Espanya, va vindre a veure l'obra de teatre. I després de veure l'obra de teatre, va entrar als camerinos, on estava treballant jo, pues, a saludar una miqueta a tot l'equip. I sí, sí, vaig poder tindre una petita conversa amb ell de 2 minutets, i la veritat, molt simpàtic.
2: Ens has d'explicar moltes coses, Arnau. Un dia vens cap aquí als estudis i ens ho acabes d'explicar bé, d'acord?
30: Merci, sisplau, una abraçada.
2: Que tinguis una bona tornada, que vagi bé, Arnau.
3: Adéu.
30: Una abraçada a tots.
2: Adéu, Lara Garcia, Marta Viana, bon cap de setmana.
3: Igualment,
2: dilluns. I a veure, tinc per aquí el Cordomino, suposo.
0: Aquí mateix, bon dia.
2: Home, Eloi, què tal?
0: Com estàs?
2: Bé, mica en mica, vaig fent, la cama va tornant a lloc.
0: Quants quilos vas aixecar?
2: No sé, noi, vaig passar.
0: És el crossfit o és l'enamorament?
2: Home, no, l'enamorament no, cosa, no, té més a veure...
0: L'enamorament a vegades porta moviments.
2: Però què vols dir, que l'enamorament porta moviments?
0: No ho sé. No ho sé.
2: Però tipus salt del tigre?
0: Clar.
2: No sé, de moment no. Jo encara estic en edat de fer salt del tigre, tinc per aquí l'Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
2: Salt del tigre, no?
0: Més passant.
1: Ja no tens edat, als 50 anys un s'ha de cuidar.
2: És que no tinc 50 anys, quina mania.
0: Pam.
2: Tinc 44, a punt de fer-me 45.
1: Vés explicant el que vulguis.
2: Que ahir vas dir que tenia mal d'esquena i no tenia mal d'esquena,
1: eh? La temperatura avui fa fred, Eloi.
0: Notes, eh?
1: Sí. Va, que no tenim 20 segons.
2: Que igual, si és que pobre, no.
0: Començar, eh?
1: Sí, digues, va.
0: Rei, que avui s'anirà ennuvolant. Ara al matí farà sol una estona, però ràpidament s'ennuvolarà. Cauran 4 ruixats, però molt poca cosa avui. I demà sí que a partir del migdia tarda tindrem una tongada de pluja, carregarà tot a Catalunya, però diumenge tornarà a fer sol.
2: Que tinguis bon cap de setmana, Eloi.
0: Igualment.
2: Una abraçada, adéu. Doncs vinga, adéu. Que comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tenim per aquí. Que vagi molt bé, matiners, bon cap de setmana i tornem dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença... Tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: dels experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba. I...
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: Ens hem fet una mica de recopilació de les contrasenyes més hackejades del món per recordar-vos el que no heu de fer. I ho hem fet en forma de
1: top 5.
2: Perquè la gent que li fa molta, molta, molta, molta il·lusió que sigui la data de naixement d'un fill seu és més o menys investigable, és desxifrable.
0: Sí, sí, sí, no és el que hauríeu de fer tampoc, però avui anem a les top comunes del món, és a dir, el que pots fer un bot, perquè un bot almenys haurà de buscar la xifra o la data del teu naixement del teu fill o del teu, però no sereu, n'hi ha de més senzilles encara.
2: No sereu mals pares per posar quatre números random en lloc de la data de naixement del teu fill.
0: No, no, no, clar que no. Mireu, doncs en el número 5 us poso la contrasenya 1111, és a dir, 1 fins a... No?
3: A l'infinit.
0: Exacte. És que si almenys escollíssiu un número que us agradés més, no sé, 444 o 999, però no, la gran majoria de gent es veu que es queda amb l'1111.
2: Però més que l'1234?
0: Sí, no, no, no, és que comencem pel tema del top 5.
2: Ah, ara arriba.
0: Però la gran majoria de gent es queda amb aquest número. I clar, tenint en compte que la majoria de contrasenyes tenen un número limitat de caràcters, aquí el hacker només cal anar teclejant-lo fins que ja no en càpiguen més. Tu pots seguir teclejant, però l'encertaràs sí, igual, perquè està limitat.
2: Amb un,
0: limitat.
2: Màxima, amb un mòbil acabaries ràpid. O,
0: clar,
2: o amb,
0: clar,
2: un,
0: clar.
2: Amb un caixer només cal fer 4 clics.
0: Mira, el que deia amb en Roger, tireu per números que sapigueu de memòria, el telèfon fix de la vostra àvia, el número del vostre carrer, el codi postal, la matrícula del cotxe... No agafeu-lo, perquè és que us passarà, sinó com a mi, que l'has de canviar cada moment a la feina, cada dos mesos, i ja anem pel 12 o el 13.
3: Ah, tu vas per aquí.
0: No, no, però sí que és veritat que a vegades poses una xifra al final, comences per l'1, i és un error, també.
3: Va, en el top 4.
0: El número 4, el típic QWERTY, ja sabeu que no vol dir res, però no us penseu que sou els únics a qui se us ha acudit teclejar les lletres de la primera línia del teclat en ordre d'esquerra a dreta, creient-vos superoriginals.
2: I la gent que es creu encara més intel·ligent, en lloc de QWERTY, que fa servir QWERTY UYOP,
0: ah, sí, exacte, clar, totes, no? Però no t'hi caben a vegades, eh?
3: Sí, sí, clar, sigui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
0: Clar, el passa que un dia us trobareu que aneu de vacances, haureu d'entrar al vostre compte des de l'ordinador d'un hotel o d'un ciber o d'on sigui, i clar, la feina serà vostra, perquè per si no ho sabíeu, no tots els teclats del món estan configurats igual, les tecles no són sempre al mateix lloc. O sigui, tu vas a França i si poses el QWERTY et surt... AZERTY, perquè on hi ha la Q hi ha la A i on hi ha la W hi ha la Z. Vull dir que no és tan evident. No et pensis que així no has de recordar. No, ho has de recordar igual.
3: A França no serveix, això.
0: No, n'hi ha molts llocs del món que tenen teclats diferents.
3: En el número 3.
0: En el número 3, admin. A veure, o sigui, es diu contrasenya perquè ha de ser personal. Si deixeu que la que us ha deixat l'administrador, o sigui l'informàtic, sigui la vostra, doncs és com si li donéssiu les claus de casa a tot el personal que hi ha treballat en la seva construcció. O sigui, tens la casa acabada i dius, vinga, anem a repartir una casa, hi ha una clau a casa manobre, una altra casa al pintor, una altra casa al fuster, una altra casa d'electricista...
3: És que hi ha gent que quan es compra una casa no canvia el pany i deixa les claus, vinga, de l'anterior. És igual.
0: Exacte, i a sobre reparteix
3: doncs
0: per tot el veïnat.
3: Sí, sí, sí.
0: Això és el mateix, molt malament, no ho feu.
3: En el número 2.
0: En el número 2, doncs, no us creureu, però la segona contrasenya més hackejada del món és password. O alguns amb la gran innovació de posar la primera en majúscula no fos cas, eh? Ja dius, és que jo ho he canviat molt. És que si almenys ho poséssiu en català, mira, tindríeu dos beneficis. Beneficis del català, eh?
2: La doble S.
0: Mira, en el primer, exacte. Que
2: no, que en anglès també hi ha doble S.
0: Sí, però mira, la nostra és una llengua poc parlada si ho comparem amb gent doncs d'arreu del món. I per tant, si escolliu a contrasenya en lloc de password, doncs els hackers ho tindran una mica més difícil perquè abans hauran de provar totes les llengües del món que són més parlades que el català. Però és que hi ha un altre segon avantatge.
2: Tenim més llengües darrere que davant, en el rànquing mundial.
0: Sí, però bueno, en tens unes quantes davant, no és password, saps què vull dir? Però és que a més la nostra llengua és minoritzada. Això què vol dir? Que la meitat de la població no l'escriu bé. Llavors, si escriviu contrasenya sense faltes d'ortografia, ja haureu esquivat el 80% dels hackers.
2: I ja tens el B2.
0: Exacte, per tant, hi ha un avantatge de ser català.
3: I la pitjor de totes en el número 1?
0: A veure, efectivament, encara queda gent que fa servir els números en ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no és una contrasenya. Ho saben dir els infants de 2 anys. O sigui, no ho intenteu. Ni que sigui de l'1 al 4, ni de l'1 al 8, ni de l'1 al 12.
3: Salteu-vos
0: no
3: algun número. Jo què sé, feu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
0: Ah, mira, bona
3: no?
0: idea.
3: Jo què sé, que sí, tampoc sí, és la millor de les
0: contrasenyes. Però llavors no recordes quin és el que t'has saltat.
3: Clar, això és una putada.
4: Comencen per F, però no són pares. En Wikim! Petit Miqui i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: és l'hora del conte. Jo l'insistia a la Laia. Quina és la temàtica?
1: Però és no que és... no hi ha temàtica. No, és un, Roger, no
0: és un,
1: simple,
0: un tio valencià que li mola i té Insta. Ja li has tirat DM o jueguitos?
1: No és un tio que em moli que sigui valencià. És un creador de continguts.
0: D'estils de vida.
1: No, per què ho dius d'estils de vida? No, és una persona que parla, jo crec, de coses de... Mira, d'entrada es diu activista valencià, a sota així el perfil, cosa que ja és guai. Parla molt de la llengua, és a dir, de defensar la llengua catalana valenciana, de les diferències entre els diferents accents, també planteja, recomana excursions, també se'n va a visitar pobles, també, per exemple, fa posts sobre oficis tradicionals per donar-los a conèixer, fa un divulgatiu. Per exemple, l'últim post que va fer, el penúltim, era dient que deixava la feina i que es dedicava 100% a ser creador de continguts. Mira, té 140.000 seguidors, eh? No sóc l'única que ha quedat encandilada. Com us dic, es diu Alegria de Poble, o potser no us ho havia dit encara, eh? Alegria de Poble, busqueu-lo a Insta si és que no l'esteu seguint ja. No sabia quin post seleccionar-vos, per posar-vos l'àudio, perquè és que m'agraden tots. Mira, us poso un que se'n va d'excursió, perquè veieu per on va.
2: Avui fem la ruta de les passarel·les de Balloré. Hauràs d'aparcar en el pàrquing, perquè dins de la localitat només poden circular residents.
3: A veure, quina és la teva ombra, veurà?
4: És que la baixa.
2: La ruta transcorre per dins del riu Guadalope.
1: Però ja ho veieu, eh? T'ensenya llocs superxulos per anar d'excursió, això per un cantó, però com us dic, doncs altres ocasions se'n va a algun poble i llavors fa una mica d'endevinall, aviam si la gent endevina en quin poble és, o també fa, a vegades, reflexions, eh? Sobre la vida mateixa, coses que li passen i que explica, o també, per exemple, surt a vegades la seva parella per explicar alguna cosa, perquè com que s'exposa bastant, eh? Això sí que ho té. I, no sé, l'altre post que us he triat, per exemple, és el que un d'aquests que us deia que recupera oficis tradicionals i va fins al lloc on el fan i explica una mica, recordeu el dia del... Em sembla que era el Dia Internacional de les Palmeres o així, sí, que us vaig parlar del palmerar d'Elx, sí, no? Doncs ell hi ha anat i n'ha fet una mica de reportatge.
5: Si jo et parle de palmeres, sabries dir-me en quina ciutat estic? Elx. Estem en la província d'Alacant, al Baix Vinalopó. Aquesta ciutat no es pot entendre sense el seu palmeral històric, declarat Patrimoni de la Humanitat. Has sentit parlar de l'ofici dels palmerers i les rizadores? L'artesania de la palma blanca. Un producte...
1: Veus? Sempre fent divulgació, ensenyant coses, vaja, jo trobo interessantíssim. I mira, a vegades, quan ho seguia, em plantejava un dia, quan veia un post... Hi ha moltes coses que ara tenim gràcies a les xarxes i que abans ja teníem d'altres maneres, en altres formats, sí, no? Però hi ha coses que potser no. I és que nosaltres, que vivim aquí al Principat, potser les diferències entre accents de diferents comarques del País Valencià no era una cosa que tinguéssim doncs, a l'abast, no? A no ser que coneguessis dos valencians de dues comarques diferents, era complicat. I en canvi ell, per exemple, aquí et fa un post que m'ha encantat, que jo me'l posaria cada matí per llevar-me, que són la diferència entre l'accent i les paraules valencianes de la costera i la Ribera Baixa. I estan ell i la seva parella dient quines són les diferències lèxiques i de, també de to que gasten i com les diferencien. Em sembla tan xulo. No us l'he posat ja per no cansar-vos, però aneu-hi, es diu l'alegria de poble i comenceu amb aquest, paraules valencianes, la costera versus Ribera Baixa. Jo em sembla enamorador.

0: garantit per l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I jo mateix, perquè vam anar divendres passat al casinet d'Hostafrancs de Sants.
1: I
0: el concert de Fetus, no només el repertori ens mola i és divertit, sinó que hem muntat un bon show. Si tot el que explicaven entre cançó i cançó em semblava divertidíssim, la gent estava animadíssima.
1: Val molt la pena, aquest concert de Fetus. I tant, em va agradar moltíssim.
0: Bé, doncs el seu proper concert serà, Anna, a Girona.
1: Serà dissabte a l'Auditori de Girona a les 8 del vespre, que serà quan faran aquesta segona esllavissada del romancer Tartera. Recordem-ho, la setmana passada Fetus doncs va fer la presentació oficial del seu darrer disc al casinet d'Hostafrancs i ara doncs a l'Auditori de Girona. I els gironins que actuaran a Barcelona dissabte són Minibus Intergalàctic.

Dos anys després del seu àlbum debut, Meditacions des dels miratges mercúrics, Minibus presenta el seu segon disc, Moviment oscil·lant polinòmic i iguala a 1, Partit X. Ho faran a la sala Upload de Barcelona, estrenaran les noves cançons i també les del primer àlbum. El concert començarà a les 8 del vespre. Seguim ara amb la celebració dels Amics de les Arts.

Després de passar per les trenes de Girona, aquest dissabte els Amics de les Arts seran a la Tàrraco Arena per seguir cantant els himnes que han marcat tota una generació o també cantar les noves cançons que ja formen part del seu cançoner particular. Aquest concert a Tarragona començarà a 2:15 del vespre.

Aquest dissabte el mitjà de comunicació La Directa celebra 20 anys i a banda d'activitats per a totes les edats, danses populars, un trivial, monòlegs i un dinar s'hi farà també doncs, concerts. Hi actuaran els Partiperes, que els estem sentint de fons, i també hi haurà la Ludwig, Sibarites i la Mare del Tano. Els concerts començaran a 8:15 del vespre a la plaça Joan Pelegrí de Barcelona. I encara a la Ciutat Comtal, dissabte, concert de Romàntic Dimoni a l'Apolo amb el grup Balena com a taloners.

L'actuació del quartet de rock barceloní Balena anirà abans del concert de Rodi, és a dir, de Romàntic Dimoni, que per qui no ho sàpiga, doncs és el nou alter ego de Carles Caselles, ex de Smoking Souls. El concert serà a la 2 de l'Apolo a les 8 del vespre. Molts dies sense aparèixer a l'agenda de concerts, Remei de Calafresca doncs torna aquest dissabte a Llagostera, serà dins del Festival Espurnes, un festival gratuït amb 8 hores de música que busca generar cultura amb consciència i de forma comunitària. A banda de Remei, dissabte al Parc de l'Estació de Llagostera també actuaran les Alosa, Olga Zuet, Joan Garriga, Derbi Júnior i Hipnosi. La festa arrencarà a les 5 de la tarda i tots els concerts són gratuïts.

0: Carinyo meu!
1: Les al·lèrgiques al pol·len seran les encarregades d'obrir el festival Ambassat d'aquest any. Ho faran dissabte a l'Estruc de Sabadell a les 8 del vespre. Serà especial perquè obren l'Ambassat, però també perquè celebraran l'aniversari de la Marina Rico, la vocalista principal de la banda. Les al·lèrgiques compartiran cartell

0: trajectòria i aquest cap de setmana presentarà les cançons del seu nou disc 10 anys d'un refugi. Si voleu anar, encara queden entrades. Actuarà al casino de Rubí per presentar el seu nou disc, Galàxies. Ho farà acompanyat de la seva banda de sempre, The Veterans. Ah. L'espectacle combinarà les noves cançons del disc amb els temes més emblemàtics de la trajectòria i el concert començarà a les 8 del vespre.
1: És que quan has dit anirà acompanyat de... Clar, com que en aquest disc Galàxies la cosa és molt poliamorosa, dic, a veure de qui va acompanyat el Manu Guix. Veurem.
0: Veurem, veurem, a veure què passa.
1: The Veterans, que és una bona banda. Sí.

0: repetim, és la sintonia de la gran cita al reality de dating que ha arribat al 3CAT i que ens servirà per fer una mica de debat de salseo aquí amb els companys, no només amb la Laia, la primera que en renegava i la primera en enganxar-se fins a les últimes conseqüències.
1: No, tampoc.
0: I també l'Anna Closa, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I en Sergi Ruiz, què tal?
3: Molt bon dia. Li hem fet un pressing a la Laia perquè acabés mirant la gran cita.
1: Aquí hi ha com dos equips, eh? Hi ha, jo crec, l'Anna i en Sergi, que s'han declarat bastant fans i ho han seguit fins al final i estan com bastant in, i en Roger i jo una mica més des de l'escepticisme i l'experiment social. Ho dic bé,
0: bueno,
1: Roger?
0: Jo sempre faig allò d'abans de criticar qualsevol cosa, jo m'hi poso. El que passa que vaig bastant endarrerit, mm-hmm, i sé que en Sergi, tu vas al cap de al cap
3: jo davant, ho he acabat.
1: És el que m'acaba primer. Tu també, Anna,
2: jo també l'he acabat, vaig acabar la nit.
0: Penseu que tenim encara un episodi especial que és la gran cita 6 mesos després,
3: sí,
0: del qual jo sí que n'estic atent perquè a mi per TikTok i Instagram he vist ja les parelles que, vaja, que ho són, que s'han consolidat, que s'han enrotllat, que fan plan junts, i m'he quedat com amb Laia al corda, vull saber què ha passat pel mig, perquè he vist només el pilot.
1: Clar.
0: I parelles ja fent plans d'anar de viatge i tota aquesta mena d'històries.
3: Clar. El que hem parlat algun cop l'Anna i jo a la redacció és un... o Instagram mostra una cosa que és 6 mesos després que de la final, perquè a la final passen coses que a vegades no es corresponen, o són uns actors de molt bons.
1: Sí,
3: perquè hi ha coses que dius, ostres, això no hauria d'estar passant, no, intentarem no fer spoilers, però és un, això no em quadra amb el que ha acabat passant.
2: Jo sí que

0: hagués preferit que no haguessin publicat absolutament res, i evidentment tu vas imaginant-te coses mentre vas veient el programa, no? Aquests acabaran junts, sí, no, marxaran per separat...
1: Perquè tu que has vist l'últim capítol, sí, no acaba de forma ja qui s'ha enrotllat, qui no s'ha enrotllat, sinó que hi ha alguns dubtes encara.
0: Clar, el capítol s'acaba... O sigui, el programa s'acaba d'una manera que després tu mires Instagram i veus parelles que fan TikTok junts, molt junts, diria.
2: Molt junts.
0: Molt junts. Clar, i el programa potser no va així.
3: Clar, és contradictori, realment té molt sentit el que dius tu, Anna, és a dir, s'hauria de fer una política de no publiqueu res fins que no s'hagi hagut desenllaç, perquè si no sí que és com molt confús, no?
0: Clar.
3: Si voleu, primer m'expliquem una mica, per aquells que no hagin entrat encara, sí, la premissa.
1: El procés, perquè al primer capítol sí que ja et posen algú amb qui començar, no? Van emparellant una mica.
3: No. És a dir, això és la premissa és com si fos el Soc i Seré, pels qui sí que l'hagin vist, agafen 100 persones, el càsting és de 100 persones, que tenen ganes de trobar parella, aquesta és la premissa inicial.
2: Tothom no.
3: Bueno,
2: però
3: en principi.
2: Ja hi
3: arribarem. Això és el que diuen,
0: sí,
3: no?
0: Sí.
3: I les posen en un recinte durant 2-3 dies, no és concreta, tipus casa de colònies.
1: És la masia de Can Soler de Palau de Vilanova. Jo vaig anar a un festival de música allà.
3: Perquè no ho expliquen, però es pot identificar, m'imagino. Sí, sí. En tot cas, la premissa com afegida és que hi ha una intel·ligència artificial que ha determinat o hauria determinat parelles extremadament compatibles entre aquestes 100 persones. Però ells no ho saben, ni ho sabran en principi. Aleshores, es fan dos grups i posen a un membre de la parella, diguéssim, a cada grup, d'acord? I hi ha una impossibilitat de relacionar-se de manera amorosa amb la gent del teu mateix grup. És així?
0: Ho has explicat molt bé.
2: Sobre el paper, sí.
3: Sobre el paper és així. Aquí comença la trama. Aleshores, bàsicament, comença amb un moment en què es veuen per primera vegada, per tant, ja han de dir el qui els agrada d'una manera absolutament superficial, perquè només estan veient el físic, no?
1: Com fent swipe.
3: Exacte, com fent swipe, bàsicament.
2: També fan com unes preguntes en el primer capítol per saber...
3: Sí, però això és després. Primer és només la primera vista, després...
2: Bueno, tu vols dir les preguntes que li fa la Dulceida a la Font.
3: Exacte. Després
2: van
3: amb...
2: supereu-lo, sisplau, perquè és que és...
3: Perquè, clar, és duríssim, estàs jutjant la gent per la seva cara. O sigui,
0: exacte, bàsicament pel seu físic.
2: Clar, és molt institut.
0: Perquè et pregunta qui t'agrada de la persona que tens davant, o sigui, de totes les 50 persones que tens al davant, qui t'agrada.
2: I al final és el catàleg. Diu, el que tinc al costat i és un no.
3: No pot ser.
2: No pot ser.
3: Després es passa a una sala on ja comencen a respondre preguntes de sí o no, però davant de tothom, no? Allò, què t'agrada, relacions obertes o tancades, etc. I, clar, aquí comencen a aparèixer les primeres contradiccions amb allò que t'havia agradat més físicament, però què passa? Que igual hi ha una línia vermella. Mira, sentim un tall.
4: Pues perquè físicament m'agrades, però és que si tu vols una relació oberta és que a mi em costaria molt. Si tu vols escollir una persona per tota la vida. Sí. En veritat, sí. A lo millor sona impossible, però... ho vull intentar.
5: I no sense desig per a altres persones.
4: Sí, però com a ser
3: aquest
4: humà...
3: Aquest és el cas de dos nois, no? Jo sabreu els noms vosaltres, jo no.
0: L'Isaac i el Dani.
2: Gràcies.
3: Exacte. Doncs ells s'agraden molt, però tenen aquest problema que hi és planant durant tota la temporada.
2: És una de
3: les
2: trames amb majúscules de la gran cita.
3: Que a veure, tampoc hi ha tanta història. Vull dir, al final té una línia vermella i tot
2: però,
3: i així s'agraden molt.
2: Però o sigui,
3: clar, cediran,
2: un cedirà
3: no?
2: Que no, l'altre cedirà, veurem. Aquest,
3: i això passa com en diverses...
2: Veurem.
3: Clar, i comencen a conèixer i suposa que passa això, bueno, com a la vida mateixa, no? També m'ha sorprès la capacitat d'algunes persones com a mi m'ha sorprès, perquè després seguim amb la temàtica, és a dir, després de les preguntes obertes es fa una cita ràpida i després una cita més íntima, no?
1: Un speed dating, sí, perquè tothom ho entengui.
3: I després d'això ja s'ha d'escollir, si vols seguir amb aquesta persona o no. Vull dir que és com bastant ràpid.
2: Tornen a fer match, no? Després tornen a dir i la persona que té més match es queda com una mica més al programa, si no me'n recordo.
3: Sí, però això és després de les preguntes ràpides, ja.
1: I si no hi ha match, t'eliminen.
0: És que
2: de seguida
3: hi ha molta
2: gent. Una de les persones que eliminen diu, com que jo volia aquella persona i sabia que no podia, vaig eliminar a 3 persones que sabia que no em farien like, per així marxar i ja està.
3: Clar, és que, de fet, hi ha molta gent allà que està per fer bulto.
0: És una cosa
3: que veus.
0: Això,
3: perquè,
0: sí.
3: O sigui, també és veritat que una cosa interessant a parlar és a com es fa la postpro d'això, no? La postproducció.
2: Increïble.
3: Perquè, clar, tu, en el fons, suposo que esculls les escenes inicials en funció de què acaba al final durant el joc, perquè si no, no tindria cap sentit.
1: Per això al principi ja hi ha certs protagonistes.
3: És que els protagonistes són des del minut 1.
1: Sí.
3: O sigui, hi ha gent que no li veus la cara, literal.
2: De fet, no farem spoiler, però en un dels últims capítols passa una cosa que algú diu... a tu no t'havia vist mai. O sigui, era una de les 100 participants i és un... No sé ni com et dius.
0: Sí, a més es nota molt el programa que, per exemple, quan hi ha una parella que s'agraden i, per exemple, entre cometes, no?, doncs fa nosa el programa de seguida com que els diuen, mira, doncs com vosaltres us agradeu tant, doncs
3: ja
0: marxeu junts, exacte.
3: És que aquest és el tema, l'espectacularitat de què es premia en un reality d'aquestes característiques.
2: S'ha de dir que en aquest en reality no hi ha premi final, que això és una cosa que és més experiment i el que diuen és que es guanya l'amor. Això és una de les coses que a mi m'agradaria
3: surrealista.
2: Però que no hi ha un premi que la gent no ha volgut seguir per guanyar un 100.000 euros.
3: Jo ja he entès per què el trobeu tan guai, o perquè la gent que el troba molt xulo és perquè compara amb altres realities merdosíssims, jo crec, de cites, no? Llavors, clar, en comparació amb això, aquest deu ser molt guai. Clar, jo, que no he vist cap altre reality de cites, em segueix semblant bastant...
0: També et dic que són persones que et podries trobar al carrer. Vull dir, són persones molt normals, i això jo crec que guanya molt.
3: Però que els altres programes de cites no.
0: Els altres programes jo crec que són ja saps que són personatges que van per això.
1: Però què hi trobes de criticable, Laia, que vull sentir-ho també?
3: L'espectacularitat de les emocions, és a dir, em segueix sabent greu que posin gent a plorar davant de la càmera.
2: Però al final és un reality i és
3: clar,
2: el que...
3: És que ja ho entenc que el problema el tinc jo ja ho entenc.
0: No, bàsicament perquè al final són coses que remouen i...
3: Clar, però una cosa Catalunya,
2: que ha estat bé del programa, que ho vaig sentir en una entrevista, és que és el primer reality de l'Estat que ha tingut coordinadors d'intimitat i que tenien allà dos o tres persones que els anaven ajudant, que els hi feien com també de psicòlegs en algun moment, que els hi anaven dient, ostres, doncs si no et sents còmode per aquí, doncs no ho fas, i tal, que han tingut això com un equip que els anava assessorant, que també és...
3: Que
2: potser fons... això ho hauria jo posat més en valor a la pantalla.
3: Exacte, i també s'ha d'ensenyar això. Mira, sentim un altre tall.
6: Em sap greu haver-li fet mal, si no la meva intenció per res. Amb l'altre Xavi hem anat evolucionant molt, he trobat coses que em fan feliç, i bueno, però això no treu, òbviament...
3: Clar,
6: això
3: és reality, i Xavi, clar, reality purament.
1: Ha descartat un noi per un altre, entenc.
3: Exacte.
2: És a dir, és la Marta, i durant els primers capítols ella estava coneixent a un de l'altre equip que li agradava bastant, i també li estava agradant molt un del seu propi equip.
3: Amb qui no podia quedar.
2: Amb qui no podia quedar.
1: I llavors què fan? Se'n van junts amb l'altre?
2: No, i passa una cosa que un dels dos li trenca molt fort el cor, direm aquí.
3: Bé, és igual, però el tema és bàsicament que a mi el que m'ha sorprès és gent que està com flirtejant amb dues persones alhora molt fortament, que a més una cosa
2: si només
3: també...
2: fos amb dues.
3: Ja, ja, exacte. I això per mi ja penso, tio, que no ho veus, que ho veu tothom això. Que no tenen vergonya.
1: Us heu emocionat amb els que els hi ha sortit bé la història i han acabat sent
2: a l'últim capítol, i vaig a dir al minut 10 estava amb la llàgrima viva més. El vaig mirar abans del desconcert
0: jo
2: ara això com ho remonto per anar fent programa a la prèvia del desconcert.
1: Anna, tu que l'has vist també l'última, aquest moment, com que vas viure?
0: A mi l'últim capítol m'ha sorprès molt. Vull dir, em sembla que hi ha aquí girs...
2: Hi ha molts temes a parlar entre ells després del programa.
0: I he de dir que jo, per exemple, la gran cita no em cridava l'atenció. Sí que primer ho vaig mirar perquè una amiga meva va tenir una història amb un dels participants.
3: Wow.
0: I pel morbo dic, doncs mira, m'agradaria veure-ho. I m'he acabat enganxant. Vull dir que totes aquelles persones que, per exemple, tinguin el dubte de vull mirar... Mireu-ho, perquè la veritat que...
3: Sí, jo encara que sigui com a experiment social, que és el que he fet jo, i després pots seguir-ho criticant, eh?
2: Jo li he de donar les gràcies a l'Aina Ostrell, perquè jo tampoc ho anava a veure, i abans d'un programa ens va ensenyar en Frank i a mi una cita, la de la farmacèutica i la de la sexòloga i l'Olotí, i va ser un... Vale, això ho hem de veure tot sencer.
1: L'Olotí no té feina?
2: L'Olotí és periodista, instagramer, creador de contingut...
1: Quan hagueu vist l'especial de 6 mesos després, és a dir, l'especial on ja estem a l'actualitat, ens explicareu com els va les noves parelles?
0: Mira, la setmana que veu podeu comentar,
3: sí,
0: no?
3: Sí.
2: Jo tinc alguna porra, feta, també.
1: Es comença amb il·lusió i, Sergi, tu creus que potser alguna cosa trontollarà?
2: Jo crec que al revés, que alguna cosa que ha trontollat acabarà bé.
3: Ai, senyor, la gent...
1: Serà possentat.
3: La gent té una tendència a anar cap a la toxicitat. No saps ni com parlar-me, sempre...

0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Avui estem celebrant l'edició 500 del Warzone Ever. Yeah. Felicitats. Aquesta secció que va néixer ara fa una mica de 3 temporades i on han sonat cançons de tots els tipus. Per tant, punxar una cançó avui, ho hem de dir, no era fàcil. Sí que tenia clar qui havia d'aparèixer. L'home que m'ha fet perdre els combats de cançons cada vegada que l'he punxat després de ser censurat pels oients. Laia? Ell, el miti. Exacte, David Bisbal, un cantant que va haver-hi un moment que tot el que cantava acabava en IA, com Boleria o...
2: Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría.
1: El Bisbal l'hem sentit molt aquests dos últims anys, sobretot el Nadal, aquí als Experts. Gràcies, sobretot, a aquest amacle.
3: A mi burrito sabanero voy camino de Belén.
4: Una cançó que no només ha calat ja com a un estàndard de Nadal, sinó que va eclipsar el seu propi meme de com estan les màquines.
1: És veritat.
4: Ja no se'n parla tant.
1: És flipant, això. Però avui punxarem el Bisbal en el seu apartat versió d'altres, que de fet és com el van conèixer. Penseu que OT, clar, ens va deixar temes com I si fuera ella d'Alejandro Sanz. O la cançó Lucía de Joan Manel Serrat.
5: No hay nada.
1: Però avui per què el punxem? Doncs perquè el tio no para, acaba de publicar fa poc més d'una setmana una nova versió, i atenció perquè, i amb aquesta cançó és la que us deixaré, en la Warzone Ever 500, David Bisbal cantant Vivir así es morir de amor, de Camilo Sesto. Acabada de publicar, no fa ni una setmana, aquesta cançó del Camilo.
4: És nova.
1: És nova, nova.
4: Bueno, sí, la versió.
1: L'original no, però la versió sí.
6: Sempre capacitat de trobar merda, Sergi.
1: Amb això
6: no.
1: Us deixo, amics oients. Em sap greu. És la Warzone Ever 500.
6: No te'n sap de greu.
1: Adéu.

0: de descobrir aquest autor de còmics, l'Oriol Black, que acaba de publicar el còmic Soy un gato, amb norma editorial, també està previst que aparegui d'aquí poc en català. És un còmic que parteix de la recerca d'ell mateix com a autor, és a dir, com a guionista, com a il·lustrador, un projecte molt personal, que a més el format l'ha publicat com un tankobon, que potser no sabeu què vol dir la paraula.
1: No tinc ni idea.
0: Però ho coneixeu segur, són els mangas clàssics en format com molt compacte, com baixets.
1: Sí.
0: O sigui, aquests són els típics volums de manga.
2: Val.
0: Doncs malgrat ell és d'aquí, té moltes influències, però un dels seus mestres, òbviament, és Akira Toriyama, i ha explicat l'Oriol, que va llegir una entrevista seva, que deia una bona història curta, d'un sol volum, un sol tankobon, ha de tenir 12 capítols. A partir d'aquí va començar, però sense saber ben bé de què aniria el seu còmic.
3: En el capítol 1 no sabia que en el 6 sortiria un fantasma, ni sabia que el dolent seria com és, ni sabia tot això. Va anar apareixent.
4: Ostres, és com l'antítesi d'una història, no? Primer apareixes una mica tot com anirà i després desenvolupes. Aquí
0: deixar-se anar.
4: Sí, sí.
0: Ara, els temes on van a parar són bastant crus, de la seva vida. La memòria, la pèrdua, la identitat... Una història que es va anar creant a partir d'aquests traumes que va passar en un moment concret de la seva vida.
3: El còmic el vaig començar just després de deixar una relació de 10 anys, que es va juntar amb que em cancel·laven un projecte que estava fent per França, llavors m'havia quedat sense feina i ma mare havia donat positiu en Alzheimer tot la mateixa setmana. Llavors, una miqueta la inèrcia de cada matí aixecar-me, anar a fer el cafè, sentar-me a taula de dibuix i posar-me a treballar, em va mantenir ocupat.
0: Soy un gato, un còmic que ret tot d'homenatge als referents de l'Oriol, no només a Akira Toriyama, sinó també a Hergé, l'autor de Tintín, o a les pel·lícules de Hayao Miyazaki, passant per pintors com Goya o Ramon Casas, el modernista. Tot plegat en aquest còmic titulat Soy un gato. A Itàlia, segurament en les últimes hores heu vist imatges de la inauguració de la Bienal de Venècia, o potser no tant dels actes d'ensí artístics, sinó per les protestes, perquè l'acte inaugural ha estat marcat per la tornada de Rússia i per la participació d'Israel en aquesta Bienal artística, i ahir van provocar algunes protestes que sí, van deixar l'art en un segon pla. El més irònic és que l'edició de la Bienal d'enguany, o d'aquest bieni, per així dir-ho, reivindica el silenci i la calma. Són els leitmotivs.
2: Silenci davant de la injustícia, per exemple.
0: Sí, bueno, les Pussy Riot, que sentim de fons, segur que silencioses no van estar.
4: No. Pavelló Rus ha reobert per primer cop des de la invasió d'Ucraïna amb una festa techno amb alcohol gratis, per tant, ja podeu deduir que hi havia molta gent. Això ha indignat col·lectius com aquestes que sentim, les Pussy Riot o les Femen, que ho consideren una provocació. L'organització ha limitat l'obertura del Pavelló Rus els dies previs a la inauguració oficial, que es farà dissabte.
0: Sí, quan inauguren, tanquen ells.
4: Exacte.
2: Però això quin sentit té?
4: Bueno, feu bullir l'olla, suposo. El president de la Biennal, Pietrangelo Botafoco, ha defensat la presència de Moscou, assegurant que l'objectiu del certamen és mostrar el món tal com és, diu.
5: Aquesta és una biennal que no vol resoldre, simplificar o donar seguretat, sinó que vol mostrar, superposar punts de vista i obrir-se a preguntes. Aquí l'únic veto que hi ha és per l'exclusió preventiva.
4: Bueno, que en parlin de mi, encara que sigui per mal, eh? La presència d'Israel també ha obligat a la intervenció dels carabinieri per les protestes que hi ha hagut a la porta de la seva instal·lació.
0: I ara, al nostre país, hem de parlar-vos que Plataforma per la Llengua denuncia que la Fundació Joan Miró ignora el català com a requisit per la direcció del centre, com també passa a un mercat, un teatre, el Mercat de les Flors, o un altre museu com el Mac Balaia, que pensava allí, Pantocràtor sí, llengua opcional.
2: Clar, és una llàstima, no?, l'entitat alerta que els processos de selecció només exigeixen assolir el domini de la llengua al cap d'un any al càrrec.
4: I mentrestant...
2: Clar, i tot això, a més, contravé la norma, la normativa vigent, vaja. Des de la Plataforma, Marc Biosca reclama que la Generalitat i l'Ajuntament facin complir el requisit lingüístic establert a la Llei de Política Lingüística.
6: De moment, s'està obrint la porta que es permeti exercir el càrrec sense la capacitació lingüística necessària. Per Plataforma per la Llengua, el coneixement del català no es pot tractar com un mèrit ajornable, sinó que ha de ser una condició necessària per a la contractació.
2: Per Plataforma per la Llengua, aquesta pràctica consolida un patró preocupant, que menys té el paper del català en institucions que haurien de ser referents en la garantia dels drets lingüístics, i a més estem parlant de cultura, no? Vull dir que si es posin, no seria justificable en qualsevol àmbit, però en el de la cultura com menys, no?
4: Totalment.

0: El que sentim de fons, les recordeu ni que sigui del programa d'abans d'ahir, perquè la Laura Grau ens va reivindicar les filles de Cassandra, aquest duet gallec que combinen tradició amb música electrònica, una barreja que ens tira molt i que aquí al nostre país també està funcionant. I tu, Sergi, t'has agafat un exemple molt concret, però que pot ser molt revelador, que és que l'electrònica també es pot mesclar amb la jota, un gènere que ja de partida t'agradava bastant.
1: Absolutament, exacte. De fet, avui us vull acostar l'última de les propostes en aquest sentit, la unió de la jota amb l'electrònica, i és el projecte d'Anna Estallat.

Nas Tallat és el projecte que lidera la igualadina Laia Rius i que fusiona la música d'arrel dels Països Catalans amb l'electrònica contemporània. De fet, el nom Nas Tallat prové d'un malnom familiar de la Laia i l'ha recuperat, i això ja apunta a la voluntat d'aquest projecte, que és relligar les arrels amb la transformació que comporta el pas del temps. Nas Tallat acaba de publicar el seu primer disc, Cada casa, cada vida, on hi trobem aquesta J Nas Tallat o aquesta altra, J Soft Lounge.

0: El programa iCatMans del Quim Rutllant l'han entrevistada. Podreu sentir la conversa sencera la setmana que ve, però els experts han tingut accés a alguns fragments d'aquesta entrevista en la que ens explica la Laia que el seu nou treball té com a punt de partida la tradició mallorquina.
1: L'àlbum està tot enfocat al Vall de Bot i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball. I era una mica això, no?, com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de ai, Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no?, com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I per què la Laia ha dut el ball de Bot cap a la música electrònica? Doncs perquè la tradició i la música de ball, segons ella, són els seus referents.
1: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva. I al final és com el llenguatge que jo domino, jo sempre ho dic com que jo, no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però ja està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: Seguirem de prop aquest projecte d'Anna Estellat que ens permet fer una aproximació a aquesta unió, la de la música electrònica amb la tradicional, i més concretament amb la jota, perquè segurament és el ball que més uneix els països catalans. Penseu que de jotes se'n ballen al Principat, sobretot a les Terres de l'Ebre, també se'n ballen al País Valencià i a les Illes Balears. És a dir, si el Pi de les Tres Branques ballés, ballaria jota.
2: Hauria d'estar l'Ebre, el Pi de les Tres Branques.
0: Evidentment. Però...

Però ens ha anat molt bé parlar de Nastellà, perquè aquest no ha estat l'únic vincle entre jotes i electrònica que han aparegut aquests mesos. Només cal revisitar un cop més el darrer disc de la Maia Jaume, Sant Domingo Forever.

La Maria Jaume va voler homenatjar les festes del seu poble Lloret de Vistalegre amb aquesta jota electrònica carregada d'autotune. De fet, en alguna altra peça, com Amor d'Ultramar, també ens apareix la jota, en aquest cas samplejada.

0: I és que ja sigui des de propostes més avantguardistes o provinents de l'arrel, s'han ajuntat aquests dos conceptes, el de l'electrònica i la jota. Sabeu què és això? Xicona, tu saps com sóc. Xicona, tu saps com sóc. No m'agrada gens el festeig. Els coneixes, aquests, Laia, o no?
1: És que ara ho estava pensant.
0: Són els Faixa, un grup format a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, al País Valencià, que fa una anyeta ens deixaven aquesta jota, en la que també col·labora la Sandra Montfort, que duia per nom Marineries, aquesta cançó. I la Sandra Montfort, amb el seu antic grup Marala, ja ens havia fet jotes amb aquest component electrònic, com aquesta jota de morir. Sí, sí.

anem reculant més en el temps per buscar l'origen d'aquest tipus de vincles entre jota tradicional i músiques més contemporànies i trobarem d'una banda els Quicos, o sigui, el Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries, que amb els Pepet i Marieta ens feien aquestes jotes de l'indignat.

0: Pamela, doncs, llarga vida a la Jota, que sembla que serà llarga.
1: Quina bona repassada que ens has fet, eh? Jota és música actual, m'encanta.
0: Jota actual, és un ball que ve d'antic, però que sembla que té una llarga vida, si més no, lligada a l'electrònica.
1: Super de moda, eh? Com ara més que mai.
0: Tothom allà a ballar Jotes?
1: Tothom.
0: Roger, t'apuntes un dia a ballar Jotes?
2: Jo m'apunto a tot, ja ho saps.
0: Doncs vinga, va. Anna, ara Jotes, eh?
1: Sí,
2: ens obrim de gènere per anar a veure concerts de qualsevol mena.

0: Podeu anar a veure doblement els 31 FAM.
1: Sí, dissabte continuaran la seva gira temporada 2 a la Festa Major de Ripoll. El concert començarà a 10:45 a la plaça Abat Oliva i diumenge passaran per Lleida, que aquest cap de setmana comencen la Festa Major de Sant Anastasi. El Comboi va treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. Divendres passat el van presentar per primer cop en directe a les trenes de Girona i aquest mateix diumenge a Torelló, al seu poble, muntaran un esdeveniment per comentar el nou disc i tocar també doncs, alguns temes en acústic. Això serà a la Casa de Cuina, al lloc de Torelló, a les 12 del migdia. Seguim amb la ruta aquest diumenge al Palau Sant Jordi, Eric Clapton. Clapton tornarà a actuar a Barcelona més de 20 anys després. El guitarrista i cantant britànic trepitjarà el Palau Sant Jordi aquest proper diumenge. L'últim cop que va tocar en aquest recinte va ser el 2004, amb una banda formada per grans músics, entre els quals hi havia Billy Preston als teclats. Diumenge també arrencarà la novena edició del Fava Fest, que s'allargarà fins dissabte 16 de maig. El Fava és el festival artístic del barri antic de Manresa que vol convertir l'edifici de l'Anònima en un centre de creació per la cultura transformadora. La programació començarà diumenge amb la jornada inaugural que donarà el tret de sortida a l'edició amb actuacions com les de Ciutat, Nara Ellis i les Xotxos com a DJ set i això serà a partir de les 6 de la tarda a l'Anònima de Manresa. I aquest diumenge a Granollers se celebra el Minibit. La novena edició estarà dedicada, de fet, al grup gironí Kitsch.

Música familiar retrà homenatge a una banda que ha deixat empremta en la història de la música contemporània i en aquesta ocasió la mostra estarà dedicada al grup gironí Kitsch, pioner del rock alternatiu en català. El Minibit comptarà amb actuacions com les de Brighton 64 o Quim Carandell de la Ludwig i es farà diumenge a Rock on Bell.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa diari que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Avui començarem escoltant quatre sardanes del compositor Joan Lluís Moraleda i després passarem a escoltar diverses sardanes dedicades a Amer. En primer lloc escoltem Noces d'Hort a Contrapunt, sardana de Joan Lluís Moraleda amb la cobla Mediterrània. I és una sardana que el compositor dedica al conegut Ramon Monxo, que és el presentador del programa sardanista Contrapunt de Ràdio Terrassa. I després escoltarem Per tu, Francina, una sardana que el compositor dedica a la senyora Francina Boris, una coneguda i popular presentadora de sardanes a Ràdio Girona. Escoltem-les, doncs, per la cobla Mediterrània de Barcelona.

Avui, per començar, hem escoltat, en primer lloc, Noces d'Hort a contrapunt, i després una sardana que es diu Per tu, Francina. Són del compositor Joan Lluís Moraleda i han sigut interpretades per la Cobla Mediterrània. Bé, a continuació escoltarem dues sardanes més d'aquest compositor. I ara escoltem Palautordera, Cancell del Montseny, una sardana de plaça balladora que el compositor dedica a la vila on va néixer, a Palautordera. I després escoltarem Pedra Gentil, una sardana inspirada per aquest compositor amb un dolmen existent al Parc Natural del Montnegre Corredor, al terme municipal de Vallgorguina. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes interpretades per la Cobla Mediterrània i del compositor Joan Lluís Moraleda.

La Copla Mediterrània ens acaba d'interpretar Palau Tordera, Cancell del Montseny i després Pedra Gentil. Sardanes de Joan Lluís Moraleda. Bé, ara deixarem aquest autor, deixarem aquesta copla i ens anirem cap a Amer. I en primer lloc escoltarem una sardana d'un compositor molt jove. Es diu Eduard Xandric Crosses.

Acabem d'escoltar la sardana remensa d'aquest jove compositor, Eduard Xandrich i Crosses, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, ara escoltarem un moment d'un galop i continuem de seguida amb sardanes també dedicades a la vila d'Amer. I escoltarem després Font Picant del compositor Pere Buixó i Domènech, fill d'aquesta vila d'Amer, i després també d'un altre compositor local, El Mercat d'Amer, sardana de Josep Laredo i Moner, les dues interpretades també per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Font picant, de Pere Buixó i Domènec, i després El mercat de mer, de Josep Laredo i Moner, sardanes que han sigut interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i continuem a mer, i ara escoltarem La plaça del monestir, de Jesús Bosch i Codina, i després La plaça de mer, una sardana de Pere Fontàs i Puig, aquest músic i compositor que ha sigut durant més de 30 anys el director de la cobla La Salvatana. Escoltem les dues interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la plaça del monestir de Jesús Bosch i Codina i després la plaça de Mer de Pere Fontàs. Bé, i avui per acabar, dues sardanes més dedicades a Mer. Escoltarem ara a Mer, 1050 anys, de Pere Fontàs i Puig, i després, per acabar, l'aplec de Santa Brígida de Jesús Bosch i Codina. Són sardanes també interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. I així ens despedim, bon dia i bona hora i fins demà.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 8 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició, la darrera ja d'aquesta setmana, al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, l'equip d'aquest programa, Eli Arjona, Roger Tuset, Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu. Us acompanyarem fins les 12 del migdia. Ara mateix saludant-vos amb una temperatura de 13 graus a l'exterior de l'emissora al carrer Foment número 6. I amb l'objectiu de seguir explicant-vos, o acabar d'explicant-vos, el que hem queda per repassar del cap de setmana, de les activitats del cap de setmana, sobretot a Molins de Rei, però també farem una mirada a la capital de la comarca. I ara, aquesta primera hora, anirem cap a Sant Feliu de Llobregat. Per què? Per què anirem a Sant Feliu? Doncs perquè aquest cap de setmana celebren també les festes de primavera 2026. Ja sabeu que, per una banda, hi ha l'Exposició Nacional de Roses, ha parlat a la Fira Comercial i Industrial i també la Fira de l'Ocupació i la Formació, amb activitats culturals que començaran avui a partir d'aquesta tarda amb el pregó de les roses i continuaran durant tot el cap de setmana. En parlarem d'aquí una estona, 8:45, amb el Jaume Manyoses, que és el president de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Sant Feliu. Serà després d'haver actualitzat la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. Després d'anar cap a Sant Feliu, farem l'apunt del dia, aquest espai que compartim els divendres amb l'Àngel Rútia, i després repassarem la programació de la ràdio nostra i de la televisió per aquest divendres. Acabarem aquesta primera hora del programa amb l'espai del Xavi PSX, el Xavi Planes, tal dia com avui, un videojoc. Avui recuperant tots els espais d'aquesta jornada de divendres després de la festivitat de divendres passat, dia 1 de maig. Després de les notícies de les 9, la Sandra Tangerina ens acompanyarà per proposar-nos la cançó del dia i després tindrem la tertúlia dels Miquels, la tertúlia d'actualitat, avui amb la baixa d'entrada del Miquel Païssa, i esperem que ens puguin acompanyar la resta de Miquels, el Miquel Vinyes, el Miquel Casas, el Miquel Canut, el Miquel Díaz i el Miquel Vallès. Amb ells hi serem fins a les 10 del matí, a partir de les 9 i 11 minuts fins a les 10 del matí, que arribarem a l'equador del programa i donarem pas, en aquest cas, a l'espai polític del dia. Preguntes a Ara Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. A 10:45 tindrem la Mònica Mas Rubió, com sempre amb el seu espai Fragments, avui encetant uns articles, una sèrie d'escrits de Josep Pla. Sabeu que va ser un escriptor molt prolífic. Doncs en aquest cas, 5 històries del mar és la proposta que ens porta la Mònica, de l'escriptor empordanès. Serà a partir de 10:45. Després seguirem repassant més dones, grans dones de la història, a l'espai que compartim amb la Judit Herrera, a partir del llibre 100 grans dones de la història que ha escrit la Maria Àngels Cabré, i teniu aquest llibre editat per Cossetània. N'extraiem dues biografies cada setmana. Avui escoltarem dues biografies més a partir de 10:45 i fins a arribar a les 11. I a partir de les 11 el que us explicarem és que aquest proper diumenge, dia 10 de maig, l'entitat RoundNet Molins organitza un torneig obert a tothom per celebrar el seu segon aniversari. El torneig es farà al camp de futbol a la zona esportiva Ricard Ginebreda, al barri del Canal, entre les 9 del matí i les 2 del migdia. No va poder ser, ara fa uns mesos, poder parlar amb l'entitat. Avui, en principi, sí. Tindrem a l'Ernest del RoundNet Molins perquè ens expliqui ben bé què és aquest joc, perquè és força interessant si ho busqueu per internet, però millor que ens ho expliqui l'Ernest, i què és el que fan en aquest espai. De fet, no té un espai concret per poder jugar a aquest joc. Sí que es necessita, doncs, unes determinades condicions d'espai, però que és versàtil, i en aquest cas coneixerem, doncs, com es juga i les regles, com es puntua, a partir de les 11, parlant, doncs, amb la gent de RoundNet Molins. Tindrem també el Xavi García amb el seu espai Te'n Recordes. Això serà a partir de 10:45 i fins a arribar a 12:45, perquè després ens visitarà l'Héctor Zacarías, el nostre col·laborador que ens proposa excursions cada setmana, i ens portarà a la Noguera, en aquest cas, a la comarca de la Noguera, que em sembla que no hi havíem anat encara, al Congost de Mu. No confondre amb el Congost de Mont-rebei, eh? El Congost de Mu. Ja ens explicarà més detalls el lector a la part final del programa. Serà, com deia, tres quarts de 12 fins a arribar a les 12, que és quan posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora. A partir d'aquí tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia amb el repàs de la jornada, però també del que ha donat de si la setmana, fins a dos quarts d'una. Cita amb el Pau Moratalla amb el seu programa Parlem de Còmics, de dos quarts d'una a la una, i d'una a dues la reemissió del programa Tot Teatre amb el Dani Pasqual. És divendres 8 de maig de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Benvingudes, benvinguts. Ara mateix són pràcticament les 8 del matí i 7 minuts. Us dèiem, tenim una temperatura de 13 graus a l'exterior de l'emissora, al carrer Foment número 6. Anem a veure com es presenta aquesta jornada de divendres, però sobretot també el cap de setmana, que tenim diverses activitats a l'aire lliure. A veure si la pluja ha de fer la guitza en algun moment o no. Què tal, Jordi Miralles? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol, bon dia. Pocs canvis en la situació meteorològica. Avui un temps semblant al que vàrem tenir ahir els últims dies, és a dir, amb nuvolositat variable durant tota la jornada, amb més estones de sol al matí i una mica més de núvols a la tarda. A la tarda és cert que cap a l'interior de Catalunya hi haurà precipitacions, des d'aquí veurem els núvols, però la pluja, en principi, no hauria d'arribar aquí a la costa. Les temperatures avui una miqueta més baixes que les que vàrem tenir ahir, per tant, màximes al voltant dels 20-21 graus aproximadament. Anem a dissabte, el temps canvia. A primeres hores del matí alguna clariana, però a partir de migdia, primeres hores de la tarda, cap a l'hora de dinar més o menys, començarà a ploure i plourà durant bona part de la tarda i també la matinada de dissabte a diumenge. Les temperatures demà més o menys com les d'avui, tot i que la tarda refrescarà una mica. I de cara a diumenge, doncs, un ambient força més assolellat, perquè la nit de dissabte a diumenge aniran marxant ja tots aquests núvols, sortirà el sol diumenge i pujaran les temperatures, perquè bufarà vent del sud i del sud-oest. Per tant, màximes dissabte al voltant dels 20-21, diumenge podrien arribar ben bé fins als 24 o gairebé 25 graus. Per tant, un ambient força més suau.
0: Gràcies, Jordi. I ara anem cap al RAC per conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Ens ho explica avui la Laia Batet, que la tenim ja a punt. Doncs vinga, Laia, què ens expliques? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix un camió avariat a la C31 a l'altura de Sitges obliga a fer un pas alternatiu i crea diversos quilòmetres de retencions. També destaquem una avaria a la A2 a Sant Vicenç dels Horts que deixa un carril tallat i genera cues cap a Lleida, així com retencions a la mateixa via Sant Joan d'Espí per entrar a Barcelona. I a la P7 circulació lenta a l'altura de Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la ronda litoral, diversos quilòmetres de cues en sentit sud i a la ronda dalt diversos trams de retencions en els dos sentits. I a la C58, circulació intensa, Sant Quirze del Vallès, direcció Barcelona. Això és tot des de RAC, bon dia.
0: Gràcies, Laia, bon dia i bona jornada. Les 8 del matí i 9 minuts, seguim parlant de mobilitat, en aquest cas del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi tenim normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. Ho celebrem. I més coses quan passen 9 minuts i mig de les 8 del matí. És el moment de saludar el Francesc Rueda perquè ens comparteixi l'oferta de feina d'avui divendres. Quina és aquesta oferta, Francesc? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta de Molins de Rei d'una escola concertada. Ens demanen una administrativa a jornada completa. Es busca una persona per treballar a jornada partida, 37 hores i mig setmanals, de dilluns a divendres, de 9 a 2 i de 14:30 a 17:15. El contracte seria indefinit amb un període de prova. El salari estaria al voltant dels 18.000 euros bruts anuals, negociable segons valuada el candidat o candidata, i les tasques les propers d'una administrativa en una escola. Es busca un professional polivalent amb experiència en atenció al client i faria petites compres, tasques administratives diverses i gestió de documentació. També es valorarà disposar de coneixements de comptabilitat i experiència en el sector educatiu i en el programa de gestió escolar Clicked. A nivell de requisits, experiència en feina similar d'un parell d'anys, català a nivell B2 intermitjal, coneixements d'ofimàtica, internet, i a nivell d'estudis, una FP2 o un cicle de grau superior com a tècnic superior en administració i finances, o també una FP1 o un grau mig en l'àmbit administratiu o experiència en una feina similar.
0: Molt bé. Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per la informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei amb la farmàcia de guàrdia, recordant la farmàcia de guàrdia, tant per avui divendres com pel cap de setmana. Avui divendres, dia 8 de maig, és la farmàcia Roca. La farmàcia Roca la trobareu al carrer Major número 31. Demà dissabte, dia 9, és la farmàcia del Passeig, que la trobareu al Passeig Pi i Margall número 11. I el diumenge, com és habitual, en dia festiu, és la farmàcia Espinet, del carrer Menéndez Pelayo número 36, al barri del Canal. En tots els casos, l'horari del servei de guàrdia aquí a la vila és fins a les 10 de la nit. A partir de les 10 ja sabeu que us heu de desplaçar a les poblacions veïnes que sí que disposen d'aquest servei de farmàcia oberta tota la nit. Però fins a les 10, aquestes són les farmàcies aquí a la vila que estan de guàrdia. Avui, la Roca, demà, la farmàcia del Passeig i diumenge, la farmàcia Espinet. Tres minuts i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local amb una de les notícies d'aquestes últimes hores, tot i que ja era una notícia doncs prou sabuda des de fa alguns dies, però ara sí confirmada. El Tour de França canvia el recorregut degut a la pesta porcina a Collserola. Ara ho expliquem. Sílvia, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Sí, mira, és el micro número 6. Endavant. Bon dia i bona hora.
1: La segona etapa del Tour que arriba aquí a Molins de Rei havia de passar per Collserola per pujar fins a Santa Creu d'Olorda i des d'allà anar cap a Barcelona. Però la situació sanitària per la pista porcina, que prohibeix l'accés a tot el parc natural, ha fet que la Generalitat demanés a l'organització del Tour que modifiqués el recorregut. De moment encara, oficialment, almenys no s'ha explicat. Ahir ho parlàvem amb l'alcalde, ell no tenia comunicació oficial. Justament ahir al matí es reunia amb el conseller d'Esports per tenir la resposta oficial, però ja se'ns avançava aquest fet. Justament en el context en què la setmana passada també l'Ajuntament va presentar la imatge gràfica del Tour al seu pas per Molins de Rei, l'eslògan Vivim el Tour, i es va explicar que es preparen un conjunt de propostes, com ara xerrades, exposicions i activitats esportives que es faran les setmanes prèvies, a més de la festa central el 5 de juliol, que és el diumenge 5 de juliol, quan el Tour passarà per la vila. En tot cas, ahir l'alcalde avançava que no passaran per Collserola, però sí que passaran pel nostre terme municipal. Xavi Paz.
2: Vindran pel mateix lloc, vindran per quatre camins, venen a l'origen de l'etapa, és el mateix, i el que faran després llavors és, en comptes de girar a l'esquerra per anar a buscar el Verdaguer i tota la carretera a Vallvidrera, doncs travessaran el poble per aquesta carretera, antiga carretera nacional, no? I per tant farà un trànsit, sembla ser, per Molins de Rei, de forma més ràpida, evidentment, però travessant tot el poble. Per tant, farem la festa, farem les activitats a l'entorn del Tour de França i després els ciclistes aniran per aquest tronc, sembla ser, de la Nacional.
1: Per tant, es retallarà el recorregut, no pujaran per el carrer Verdaguer cap amunt fins a Santa Creu, però sí que passaran per la vila, en concret per la carretera, la Nacional 340.
0: Bàsicament s'han eliminat els 12 quilòmetres que passaven pel parc de Collserola, s'ha eliminat aquest tram i hi ha hagut aquest canvi de traçat, com hem explicat. Més coses en punt, 8:45. Anem a fer un apunt d'esports també per destacar la situació dels quatre equips sènior del club de bàsquet Molins.
1: El sènior masculí que està a punt de tancar la seva permanència, de confirmar la segona catalana, una lliga molt lluitada. L'equip ha patit amb lesions i baixes de jugadors, però l'han reforçat amb jugadors dels altres equips. Han guanyat els últims 4 partits i si guanyen el proper partit aquí a casa, doncs ja tenen confirmada la permanència. I el femení afronta les dues últimes jornades de Lliga després de 9 victòries consecutives i depenen d'elles mateixes per quedar terceres, una posició que podria suposar opció de pujar de categoria. Miquel Sánchez, de la Junta del Club, ens ha explicat la situació del femení.
3: L'última victòria va ser a casa contra el Sant Boi, equip que està lluitant per la permanència, de fet ja l'obtindrà pràcticament segur, però va posar les coses molt difícils al Poli i bueno, l'equip va guanyar per 63-54 i aquest diumenge, després de la parada pel pont de l'1 a maig, que no hi havia competició, l'equip visita la pista del primer classificat, el Club Bàsquet Prat, que ja és matemàticament campió de Lliga, i jugarà aquest diumenge a les 19:30 al pavelló Estruc del Prat de Llobregat.
1: I en el cas del masculí, juguen el diumenge, però aquí a casa, 8:45 del vespre, al Poliesportiu Municipal. Si guanyen, s'asseguren la permanència en la categoria.
0: Passen pràcticament 2 minuts d'un 8:15 del matí. Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats per aquest cap de setmana, començant per la proposta que fa aquesta tarda el Club Natació Molins de Rei.
1: A 6:15 de la tarda faran zumba solidària per a aquelles persones que vulguin anar a participar-hi. Heu de fer una aportació de 3 euros per fer la zumba, o si doneu a partir de 5 euros us donaran també una bossa del club. És una activitat solidària. Tots els diners que es recullen íntegrament aniran a parar al Club de Bòquia Molins Sebastià Massana. Avui a 6:15 a la zona de gespa de la piscina municipal, fins avui mateix, fins una estona abans que comenci l'activitat, podeu fer les aportacions per participar-hi.
0: I la gastronomia local torna a sortir al carrer a partir d'avui amb l'onzena edició de la mostra gastronòmica Molins Ve de Gust.
1: 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves participaran en aquesta mostra des d'avui a la tarda i fins diumenge. També hi haurà l'opció de... En aquesta mostra hi haurà varietat d'oferta gastronòmica, platets o tapes. Hi haurà des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. Comença avui a les 6 de la tarda, com dèiem, avui tanquen a les 11 de la nit, demà d'11 a 11 i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, a la plaça de la Llibertat, on ja hi ha tots els estants preparats. Bàsicament el que heu de fer és comprar els etiquets a un preu, al preu d'un euro i bescanviar-los pels platets o per les begudes. I a més, també hi haurà la zona de la Pèrgola, just al costat, actuacions en directe de la banda de spin-off i també sessions de joc. I per tant, música i gastronomia amb beguda durant tot el cap de setmana a la plaça de la Llibertat.
0: Molt bé. Més coses que us expliquem. El SEM, anem a intentar parlar, però no ha pogut ser doncs al final, però esperem que els hi vagi molt bé aquesta activitat, que porta per nom Intercanvi d'Esqueixos, que organitza per demà dissabte.
1: Demà a les 10 a la plaça 1 d'octubre, aquells que vulgueu fer intercanvi de plantes, esqueixos o donar o rebre consells de cura i cultiu, podeu participar i només heu de dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos o etiquetes en aquesta trobada per fer comunitat sota aquest tema bàsic, intercanviar esqueixos o plantes. Demà a partir de les 10 a la plaça 1 d'octubre. I encara parlant del SEM, aquests avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotos al Jardí Botànic del SEM a Can Ametller. Avui de 6 a 8, demà dissabte està oberta l'exposició de 2:15 de la tarda a 2:15 i diumenge, últim dia, al matí, de 11:15 a 2.
0: I encara afegim una altra informació del SEM, i és que aquest diumenge la secció de senderisme organitza una sortida a l'entorn de la comarca de la Conca de Barberà, una ruta circular d'uns 16 quilòmetres, on passaran per Pontils, Sant Miquel de Montclar, Montclar i Santa Perpètua de Gaià. Sortiran a les 7 del matí aquest diumenge des de la plaça dels Països Catalans. Si voleu més informació, no sabem si encara s'hi pot apuntar, doncs podeu passar avui aquesta tarda a 6:45, a 6:45, a 6:45, pel local del SEM. Més coses, tornem a demà dissabte perquè també tenim una activitat al mercat municipal.
1: És un taller de piruletes de xocolata pensat pel públic infantil. Hi ha dues sessions, de 12 a 3:15 i de 3:15 a 2:15. Places, us heu d'apuntar, són places limitades, hi ha un codi QR i, com dèiem, molt pel públic familiar, faran piruletes de xocolata i també es parlarà del cacau i del comerç just. Demà al migdia al mercat.
0: Demà a la tarda tenim cita amb el cinema al Teatre de la Penny.
1: Amb l'última pel·lícula d'Oliver Laxe, Cirat, que podreu veure demà a les 7 de la tarda, una pel·lícula que ha rebut diversos premis i nominada també als Oscars de Hollywood com a pel·lícula internacional. Demà a les 7, entrada a Centràpolis o a la mateixa taquilla de la Penny.
0: I el diumenge tenim la 28a edició de la Paella Popular del barri del Canal.
1: L'organitza l'Associació de Veïns. Es farà a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández. Hi haurà opció de paella mixta o vegetariana amb aigua, beguda, pa i postre. El preu pels socis de l'entitat és de 10 euros i 12 pels no socis. I encara avui vendran els tiquets, avui de 6 a 8, encara podeu anar al local de l'Associació de Veïns a retirar els tiquets, això sí, demanen que feu el pagament amb efectiu.
0: Tenim també activitat del Club Raunet Molins per aquest diumenge dia 10 de maig. En parlarem avui a partir de les 11, Organitzen un torneig obert a tothom per celebrar el seu segon aniversari. Ho faran a la zona esportiva Ricard Ginebreda de 9 del matí a 2 del migdia. En parlarem a partir de les 11. I el Foment, que aquesta setmana doncs, té poca activitat, de fet només el diumenge, amb el ball, amb el Jaume Teclats, que el podeu gaudir aquest diumenge a partir de les 6 de la tarda.
1: I per acabar, una altra proposta per avui, esportiva, del Club d'Hoquei, i és que avui fan la presentació oficial de la nova mascota a 6:45 de la tarda a la sala d'actes de la Federació Obrera. Es donarà a conèixer la mascota, què significa, quin paper tindrà el club, i hi haurà la participació de membres del club, equip tècnic, jugadors i jugadores avui a la tarda a la FEDE.
0: I més enllà de Molins de Rei, afegirem aquesta celebració de les festes de primavera de la població veïna de Sant Feliu de Llobregat, que celebren aquest cap de setmana. En parlarem ara a 9:15 del matí. Perquè hem de seguir avançant, 7 minuts i mig i 9:15. repassem la informació general a través dels titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, bon dia.
4: Bon dia, Oriol. La mare del nadó maltractat queda en llibertat i el pare no, diu el periòdico a la seva portada. Els tests genètics que s'han fet al lactant a petició dels progenitors no mostren alteracions ni tampoc cap malaltia que justifiqui les lesions que

0: informen. També de la sequera, el pla per regenerar l'aigua del Besòs invertirà 600 milions i el Madrid expedienta Valverde i Tchouaméni després de barallar-se a cops de puny i que un d'ells acabés a l'hospital. A la Vanguardia, Sanitat obligarà els espanyols de l'Òndius a confinar-se en un hospital. L'OMS no avala la decisió del govern. Sánchez d'aïllar forçosament els passatgers del vaixell de l'antivirus i el PP acusa l'executiu de gestió caòtica. L'anfitrió del Papa espera a Barcelona en fotografia de portada de Faustino Lelga, foto, que és la fotografia que es veu a la portada, que és el rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona. Lleó XIV crida a treballar a favor de la pau incansablement. El pontífex i el secretari d'Estat dels Estats Units mantenen una reunió cordial al Vaticà i parlen de Philip Cummings, l'idili de Lorca amb un poeta nord-americà. També de la crisi del Madrid, Tchouaméni envia Valverde a l'hospital i la Unió Europea prohibeix a l'Asia despullar persones reals. El turista dels Estats Units demana asil, un turista, de fet, dels Estats Units demana asil a Espanya per por de Trump. És l'última notícia que llegim en aquesta portada de La Vanguardia. Passem a la del diari Ara, que parla de l'OMS, que crida a la calma. L'antivirus no és com la Covid, bé, això ja ho hem sentit abans. L'organisme confirma 5 contagis i n'hi ha 3 dependents, a més del cas d'una hostessa de vol neerlandesa. S'activa el rastreig d'un centenar de persones que van marxar del creuer o van coincidir en un avió. Parlant d'aquesta reunió insòlita de Trump i Lula a la Casa Blanca, amb fotografia de portada, i de l'Església, que xoca amb la ultradreta per la visita del Papa. Lleó XIV rep Marco Rubio per refer les relacions Vaticà-Estats Units. Més de la meitat dels llocs de treball nous els ocupen estrangers. Foment destaca que calen immigrants per continuar creixent. I una baralla al vestidor del Madrid acaba amb Valverde a l'hospital. L'uruguaià es discuteix amb Tchouaméni per segon dia consecutiu. Hi ha també articles de la periodista Natza Ferrer a la pàgina 40, parlant del Papa, i de Marçal Cintes, periodista i professor de la URL, a la pàgina 25, parlant de Rufián i Orriols. I, per últim, repassem la portada del Punt Avui. 50 anys de la reclamació per un teatre al servei del poble. El Festival Grec celebra mig segle d'història amb una programació que des de Montjuïc irradia a 58 espais de la ciutat. L'Anna Serrano parla de crida a la calma. L'OMS eleva 5 els casos d'antivirus i assegura que no és comparable a la Covid. I crònica d'Aina Argueta, el crit del 0 a 3, no som guarderies. I de Pere Bosch, un incendi que es creia apagat però que ara revifa. A l'esportiu, Hansi Flick té la mà trencada amb els clàssics, suma 5 triomfs en 6 partits, 3 títols i té el quart a tocar. I entrevisten a Olga Xirinacs, escriptora, que diu que la covardia dels catalans és canviar de llengua si se n'adrecen a una altra.
1: Seguim 3 minuts i mig i seran 9:15 del matí. De seguida anem cap a Sant Feliu de Llobregat, però abans anem a repassar els diaris digitals.
2: Comencem per BTV, que diu que la vella del Papa a l'Estadi Olímpic acollirà 37.000 persones i caldrà tenir entrada per accedir-hi. Els detalls d'un dels actes més multitudinaris és que es farà el dia 9 de juny. S'espera que reuneixi aquesta xifra, 37.000 persones, i es podria ampliar fins a 39.000. Per anar-hi, però, caldrà tenir entrada, que es pot adquirir des d'avui mateix a través del web calamirada.cat. Ho publica BTV. Espereu que hi hagi actuacions musicals. El periódico avança que hi haurà Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat. L'arxidiòcesi de Barcelona diu que, a diferència de l'últim viatge d'un papa, el de Benet XVI, aquesta vegada es faran actes multitudinaris a Barcelona i calculen que prop de 47.000 persones podran veure el papa en persona. Hi haurà la benedicció de la Sagrada Família amb un espectacle de llum i de colors i també s'instal·laran pantalles gegants al carrer, tot i que només s'han concretat de moment 2 punts, un al carrer Provença amb l'Avinguda Gaudí i un altre al carrer Mallorca amb el carrer Marina. Anem a Nació Digital, que explica que Interior i Mossos donaran explicacions sobre els infiltrats en una assemblea docent, un tema que sortia ahir al vespre. Els Mossos duran, expliquen com a resposta a aquesta acusació de presumpta filtració dins una assemblea de docents ahir, en aquest context de preparació de vagues i mobilitzacions. Doncs els Mossos diuen que duen a terme les seves funcions i responsabilitats sempre tenent la legislació vigent i conforme a les competències que tenen assignades. Les suposades infiltracions d'agents als Mossos en assemblees de docents que preparen les vagues educatives ho van denunciar ahir públicament el sindicat CGT, que va detectar la presència de 2 agents de paisà en una reunió a l'Institut

Pau Claris de Barcelona. Els sindicats USTEC i diversos sindicats de l'ensenyament han demanat que el govern doni explicacions i aclareixi si és una pràctica que s'ha fet des de l'inici de les mobilitzacions dels docents i, a més, demana la retirada del pla pilot dels Mossos a les escoles. I acabarem amb el Nacional, que tracta un dels temes del dia o dels que més es parla, del Real Madrid, que confirma els expedients de Valverde i Tchouaméni amb dures sancions que podrien rebre. Doncs sembla que hi va haver una baralla, un episodi que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un trau al cap entre aquests dos jugadors del Real Madrid. El club ha decidit obrir expedients disciplinaris als dos jugadors, Fede Valverde i Tchouaméni. El club informarà en el seu moment de les resolucions dels dos expedients, un cop doncs es decideixi concretament el que es farà. I ara explica aquesta notícia que l'espera que diu Arbeloa a la roda de premsa prèvia al Clàssic, perquè sí, aquest diumenge els blancs visiten el Camp Nou per disputar un partit que els pot suposar l'adeu matemàtic a la Lliga.

0: Ara mateix són 8:45 del matí. Més enllà de les activitats que tenim a la nostra vila aquest cap de setmana, la capital de la nostra comarca, Sant Feliu de Llobregat, celebra justament aquests dies les festes de primavera 2026. Un any més, la Fira Comercial Industrial, per una banda, l'Exposició Nacional de Roses i també des de fa alguns anys la Fira de l'Ocupació i la Formació tornaran a centrar el programa d'unes festes que disposaran d'espais temàtics, llegíem, en diferents carrers i equipaments de la capital del Baix Llobregat. Tres dies d'activitats, per tant, per totes les edats, amb propostes de tota mena, que volíem repassar aquesta hora del matí. Per això tenim al telèfon el president de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Promoció de Ciutat de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que és el Jaume Mañoses. Què tal, Jaume? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, com es presenta doncs aquesta nova edició de les festes de primavera i si tenim moltes novetats al respecte?
1: Bé, doncs, tot a punt. La principal novetat d'enguany és la seva configuració d'espais, que ens ve molt marcada doncs, per les obres de soterrament de les vies del tren, però alhora també ens ve molt marcat per les obres de reurbanització del que és el centre de la ciutat, de la plaça de la Vila, sí. On hi han hagut trobades arqueològiques darrerament, també, i això ens obliga a fer una configuració diferent de tot l'espai de les festes de primavera. També tenim una novetat important, que ha estat tot el que és la prefira, que li hem anomenat, que va lligat a la tercera fira de l'ocupació i la formació, que comença avui aquest matí aquí a Sant Feliu,
0: sí.
1: I que hi ha tota una sèrie d'activitats de prefira per preparar les persones que vulguin participar a la fira de l'ocupació i la formació en cerca de feina. Doncs hi ha hagut tota una sèrie d'activitats formatives de cara a preparar-los doncs, a aquestes entrevistes de feina que puguin ser de la forma més eficient possible, no? Que tinguin el millor resultat possible.
0: Uh-huh. Bé, per ubicar-nos, d'entrada dèiem l'Exposició Nacional de Roses, que és un clàssic, de fet, hi ha un referent, evidentment, a Catalunya. 68a edició ja aquest any, no?
1: És la 68a edició de l'Exposició Nacional, sí, tot i que l'Exposició de Roses ja es feia anteriorment, aviat farà el centenari, i es fan a l'espai del Palau Falguera, tant la zona de jardí com a les zones interiors de les sales nobles del Palau, i sí, com bé dius, doncs és un clàssic, no és un referent. És, de fet, l'element més emblemàtic de les festes de primavera i segurament també l'element més emblemàtic de la nostra ciutat.
0: Per altra banda, dèiem també la Fira Industrial i Comercial del Baix Llobregat, en aquest cas 47a edició. Per on trobarem doncs, la fira? Bàsicament al centre Vila?
1: Bàsicament trobarem el que és l'espai més fira,
0: sí?
1: Molt a prop del centre, però desplaçat cap a l'àrea de Can Bertran. Tot el que és la zona de Can Bertran, la plaça 8 de març i el seu entorn,
0: sí,
1: és on trobarem la part més de fira, no? El que podríem entendre com a fira, on hi haurà l'àmbit més comercial i industrial, i on també en el costat doncs, hi ha tot l'àmbit més de restauració i que podríem considerar més lúdic, no? Amb un espai també doncs, d'activitats, de concerts, dos escenaris, un escenari més de demostracions de l'àmbit d'activitat econòmica i un escenari doncs, d'activitat més lúdica relacionat a l'espai de restauració i degustació.
0: Llegia justament també en aquest espai de Can Bertran, Jaume, que també tindreu un nou espai institucional ubicat en aquesta zona.
1: Sí, també en aquesta zona, en aquest vèrtex, o sigui, és un triangle de tres vèrtexs,
0: sí.
1: Diguéssim, la part més comercial, la part més, l'espai àgora que li anomenem, l'espai més de restauració i de degustació, i després, doncs, a la nau, pròpiament, a la nau de Can Bertran, a la nau de les Sedes, que és coneguda aquí a Sant Feliu, doncs hi haurà l'espai més institucional, no?, a la seva planta baixa. És una nau, perquè ens feu la idea, molins semblant al molí.
0: Sí.
1: On teniu la biblioteca. És una nau d'aquestes característiques. I en la seva planta baixa doncs, tenim un espai més institucional on, bàsicament, la informació més institucional pivota al voltant del soterrament, doncs, que està arribant ja en un moment doncs, de molta, molta maduresa en l'execució de les seves obres. I ja veurem doncs, l'oportunitat doncs que com es fan les obres, però també veurem l'oportunitat que representa per la nostra ciutat el soterrament de les vies del tren i la transformació urbana de la superfície amb el que anomenem el nou ecodistricte de Sant Feliu de Llobregat.
0: De totes aquestes branques que conformen les festes de primavera, Jaume, segurament la més jove seria aquesta, la que esmentaves abans, no? Fira de l'Ocupació i Formació, el Girafeina, que és la tercera edició aquest any, no?
1: Sí, enguany celebrem la tercera edició. Les previsions doncs, són de molta més afluència que l'any passat. De fet, fa dos anys, amb la seva primera edició, doncs, vam posar-hi un peu, com si diguéssim, vam engegar, vam tenir una sorpresa de participació. L'any passat doncs, es va produir ja la consolidació i va haver-hi un creixement, i aquest any doncs, encara hi ha un creixement més gran. Passem de les 40... institucions, empreses, entitats doncs, que venen a oferir feina, no? Amb una participació doncs, que serà molt, molt, molt elevada durant tot aquest matí.
0: Molt bé. Tot això, l'inici, diguem, de les festes l'hem de trobar avui a la tarda, a les 6, no? Perquè també feu pregó, diguem, institucional, oi?
1: Exactament. Fem un pregó institucional. Enguany ho farem a la plaça Lluís Companys, a la plaça que està pràcticament tocant a la plaça de la Vila de Sant Feliu, un espai doncs, que permet doncs, l'afluència de molta gent, i el pregó serà un pregó coral, serà un pregó que anirà a càrrec de les jugadores de l'equip femení de waterpolo. Seran diferents jugadores doncs, que ens faran el pregó.
0: De fet, allà en aquest espai, si no recordo malament, hi havíeu fet també forces concerts, que em sembla que ara ja els heu desplaçat a altres zones, no?
1: Sí. En aquesta plaça era una plaça on per les festes de tardor també hi han fet moltes vegades concerts, i que precisament per les festes de primavera tradicionalment s'havia fet, anys enrere, s'havia fet el Festival Botifarra Sound.
0: Exacte, sí.
1: Que enguany, el Festival Botifarra Sound, igual que l'any passat, se celebra a la pista de lleure del barri de Can Calders, en una altra zona de la ciutat. Hem fet unes festes de primavera enguany doncs fonamentalment descentralitzades, o sigui, el que havia estat sempre unes festes que es feien en la plaça de la Vila i el seu entorn immediat, doncs pel fet de trobar-nos amb obres i també per fet de trobar-nos amb el soterrament de les vies del tren, ens obliga a descentralitzar-ho, i tenim de fet unes festes de primavera que, si una novetat també tenen, és l'aproximació als diferents barris de la ciutat.
0: Molt bé, amb un cartell també molt interessant, que veia de l'Enric Lluc, em sembla, oi?
1: Sí,
0: de peta, fet amb pètals de rosa, que ens recorda una mica el perfil de la nostra comarca, no?
1: Exacte, a vegades hi ha persones que els costa de distingir el perfil de la comarca del Llobregat,
0: hi
1: ha persones que ho veuen al moment, però és un perfil on cada pètal, doncs, si ens fixéssim bé, veuríem que és un municipi de la nostra comarca. Sant Feliu de Llobregat surt amb un pètal de rosa de color vermell.
0: Sí.
1: I, bueno, cada ciutat té el seu pètal i la forma més o menys del que podria ser el terme municipal, Molins, just al costat de Sant Feliu, doncs, hi apareix també amb un pètal rosat.
0: Molt bé. Sí. Perquè ja dieu que la primavera, la capital del Baix Llu, altera, eh?
1: Altera, sí. Sí, també tenim tota una sèrie de lemes que van relacionats amb les festes de primavera i que busquen també interpel·lar doncs, a les persones més joves i utilitzant doncs, el llenguatge col·loquial doncs, que fan servir les persones de la nostra comarca i de Sant Feliu, doncs, intentant també fer una broma o fer una aposta simpàtica per promocionar aquestes festes de primavera i per atreure a la gent jove amb aquest conjunt d'activitats que oferim.
0: Molt bé. La gent que ens estigui escoltant d'aquí a la vila, m'imagino que ens recomanaràs, a poder ser, no?, a venir amb transport públic, no?
1: Sí, evidentment. Sant Feliu i Molins estan molt a prop. Aprofitar, doncs, a agafar transport públic, aparcar, doncs, en dies de festa, doncs, acostuma a ser molt, molt complicat. Per tant, millor esperar-se una estoneta, agafar el tren, agafar l'autobús i venir amb transport públic. Sí, sí, per descomptat.
0: Perfecte. Tota la informació l'heu penjat a la pàgina web de l'Ajuntament, per si algú vol consultar doncs, horaris concrets.
1: Exacte. Oi? Sí, sí, es poden descarregar. Perfecte. El programa d'activitats, està detallat espai per espai, també.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: I alguna cosa més que vulguis afegir, Jaume, abans de tancar?
1: Bàsicament això, voldria afegir també, i sí, també és una promoció doncs, que queda oberta per tothom, també per la gent de Molins. Fem una promoció a Sant Feliu, tenim una moneda local electrònica que es diu La Rosa, i quan hi ha esdeveniments importants doncs, fem una promoció comercial on qui es baixa l'aplicació i descanvia euros per roses, fins a un màxim de 100 euros,
0: sí,
1: li fem una bonificació del 30% que s'ha de gastar aquesta bonificació durant aquests 3 dies de fira. Per tant, si una persona es descarrega 100 euros, n'hi regalarem 30, en tindrà 130. I aquests 30 que els li regalem se'ls ha de gastar durant aquests 3 dies. Els altres li queden i se'ls pot gastar quan vulgui de l'any, no? I és una promoció que no queda restringida només a la gent de Sant Feliu, sinó tothom que es basi l'aplicació i que ho vulgui fer, doncs, aquesta bonificació. És una mica per incentivar també doncs, el comerç local, el consum en aquests àmbits de fira i que tothom hi pugui participar. Una mica estem de festa, doncs tirem la casa per la finestra.
0: Fantàstic, doncs recordeu, festes de primavera 2026, aquest cap de setmana a Sant Feliu de Llobregat. Avui ho hem repassat amb el president de l'àrea de desenvolupament econòmic i promoció de ciutat de l'Ajuntament de Sant Feliu, en Jaume Manyoses. Jaume, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que us vagi molt bé aquest cap de setmana.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres i us ja esperem, esteu convidats.
0: Fantàstic, gràcies, que vagi molt bé.
1: Molt bon dia.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
4: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, fullet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
8: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
9: Continuem, un minut i seran 3:15. Hem d'anar a escoltar les reflexions de l'Àngel Rutio. Bé, ara el anirem a buscar, perquè ens vol parlar avui de la visita del Papa Lleó XIV, que és una de les notícies també que hem anat coneixent aquests dies, hem anat coneixent més detalls, i és el que ens vol parlar l'Àngel a continuació. Després farem el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió, i acabarem escoltant el company Xavi PSX amb aquest espai que ens serveix per repassar anècdotes del món de, i la indústria dels videojocs. Tal dia com avui, un videojoc. Això és el que hem de fer fins les 9 del matí. Ara saludem l'Àngel Ruti. Què tal, Àngel? Com estàs? Bon dia. Sí, Àngel, m'escoltes? Bon dia. Hola,
10: sí,
9: Àngel, bon dia. Què tal?
10: Bon dia, Oriol, què tal? Com estàs? T'escolto perfectament. Ara.
9: Perfecte, genial. Dic que ens volies parlar d'aquests detalls que ja han anat transcendint, no? De la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya,
10: sí.
9: Eh?
10: Exacte. He tingut dubtes a l'hora de pensar-hi, sí? Perquè el tema del Real Madrid també és un tema fascinant, diguéssim.
9: Però ja en parlen molt, també, sí?
10: N'han parlat molt, sí, n'han parlat molt i en continuarem parlant. Vinga, va, anem pels Sant Pare. Si
9: molt bé, quan vulguis.
10: Gràcies. Vindrà el Papa Lleó XIV. El centenari de Gaudí ha tingut l'efecte crida i el Sant Pare ja escalfa motors per estar entre els feligresos catalans del 9 a l'11 de juny. Reconec que el tarannà del pontífex és interessant. No suporta els imbècils i que al damunt em presumeixin. És el cas de Donald Trump. Ja li has tirat les orelles per les successives bajanades que exhiba diàriament. El Papa seguirà escrupolosament un programa atapeït. La parròquia de Sant Agustí al Raval, al costat del Teatre Romea, beneirà una torre de la Sagrada Família, visitarà els presos de Cambrians, els que conviuen amb un munt de nacionalitats, de persones desarrelades. Farà una visita d'oració a l'estadi olímpic Lluís Companys, que els abogados cristianos ja han mostrat la seva repulsa amb arguments inventats. Li importen els migrants i, per tant, no visitarà Pedralbes i similars. Considera que aquests ja es poden espavilar sols, però en canvi visitarà Montserrat, punt neuràlgic del catalanisme històric, encara que avui amb hores de baixa intensitat. El monestir resarà i conversarà i dinarà amb els monjos. També anirà a Canàries per donar suport als migrants i encoratjar els ciutadans d'allà que continuïn amb la mateixa generositat. Lleó XIV és un grandíssim humanista que fa que fins i tot els agnòstics el poden admirar i compartir valors universals. Per exemple, coincideix amb Pedro Sánchez quan aquest ha criticat durament a Trump, i en Sánchez no és de missa. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, és un cardenal complicat i el rebrà a Madrid. I no sabem si Jorge Fernández Díez, el mentider compulsiu perjudicant a ciutadans innocents, es confessarà amb el Sant Pare. Si no ho fa, alguna cosa grinyola i pot estar més a prop de l'infern. Aquí a Barcelona, el cardenal Omella hi tindrà una presència molt important. Però no sabem si Omella es traurà la por i el despreci del damunt i farà en català els discursos, les pregàries, les litúrgies a l'estadi i a la Sagrada Família, una llengua amb més de 1.000 anys d'història. I el Sant Pare s'hi agafarà. Que tingui un bon viatge i una fructífera i bona estada a Catalunya. Fins aquí l'apunt d'avui, Oriol.
9: Molt bé, ja no podrà venir el ministadi com va fer algun altre papa, no?, l'any, a principis dels anys 80, perquè el ministadi, sí, per exemple, ja ni existeix, eh?
10: Ni més ni menys, ni més ni menys. I al Camp Nou tampoc hi podrà anar, perquè com que el tenim en reparació, el tenim en obres, doncs no es podem que hi vagi. Molt bé.
9: Doncs escolta, Àngel, que tinguis un bon cap de setmana.
10: Igualment per tots vosaltres, Oriol.
9: Una abraçada ben forta, que vagi bé.
10: Adéu-siau.
9: Gràcies, adéu-siau. Ens queden 12 minuts per arribar a les 9 del matí. Fem un repàs a la programació de la ràdio nostra per aquest divendres. Com us hem explicat, després del Bon Dia i Bona Hora, a les 12 del migdia, tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia. Fins a 12:15, avui, com cada divendres, i de 12:15 a la 1, tenim el programa del Pau Moratalla, Parlem de Còmics. De 1 a 2, reemissió del Tot Teatre amb el Dani Pasqual, i a les 2, connexió amb la xarxa per escoltar les notícies de 2 a 3. La migdiada de 3 a 4, i el món dels esports i del futbol, bàsicament, amb l'Arnau Santero i la Joana Forner a l'última volta, de 4 a 5. De 5 a 9, en directe, la Judit Herrera amb els divendres faves tendres, amb la vostra ràdio participació. I a partir d'aquí, a les 9, l'Alt Voltatge, amb l'Isaac Arriaza. A les 10, remissió del programa, en aquest cas, del Rebombori. I a partir d'aquí, el Zona Metall, que és remissió, també. No ens podran acompanyar avui els companys dels Metal Defenders, avui reemissió del Zona Metall. A les 12, com sempre, repetim la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, avui la compartirem amb els Miquels. Demà recuperem el Christian Bell amb el seu Stereo Pop, la setmana passada no ens va poder acompanyar. De 10 a 1 i en directe, doncs, l'Stereo Pop amb el Christian Bell. En primera audició, a la tarda, a les 5, al Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Vivi Sallent. I el diumenge també tenim en directe, per cert, diumenge passat, per temes personals, al final no ens van poder acompanyar el Xavi García i companyia, vam fer remissió d'un programa de setmanes anteriors. Avui us anuncio que en principi sí que el diumenge els tindrem en directe, el Xavi i tot el seu equip, vam reobrir els diumenges, de 11 a 2. A les 4 de la tarda, el diumenge, tindrem en primera audició el programa El Concert amb la Margarida Casa de Sus, i a partir d'aquí la resta de programació pròpia d'aquesta casa són remissions, eh? Podreu escoltar durant el cap de setmana segones audicions de programes que ja hem fet en el transcurs de la setmana. I abans de saludar el Xavi PSX, anem a fer un repàs al més destacat de la programació televisiva per avui divendres.

0: Som-hi, el Roger n'ha fet una selecció, com vulguis.
1: Com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure a la televisió en obert. A 9:15 tenim Space Jam, al canal Boeing, una pel·lícula de Joe Pitka, amb Michael Jordan i Wayne Knight. De fet, és una pel·lícula, si no m'equivoco, que mescla animació amb pel·lícula real, que estava molt de moda als anys 90. De fet, és el 96, aquesta pel·lícula d'aventures, que dura una hora i mitja i és de producció americana. Els Nerdlacks són uns petits extraterrestres que pretenen segrestar tots els dibuixos animats de la Terra per confinar-los en un parc d'atraccions. Bugs Bunny desafia els invasors a un partit de bàsquet. I a les 10 de la nit tot el que ha d'arribar. Operación Fortune, El gran engaño a Neox, de Guy Ritchie, amb Aubrey Plaza i Jason Statham, entre altres com Hugh Grant o Josh Hartnett. És una pel·lícula americana i anglesa del 2022 que dura 2 hores i és d'acció. L'agent de l'MI6, Orson Fortune, i el seu equip recluten una de les estrelles de cinema més importants de Hollywood per tal que els ajudi en una missió encoberta per rastrejar i aturar la venda de noves tecnologies d'armes mortals que estarà a mans del multimilionari Greg Simmons. També a les 10 de la nit, a la 1, tenim Top Gun, Ídolos de l'aire, de Tony Scott, amb Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer i Tom Skerritt. És una pel·lícula de l'any 90, de l'any 86, d'acció, dura 2 hores també, és americana. La Marina dels Estats Units ha creat una escola d'elit per a pilots amb la finalitat d'obtenir una promoció d'experts en tècniques de combat. Ja sabeu de què va, d'avions. També a les 10 a Televisió de Catalunya, Cyrano, de Joe Wright, amb Peter Dinklage i Hayley Bennett. És un musical del 2021, de producció americana, canadenca i del Regne Unit, que dura 2 hores. Avançat el seu temps, Cyrano de Bergerac enlluerna tant amb el seu esmolat enginy en qualsevol enfrontament verbal com amb la seva punxant espasa, però convençut que la seva aparença el fa indigne de la mort d'una gran amiga, la brillant Roxanne, Cyrano no es decideix a declarar-li els seus sentiments i Roxanne s'enamora a primera vista de Christian, que fa servir les paraules de Cyrano doncs, per enamorar-la. I també a les 10:15, Roadhouse, de Profession Duro, de Doug Liman, amb Jake Gyllenhaal i Conor McGregor, una pel·lícula d'acció del 2024 americana que dura 2 hores. Un exlluitador de la UFC, en hores baixes, troba feina com a porter d'un bar de carretera problemàtic de Florida, on descobreix que no tot és el que sembla. Anem als programes, avui poca cosa trobarem. Farem recerca al 33, sobretot tenim a 3:15 d'11. Bé, abans, a les 10, Antena 3 tocarà Me Suena. A quarta gala de la temporada, Maria Parrado té la complicada tasca de posar-se a la pell de la mítica artista Rocío Dúrcal, mentre que Leonor Lavado fa el mateix amb el reconegut grup espanyol L'Oreja de Van Gogh. Ara sí, a 3:15, al 33, Llocs recòndits, Peter Greenberg viatja a la República d'Irlanda i per Irlanda del Nord, on explora Dublín, Belfast, Cape Clear Island i altres coses. I a 3:15, El secret de les roques, també al 33, on parlen, doncs això, de roques i de la terra.
0: Molt bé, 5 minuts i mig i seran les 9 del matí. Tal dia com avui, un videojoc, que és aquest espai que compartim els divendres abans de tancar aquesta primera hora del programa amb el Xavi Planes, el Xavi PSX. Què tal, Xavi? Bon dia i bona hora.
2: Hola, Oriol, i molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 8 de maig, i tal dia com avui, però del 2012, va sortir a la venda el videojoc Pillars of Eternity, Deadfire. Aquest videojoc està desenvolupat per Obsidian Entertainment. I si haguéssim de resumir l'origen d'Obsidian en una sola frase, seria alguna cosa així com aquells veterans que es van negar a deixar morir els jocs de rol clàssic. Vinga, jo us explico. L'estudi neix el 2003, després del tancament de Black Isle Studio. Aquest lloc és on s'havien creat mites com Fallout, Planescape, Torment, i allà treballava molta gent que era molt bona, així que quan una porta es tanca, van haver-hi uns quants que van decidir que havien d'obrir una nova finestra. I això és el que van fer. Decideixen ajuntar-se i obrir un nou estudi. En aquest cas, Obsidian. Però, a més, ells volien preservar una manera molt concreta d'entendre'ls. Doncs, amb jocs profuns, amb decisions morals, diàlegs extensos i mons molt densos. Així que durant anys, Obsidian treballa sobretot amb llicències d'altres companyies, no? Tenen un joc de Star Wars, Star Wars Knights of the Old Republic 2, Neverwinter Night 2, o inclús un Fallout al New Vegas. Aquí tots tenen un denominador comú, que són brillants en narrativa, però sovint estan condicionats pels terminis de qui paga, ja sabeu qui paga mana. Llavors arriba un moment que la catàstrofe. Què els va passar? Obsidian ha de cancel·lar diversos projectes que tenien desenvolupament per diferents motius. I això provoca una davallada econòmica molt important a l'empresa. Tan important com que haurien d'haver tancat. Això passa l'any 2012. I hi ha la previsió de que el primer projecte que farien podria ser el cant del cigne de la companyia, o sigui, hauria de tancar la persiana. Obsidian fa una aposta valenta i decideix d'una forma una idea que semblava com gairebé romàntica, que és fer un RPG a l'antiga. Llavors, sense concessions modernes i que el finançament no formés part de l'exterior, sinó dels mateixos jugadors. I això també us ho he d'explicar. A veure, que el finançament surti dels jugadors, es parla d'un finançament a través del micromecenatge. Això funciona amb un sistema que va a través d'una web específica que anuncia el teu projecte. I la gent que el veu pot invertir econòmicament a canvi de diferents recompenses. Això sempre que el projecte acabi realitzat. Això què vol dir? Doncs que tu veus el projecte d'aquest videojoc, t'engresques, fas un pagament i llavors com a recompensa quan es faci el joc et regalen doncs, aquest videojoc, més a més, doncs, una samarreta. Per exemple, podria ser aquest exemple. Així que, d'aquesta manera, neix el primer Pillars of Eternity. La campanya de Kickstarter, que és aquesta web que us deia de micromecenatge, és un èxit espectacular. I ja no només recullen diners, sinó que recullen confiança. Era com si una generació sencera digués «Ei, que volem tornar a jugar amb aquests videojocs d'abans». L'èxit crític i comercial porta a fer una seqüela, que és Pillars of Eternity 2, Deadfire, que és el joc que presentem avui. I aquí Obsidian no es limita a repetir la fórmula, sinó que gira el timó. Si el primer era més clàssic i terrenal, Deadfire és més obert i experimental. Canvia el paisatge per un arxipèlag tropical i introdueix la navegació en vaixell. Amb tot el que això implica, imagineu-vos una exploració lliure, combats navals i una sensació d'aventura molt més marcada. Ara bé, hi ha una ironia interessant, i és que tot ser molt més ambiciós i per molts, millor joc, Deadfire no ven tant com el primer. Potser perquè el mercat ja havia canviat, potser perquè el factor sorpresa ja s'havia diluït, però amb el temps ha guanyat un estatus de joia infravalorada. Això ja ho hem escoltat diverses vegades aquí, oi? En el fons, tant Pillars of Eternity com la seva seqüela expliquen la mateixa història que Obsidian, la lluita per mantenir viu un estil de joc profund, exigent i centrat en el jugador. I potser aquesta és la clau. En una època de gratificació immediata, Obsidian va apostar per un projecte fet per jugadors que esperaven recuperar l'essència d'aquelles tardes de rol perdudes al passat. I contra tot pronòstic, va trobar una comunitat que no esperava una altra cosa. Família, passeu molt bon cap de setmana. I sobretot, jugueu molt.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Xavi, que vagi molt bé, una abraçada ben forta i que tinguis un bon cap de setmana. Són les 9 del matí, fem una pausa, però de seguida tornem. Fins ara mateix.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i finalment a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer, en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
5: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts de les 9. Informació local.
6: Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'onzena edició del Molins B de gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-Off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat, d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7, les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis i avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. I també avui a la tarda el Club d'Hoquei Molins presenta la seva nova mascota, avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Durant la presentació donaran a conèixer la mascota, explicaran el seu significat, el paper que tindrà dins el club i comptaran amb la participació de jugadores i jugadors, membres de l'equip tècnic i representants del Club d'Hoquei. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercador-residències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba. I te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: Garcia.
6: Què?
5: Diumenge fem programa.
6: Clar, com tots.
5: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
6: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
5: Ah, sí?
6: Sí.
5: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
6: Ai, Follet.
5: Ai, Garcia.
6: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
1: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Energia, de Doctor Prats, l'himne oficial del Tour de França del 2026, que arrencarà a Barcelona. Produïda pel Marc Riera i el Miqui Santamaria, una cançó pop-rock enèrgica que utilitza el ciclisme com a metàfora de superació, esforç i treball col·lectiu. Comencem el divendres amb energia, música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 8 de maig de 2026 la compartim amb l'equip dels Miquels. Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Casas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Miquel Vinyes, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Miquel Díaz, bon dia i benvingut.
4: Molt bon dia, bon dia.
0: Que ara feia dies que no et saludàvem. Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: I avui sense el Miquel Paissa, que no ens pot acompanyar. Comencem. Que tenim molta feina acumulada. Clar, la setmana passada va ser festa. Sí. Per vosaltres no gaire, perquè doncs esteu jubilats i sempre dieu que cada dia és festa, però en tot cas era una festa oficial.
4: Un de maig.
0: Un de maig no vam fer el programa habitual i per tant doncs recuperem tots els espais
5: avui. Marzo 22, brilloso y mayo florido y hermoso.
3: Però vau fer un programa.
0: A ver, sí. Vuélvelo a repetir esto.
5: Marzo ventoso. Abril lluvioso. Sí. Y mayo florido y hermoso. Canut, això també és veritat.
1: Jo només me'n recordo del...
5: Mas ventós, no, com?
0: Sota el mas ventós.
1: Per maig, cada dia un
5: raig. Aquest també.
0: Que, aquest també. Bé, pot tenir bastanta raó, eh?
2: I hasta el 40 de mayo no te quieres el sallo.
3: Ah, molt però, bé. No, que és el 10 de juny.
2: Exactament.
4: I el mes de Maria.
2: El mes de Maria.
0: Sí.
5: Imagina't si...
0: Compte, eh?
5: Imagina't el mes de maig i dona per...
2: No, és que, a més, això ens ve de conya perquè venim de conversa abans d'entrar sí. aquí. Parlar amb el Canut m'ha fet una pregunta d'aquelles que...
0: Es pot dir?
2: Si la gent que em coneix sap que no em poden fer mai aquesta pregunta. Si sé la diferència entre una església, una basílica i una catedral. I jo li dic, tu saps la diferència entre un bar musical, una discoteca o un club? La mateixa cara que ha posat ell és la que he posat jo quan em pregunta coses de catedrals, esglésies, perquè l'altre dia vaig estar a la basílica de la Mercè.
1: Església de la Mercè.
2: La
3: basílica de la Sagrada Família.
0: No sé, eh?
5: Un moment. No és una basílica, la Mercè?
3: La Sagrada Família és basílica.
1: No ho sé, depèn de qui sigui el propietari de l'edifici.
0: Ja hi som.
5: Ja comencem.
4: Bueno, vaig estar... Tenim la catedral.
2: Vaig estar... Hi ha una imatge de Sant Miquel i la Rosa Maria diu que fer una foto perquè li vull enviar per Miquel, i és la que vaig enviar, el Miquel de l'any 1997, amb el Miquel Etern.
5: Pues sí,
2: allà,
5: pues sí.
2: Fotent-li el ganivet amb el...
5: Que jo pensava que anava a tirar el ganivet aquell. T'ho prometo, la foto, si fixes, l'espasa aquella està encara en cantó.
2: Caga molt, eh?
5: Molt.
0: A la Basílica de la Mercè, pàgina oficial Basílica. De l'Ajuntament de Barcelona. El temple barroc de la Mercè es va començar a construir el 1765, sota el guiatge de l'arquitecte Josep Mas Dordal, autor, entre d'altres, del Palau Moja. La Basílica és el principal santuari marià de la ciutat i conté la imatge gòtica de la Mare de Déu de la Mercè. Té una oficina del Pelegrí que ofereix visites guiades al temple. D'acord?
2: No, i per tant... A més, la imatge de la Mercè... Dic Mercè perquè ja som
0: sí,
2: col·legues.
0: Sí, sou col·legues. Miquel, Mercè...
2: Sí. Està també posada de manera que la pots visitar igual que la Moreneta. I tot bé perquè jo li vaig fotre a catedral, però jo què sé, això és catedral. I quan ho quedo a escriure, dic, em sembla que no és catedral. Dic, bueno, ja està fet. I ara, de seguida que arribo, el Miquel Canut ja em fa la...
0: L'observació, eh?
2: Observació, sí, sí, sí, que em sembla perfecta perquè avui podré dormir sapiguent algú que no sabia.
5: Exacte, és una basílica i punto.
0: Molt bé,
1: per tant, deu ser propietat d'una ordre religiosa i no de l'Església Catòlica, per ser basílica.
5: T'has enterat o no,
1: Casas? No, ja l'havia dit
5: abans. No, Casas, t'acabes d'enterar o que t'has dit?
2: Perfectament.
5: Has quedat acollonido.
2: El que sí que és cert és que el que no pinta massa bé és... Jo portava la samarreta del sí, Festival sí, de Terror sí, de Sitges pues l'any
5: sí,
2: passat,
5: pues sí.
2: I clar, aquella fotografia, aquella imatge amb el nas de pallasso i el Sant Miquel darrere, però això em vaig donar compte després ja.
5: Això també em vaig donar... Et dono però que tornava a dir jo amb micròfon tancat, perquè dic, la fotita aquesta amb la samarreta que portaves no anava bé.
0: Aquí és on el Barça anava a vegades, quan guanyava un títol.
2: Ho portaven a la Mercè
0: sí?
2: I després ho,
0: a la plaça Sant Jaume ho
2: partien juntament amb, sí. amb la Generalitat. Com que tinc que tornar-hi, perquè a més anem a veure un anàvem al museu es diu...
0: Ai.
2: No.
5: Sí, ja sé.
2: A la mateixa plaça.
0: Palau Martorell.
2: I el que anava a veure, resulta que fins el dia 15 de maig no hi és. Llavors, la primera vegada que hi vagi, em faré la foto, ja portaré una camiseta de Don Disco, de Deitur, una cosa més normal, diguéssim. Les
3: Don Disco estan molt grogues, ja.
1: Acabo de mirar.
0: Sisplau.
3: Estan molt grogues, molt
0: documentació, velles. Miquel Canut.
1: Acabo de mirar d'això, perquè tenia certs dubtes. Una basílica és una església catòlica de gran importància reconeguda pel papa degut a la seva rellevància històrica, artística, pastoral o litúrgica. És un títol honorífic otorgat a temples destacats, ja sigui per antiguitat, bellesa o per albergar relíquies, el que li dona la importància. No, no és que sigui propietat d'una ordre on d'això, és propietat de l'Església, però amb rellevància. I la catedral és l'Església quin rector és, bisbe o arcabisbe.
3: Com Sant Feliu.
1: Sant Feliu.
3: Sí, que de Sant Llorenç, allò tan lleig que tenen a Sant Feliu és catedral.
4: Per tant, jo estic batejat a la catedral de Sant Feliu.
1: Molt bé. Quan a tu et van batejar, no era catedral.
2: No era catedral. Això segur.
4: Actualment, sí.
2: Va bé.
4: I es va casar a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
3: Carai, sí, sí, sí. Era com tenir pasta, eh? Jo vaig tenir que casar a la Colònia, güell.
2: Els de la zona baixa ens vam casar amb una ermita que és el més petit que hi ha. Jo vaig casar a l'ermita de Santa Creu.
3: Encara, mira.
5: Encara el Micaló, encara més baix.
3: Més baix.
5: El de Sant Bartomeu. Va bé, doncs, així és d'acord.
3: I el Canut de la Gironet.
1: No, jo m'haig casat amb Montserrat.
3: Això de, mira, els de Convergència tenen...
4: Sembla que estem preparant la benvinguda
0: del Papa.
4: Del Papa.
0: Anireu a l'Estadi Olímpic, sí, a veure'l.
3: Perdona, això m'ho havia comentat, només un minut.
0: Sí,
3: Heu vist el que ha passat amb el Papa, no? Que vol fer una missa a l'estadi
0: Lluís Companys.
3: I han sortit abogados cristianos, sí, sí. I diuen que, clar, que aquest nom que té aquest estadi era un senyor que matava cristians i que tal i qual, i que s'ho pensi i que no ho faci. I com
1: però,
3: que el Camp de Barça...
1: Que ho faci...
3: No, el Camp de Barça està amb obres, que se'n vagin a Madrid a fer-ho, bueno, el Vall dels Caídos, van dir.
1: Sí.
3: Però vull dir que té teva, eh?
5: Sí, sí, això també ho he sentit jo.
3: Ai, no sé si vol ser abogado o ser cristiano, no sé què és millor.
0: Haureu d'agafar entrada per anar a l'estadi olímpic.
3: No, mira, però ja ho veus, eh? Me'n va cridar l'atenció. Si el pobre Lluís Companys, a sobre que el maten, ara l'acusen de matar cristians.
1: Oh, és que el van matar per matar cristians.
2: Home, jo, així és... a bote pronto, com qui diu, aprofitaria un dia que fem missa a Vidisco perquè...
3: No hi cabríeu tots.
2: Home, sí, una missa... Una
3: pensa
2: missa...
3: que el papa arrastra molta gent, vull dir, porta molta gent.
2: Tinc tres sales, per fer-ho.
3: Sí, home, però...
2: No hi cabem
3: al Camp de Barça perquè no està acabat.
2: Bueno, però escolta'm, així amb bona voluntat i d'allò, no sé, així apretadets...
0: Però tens prou seguretat a la discoteca per...
3: Sí, no.
2: Pel papa no cal seguretat.
1: Oh, no...
2: El papa està van Déu.
3: Sí, per això va amb un cotxe blindat.
2: Però ho entenc, també.
3: Per si Déu no vagida prou.
0: Que almenys tingui una protecció, no?
3: Exacte. Ja van intentar liquidar un dia, doncs Déu dir, carai, tu.
2: Però no va ser aquest, va ser un altre.
3: Bueno, és igual, quan és un papa, el que mana en aquell moment. No mataràs el que ja no mana. Mates del moment.
0: Estàs molt de successos, molt de crims.
3: Sí, és que amb la Maica aquella d'ahir...
0: Ahir vas anar a escoltar la Maica Navarro, periodista de La Vanguardia.
3: Sí, ja l'havíeu portat vosaltres una vegada, no?
0: Sí, que va parlar dels successos.
3: No, va
0: parlar
3: d'ella.
0: Periodisme de successos.
3: Va parlar d'ella,
0: sí?
3: Sí.
0: A l'aula d'extensió universitària.
3: Sí. Va parlar...
4: Per mi, dues coses interessants a la conferència. Una va ser... com va explicar la manera que ella es va introduir amb el periodisme, que era, aleshores, quan va començar ella, no tenia res a veure amb la manera de fer i d'avui dia, no? I la manera que va entrar en el periodisme, això a mi me va impactar, no? Però no va acabar la carrera, es va trobar una mica per casualitat i li va impactar, va entrar al periòdico, i aleshores la seva vida és això, viu per això. I l'altre el segon tema que m'ha impactat també és, diguéssim, l'impacte de la classe de periodisme dels successos, l'impacte emocional que té tota la seva tasca, com determina l'impacte a la seva persona, no? I fins i tot que arriba el moment que només viu per la seva professió. Sí. No viu per res més. I això té impacte en la seva vida personal, familiar... I, bueno,
3: però va deixar ben clar que ella volia tenir fills que no havia pogut tenir, ni amb ajudes. Crec que no deu tenir ni parella, i cuida els pares i tal. Vull dir que, a veure, per tenir quasi bé 60 anys, porta una vida una mica monàstica, no?
0: Bé, escolta, no ho saps, això, i és la seva vida.
3: Com el Canut.
4: És una...
3: Si porta una vida així tranquil·la com tu...
5: Com el Canut, tio, com el Canut, dius, ja està.
3: Escolta, no, no.
1: Amb problemes amb els avions, però bueno.
3: Sí, per tant, en sèrio, va estar prou bé... Però és el que diu ella, ens va explicar la seva vida més que tot, i va ser interessant.
0: Ella va sortir aquest dilluns al darrer capítol de Crims, sí. Va ser una de les que va intervenir en aquest crim de la Vila Olímpica, explicant el succés.
3: El que sí que va fer, que quan va començar va explicar aquella història d'aquell bebè que en 3 setmanes el van violar, o l'acusaven de violar i tot allò, i vi queien llàgrimes, eh? Sí, jo estava lluny, però... Sí. La cara feia cara de patiment, perquè es veu que ella mateixa havia sigut de les que acusaven o parlaven malament dels pares, i ara que es veu que no està tan clar que els pares fossin tan dolents, ella mateixa es sentia mal.
1: És que ella ja va dir una cosa, el periodisme de successos és molt llaminer a l'escàndol, a la magnificació, i moltes vegades... la realitat és molt diferent de lo que s'explica en els mitjans, no? I això ella intenta doncs, humanitzar l'explicació del succés per no crear falsos testimonis. És a dir, el judici de la premsa, ella intenta, amb els seus reportatges, evitar-lo.
3: Sí, el que sí.

0: Pregunta-ho i Bondela.
1: No vaig estudiar, llavors no vaig anar a col·legi.
2: Segurament, per tot el que parles, haurem estudiat poc, aquest.
1: Vols.
2: O sigui, jo, el Vinyes, me l'imagino, no, o sigui, a l'última fila, tirant volar, amb el Vic, que li treus la mina del Vic i va fotre arròs.
1: No? El poc que vaig anar a col·legi, ja tenia 30 i pico d'anys.
2: Imagina't tu.
1: Sí.
2: Bueno,
3: igual. En tot cas, va ser interessant.
1: Sí, a mi em va agradar. Molt bé.
3: Molt bé.
1: Digues. No, dieu vosaltres, que si no...
3: No, que està bé. Que
1: no. Jo he dit el que hi pensava d'aquesta noia.
3: Sí, sí, t'hem entès.
1: I de mossèn.
0: Això vam fer-ho aquí a...
3: A la Fede.
1: La setmana que ve crec que serà més interessant. Ja en parlarem.
3: Batalla de l'Ebre, no?
1: Sí.
3: Ja en parlarem, sí.
1: En parlarem, hòstia, perquè pot ser divertit, allò.
2: Un dels llocs que he visitat ja un parell de vegades, i el primer que em va deixar completament glaçat, és Corbera d'Ebre.
3: Sí.
2: Sí, perquè a més...
3: El poble vell, sí.
2: L'han deixat igual. I clar, tu estàs allà dalt, i la sensació que tens, a més de tot el que t'han explicat els savis de la guerra, tot el que t'han explicat de com havia sigut i tal i qual, i tu t'has de fer una imaginació, i quan arribes allà veus l'església amb el campanar, amb bombes, que encara, o sigui, que encara hi ha la marca, dius, hòstia, realment això hauria de ser molt, molt bèstia, i no fa tants anys que va passar.
1: Sí. Jo encara ho tenia pitjor, perquè jo havia anat molt allà per amistat amb una gent d'un poble que es diu Batoga del Conte, un poble d'allà, i la veritat és que era un cementiri petit, molt lletxet, diguéssim, no? Però hi havia un quarto, la porta oberta, i quan obries aquella porta, tot eren calaveres, però igual n'hi havia 300, 400 calaveres només. Els ossos ja no els guarden, els tiren. Però quan estan llaurant i troben una calavera, doncs la portaven allà, i quan obries aquella porta... I et faltava aire, perquè impressiona una mica. Mm. Penses tota aquesta pobra gent que van sortir de casa deixant fills, dones, tot, i ja no van tornar, i que ara els troben un dia que llauren després de 70 anys. Fa molta pena.
4: Ja. Jo vaig anar un dia a fer fotos.
1: Sí.
4: I, bueno, ara fem les fotos amb color, però em vaig autoimposar passar-les a blanc i negre per notar encara més l'impacte...
2: Sí, com la llista de Schiller.
4: Exacte.
2: L'impacte.
4: Perquè en blanc i negre es veu més
2: sí.
4: La realitat del desastre.
1: Avisa't d'ella, sí.
3: Bé, confirmadíssim, doncs, ja que hi ha hagut modificació del pas del Tour de França, a la Grand Départ, segona etapa, diumenge 5 de juliol, no passarà pel Parc de Collserola, no passarà per Santa Creu, i per tant es modifica el recorregut d'aquests 12 quilòmetres que passava pel...
0: Ja està ratificat, això?
3: S'ha confirmat.
0: S'ha confirmat, ja?
3: S'ha confirmat. Passaran per la carretera.
0: Vai.
3: Per tant, no giraran per aquí el Verdaguer amunt, sinó que...
5: Travessaran molt més rei.
3: Exacte.
5: I molt més ràpid, molt més ràpid.
0: O sigui, passaran per la carretera.
5: És important.
1: I ho que havíem pagat...
0: Ha vingut a Barcelona i ha vingut a València, no?
1: Dic, el que havíem pagat nosaltres perquè passés per aquí, que passa, ho perdem o ho tornaran?
0: No, passen per aquí.
1: Bueno, però no és el mateix
0: que... Ha vingut a Barcelona i ha vingut a València.
1: No és el mateix traspassar la vila que passar-ho així de... a tant per hora, no?
3: Sí, era passar per aquí, a Verdaguer amunt i cap a Santa Creu. Doncs això no serà.
4: Se n'hi ha cap a Papiol i... suposo.
3: Entenc que no, eh? Van avall.
4: Avall,
3: sí. Van avall...
4: Que s'ho facin.
2: Avall és Tarragona, eh?
3: No, venen de
5: Tarragona.
3: Avall cap a Barcelona.
2: Llavors van amunt.
5: Cap a Montjuïc.
3: Van amunt?
2: Van amunt. Nord-sud, no? Més o menys, no?
4: Sí. Van amunt. Van amunt. Sí, cap avall a Tarragona.
2: Jo pujo a l'Empordà i baixo a l'Ampolla.
4: Sí, senyor.
2: No sé vosaltres...
3: Tu baixes a l'Ampolla?
4: Ampolla com una olla, sí.
3: Com una olla. A Corbera d'Ebre.
2: A Tarragona.
1: Ell es mira el mapa d'Espanya d'aquella manera que ho posava.
0: Bueno, no posa al revés, però no posa al revés, eh? No posa al revés com tu, perquè de vegades també ja saps el que fas.
1: Si tu mires un mapa...
3: Què fa
1: ell? Si tu mires un...
0: No sap on estem.
1: Un mapa mundi europeu està com el coneixem nosaltres.
0: Sí.
1: Si el mires xino, el xino està al mig i a les bandes hi ha l'altre. I si el mires americà, es posen ells al mig.
0: Clar.
1: Almenys aquí som, bueno, també estem al mig, clar.
0: Sí.
1: Ens ho posem cada un.
2: El que sí és cert és que si, per exemple, baixo de sud a nord, de sud, de nord, baixo...
3: Espera.
2: Si baixo de nord cap a sud, que baixo, i pujo una muntanya, no dic baixo, sinó ara pujo.
0: Puja a la muntanya.
2: Per un tema de sensació.
3: Sí.
2: Com estic amb rotllo.
0: Sí, que... Hem fotut un canvi aquí a Rafal.
3: Degut a la pesta porcina africana.
0: Ja.

0: O sigui, això de la peça s'acabarà algun dia o serà com el...
1: Bueno, primer tenen que acabar amb els...
0: Hòstia, perquè és que...
1: Tenir que...
0: Ara per caminar has d'agafar, has de creuar Sant Vicenç, però clar, no pots creuar per la...
2: Pel riu?
0: No, pel riu, perquè no pots anar pel riu. No, per... Veig molta gent pel riu, eh?
3: Sí,
0: veig
3: molta gent. Perquè s'estan saltant.
0: S'ho passen pel riu. Ja no hi vaig. Llavors, no. Bueno, vas per l'altra banda i faig les caminadetes per la banda de Sant Vicenç, que bueno, també, si fa una foto.
3: Sí, sí.
0: Però és, no deixa de ser una putada, però... perquè estic tota la... Tot Collserola, que...
3: Miquel...
0: Jo que fa dos anys... No, dos anys que m'he aficionat a caminar, no havia caminat en ma vida. Jo caminava, sí, per anar a algun lloc, no. Caminar per caminar no ho havia fet mai. I ara que m'hi he animat, m'acabo un dèn...
3: Pues,
0: la casa de Fels.
3: Miquel, el que tu has dit és veritat. Passa molta gent pel riu, se'n va molta gent també aquí a Collserola, es passen pel lletreros que hi ha pel forro de sus camàndues... I te'n diria la tira, eh?
0: Sí,
3: la
0: sí.
3: Tira, vale?
2: Tu has observat gent pel riu, eh?
3: Sí, sí.
2: Aviam,
0: no
2: és una...
0: No veus riuades de gent, però veus gent.
1: Jo que es troba, també.
2: Fent esport...
0: Tampoc sí, sé si potser alguna d'aquestes persones que caminen per la banda del riu, de la banda de Molins, són gent que tenen els xiringuitos allà i van a cuidar-los. Tampoc... Tampoc sabria jo... No, això no ho sé, no?
2: No tenim les particularitats.
3: Jo puc dir-te, de fuentes ben informades, que hi ha molta gent, inclús Collserola, que van i diu, bueno, escolti, jo tinc d'anar a caminar i tal i qual Pasqual, i se'n van per allà. A més, ho diuen, eh? T'ho diuen. O sigui, així és de clar. Bueno, que...
1: Jo no sé si t'ho havia explicat mai, que la tauleta de nit...
3: Que no l'havies explicat tu mai, que és molt estrany que no hagi explicat tu mai.
1: Tinc un llibre de la tauleta de nit, que en català, que tinc en català, es diu Camí. No sé si... Un dia us el portaré. En castellà es diu Camino.
0: Sí. No fotis.
1: Sí, no, en sèrio, m'inspira molt.
4: D'un tal Montsenyor Escrivà de Balaguer?
1: Sí, i m'inspira molt, jo el tinc allà sempre, però en català, que és difícil trobar el Camino en català. I avui m'he portat una altra foto del meu guia espiritual. Hòstia. Que aquest sí que us agradarà, perquè aquest el coneixeu més, espera que el trobi. El tinc que obrir, però aquest sí que el coneixeu, no?
0: Home, el Quico.
1: Ei, aquest sí que el coneixeu, no?
4: El tio pare.
2: Sí, és aquell que envies a vegades amb memes...
1: Exacte, va guiar la meva infància.
2: Per WhatsApp.
0: Estava totes... li va fer una cançó.
1: Estava totes les...
0: Paco.
1: Estava totes les monedes... Bueno, en fi, tota la vida vam anar al costat d'ell. Per això me n'he recordat i l'he portat.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, mostra gastronòmica aquest cap de setmana.
3: Sí, sí. Ara estava muntant les taules, ja.
2: Teniu previst... i m'heu fet una observació d'unes carpes, unes paradetes de nois i noies d'escoles, no?
5: Sí, a la façana de la Biblioteca del Molí, cada de totes les escoles de Molins de Rei tenen una carpa cadascuna. Que penso, no ho sé, perquè estava muntant, llavors... No, venia directament per aquí i no he preguntat.
3: Sí, sí.
5: Imagino que el millor és per al
3: tema... Són treballs que fan els nens i les nenes d'aquestes escoles i acabat els venen. Vale? El Tete, jo aniré...
2: Tete, tu?
3: Jo aniré a les 10 i 10 perquè la meva neta està dintre d'una d'aquestes carpes.
1: Vaja.
5: Perfecte.
3: I has de col·laborar també,
1: si
3: no?
1: Si no, no hi aniria,
3: No, un moment, hem de col·laborar, per tant.
1: Sí, i tant.
3: No et posis així, vinyes, que has de col·laborar.
1: Nosaltres col·laborem sí. Sempre.
3: Hem de col·laborar.
5: El que, parlant d'això, de les escoles, em vas quedar una mica, com ho diu aquest, amb la cara de pasta de boniato, que vas sentir ahir una notícia que el dimecres de la setmana passada va haver una reunió a l'Institut de Pau Claris dels docents per al tema de les vagues i tot això, que ja està en marxa. Ahir va haver...
2: Sí.
5: Ja va començar per les vagues de
2: Escoles
5: Bressol. I a la reunió dels docents aquests, dels mestres, hi havia dues noies que van detectar que falta confirmar-se, però pot ser que sí, que eren dos Mossos d'Esquadra que estaven infiltrats a la reunió. I això,
0: I això
5: em va impactar molt.
0: I això ho he sentit com a notícia, no com a... Ho he sentit com a, ja com a notícia feta.
5: Sí, bueno, sí, ja... faltava confirmar-se.
0: Sí, poques notícies que escolto, perquè m'interessa ben poc. Perquè només m'ha explicat cada gràcia.
3: Sí, com més,
0: però mira, aquesta així de refiló el vaig enganxar, vaig sentir alguna cosa d'això. Però
5: ara, com, ja com a
0: cosa feta, que es veu que algú es va reconèixer...
4: Jo em pregunto...
5: Molt greu.
4: Els Mossos i Mosses d'Esquadra tenen fills? Van a escola?
3: No,
4: participen a l'associació de pares i mares de família? A les AFES?
5: No, era el cas.
2: Miquel Canut defensant no li surt la vena, evidentment.
4: No ho sé.
2: De defensar la policia pública.
4: Jo fent com la Maica, relativitzo les notícies donades pels mitjans.
5: Sí, sí.
4: I més és que, dir, que algú d'allà ha reconegut, diu, són Mossos, s'han infiltrat.
5: Sí. Que era,
4: cal demostrar-ho si tenien...
5: Era una reunió, diguéssim, dels sindicats de mestres que estaven...
2: Exacte, no era una reunió de pares, diguem,
3: no,
2: eh?
3: No. Que no era una reunió de pares.
2: No era una reunió qualsevol.
3: Segons les notícies, estaven infiltrats. Punto.
4: Segons les notícies.
2: Punto,
3: segons les notícies.
4: Un moment.
5: Em sembla molt greu perquè això... personalment me trasllada a fa 50-60 anys quan anaven a estudiar a l'institut i tal, i feien assemblees d'estudiants, i estaven els socials de la Policia Nacional, estaven infiltrats, no sabien qui era, però sí que sabien que si organitzaven qualsevol acte després de l'assemblea i tal, ja tenien la policia a la porta. Era bueno, això l'hem viscut nosaltres tots, suposo, tots vosaltres,
4: sí,
5: per
4: sí,
5: això
4: sí,
5: me sembla
4: sí.
5: Especialment greu que s'infiltren policia a assemblees d'aquest tipus amb aquest segle XXI. És que sembla increïble, eh? Sí, sí. Només volia dir això.
2: És que aviam
4: avui
2: el Miquel Vinyas és molt inquietant.
1: Tinc carnet de tot, o sigui...
2: Ets molt inquietant, Vinyas.
4: La vena és fatxa, noi.
2: Què fas guardant aquest...
5: Un punt de llibres.
1: No, punt de llibres.
2: Ara tret un monedaret...
1: És per quan em para la policia, això.
2: A Miquel Vinyas, on hi guarda, que són carnets.
1: Sí, però, bueno, és igual. Tinc amics policies i llavors això de la infiltració...
2: Tu tens amics policies.
1: Jo pensava que eren coses de bombro quan es fa una infiltració i tal. Això no ho considero jo una infiltració, que un pobre policia vagi a una reunió per entrar-se'n de què passa amb... amb els seus fills. Jo trobo com el Canut ben fet.
4: No ho sé, jo...
3: És que com voleu donar-li la volta al tema, podem donar-li la volta. El que vulgueu, va bé? El que vulgueu.
4: Punt. Aviam, si li dono la volta un mitjà de comunicació, el que sigui, va a missa. Si li dono la volta un altre...
3: Si,
4: no ho sé, eh?
3: Segons quin mitjà de comunicació... el tema està ja contrastat, no diuen les coses per dir, segons quin altre missatge sí, que pots dir.
0: Això és el que tu, exacte. Com que jo estic amb la fase, si no ho veig, no m'ho crec.
3: Aquí igual que jo.
0: Perquè a mi, si m'ho explica un o altre, el mateix m'ho pot explicar de la seva
3: d'una manera o altra, sí senyor.
0: Em puc creure el que a mi em convingui.
3: Sí,
0: no, però la realitat només és quan tu ho has vist.
3: Sí,
0: si no ho has vist, jo ja no
3: I
0: em crec.
3: Segons que mitjà, i segons quin mitjà, no fa falta ni que l'escoltis.
0: No
3: fa falta ni que l'escoltis.
1: Jo no sóc gaire partidari mai de les policies, més aviat si tinc una mica
3: no,
1: de mania.
2: No tens amics
3: i mira el que has portat.
1: Però com a policia si tinc una mica de mania. Però per altra banda, sempre els hi ha inculcat a les meves filles, i crec que bona fe.
2: Un sentiment de policia?
1: No, que la policia se'ls ha de tenir respecte, però no por. I que si algú fan malament, mala sort, que ho paguin, però que si tenen un problema que vagin a la policia a demanar ajuda, o que sigui. Hi ha gent que els tenen tanta por que ni per demanar ajuda van. Jo em ratllo sempre que puc amb ells, perquè sóc així. Però quan tinc un problema també vaig, que em facin alguna cosa.
2: Ah, clar, t'hi baralles, sí. Però quan els necessites...
1: Bueno, perquè han de fer el que jo crec que han de fer, no el que ells de vegades fan. I no parlo sols de la municipal, parlo de tota la policia. I per tot el món he tingut problemes, m'han detingut a molts països. Sí, sí.
2: Amb
1: el tema de la fotografia, vas a un país musulmà i el primer que fan és detindre't. O sigui que no. Ara, aquest any passat a Gàmbia, ens van detenir 3 vegades, no una. Una que estàvem creuant a Senegal, pom, detinguts. Només volen cabells i volen coses, això és el que no m'agrada. Però, en canvi, si et fan alguna cosa que tu has fet malament, doncs, ben fet que et detinguin.
4: Aviam, també parles de països on la corrupció...
1: A Espanya no, Espanya no és un país d'aquests.
3: Aquí ja comença.
4: En els cossos de policia hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent molt honrada i hi ha gent que s'aprofita del càrrec. Bueno, doncs... que les lleis s'apliquin i punto, no d'això. Jo quan treballava a la Generalitat i treballava amb els...
1: Anaves a la Generalitat.
4: I treballava amb els Mossos i amb els bombers. Jo amb els bombers sempre els deia, vosaltres teniu una gran sort. Sou un uniforme que la gent sempre veu amb bons ulls, sí, perquè és un cos que només es dedica a ajudar, no sanciona, sí, sí, no castiga. En canvi, els altres uniformes, aviam, ajuden.
1: Tenen un paper dolent.
4: Però sí, tenen un paper coercitiu, i per tant, a la gent li fa recança.
1: A veure, jo totes les vegades que he anat a Nova York després dels atemptats, després, quan passava un cotxe de bombers, la gent parava i aplaudien. I de veritat que impressionava, En canvi, la policia, quan passava, no aplaudia ningú.
4: Aquí ens vam trobar, no fa tants anys, que aplaudíem els Mossos d'Esquadra després, sí, de l'atemptat de la Rambla. I els veiem per la carretera.
1: Bueno, és que llavors el Trapero era bo en aquell moment.
4: Sí, clar. Quan el Trapero va dir que ell havia preparat el dispositiu per detenir el president si li manava el jutge, ens van posar tots les mans al cap. Feia la seva feina, en un cas i en l'altre. I la feia de manera honrada. Que ens agradi o no ens agradi és una altra cosa.
1: Però fins llavors el teníem com un déu.
2: Clar. Però tant amb una feina com amb l'altra ho va fer de manera honrada, segons tu, Miquel Canut?
4: Jo crec que sí. Ell va dir, pot ser que em donin una ordre, sí, de detenir una persona, i jo haig de tenir el dispositiu per detenir-lo. Fa quatre dies, quan va fer la incursió i tocata i fuga a Puigdemont,
3: sí,
4: es va encarregar al darrere el cap dels Mossos.
1: Sí.
4: Perquè no va saber com agafar-lo.
1: No va voler...
3: No, és que no hagi sabut. No van voler, que no és
1: va actuar com tots volien.
3: No van voler.
1: No van voler.
3: No van voler, no van voler.
4: No va voler
1: el cap dels Mossos.
4: El cap dels Mossos.
3: Evidentment.
1: I era el que esperàvem tots d'ells.
3: No és que no van saber. Sabia i ja sabia.
4: Doncs el que esperàvem és que el fotessin fora. Ja. Com el van fer fora.
2: A veure, mostra gastronòmica. A partir d'avui fins diumenge. Plaça de Llibertat.
3: Sí, a partir d'aquesta tarda.
2: A partir d'aquesta tarda, a partir de les 6.
3: Sí, senyor.
2: I passareu o què?
3: Sí, home, com cada any.
2: Com cada any.
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Però almenys, i hem d'anar al tanto que diu que dissabte millor pot ploure, vull dir, hem d'anar amb un paraigua. Anem previnguts.
5: Que diuen que... Demà tarda, no? Demà tarda.
3: Sí, demà tarda.
0: Sí. Nosaltres dissabte tenim la nostra pròpia mostra.
3: Sí, però tenim, estem coberts, no?
0: Sí, tant.
3: Estem coberts. Sí, això és el que vam comentar, estem coberts.
0: Tenim mostra gastronòmica, i després qui vulgui pot passar missa.
3: Exacte.
0: No, jo ja he avisat que com que vindria gent gran, perillosa, amb molts antecedents,
3: exacte,
0: han posat un confessionari per si us vol confessar.
3: Gent indeseable i de mal vivir, que sí, dius tu, no?
2: Sí, sí. Indeseables,
3: Indeseables i de mal vivir, sí.
2: Tindrem a Molins B de Gus Encenalls, Xarcuteria, a Cal Arnau i l'Aleix, a les Coques de Perafita, Lliure de Gluten, Canals, Nadal, Caves i Vins, Donburi Ramen, que són els d'aquí...
4: El
2: Terraplè. Maillard Burger, que estan al carrer Verdaguer, Xalà Molins, Maria Antònia Gourmet, Bliss Food i Q Street Food. D'acord? Més el servei de bar. Sí.
3: És estrany que vinguin unes caves.
2: Sí?
3: Sí, perquè venen les caves quan és això del vi i tot això. Però
2: això del vi tot això.
3: Sí, home,
2: en el marc de la Fira de la Candelera.
3: La Fira de la Candelera, d'allò. Però no havia vist jo unes caves.
1: Són intel·ligents.
3: No recordo.
1: Perquè si només en ve un...
3: Exacte, Canàs Nadal. Canàs Nadal, que està en el Pla del Penedès.
2: El Penedès.
3: El Penedès.
0: Doncs el que també dius, el Pere Milla?
3: Pere.
2: Sí.
0: Jo em poso molt nerviós.
2: Jo de Pere.
0: Jo és que jo vino tots els futbols i em poso molt nerviós quan... sento que els locutors professionals no saben pronunciar un nom.
1: O sigui, no, aquesta, el nom que te va. Perquè et diuen, tots els locutors del món diuen Washington i Miami i no sé què, i després t'han de dir Puig i diuen Puig.
0: No entenc que puguin dir Valladolid i no sàpiguen dir Pubill, diguin Pubill.
3: O Sabadell.
0: Sabadell. No entenc que no sàpiguen els locutors que totes les paraules franceses són agudes.
3: Sí.
0: Llavors, una època li deien Benzema, ara m'ho li diuen Chouameni, i és Chouameni. Llavors jo em poso, jo estic sentint-ho, i van dient Chouameni, dic Chouameni. I vaig constantment jo, des de casa, sentant rectificant
3: els locutors.
0: Entenc que pronunciar potser una paraula nòrdica, alemany, austríac, pugui ser més complicat, però ostres tu, i bueno, lo del... Llavors, hi ha a vegades ja el Madrid juga amb dos jugadors juga amb un jugador més, juga amb un tal Pitarch i amb un que es diu Pitarch. Segons com li diuen Pitarch i segons com Pitarch. I, en fi, són coses que a mi em posen molt...
3: El roig.
0: Molt, i em fa molt d'això el Pubil i el Scandell.
3: I el Roig i el Roig.
0: Exactament.
2: I el Pere.
0: El Pere. Pere Milla.
3: Sí, Pere.
0: Pere Milla.
1: I el Maduquí, aquest com es diu? Vamine o Vamin? Perquè no ho he entès mai.
0: Aquest, jo, és que...
1: Perquè el pare, vol que m'hi digui una cosa i m'hi una altra.
3: Passat l'estat de Gibraltar...
1: Turmut.
3: No, aquest no. El de l'altre estret, ja anem malament, eh? Pronunciacions, ja anem malament.
2: Vas anar a fer fotos, Canut, doncs, últimament. Sí. Vas tenir problemes amb l'avió, doncs?
4: Bueno, vaig tenir...
2: No teníeu combustible?
4: No. Amb l'avió com a tal, no.
0: Sí, amb els... Posi's el cinturó, que s'ha acabat la gasolina.
1: Amb els avions.
4: Però sí, amb els accessos a l'aeroport, perquè tant el de Barcelona com el del Caire. Ja s'estan passant de rosca amb el tema seguretat. Passes un control i, acabat de passar, en tornes a passar un altre, i acabat de passar aquell, en tornes a passar un altre. Amb el mateix tipus, és a dir, ensenyes el passaport, el miren, no tens antecedents, passi. 10 metres més cap allà hi ha un policia que et diu, passaport. Se't mira, passi. Una mica més enllà, una altra vegada el passaport. Dius, escolti, ja m'han controlat. No, d'això. I a l'aeroport de Barcelona, ara, a l'accés al distribuïdor dels...
1: Sí, però
4: els embarcaments i d'això, hi ha uns controls també, que si no portes bitllet...
1: Però saps per què és, no, això?
4: Sí, pels carteristes.
1: No, i pels que van a dormir a l'aeroport.
4: Sí.
1: I la gent que va a dormir no tenen accés perquè no tenen bitllet.
4: Sí,
1: però ara, quan hi ha molta gent, no ho fan. Llavors, poden passar els tios, perquè l'últim cop no ho van fer. Estaven allà, però mirant-s'ho. Aleshores passes i pots quedar a dormir...
4: Entenc una cosa, si tu vas amb una maleta i un d'això, doncs més o menys es veu que vas a embarcar. Segons amb què vas, no. Però és que segons per on entres a la nau dels operadors i d'això, si entres des de baix, no hi ha control. I si entres a peu pla, hi ha control.
1: Allà, sí.
4: Escolti, ja està bé.
0: De fet, jo dimarts vaig tenir que anar a recollir el meu fill que venia de viatge... I també per anar a arribades,
4: sí.
0: No m'han demanat res, però simplement hi havia un control. Dic, hòstia, aviam si m'he equivocat, no? Passi. Però hi havia un control, sí. I potser és per això. Potser
1: és que hi havia, en sèrio, últimament es posaven en aquells bancs allà a dormir, per dormir tot, estaven frescos o calents, depèn del temps, poden intentar mangar el que poden...
4: Però és que...
1: No, deien que ajudaven a la gent a moure mavetes, però clar, no saps mai que t'ajuden.
4: Però és que malgrat aquests controls... Jo, el dia que vaig marxar, em vaig veure un indigent amb un racó. O sigui, malgrat els controls...
3: O sigui, ja estava dalt. Aquest ja estava com l'indigent aquest a punt de sortir amb un avió, no?
1: No. Entren dintre, entren i es posen a dormir per allà,
3: per allà canto,
1: i mengen i demanen a algú que els pagui un bocata i el que sigui, i viuen allà. Viuen allà, però temps i temps...
4: No, des del 2001 el tema dels controls de seguretat als aeroports és la pera.
0: Sí. De fet, és cert, jo vaig estar... Per l'últim viatge que he fet, qui ha creuat el Xarco, va ser el 2001, el juny, o sigui, mesos abans de l'11 de setembre, i llavors hi ha tornat després i res a veure. No. O sigui, res a veure. A mi o sigui, jo no soc un xaval ni tinc massa pinta de delinqüent, encara que el Miguel Vinyes digui que
3: sí.
0: Tinc una pinta normal. I sortint de Los Angeles, que agafàvem l'avió per tornar cap a casa el 2019, l'any abans de la pandèmia, m'han regirat tot, em van d'allò... Dic, hòstia, ni que jo sigui, van trobar un bulto raro, que era una cartera que portava la targeta de crèdit del DNI, no sé què més. Dic, bueno, clar, però em dóna la sensació, vaig estar allà, veient que tota la mira, i dic, hòstia, aviam si van confosar amb el Pablo Escobar.
3: Hi havia molts controls.
4: Jo, amb un aeroport d'Escòcia, que no me'n recordo el nom, passo els controls de seguretat, la cinta, tot el d'això, t'has de despullar, treure el cinturó, les sabates i d'això, passo l'arc de metalls, i passo no d'això. A continuació de l'arc de metalls, em foten amb un escàner tridimensional, aquell que dona tota la volta, t'has de posar mans en l'aire, i sortint de l'escàner, em ve un policia i em catxeja i em fot mà de dalt a baix.
0: És el separatista.
3: Sí, sí, sí, és el separatista. Sí, el van conèixer,
4: A més, afegeix-hi el control de drogues i pólvora. Posa-hi aquí al costat. Venen amb una tireta de paper, te la freguen al cinturó, les mans, per dalt...
1: La posen a la paret.
3: El meu sí que va ser de juzgat de guàrdia aquí a l'aeroport, quan vaig anar a aquest país. Resulta que em paren per entrar...
0: Poso... El Cairo o Amèrica?
3: Escòcia. Vaig comprar el que sempre fas tothom per començar a regalar uns obridors. Obridors de cervesa. Obridors.
0: Això fa tothom?
3: Obridors. Sí, això fa tothom. Com, ah, sí.
2: A mi no em consta això.
3: Sí. Quan has de regalar alguna cosa...
0: Espera. Algú més s'ha comprat obridors?
3: Tothom ha comprat
4: obridors. Imants i obridors.
3: Perfecte. Un moment. Jo poso un obridor sobre un altre, i almenys n'hi havia 10, una sobre l'altra. Poso la maleta i em venen a buscar... I dic, hòstia, i diu, que tinc d'obrir la maleta. Ja havia passat la maleta, que la tinc d'obrir. Que es pensen que portava explosius, pensaven que portava no sé què.
0: Pots fer un arma,
3: T'ho prometo. Em van obrir la maleta, el meu guia a costat meu, que no vaig deixar perquè no tenia ni puta idea de parlar i d'allò, i em van obrir la maleta, em van trobar això... No es van ni desculpar, ni em van dir res. Vaig tancar la maleta, hasta luego, Lucas, Cuidao, Vull dir que...
4: Si ells amb la radiografia veuen algo cap a la forma alta, això, et criden i diu... Obre-la tu, la maleta.
3: No, però aquesta vegada ja havia passat la radiografia, havia passat tot. Va ser després que em van agafar i em van...
4: Quina radiografia? Perdona, quan tu arribes...
3: Sí, la maleta ja havia passat.
4: I vas a facturar...
3: Sí, home, la poses allà.
4: Allà no t'escanegen res, va amb una cinta i després a dintre l'escanegen.
3: Després a mi em van agafar i em van dir la maleta aquesta, que evidentment era la meva, i la vaig tindre d'obrir. I perquè es pensaven que portava explosius.
0: A mi, per coses com aquestes que esteu explicant vosaltres i per moltes coses més que ara tampoc venen a cuento...
2: Et fa mandra...
0: Jo, per agafar actualment un avió, té que ser una cosa de vida o mort. De vida.
1: Veure, sí, si no vas d'Amèrica, va tot bé.
0: No, si vas
1: als Estats Units, no t'ho recomano, perquè jo intento evitar qualsevol escala, ni que sigui una escala, perquè són molt malparits. Són com l'amo que el Pato Donald, però igual. Escolta, no, jo et deies que amb un creuer que vam anar fa anys... vam anar amb un creuer i un amic meu portava, perquè ja fan sempre un...
2: Ja controla el creuer?
1: Sí, clar. I si portes una planxa de planxar, ja va cagada.
3: Sí.
1: Se la queden i no la veus més fins a l'últim dia. Però bueno, aquest portava, perquè sempre es fan disfraces, i portava un vestit de policia, però amb una pistola. De
4: plàstic.
1: De plàstic, però que tenia forma de pistola. Bueno, doncs no sé com ho van veure, però el pobre home li van fotre una bronca i tot, perquè clar, veien una pistola... I total, era una pistola de plàstic de disfraç.
3: Sí, del disfraç.
1: Vull dir que segons què no pots portar ni en broma.
3: Però ara està tot molt controlat.
0: Ho he entès malament? O em dius que els creuers es fan festes de disfresses?
1: Una nit, sí, sempre.
2: La noche de la cena del capitán.
1: No, del capitán vas d'anar mudat.
3: El capitán és una altra.
2: Has d'anar mudat.
0: No, està bé, perquè mai volia fer un creuer.
2: Jo tampoc.
0: Segur?
2: Que no,
0: Segur? Perquè jo vaig disfressat cada dia.
3: Això sí, també. Si tu vas disfressar cada dia, no fa falta que...
1: Hi ha la cena del capitán que dius tu que has d'anar, doncs, si vols, ara cada dia menys, Fa 20 anys la gent anava amb smoking i tot era molt maco i tal, i ara van la gent amb texans i de qualsevol... Bueno, com tu, sí.
0: De qualsevol manera.
1: Però en algun dels creuers, inclús jo no m'havia portat, els primers no m'havia portat coses...
0: És que, un segon, avui el Vinyes ha vingut amb smoking, per això pot parlar malament.
3: Sí,
0: smoking, amb el cavall enguminat.
1: Quan paraven a Tànger...
3: El peu no porta enrere.
1: Quan paraven a Tànger o a Casablanca o per allà, et compraves una xivava i ja està, anaves de moro i s'ha acabat, no? Però normalment la gent es porta... algo maco, perquè hi ha concurs i tothom vol guanyar.
2: Per tant, hi ha seguretat als creuers,
1: Molta. Això de la planxa, sobretot, és molt greu. Tenen por que la planxa la deixis enxufada i es cavi foc, i no et deixen portar cap planxa ni de cabell. Sí, no, ho tenen prohibidíssim. Llavors ho veuen, te la fan treure, la guarden, i l'últim dia La vas buscar i te la donen.
4: Encara com te la tornen? Sí. Perquè segons són et diuen això no passa i
1: perquè n'hi ha moltes aquí, eh?
2: No et crida l'atenció gens ni mica, eh? Un creuer.
0: Saps què passa? Que cases... No. O sigui, el meu pare, que era una persona molt, molt lògica, sí. un dia va dir una de les seves moltes màximes, ell no li agradava ni volar ni anar amb vaixell. Va haver d'anar una vegada per feina a Mallorca i va anar amb vaixell més que amb avió. Ell sempre deia, diu, si Déu que era volgut que voléssim, ens que era posat ales. Si era volgut que anéssim, ens que era posat escates, que ens va donar cames per caminar i, com a molt, ens va deixar inventar la roda per poder anar més ràpid. O sigui, que això és una cosa molt, molt lògica. A dalt dels ocells, al mar dels peixos, tu.
1: Ara sí. Pots dir-me gravant. Jo no sé nedar, nedo molt malament, el Francesc Pardo, que era campió d'Espanya, es va empenyar que em volia ensenyar i que ho aconseguiria, i va aconseguir que m'aguanti, però nedar no. I em fa molta por d'aigua i de tot. I la meva dona, que és una fanàtica de l'aigua, és peixos com el Canut.
4: Que no sap nedar el Canut.
2: D'horòscop,
1: sí, però és peixos, i va cada dia a la piscina, doncs m'ha portat a 13 creuers. I no m'agrada ni em fan por.
2: Algun creuer per la zona de... no sé... Sud-amèrica...
1: Sí, per les Bahamas, per la Patagònia, vaig al Cabo de Hornos, per
2: Noruega... Aquest creuer que estem parlant tant ara, et sona la ruta que ha fet?
1: No, perquè aquest feia Argentina fins aquí. D'acord.
0: Perdó, jo sí que he fet un creuer. Perdó. Vaig anar a Menorca.
4: Vas anar a Menorca?
0: Vaig creuar.
4: Amb el ferri?
0: Sí,
1: però de Mallorca...
0: amb un cava de pressa.
1: Però de Mallorca a Menorca...
3: Un catamarà.
1: De Mallorca a Menorca o d'aquí a Menorca?
3: És un catamarà.
0: De Barcelona.
1: Bueno, així és més llarg.
0: Sí. Pensava
1: que era
0: d'ella. I fet una altra creuera.
2: I tornar.
0: I anat a Alcatraz, que també és un bon tros.
2: Sí,
1: a la pedra.
3: Jo no sé el que ha passat, però Oriol ens ha preguntat si aniríem a veure o estar allà o a prendre alguna cosa a vida gusta. I ha sortit,
2: espera,
3: tot aquest Cristo, no sí, sé no, com ha vingut això.
0: Ja ha contestat que sí.
3: Com ha anat això?
0: Avui a la tarda, que el dissabte potser va per allà.
2: És veritat, i després ha derivat cap a un creuer. No, cap a l'avió del Canut primer, em sembla.
3: Primer avió del Canut, sí, és veritat.
2: Que havia sigut fora.
3: Però què ha passat aquí? Com anem?
1: Els de Xavà, que heu dit, aquí a mi m'agrada com ho fan, tindrem que anar-hi. Aquesta gent ho fan per... Aquest xalà que diu ell, ho fan prou bé.
2: Un dels establiments que hi ha.
3: Ah, va.
0: Els Manyets.
1: A Cal Manyet.
3: Pues digues a Cal Manyet. Digues a Cal Manyet. Puntó.
2: No, però ara es diu xalà.
4: No.
2: Al costat.
4: Hi ha Cal Manyet i el xalà.
3: Al costat.
2: Al costat. Val, doncs hem derivat cap a creuers.
3: I jo, la pregunta meva del $1,000,000, són tants estants com l'any passat o menys? Ho sabem, això?
2: Estan a la línia, eh?
3: Sí, estan a la línia.
2: Sí.
1: I els hem posat tots en línia.
5: I hem parlat també de la mostra gastronòmica que farem demà nosaltres.
2: Exacte, i a partir d'aquí...
0: Això és molt, molt d'èlite. Sí. Has de tenir molt de perigrí per poder venir...
2: Això és molt intern.
1: Això és com si fos el xoco dels ricos, no dels pobres, eh? El nostre menjar és com el xoco, però el xoco no, bueno.
2: Has d'explicar una mica, la gent potser no
1: sap
2: què
1: tothom,
2: és.
1: Ja ho sap tothom,
0: a més, jo tenia una sorpresa preparada que no podrà ser, perquè ja em van, ja dic ara que no, la gent l'ha afegit. Jo havia contactat amb Rosalia perquè vingués a cantar un paio de cançons.
3: Sí,
0: em va dir que sí.
3: Primer va dir que sí, després va dir que no. Ja m'hi he enterat.
0: No podrà ser.
3: O sigui, ja m'hi he enterat.
0: Hauríem d'esperar la següent.
3: Sí, Rosalia, ja m'hi he enterat que primer...
0: Rosalia.
3: Sí, ja m'hi he enterat que primer va dir que sí i després va dir que no.
1: Li portem el Jordi Hurtado que ens canti algo. Podrà cantar tots els Miquels de la nostra època i els vinents.
0: El Jordi Hurtado es diu com Miquel?
1: Es diu immortal, no? Però com
0: una cosa és portar Rosalia.
1: Però la Rosalia es diu Miquel?
0: Segons com, sí.
3: Tenia un amic molt amic que es deia Miquel, o es diu Miquel.
1: Vale?
3: Així és de clar.
2: I si no pots cantar tu com a Freddy, que ets...
3: No, el Freddy no pot cantar, home. El fotria tot a pescar, home. El Rosalia sí que teníem clar. Ho teníem clar, jo.
1: Teníem que fer un calendari, però els veu acollonir tots, eh?
2: El calendari aquell sexy.
1: Bé, ho havíem previst molt bé. Jo encara tinc el tovalló, com el del Messi, amb tota la llista de la gent que va provar a venir.
0: Això no caduca.
1: No, però...
0: Mira, un tema per parlar el dissabte.
2: Ho farem.
0: Per posar un fil a l'agulla.
1: El tovalló aquell amb tots els noms, que van dir jo...
3: Ens
1: havíem begut una mica ja, tothom va dir que sí. Sí, que va guardar.
2: Estil bombers que cauen bé perquè, com ens ha dit el Canut, doncs són ben vistos. Faríeu amb les mànegues i tot.
1: Bueno,
4: cadascú...
2: Bueno, amb la mana que va per aquesta. Però a cases tu no et vols disfressar?
0: No,
2: no.
0: Costa, però una cosa d'aquestes
2: faríem alguna cosa.
0: Perquè a més aquí amb el grupet dels Miquels de la ràdio dels divendres, el seu seria fer els Village People.
4: Village People
0: i jo no sé si seria el Pol i pel Vinyes.
4: Jo vaig, no,
3: però sí, aquest ja el tenien clar.
0: Vinyes, no, el Canut faria amb el Paleta. jo vull ser l'Índio.
1: Jo vaig guardar en aquell moment un aspirador que tenia que llançava de xelleria pel Vallès, perquè passés l'aspirador aquell.
3: No, jo anava amb una guitarra.
1: Freddy, tu
3: anava
1: pots.
3: Amb una guitarra.
0: Bé, em sembla que ens fan fora.
2: Ho deixem aquí, Miquelons. Moltes gràcies.
3: I com sempre, Canut, com sempre, que tinguem tots molta salut i molta
2: especialment
3: sort.
2: Especialment per ell,
3: Sí, especialment, perquè sempre em fa una cara, mira d'una manera que sembla
2: quan
3: que
2: no hagi... Quan no fa...
3: I que no hagi caigut un quart pis. Vinga,
2: bon cap de setmana.
0: Hem acabat parlant de mangueres avui.
2: Vinga, bon cap de setmana. Prou.
0: Bon dia a tothom. Bon dia a tothom.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I, de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Dit avui a la xarxa.
8: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
7: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
6: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10. Informació local.
9: Aquesta tarda el Club Natació Molins de Rei fa una activitat solidària, una sessió de zumba a la gespa del club, al Solarium, a 6:15 de la tarda. Per participar-hi podeu fer una aportació de 3 euros o bé de 5 o més. A partir de 5 euros, a més, a participar a l'activitat us donaran una bossa del club. Íntegrament, tota la recaptació que es faci anirà a parar al club de Bòquia Molins Sebastià Massana. La sessió es farà a 6:15 de la tarda a la zona de gespa i podeu apuntar-vos-hi fins una estona abans de la mateixa activitat. El SEM organitza per demà al matí un intercanvi d'esqueixos. Es farà a la plaça d'Octubre, demà dissabte, a partir de les 10. Hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i es donaran consells també de cura i de cultiu. Si voleu participar, hi podeu dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos reciclats o etiquetes. Trobada demà a partir de les 10 a la plaça d'Octubre. I parlant del SEM, avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotografies del Jardí Botànic del SEM, que hi ha a la sala d'exposicions de Can Ametller. Avui l'horari és de 6 a 8, demà dissabte obren de 7:15 a 8:45 del vespre i diumenge al matí, l'últim dia, de 11:15 a 2 a Can Ametller. I demà dissabte el Mercat Municipal prepara un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12, sessió pel públic familiar. De fet, n'hi ha dues de sessions, la primera de 12 a 12:15 i la segona sessió es durà a terme de 12:15 a 14:45. Cal fer inscripció prèvia a través d'un codi QR. Faran piruletes de xocolata i també parlaran de cacau i de comerç just. Demà al matí al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca del carrer Major 31.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba, i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Ràdio Molins de Rei.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: 10 del matí, 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 8 de maig. D'aquí una estona vindrà la Mònica Mas Rubió, amb ella farem l'espai Fragments. Avui l'escriptor empordanès Josep Pla serà protagonista d'una de les històries que ens portarà. 5 històries del mar és el llibre que ens porta la Mònica. La Judit Herrera amb les grans dones de la història, també a partir de 3:15, però ara l'espai polític del dia, que, com bé sabeu, els divendres és l'espai de preguntes, ara a Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. De seguida el saludem. Què tal, Ramon Sánchez? Bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Com anem?
1: Bona hora. Bé, home.
0: Sí?
1: Sí, de divendres, ja.
0: Molt bé. És veritat que ja ens queda lluny, però la setmana passada no vam poder valorar el ple des de la formació d'Ara Molins perquè divendres era festiu, 1 de maig.
1: Un bon festiu.
0: Un bon festiu. Precisament el ple es va avançar en comptes de dijous a dimecres per aquesta qüestió. Un ple que es va allargar un parell d'horetes, encara no. I que podríem valorar també des de la vostra formació, quin balanç en faríeu, què destacaríeu d'aquest ple que tenia una moció que finalment doncs no es va debatre.
1: Sí, hi havia una moció, no teníem.
0: No, hi havia una moció proposada per Esquerra,
1: sí, sí,
0: que ja ens ha explicat Esquerra com va anar la qüestió, també des del govern, i m'agradaria també conèixer la teva opinió al respecte del que demanava aquesta moció i dels matisos que s'hi van fer a posteriori i que finalment doncs es deixés sobre la taula.
1: Sí. Bé, que em situo bé la cadira.
0: No coneixes perquè... bé les cadires.
1: Em situo bé la cadira perquè m'estic fent mal amb el colze.
0: I no voldríem.
1: Sí, comencem. Sí, una moció que jo crec que reflectia perfectament el tarannà i la sensibilitat que hi ha hagut en els darrers consells escolars municipals i que jo crec que jo posava sobre la taula doncs, el fet que hi ha un evident decadència dels nostres equipaments escolars i que, per tant, s'havia de fer alguna cosa, no? I davant de la inacció del regidor Lucas Ferro i de la inacció, per tant, per extensió del govern municipal actual, doncs és evident que alguna cosa s'havia de fer i de posar sobre la taula, no? Les explicacions que donava el regidor, doncs és evident que en el Consell no han calat ni han satisfet les demandes que hi havia insistentment per part de docents, de direccions i també d'AFES, no? Per tant, una moció que jo crec que estava molt ben redactada i que reflectia, com deia, perfectament la sensibilitat d'aquell Consell, doncs s'estronca amb una proposta del govern on tota tatxada i incloent doncs, que la Generalitat posarà doncs, no sé si al voltant de 300.000 euros...
0: 350.000 es comentava, sí.
1: Val, per arreglar les escoles, no? Nosaltres amb Esquerra havíem parlat de dir, escolta'm, dic, està bé que parlem d'una calendarització, dic, però jo en el Consell Educatiu ja vaig comentar dic, que estaria bé fer una anàlisi realment de quina és la situació dels equipaments municipals. No? I això em va recordar una frase que va dir el senyor Lucas Ferro en el debat de la campanya del 2023, diguem, dirigir tu mateix i la Sílvia Artés en aquí el Foment Cultural i Artístic, on va acusar el llavors govern municipal de falta de planificació. No? Aquesta paraula que a mi se m'ha quedat molt gravada, perquè crec que se'ns podia acusar de moltes coses, però no de planificar, no planificar, doncs és evident que en aquest mandat i sota la seva regidoria, si alguna cosa ha faltat, ha estat planificació. Que és precisament del que se l'acusava per part de les escoles i de les AFES. I nosaltres el que dèiem és, escolta'm, necessitem una anàlisi de quina és la situació dels nostres equipaments municipals. Si realment veiem que els nostres equipaments educatius estan tan malament, no sabem si la xifra de 300.000 és l'hem de rebre amb alegria o és pecat a minuta. I com que les inversions depenen de la Generalitat i no de l'Ajuntament, i els darrers anys l'Ajuntament ja n'ha fet proutes, hem de saber quina ha de ser la relació entre Ajuntament i Generalitat. Però si això no ho quantifiquem, si això no sabem de quin import estem parlant, la nostra negociació és en va. Per tant, fem primer aquesta qualificació, aquesta quantificació de les necessitats, I llavors anem a parlar amb la Generalitat, més que res perquè tindrem un element de força de veure com tractem i com planifiquem aquestes necessitats, que són d'ahir. Crec que la mà d'anterior vam posar molts diners, que en aquest mandat no s'estan posant tants, en centres educatius municipals. Per tant, crec que en aquest sentit estaria bé que el govern i el regidor planifiqués millor. I com deia, doncs, tatxen tota la moció d'Esquerra pràcticament i ens envien aquesta proposta. I nosaltres creiem que això és una falta de respecte evident cap a la comunitat educativa. I sóc jo qui, abans de començar el ple, que l'alcalde em comenta, escolta, m'heu rebut la nostra proposta, dic sí, dic, i jo quan parlem d'aquest tema, dic, jo demanaré que ho deixeu sobre la taula. Dic tant els uns com els altres, dic, perquè és que això és un lleig, per mi, terrible, i una falta de respecte evident a la comunitat educativa. O sigui, no podem tractar amb tanta vehemència aquest tema. I per tant, el que hem de fer és asseure, si vosaltres heu aconseguit algunes propostes, doncs explicar-nos-les i fer una moció com Déu mana entre tots, que sigui clara i que parli directament de quines són les obligacions que ha de fer la Generalitat. Perquè l'Ajuntament ha fet moltes més inversions de les que li tocava i, per tant, doncs, hem de tenir clar fins on hem d'arribar. Per això necessitem més claredat. I el que no val és que presenteu una moció, una contraproposta, igual que ens van fer a nosaltres amb Torre Ferniani, no? Que, clar, jo aquest sentiment que jo he tingut des de l'oposició d'intentar que un tema que és preocupant doncs tingui un futur, no? Que aquesta generositat que ha mostrat ara Molins doncs l'haguéssim mostrat, per exemple, altres partits de l'oposició, que no la van tenir en el seu moment. Es van situar al cantó del govern amb una moció que jo crec que el que volia precisament era parlar d'una problemàtica que tenim al municipi que es diu Torre Ferniani. Per tant, aquesta sensibilitat i aquesta empatia que hem volgut mostrar amb la comunitat educativa és el que ens va demanar de dir, escolta'm, deixem-ho sobre la taula, donem-nos aquest mes de marge per poder fer una moció amb més cara i ulls de la que ha presentat Esquerra, que jo crec que ja en tenia molt, perquè era una reflexió del que estava passant al Consell Educatiu Municipal, i fem una moció que la puguem aprovar tots per unanimitat i que ens posi i ens obligui a tots, perquè el que està clar és que això no ho acabarem en el mandat 23-27. Per tant, les necessitats educatives hauran de continuar en el proper mandat. Per tant, fiquem-nos feina a tots plegats en què hi hagi qui hi hagi defensarà els interessos de les nostres escoles més enllà d'aquest mandat. Per tant, això jo crec que és una moció de municipi en el que hem de tenir tots aquesta mirada llarga. I en aquest sentit doncs, és com vam voler-ho treballar i afortunadament doncs, tothom ho va entendre perfectament i vam posar seny en un moment que hi havia, jo crec, doncs, bastanta controvèrsia.
0: Veurem si es torna a portar el mes de maig.
1: No? Esperem que sí, home, esperem sí? Que sí. Sí, home, sí.
0: Bé, de la resta del ple, també un altre de punt que venia d'un altre ple anterior, era el tema de les comunitats energètiques, que precisament tu apel·laves doncs, que no s'us havia explicat prou bé, que no havíeu rebut tota la informació necessària, que es va fer aquella reunió a posteriori, que va ser llarga i extensa, però amb bon contingut, no? I que finalment doncs, es va aclarir tots els dubtes que teniu al respecte, no de fons, sinó de formes, eh? Digues, perdona, Ramon.
1: No, m'agrada molt aquest darrer comentari que acabes de fer.
0: Sí, perquè ho vas matisar.
1: Perquè crec que és precisament això, no? Hi ha moltes coses que a nosaltres ens continuen encara generant dubtes, no?
0: Encara avui, eh?
1: Sí, home, al final, quan et diuen, escolta'm, el paper de l'Ajuntament és el garant de que això funcionarà. Dius, bueno, però què més? Vull dir, no només ha de ser el garant que això funcionarà, què més hi ha al darrere? Perquè, clar, quan ve l'empresa que ens explica tot el treball que s'han fet des de la regidoria i des d'aquesta empresa externa que ha portat tots els estatuts d'aquesta nova comunitat energètica, doncs, home, veus que realment aquí faltarà molta més embranzida de la que algú explica. I que, per tant, haurem de posar recursos d'algun lloc perquè això funcioni. Si no posem recursos i no posem a ningú que pugui tirar endavant aquest projecte, doncs jo crec que això no funcionarà. I els hi vaig dir a la ple i m'encantaria equivocar-me. Vull dir, però és evident que haurem de posar recursos perquè això funcioni. Més enllà d'això, no sabem veure quina és la visió de cap a on anem, sent conscients que, i això va ser en el meu segon torn d'intervenció, en el que li vaig dir amb el regidor Joan Carles Serra, que lamentava que no hagués començat la seva actuació en aquest plenari demanant disculpes a les dues associacions d'empresaris dels polígons industrials, president del polígon industrial del Pla i el president del polígon industrial Riera del Molí. Es va semblar que era una mala manera de començar, no començar bé, i no demanar disculpes amb una cosa que, evidentment, ell sap perfectament que no s'ha tractat de manera coherent. Que s'ha deixat de banda, sobretot a una entitat com és l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon Industrial Riera del Molí, que són qui va iniciar aquest projecte dels estatuts i qui va pagar dels seus diners, dels diners que té l'associació, una part amb el conveni, però la gran part, dues terceres parts, de recursos propis per fer aquests estatuts. I jo, per tant, que es menystingui a una entitat com aquesta, amb la trajectòria que té, i no se'ls informi de que aquest punt anirà al ple i de quins són els acords que es porten, crec que mereix començar un ple demanant disculpes. Perquè ell sap i és conscient, i ha vist, igual que jo he vist, que la informació se'ls va donar una vegada s'ha acabat el ple anterior. Per tant, crec que valia la pena començar d'una altra manera. I en aquest sentit, i nosaltres ho hem expressat, i ho vam dir-ho, dic, hi ha empreses que heu posat en aquestes peces amb les que compteu, que com a mínim n'hi ha una que ja no existeix. I la continueu posant com una de les empreses que s'afegirà a aquest projecte. Llavors, la pregunta és, les empreses que en el seu dia, en el 2023, l'Associació d'Empresaris i Propietaris del Polígon Riera del Molí va posar sobre la taula, les heu contactat el 2026 per saber si aquestes encara continuen vigents? Perquè han passat 3 anys i les empreses, com que no s'ha fet res, moltes d'elles s'han espavilat. I s'han espavilat ja o posant plaques sobre les seves teulades o, evidentment, afegint-se a alguna altra comunitat energètica. Per tant, el preu de sortida que avui tenen aquestes empreses no és el que hi havia el 2023. I jo crec que aquesta tasca no s'ha fet. Després, en aquella reunió, doncs, es va parlar, precisament, d'un estudi econòmic que hi havia que tampoc se'ns ha presentat mai. Per tant, jo crec que hi ha moltes ombres sobre un projecte que jo crec que és interessant, però que anem 2 anys tard. Per tant, nosaltres encara creiem que hi ha moltes coses que no se'ns han explicat i que s'haguessin tingut que posar sobre la taula. I això enllaça amb certa opacitat que té aquest govern a l'hora de tractar segons quins temes, que no acaba explicant tot el que hauria d'explicar per tenir un debat tranquil, serè, amb diferents posicionaments, però que jo sempre, i quan era president de l'àrea sostenible del territori, així ho duia a terme, nosaltres ho hem d'explicar tot. Perquè quan tu expliques tot, tothom, com a mínim, pot tenir un posicionament polític, sigui el que sigui, que és defensable. Però les coses s'han d'explicar. I a mi em va sobtar que la primera reunió que es va fer, bueno, la primera reunió no, amb la comissió informativa que es va explicar, doncs no hi hagués cap tècnic que expliqués aquest tema. I això s'ho vam posar sobre la taula. Vull dir, nosaltres estàvem acostumats a una altra manera de funcionar. Aquest govern té per costum, doncs, no portar els tècnics municipals a explicar aquests projectes en els que ells es treballen. I això, per mi, és un greuge i una falta de transparència en molts temes que el polític, doncs, a vegades no té l'habilitat o els coneixements per poder-nos explicar de manera profunda.
0: I que ho pivotés empresa i no pas medi ambient o medi natural, que això, crec que ho va dir Marta Espona en aquest sentit, que li
1: jo crec que això ho va comentar la Marta, sí. Jo no hi estic del tot d'acord, perquè és veritat que qui va començar aquest projecte va ser el Jordi Pradell, en el mandat anterior,
0: sí.
1: Juntament amb el amb el Carles Aguilera, el president del Poliindustrial Riera del Molí, que llavors estava ficat dins, també, continua sent, i ara té la presidència, de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya, la UPIC, on ells llavors ja tenien molt desenvolupat

0: crec que ha d'haver-hi aquesta concordància entre les dues àrees i han de treballar de manera transversal des de medi ambient i des de la gestió d'empresa per tal d'aconseguir l'objectiu final, no? I en aquest sentit, doncs, en el seu inici, doncs, es va tractar així, perquè va ser precisament el senyor Carles Llet qui va portar aquest tema sobre la taula. Hi havia una relació molt estreta també amb el Jordi Pradell per tal de desenvolupar projectes del món empresa, i per tant es va portar des d'aquella regidoria. Hauria pogut venir d'una altra? Doncs sí, bueno, nosaltres precisament amb la darrera comissió informativa doncs vam posar sobre la taula que el senyor el regidor que porta tot el que és el pla local d'adaptació
1: al
0: canvi climàtic, sí, que és el Gerard Corredera, doncs ell, que va ser una de les persones doncs, que més punyents va ser en el mandat anterior respecte a això que donarem al PLAC, doncs en aquest mandat va fer una reunió jo crec que en novembre del 23, on es va donar contestació a allò que s'havia fet en el mandat anterior, per tant en l'any 22-23, i no hem tingut a tenir cap reunió més, ni cap explicació més al respecte. Per tant, aquells que quan estan a l'oposició reclamen doncs, transparència, demanen que es facin coses en pos de tenir un món millor, doncs quan arriben al govern no sabem el que fan perquè no ho expliquen. I potser fa moltes coses, però potser no les sabem veure i no les hem vist. I per tant, doncs crec que en aquest sentit un mes d'aquestes coses que es van treballar ja, jo crec que molt bé en el mandat anterior, i que en aquest mandat doncs no s'estan fent gaires coses.
1: Per cert, que la setmana passada vam comentar aquesta notícia que sortia al periòdico, Ramon, que ETA construirà un centre de dades a Molins de Rei.
0: Sí.
1: Aquesta infraestructura que s'ubicarà precisament Polígonal Pla 243, que en principi estaria operatiu entre el 2027 i 28 i pretén facilitar l'adopció d'aplicacions d'IA i robòtica. Aquí una mica l'impacte és que tindrà una capacitat de processament de 7,2 megawatts i consumirà fins a 10 megawatts d'energia elèctrica, xifra equivalent, explicava el periòdic, el consum mitjà d'aproximadament uns 10.000 habitatges o el d'un hospital, que sigui gran, per garantir el subministrament, la instal·lació es construirà al costat d'una subestació elèctrica. La CUP va fer una nota de premsa molt contundent amb que es passen dubtes sobre aquesta instal·lació. No sé què us sembla a vosaltres d'entrada doncs la instal·lació de Queta amb aquesta base, aquest centre de dades que tindrem aquí a Molins de Rei. I si teniu més informació al respecte.
0: Mira, és que jo crec que aquest aparell que tinc a les meves mans...
1: Sí, és un dispositiu telèfon, mòbil.
0: Un telèfon. No som conscients, cada vegada que l'obrim o cada vegada que fem una imatge, una foto, de la quantitat d'energia que això suposa. I, per tant, aquests centres de dades és evident que hi han de ser-hi. Jo crec que per Molins de Rei és una oportunitat. Jo crec que per Molins de Rei això és una oportunitat. Atraure coneixement... Aquí hi haurà, no sé si van dir, 80 enginyers que treballaran amb aquesta empresa. De primer nivell, crec que Molins de Rei ens posiciona de manera, jo crec que molt positiva. Per tant, nosaltres, en aquesta primera mirada, ho valorem positivament. Al final, som capaços de treure una empresa nova, potent, que aporta un coneixement molt més desenvolupat que altres activitats econòmiques i que, per tant, es projecta molt al futur. Que això, doncs, lamentant-ho molt, si haguéssim tingut aquest centre de tecnologies 4.0,
1: sí,
0: possiblement les sinergies que haguéssim pogut crear doncs haguessin sigut molt més atractives.
1: Que proposava l'equipament del molí, eh?
0: Però aquest govern doncs, va desprogramar i malauradament doncs, un projecte que estava molt basat en la comunitat educativa també i en el món empresa doncs tenia, jo crec que amb aquesta empresa que s'ubica a Molins de Rei una projecció encara molt més gran, no? Per tant, una oportunitat perduda amb un projecte il·lusionant i que jo crec que doncs era molt engrescador per molta part del municipi i que l'hem perdut i per tant veurem a veure com projecta el regidor aquestes oportunitats que es generen amb aquesta nova empresa, no? Per

0: tant, doncs, veurem com va evolucionant tot, esperem que tot funcioni bé i aquesta empresa pugui tenir o pugui retenir talent que tenim al municipi, que jo crec que és molt, i que vagi enfocat en aquestes tecnologies, crec que és importantíssim, no? Que és bàsicament on anava el nostre programa i el cap on avançava aquest centre de Trullers 4.0, no? En tenir talent, crear talent, enfocar sobretot els nens i nenes que estan en l'etapa de decidir el seu futur, cap a on havien d'aprendre aquest futur, no? Jo crec que hi havia un relat molt maco i molt de ciutat o molt de vila al darrere, que malauradament doncs, aquest govern progressista s'ha doncs, carregat.
1: I per cert, estem pràcticament fora de temps, però ha confirmat doncs, el canvi de traçat de l'etapa del Tour de França que havia de passar per la nostra vila, per Collserola, vaja. Doncs finalment aquests 12 quilòmetres que passaven pel parc no serà possible.
0: Jo crec que és una decisió
1: lògic?
0: Que hem d'aplaudir. Jo crec que és una decisió que hem d'aplaudir. Vull dir, al final no podem estar tots els morinencs i les morinenques i la gent del nostre entorn doncs, sense poder trepitjar el parc de Collserola, i que ara perquè vingui el Tour de França i passi per Molins de Rei per tenir aquests 20 segons de glòria, doncs resulti que ara això pugui tenir un perjudici més gran, no? Jo crec que si hem tingut tanta cura, si hem vigilat tant amb no trepitjar el nostre parc i hem tingut doncs, la capacitat de treure a molts més actors per tal de que això no traspassi altres contrades, doncs que ara vingués el Tour i tot això, entre cometes, pogués tenir la possibilitat de saltar cap a un altre espai, doncs crec que és quelcom que no ens podíem permetre. Per tant, jo crec que una bona decisió i que el Tour l'hagi acceptat també és de rebut. Per tant, doncs, agrair el Tour que hagi tingut aquesta avinentesa de poder fer aquest canvi de traçat, no? Que crec que suposa al voltant d'uns 30 quilòmetres menys en
1: tot. I passaran per aquí, doncs, a la carretera.
0: Sí. Pues, escolta'm, perfecte, ho veurem en tota la seva plenitud i a gaudir-ho.
1: Molt bé, ho deixarem aquí, Ramon. Mostra gastronòmica, per cert, aquest cap de setmana.
0: Bon, esperem que el temps...
1: Veurem.
0: Per això no crec que estigui tan clar, que el temps ens respecti, però en tot cas, benvinguda a seguir i ja podem veure les potencialitats també de Molins, que en són moltes, evidentment.
1: Ramon Sánchez, moltíssimes gràcies.
0: Al contrari, a vosaltres.
1: Bon que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment, gràcies.
1: Que vagi bé. 2 minuts i mig per sobre, 2:15. Continuem.

La música de Miley Cyrus que ens ha portat a End of the World ens ha portat a pràcticament 6 minuts ja per sobre 2:15 d'aquest matí de divendres. Continuem amb el contingut habitual del Bon Dia i Bona Hora.

0: Fragments és aquest espai que compartim amb la Mònica Mas Rubió, contents de tornar-la a tenir aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Què tal, Mònica? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: A més, avui estrenem novel·la o llibre, en aquest cas d'un escriptor català ben prolífic.
1: Molt prolífic, molt conegut.
0: I tant.
1: I dels més populars dels últims temps, per no dir el que més. Si jo et dic Josep...
0: Jo et respondré Pla...
1: Sí, senyor.
0: I a partir d'aquí tenim molts llibres, molts textos per comentar.
1: Moltíssims.
0: Però, clar, has hagut de fer...
1: Moltíssims. En tenim molts, molts, molts.
0: Una selecció que jo no coneixia, aquest llibre.
1: Però què he fet?
0: Què has fet, sisplau?
1: He recuperat un d'aquests llibres de vell que jo tinc per casa, a les meves estanteries, remenant. I l'altre dia, remenant, preparant la secció, vaig trobar aquest llibre i dic, ostres, me'l vaig a fullejar.
0: Josep Pla, sempre amb l'editorial Destino.
1: Sí, senyor.
0: Molt bé.
1: A partir d'un any que va treballar amb Destino, que no...
0: És original, aquesta portada, eh?
1: Has vist?
0: Sí. El títol del llibre és...
1: Portem 5 històries del mar.
0: Molt bé.
1: Que és una obra que és un recull de diferents relats.
0: Correcte.
1: Són relats bastant llargs, llavors, per tant, hem agafat un relat que l'hem... que el farem amb dues parts, perquè és molt llarg
0: molt
1: i amb una part ja no donava.
0: Bé, vols fer alguna pinzellada de Josep Pla? Tot i que és ben conegut.
1: Sí. Mira, direm que, per fer un recordatori, per si algú ens està escoltant i li interessa, que va néixer a Palafrugell el 8 de març del 1897 i va morir l'any 1981 amb 84 anys. És l'escriptor més llegit i popular de totes les èpoques. Si més no, és el que es comenta i jo crec que és encertat. Dedicà tota la seva vida a la literatura i també al periodisme. El 1919 es llicencià en dret i a partir d'aquí va començar a treballar en el periodisme. Fem un apunt a la seva vida política perquè sí que va patir el 1924 un procés militar per un article que va publicar, que va ser molt crític amb la política militar del moment i va estar durant uns anys exiliat a París.
0: Molt bé.
1: El primer llibre va ser publicat el 1925, que es titula Coses vistes.
0: Sí.
1: El coneixes?
0: Sí.
1: Que és un recull de relats i diferents històries. I, bueno, apuntar un cop més que la seva obra és de gran magnitud. La seva obra completa consta de 47 volums i més de 30.000 pàgines, procedents de 120 llibres diferents.
0: Molt bé. I en el cas concret que ens ocupa, aquests relats...
1: Doncs mira...
0: Què me'n podries dir de les 5 històries del mar?
1: Et podria dir que és una de les obres més reconegudes de Josep Pla, on es recullen diferents relats centrats en la Costa Brava.
0: Que bé.
1: Què podem dir, no? I el Josep Pla, qui no relaciona Josep Pla amb Costa Brava? Amb la seva gent, els seus paisatges i el mar Mediterrani.
0: Molt bé.
1: Perdoneu. El llibre destaca per la descripció precisa i apassionada dels pobles pesquers, el clima i els costums de la zona. Són relats que barregen la crònica, el retrat i la memòria amb una atenció minuciosa als sentits. I el relat que he escollit, que està dintre d'aquest llibre, es titula El naufragi del Ca la Galiota. I és un relat on s'exemplifica molt bé aquesta descripció minuciosa que caracteritza molt a Josep Pla i com descriu tot el tema d'un naufragi, d'un vaixell, amb una objectivitat que recorda gairebé un reportatge periodístic.
0: Molt bé. Doncs, fet aquest context, què et sembla? Entrem en matèria?
1: Com ho veus?
0: Jo bé.
1: Sí?
0: I tu?
1: Jo, si vol, jo també molt bé.
0: Fantàstic.
1: Però jo puc explicar moltes més coses de Josep Pla.
0: Ah, com vulguis.
1: Però clar, llavors potser ens allargaríem massa.
0: Potser sí.
1: El proper dia.
0: D'acord.
1: Vinga.
0: Val. Doncs anem ja amb aquest primer tastet.
1: Quan em donis pas, jo començo. El naufragi del motobaler Ca la Galiota, de la matrícula de Palma de Mallorca, propietat de la naviera mallorquina S.A., de 120 tones de desplaçament i 7 homes de tripulació, es produí el dia 3 de desembre de 1946, en la travessia que emprengué de Barcelona a Mallorca. Quan al cap d'uns quants dies, de bastants dies, la notícia arribà a Cadaqués hi hagué una gran consternació, perquè el contramestre del Cala Galiota era d'aquesta població i es deia Ferran Ribera del Mau. Com que en aquestes dates jo vivia a Cadaqués, vaig tenir ocasió de conèixer molt directament aquesta consternació. Aquests sentiments es manifestaren també a Palafrugell, població en la qual la família Ribera havia viscut i havia deixat molts i excel·lents amics. El naufragi em produí, a mi personalment, una gran depressió, no solament perquè afectava les dues poblacions amb les quals jo estava en aquell moment més lligat, Cadaqués, on vivia, i Palafrugell, el meu poble natal, sinó perquè el naufragi fou extremament dramàtic i curiosíssim. En el naufragi del Valer, Cala Galiota, es perdé literalment tot. Els homes que constituïen la tripulació i la totalitat del vaixell. Del Cala Galiota no se n'ha trobat cap vestigi, absolutament res. Ni un tros de fusta, ni un pam del drap de les veles, ni una corda, ni el més petit objecte. Res. Tot se n'anà al fons del mar, sense deixar ni el més lleu rastre. Això vol dir, em sembla, que del naufragi no se'n sap ni un borrall. Se n'ignoren les causes, els incidents i els detalls. Així, doncs, una qualsevol espurna d'informació és inexistent. Aquest fet produí una gran quantitat de conjectures. La gent hi és tan donada i són tan fàcils de fer. L'esdeveniment agafà unes proporcions desmesurades pensant que el Valer feia una ruta molt concorreguda, tant de nits com de dies. Barcelona a Palma per la Dragonera. Després d'haver passat uns quants anys a l'Escala, em semblà que me n'havia d'anar a viure a Cadaqués. La meva intenció era acabar un llibre, La guia de la Costa Brava. Aquest llibre fou un encàrrec editorial, com gairebé tots els que he fet. La part central d'aquest litoral per la guia la vaig emprendre a Fornells de Begur, a la casa que hi vaig tenir llogada. Vaig anar després a Tossa i vaig fer la part meridional. Em faltava la part nord i em sembla que Cadaqués seria el lloc més adient per a fer-ho. El senyor Tianet Rahola, que era apotecari al Poal, m'arrendà una casa a la riba, una casa que em semblà meravellosa i que tenia un balcó sobre la badia, amb vista sobre la propietat del Pitxot, el llaner, el baluard i l'església, que era una fascinació permanent. Vaig passar uns quants dies en aquest balcó en un estat extremament contemplatiu. A còpia de contemplar, vaig contestar que cada dia em feia més savi que ric, i sentint-ho molt, ho vaig haver de deixar. A Cadaqués s'hi estava molt bé. En el cor de l'estiu hi havia algun turista, els turistes del país, habituals. En els altres mesos, la presència del poble era total. La llunyania i la solitud, admirables. El peix tenia una gran qualitat. L'oli, les anxoves, el pa, el vi, els crustacis, els musclos, no tenien rival. Les tramuntanes eren fortes. De vegades no us deixaven ni caminar. El clima era sec i per a la meva conformació semblava fet exprés. La geologia era fosca, pirinenca, misteriosa, i amb el vent les oliveres feien una espurna enlluernadora i platejada. El país era deliciós per a viure i de renda, per a no fer res, per a la contemplació de la terra i del mar. Ara, una cosa o altra s'havia de fer per anar tirant. I així, la contemplació s'hagué de reduir i, si més no, d'alterar. L'estat més allunyat de la meva situació en aquell moment era fer de rendista. Una verdadera llàstima. En aquell moment, el senyor Rahola, apotecari al Poal, que era un gran senyor, m'ajudà moltíssim. Em deixà llibres, em feu conèixer els seus parents i amics, em portà al casino, que no era pas gaire freqüentat, però que tenia en un racó solitari una biblioteca que em fou d'una gran eficàcia. I vaig trobar el discurs d'entrada del senyor Frederic Rahola i Trèmols a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, document poc conegut, però que per a la història medieval i vuitcentista de Cadaqués no crec que hagi estat superada i té un interès extraordinari. Vaig trobar-hi també algunes històries sobre Sant Pere de Roda i els terrenys que foren del domini del gran monestir benedictí, sobre el passat de Roses, que té una història que està per fer i que és apassionant, sobre el Tractat dels Pirineus, etc. Hi havia material per a començar a escriure l'últim tros que faltava de la Guia de la Costa Brava, tan profusament escampat sobre un paisatge que ha estat tan devastat. La possibilitat de viure a Cadaqués una temporada llarga estava assegurada. El resultat no em semblava pas dolent. Llavors, Cadaqués era una indescriptible delícia. Avui és un Cafarnaüm difícil de suportar. Quan en un poble s'hi concentren tants artistes amb les senyores respectives i la confusió inherent a la classe i la música que sempre hi sol anar lligada, la perspectiva agafa un aspecte de ficció literària asfixiant. Un dia de l'hivern del 1947, amb la tramuntana entaulada, el cel clar i una llum de sol de diamant, havent dinat, em passejava per la riba, que és un lloc molt resguardat. Amb això, en un moment determinat, vaig tenir el gust de trobar-me davant el senyor rector de Cadaqués, un senyor que ja començava de ser vell i que, en aquesta hora, solia fer un passeig fins a la platja de les Oliveres, seguint el camí de l'abadia, que és prou arrecerat. Ens saludàrem afectuosament i amb la naturalitat que aquell senyor practicava. «Té alguna cosa a fer?», em preguntà de seguida. «No, senyor, cap. Faci quatre passes amb mi i així li podré dir una cosa que m'han encarregat de trametre-li. M'estalviaré de venir a casa seva a molestar-lo i fer-li perdre el temps». El senyor Dalí em pregà fa 3 o 4 dies de dir-li que anés a veure la casa seva perquè hauria de parlar-li. El senyor Dalí viu a l'altra part del poble, al Llaner, i potser li serà més fàcil a vostè d'anar-lo a veure que no pas que ell vingui a casa seva. A l'hivern, el senyor Dalí, que ja comença a tenir algun any, no es mou gaire de casa.
0: Fins aquí aquest primer tastet del Josep Pla. Un plaer, com sempre, Mònica Mas. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, Oriol.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: L'esport bo, busca'm a l'Empordà, ja que hi estàvem immersos en aquest text de Josep Pla amb la companya Mònica Mas. Seguim endavant, ens queden 7 minuts i mig per arribar a les 11 del matí. Seguim repassant més biografies d'aquest llibre 100 grans dones de la història de la Maria Àngels Cabré. Cada setmana repassem dos perfils biogràfics de dones que apareixen en aquest llibre i que ens comparteix, com sempre, i ens explica la Judit Herrera. Hola, Judit, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Com cada setmana us porto una mini biografia de dues dones que van passar per la història i en el seu temps no van ser molt reconegudes. I avui els hi rendim un petit homenatge. Al piano, Alicia de la Rocha era com un àngel que es passeja sobre el teclat blanc i negre. No aixecava ni dos pams de terra. De fet, tenia només 3 anys i ja el tocava. Després la va descobrir Frank Marshall. Aquest, deixeble del cèlebre Enric Granados, la va fer entrar a la famosa Acadèmia Marshall, un dels orgulls culturals de la ciutat de Barcelona. Ella fou qui, a la mort del mestre, es feu càrrec de l'escola. L'any 1926 tenia només 6 anys i va fer el seu primer concert en el marc de l'Exposició Universal de Barcelona, un esdeveniment de gran ressò. Es va professionalitzar i als 11 anys ja actuava amb l'Orquestra Simfònica de Madrid. Al final de la Guerra Civil, voltava per les ciutats europees oferint concerts. Internacionalment, però, el seu reconeixement es deu a una gira que va fer als anys 50 amb l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles. També, als anys 50, es va casar amb un pianista que es deia Juan Torra. Alicia de la Rocha va exportar el talent català als 5 continents, d'Orient a Occident i de Nord a Sud. Després de Clotilde Cerdà, dècades abans, ella va ser la intèrpret catalana que més fama internacional va tenir. El seu compositor favorit sempre va ser Mozart i el va tocar fins a no poder més. Pel que fa als autors nacionals, era un amant de Manuel de Falla, del Bénit i, per descomptat, d'Enric Granados. L'any 1977 va ser considerada la millor artista del món. En gairebé 50 anys de trajectòria, va enregistrar una 60ena d'àlbums i va merèixer, entre molts altres, 4 premis Grammy com a solista de música clàssica. Va rebre així mateix diferents doctorats honoris causa que fan especial il·lusió quan el guardonat, en aquest cas la guardonada, no va poder estudiar a la universitat. Un aplaudiment que fa l'Acadèmia a qui brilla més que enllà de les seves portes. Pel que fa a la relació amb altres dones artistes, aquesta virtuosa del piano va acompanyar sovint la cantant Conchita Badia, de qui va ser amiga, i també la soprano Victòria dels Àngels. Del Palau de la Música al Carnegie Hall, la música va ser la vida i en ella va gastar-se les seves energies fins al final. Havia estat discreta fins a l'extrem i tots els seus èxits va ser l'antidivinisme personificat. L'any 2003, la que als seus inicis va ser una nena prodigi, es va acomiadar dels escenaris i deixar enrere un munt d'aficionats a la música que havien vist amb els seus ulls la Rocha acariciant un piano amb més de 3.500 concerts arreu del món, a banda de les moltes classes magistrals que els seus i les seves deixebles van poder gaudir. Tot un luxe tenir de mestra una pianista tan genial. Continuem amb Victòria Sau. Ningú no diria que les moltes novel·les romàntiques, el que anomenem novel·les roses, signades amb el pseudònim de Vicky Lorca, en ple franquisme, eren obra d'un referent del feminisme. Però el cert és que la seva autora va ser la psicòloga Victòria Sau, que fou qui, amb la seva faceta no literària, introduïa el concepte de feminisme científic, que potser ja havia estat sospesat amb les seves trames narratives, vés a saber. La seva afició a explicar històries l'havia dut a estudiar precisament història contemporània a la Universitat de Barcelona, estudis que es va pagar ella mateixa amb la seva feina literària, ja que la seva família no ho va poder fer. Es doctorà, però, en psicologia i en aquesta disciplina es consagrà també com a professora universitària. Va ser autora, entre altres obres, de Manifiesto para la liberación de la mujer i del Diccionario ideológico feminista, amb dos volums, que aspirava a crear un corpus feminista que no existia i que era molt necessari. Una de les seves grans aportacions i una mena de caixa d'eines per poder desmuntar una pernició en sistema secular que, com va dir la poeta Audre Lorde, de cap manera es podia desmuntar amb les eines de l'opressor. Sau també es va interessar per la condició de les mares a El vacío de la maternidad, que parla de les dones com a simples receptacles biològiques destinades a la reproducció i sense cap consideració com a subjectes polítics. I també va escriure Mujeres lesbianas, entre altres qüestions sempre referides a la feminitat. En lluita contra el patriarcat, va demanar que la seva existència fos reconeguda oficialment i des del rigor científic el va anar desconstruint amb gran lucidesa i capacitat divulgativa. Feia falta convèncer de la seva perversió els principals interessats en la seva perpetuació, els homes, i feia falta dotar les seves principals víctimes, les dones, de tots els arguments per rebutjar-lo frontalment. Victòria Sau sempre es va considerar filla de l'exili interior, que li havia negat l'accés a molts coneixements i a una evolució normal com a dona en procés d'emancipació. Va ser catòlica i de tant en tant agnòstica, un procés ben normal quan les dones entenien que l'Església, lluny de protegir-les, les menyspreava obertament. Per això es feia difícil, però no impossible, ser catòlica i feminista. Aquest referent de la lluita per la igualtat, que creia que el feminisme estava destinat a millorar la vida de les dones, evidentment, però també dels homes, va aconseguir que la seva veu fos escoltada i va inspirar diversos grups feministes, al mateix temps que deixar un interessant llegat intel·lectual encara vigent, com a Italo Calvino, la mort li va arribar mentre es llegia.

25 segons i seran les 11 del matí. Moltíssimes gràcies a la Judit Herrera, com sempre. Farem una pausa i de seguida tornem per explicar-vos què és el RoundNet. El Xavi García ens vol parlar del Molino i anirem a la comarca de la Noguera a fer una excursió amb l'Héctor Zacarías. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisa en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
2: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
1: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisa en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 11.
4: Informació local.
3: Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'11a edició del Molins B de gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7. Les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis. I avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. I també avui a la tarda el Club d'Hoquei Molins presenta la seva nova mascota, avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Durant la presentació donaran a conèixer la mascota, explicaran el seu significat, el paper que tindrà dins el club i comptaran amb la participació de jugadores i jugadors, membres de l'equip tècnic i representants del Club d'Hoquei. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
0: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
0: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Passant 8 minuts i mig de les 11 del matí, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, el magazín matinal de Ràdio Molins de Rei, que us acompanya de dilluns a divendres entre les 8 del matí i les 12 del migdia. Abans de tancar el programa, us proposarem una nova excursió amb l'Héctor Zacarías, que ens portarà al Congost de Mu, a la comarca de la Noguera. Serà a 3:15. També parlarem del Molino avui a l'Espai Te'n Recordes amb el company Xavi García. Ell ja sabeu que ens visita tots els divendres a la ratlla de 11:15 per parlar de temes, diguem, d'abans, eh? I avui ens parlarà del Molino. I ara seguim repassant l'actualitat local. Aquest cap de setmana tenim diverses activitats, moltes d'elles a l'aire lliure. Esperem que el temps ens respecti i la respecti. I és que aquest diumenge 10 de maig, Raunet Molins organitza un torneig obert a tothom per celebrar el seu segon aniversari. És un torneig que es farà al camp de futbol, a la zona esportiva del Ricard Ginebreda, al barri del Canal, entre les 9 del matí i les 2 del migdia. I és el que us volem explicar tot seguit. Perquè ja fa temps que teníem ganes de parlar d'aquest esport, d'aquesta proposta del Raunet, que hi ha hagut diverses activitats també en el transcurs d'aquests 2 anys aquí a la vila que ha organitzat el grup de Molins de Rei, i no havíem tingut ocasió, i avui sí que ho farem. Perquè tinc l'Ernest Cardona al telèfon, membre de Raunet Molins. Què tal, Ernest? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com estem?
1: Molt bé, molt bé. Avui sí que ho hem aconseguit.
0: Avui sí, eh? Perfecte. Sí, home, és que em sabia greu perquè com que anem explicant moltes coses a vegades o activitats del Raunet, però, clar, volíem aturar-nos i comencem per aquí, si et sembla, per aspectes ben bàsics, i et volíem preguntar d'entrada què és ben bé el Raunet, Ernest?
1: Doncs el Raunet és un esport alternatiu que es va començar a jugar als Estats Units i que està guanyant popularitat a tota Europa, i és bàsicament un esport de 2 contra 2, com podria ser un vòlei platja, però en comptes que hi hagi una xarxa que separa els 2 equips, hi ha una xarxa que el que fa és que quan la pilota bota, perquè tu has de tirar la pilota que boti a la xarxa, doncs després li toca a l'altre equip. I per tant és un esport de colpejos alternatius, on primer li toca a un equip i quan bota a la xarxa li toca a l'altre equip.
0: Uh-huh. Que també llegia en alguna banda que es pot dir Spike Ball, no?, també?
1: Sí, bé, Spike Ball és la marca més potent d'aquest esport, com podria ser Nike en el futbol.
0: Ah, d'acord.
1: Spike Ball és una marca.
0: Molt bé. És, aquí
1: però
0: és...
1: molta gent ho coneix així, sí.
0: Molt bé. I, per tant, tindria alguna similitud, per exemple, dels esports que la gent pot conèixer amb el punts de contacte amb el voleibol, doncs, no?
1: Sí, el voleibol seria el més comú, bàsicament, sí, perquè és un 2 contra 2, com a la platja, i perquè és un esport de colpeig, on la pilota no es pot agafar i te la passes els uns als altres, tens com 3 passades igual que el vòlei i sempre colpejant la pilota.
0: Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, per exemple, com es puntua? També similar al vòlei, als punts?
1: Sí, és a dir, en el vòlei un equip ha d'aconseguir tornar la pilota a l'altra banda de la xarxa, sí, doncs aquí has d'aconseguir tornar la pilota a la xarxa, és a dir, un equip que la colpeja i tu en tres tocs has de tornar-la a portar a que boti a la xarxa.
0: Uh-huh.
1: Si no ho aconsegueixes, doncs perquè falles a les passades o la pilota a la terra, doncs és punt per l'altre equip.
0: D'acord. I llavors es va sumant punts també amb, diguem, per entendre'ns, amb sets o com funciona això?
1: Sí, segons el torneig, però sí, solen haver-hi 3 sets de 21 punts. Nosaltres, per exemple, aquest diumenge, que tenim poca estona, farem un set només a 15 punts, però la dinàmica és molt similar a un esport tradicional. Però bueno, si algú doncs vol saber, hòstia, què està dient aquest que no ho entenc, doncs que vingui a veure-ho diumenge.
0: I tant. Perquè com va sortir la idea de formar aquest grupet d'aquí a Molins de Rei ara fa 2 anys, doncs, per practicar el Raunet?
1: Doncs jo i la meva parella practicàvem aquest esport a Barcelona i ens vam mudar a Molins i vam dir, ostres, doncs intentem promocionar aquest esport aquí, que no es coneix molt, i doncs mica en mica s'ha anat incorporant gent, que li ha picat la curiositat i ara som ja doncs, uns quants que hi juguem.
0: Molt bé. I us aneu trobant regularment, vols dir?
1: Sí, fem un entrenament setmanal a l'Escola Alzina cada dijous. De fet, ahir vam fer-ne un. I solem tenir entre 10 o 12 persones entrenant.
0: Uh-huh. És un esport que llegia que té els seus orígens als anys 80, no? Deies, als Estats Units. Però que
1: sí,
0: deu fer menys de 20 anys, no?, que es va anar actualitzant i que ha agafat més volada, no?
1: Al final, això era una joguina, la típica joguina d'un nano, que és una xarxa rodona al terra,
0: sí,
1: i llavors tires la pilota i la pilota rebota cap amunt, no?
0: Sí.
1: I llavors un home va decidir doncs, això posar-li unes normes, que s'han anat modificant fins que hem arribat aquí, però ja et dic que inicialment va ser una joguina i ha passat a ser doncs un esport, i doncs, hi ha competicions nacionals, internacionals, mundials, vull dir que és de poca volada comparat amb altres esports mediàtics,
0: sí.
1: però també hi ha unes lligues i unes federacions, etc.
0: Molt bé. Llegia també quant a, no, a mobilitat, que és bastant apta per tothom, no?
1: Sí, òbviament, doncs com més puges de nivell, però sí. més difícil és, no?
0: Correcte,
1: però al final,
0: sí,
1: doncs,
0: sí.
1: A nivell bàsic hi pot jugar tothom, perquè no t'has de desplaçar en excés, no has de fer grans desplaçaments, ni necessites una gran força per colpejar la pilota, perquè és una pilota de plàstic tou. Per tant, no, per exemple, el bolístic és una pilota que pesa més, que és de cuir, aquesta és de plàstic tou, i per començar-hi tothom hi pot jugar. Després, òbviament, doncs, quan vas augmentar el nivell, doncs es va complicar el tema.
0: Uh-huh. Ah, deies que hi ha competicions oficials. Vosaltres teniu... És a dir, aquí a Catalunya, per exemple, hi ha competició oficial o no?
1: Aquí hi ha un circuit espanyol. A Catalunya no tenim un circuit com a tal. Hi ha un circuit espanyol que consta de 5 tornejos, que un es fa a Barcelona, i després el que fem aquí a nivell català són tornejos locals com aquest de Molins. Doncs són tornejos que no puntuen per cap classificació, però sí que tenen, doncs, l'afany, doncs, que la gent pugui jugar amb regularitat i que puguin, doncs, practicar per aquests tornejos, ja siguin els estatals o també, doncs, a nivell europeu hi ha un circuit, i després ja aquest any, per exemple, hi torna a haver un mundial que es farà a París.
0: Molt bé, molt bé. Tens previst anar-hi o què?
1: No, estic ja de baixada. M'estic centrant més en la formació i en fer créixer l'esport aquí a Molins. Vaig poder anar al Mundial passat i a l'Europeu aquest estiu, però en principi, doncs, ja no està dintre dels meus plans, doncs, seguir competint per aquests nivells, perquè al final això requereix una dedicació d'entrenament. Clar. I un no arriba tot i ja té una edat.
0: I pel que fa aquest diumenge, doncs, Ernest, explica'm què és el que fareu a partir de les 9 del matí.
1: Doncs farem un torneig, que al final en tenim 20 parelles i les hem separat en dues divisions, i doncs faran un torneig amb 5 grups, perdó, 4 grups de 5 equips que s'enfrontaran entre ells, i això permetrà després, doncs, fer una classificació on hi haurà un els equips de la divisió més alta, els més baixos s'enfrontaran als millors equips de la divisió baixa i viceversa, per poder pujar o baixar de divisió, i finalment, doncs, faran un play-off final per acabar tenint un guanyador o guanyadora de la divisió intermitja i la divisió principiant.
0: Exacte, perquè posàveu en el cartell que hi ha nivell principiant i nivell intermitja, dos nivells.
1: Sí, aquí a Catalunya es juga sobretot a Barcelona,
0: sí.
1: I llavors a Barcelona, doncs, hi ha molt nivell, i aquí a Molins, doncs, estem començant, i la gràcia era que tothom pogués jugar i fins i tot enfrontar-se els uns als altres, però sense sentir-se, doncs, colpit pel fet, doncs, que pot ser un equip molt bo i em guanya, no? Llavors, aquest format de dues divisions permetia que tothom pogués jugar amb gent del seu nivell i passar-s'ho bé, però alhora, com que farem, doncs, ascensos i descensos de divisions, permetrà que si realment algú, doncs, té un molt bon nivell i està a la divisió de baix, doncs podrà pujar a la divisió superior.
0: Molt bé. I quan pot arribar a durar una partida, per exemple?
1: Amb el format que farem, que són de 15 punts, doncs, duren uns 15-20 minuts.
0: Bé.
1: En tornejos més grans sí que es fan 3-16-21, i això pot allargar-se més d'una hora, però ja et dic, doncs, compta més o menys, si són a 15 punts, doncs uns 15 minutets.
0: Molt bé. Estareu, com dèiem, al camp Ricard Ginebreda, i a més, en el cartell també, Ernest, posàveu que hi hauria sorpreses, no?
1: Nosaltres ja vam fer l'any passat un acte, doncs, per celebrar una mica, doncs, que tot això es va començar i que s'ha tirat endavant i que hem fet colla.
0: Sí.
1: I bé, doncs també farem una mica de reconeixement a persones que han sigut importants perquè això hagi tirat endavant, i al final, doncs, també fem un dinar obert a totes aquestes persones que s'han apuntat al torneig, doncs, per celebrar una mica aquest aniversari.
0: Molt bé. La gent que us vulgui seguir, quin és el dia més fàcil? Suposo que l'Instagram, que teniu perfil, no?
1: Sí, bàsicament ens movem a Instagram i allà, doncs, anem penjant publicacions del que fem i poden dirigir-nos directament a nosaltres. També tenim un correu electrònic que és molt senzill, reunitmolins@gmail.com. Doncs qui vulgui participar o tingui interès en saber una mica de què va el tema, perquè molts cops ens passa quan juguem allà a la plaça de la Llibertat que la gent ja no ens pregunta què juguem, sinó ens pregunten què estem fent, no?
0: Sí.
1: Perquè és una mica estrany, i llavors, doncs, si algú té dubtes, doncs nosaltres encantats de poder-los respondre.
0: Molt bé. Perquè si no, els, un cop a la setmana us trobeu, deies, els dijous, habitualment?
1: Sí, el dijous a les 8 a l'escola del dia.
0: A l'escola del dia.
1: Amb entrenament setmanal. Mm-hmm.
0: I en aquests mesos, per tant, heu notat que ha anat creixent l'interès, suposo que, no sé si el boca a orella, si us han vist també, com deies, aquí a la plaça de Llibertat. En tot cas, heu aconseguit fer un bon grupet, doncs.
1: Sí, home, per ser un esport que només es juga a Barcelona, a tot Catalunya, que la gent no coneix i dius el nom i no en sap, i en un poble de 25.000 habitants, doncs aconseguir regularment tenir 12 persones entrenant, nosaltres ho considerem un superèxit. Mm. I sí, al final doncs ha passat que va venir una persona i hem anat fent trobades al Plaça de Llibertat, algú s'ha interessat, un amic li diu a l'altre, fins a aconseguir doncs, aquestes persones que ho fan amb regularitat i que sobretot que gaudeixen de l'esport, perquè al final nosaltres no, com et dic, no juguem en una lliga que hem de setmanalment tenim un partit i un torneig, no. Vull dir, nosaltres juguem per passar-ho bé, per aprendre, i qui vulgui doncs, té l'opció d'apuntar-se als diferents tornejos que es van fent, tant a nivell català, espanyol o europeu.
0: Molt bé. De cara al diumenge, per la gent que ens pugui estar escoltant, hi ha algun requisit a l'hora de venir aquí al camp Ricard Ginebreda?
1: No, que passin per allà, vull dir, nosaltres hem parlat amb l'Ajuntament, que de forma considerada doncs, ens ha permès utilitzar el camp, i llavors simplement d'estar allà i poder veure, crec que també el bar està obert, per tant poden prendre alguna cosa mentre veuen el torneig, que segur que s'ho passaran bé. Mm,
0: perquè les xarxes entenc que ja les poseu vosaltres, eh?
1: Sí, nosaltres...
0: El material, vaja.
1: Amb el material que tenim, més tot el suport que tenim també doncs, del Club de Barcelona, que és el club més gran aquí a Catalunya, doncs hem pogut muntar el torneig i llavors doncs, simplement han de venir a veure-ho. Les inscripcions ja estan tancades, això sí, però si volen venir a observar, doncs estan convidadíssims.
0: Molt bé. I ara m'imagino que el juny sempre ve l'esportíssim, que doncs, és la celebració de la festa de l'esport aquí a Molins de Rei, que no sé si també aprofitareu per fer alguna coseta.
1: Aquest any no ens ho podem muntar, la veritat és que l'any passat sí que vam fer l'activitat i com totes les activitats que hem fet a la vila doncs, han fet que algú s'interessi per l'activitat i sempre ens agrada participar-hi perquè ens dona visibilitat, però aquest any doncs, per temes personals i perquè el club al final som un club petit, doncs no podem muntar per assistir-hi, tot i que ens agradaria.
0: Bé, club petit perquè ja també teniu el vostre logo i tot, eh, Ernest, amb aquesta roda de molí també.
1: Sí, bé, vam intentar, doncs que la gent també sentís partícip del nostre escut.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, escolteu, aquest diumenge, a partir de les 9 del matí al camp Ricard Ginebreda, aquest torneig obert a tothom per celebrar el segon aniversari de Raonet Molins, doncs tot el matí fins a les 2 del migdia. Ernest Cardona, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí, per explicar-nos-ho i que us vagi molt bé el diumenge.
1: A vosaltres per donar-nos una mica de veu.
0: Un plaer, que vagi molt bé, gràcies.
1: Que vagi molt bé, adéu.
0: Fins aviat, adéu-siau. Anem a escoltar la música dels Búhos, el dia de la victòria, i de seguida tornem amb més coses al bon dia i bona hora.

0: Victòria.
1: Molt bé, els Buhos, el dia de la victòria. Ens queden 5 minuts per arribar a 11:45. Avancem el contingut, si us sembla bé, i anem a proposar-vos aquesta excursió amb el company Héctor Zacarías i després ja rebrem el Xavi García.

0: anem a aclarir diverses coses. Què és el que estem escoltant d'entrada?
1: Això és la cançó del Reier, que és de Verdaguer.
0: Sí?
1: És de Verdaguer.
0: El text és de Jacint Verdaguer?
1: Sí. Aviam, mai és mal moment per recordar que Verdaguer, sisplau, és un poeta extraordinari. Ah? I hi ha una cosa molt curiosa, que em fa molta gràcia d'això de la cançó del Reier, perquè en realitat aquest tipus de barques que es fan amb troncs, que servia per baixar els troncs des de les muntanyes fins a la plana, sempre se n'havia dit raig. Excepte en un parell de comarques, que eren els Pallars, que allà es diuen Rai. Verdaguer va anar allà, va veure aquest ambient dels Raiers i va compondre la cançó del Raier. Diu, sóc fill del Noguera dins un rai nesquí. I rai és la paraula que ha acabat imposant-se dins de la llengua estàndard, en lloc de raig, que era la, diguem, la general abans de Verdaguer, com si diguéssim. Però bé, sí, parlarem de Raiers, també.
0: Parlem un moment de la comarca, perquè em deies que és la més gran.
1: Sí, la Noguera,
0: en extensió, diguem.
1: Sí, la Noguera és la comarca més gran de Catalunya.
0: Molt bé.
1: Aviam, quan es fa la divisió comarcal,
0: sí,
1: als anys 30, que la fa Pau Vila, tant cosa, com es deia la biblioteca de Molins abans.
0: Pau Vila.
1: Pau Vila. Doncs Pau Vila era el geògraf.
0: Un personatge reivindicat.
1: Molt interessant. Que es va haver d'exiliar, també.
0: Sí.
1: I Pau Vila li van encarregar, des de la Generalitat, que fes la divisió comarcal. Un dels criteris, a mi em fa molta gràcia aquest criteri, és que des de qualsevol punt de la comarca es pogués arribar en ruc al mercat principal i tornar. Van fer una enquesta, preguntaven als pobles, escolti'm, vostè quina comarca creu que és? I llavors van sortir tot de comarques. El Moianès, que no va ser comarca fins fa 4 dies, el Lluçanès, però també, per exemple, la Segarra era una comarca molt, molt gran. Aleshores, com que buscaven aquesta idea d'unes comarques més o menys homogènies, la Segarra es va dividir. Hi ha un tros de Segarra que històrica que pertany a la Conca de Barberà, hi ha tota aquella zona de l'Anoia que és la Segarra Calafina, hi ha la Segarra Estricta, ara hi ha uns pobles de la Segarra que han passat al Solsonès. Bé, van fer aquesta divisió. I la Noguera va quedar com la comarca més gran.
0: Capital Balaguer.
1: Capital Balaguer. I és justament aquí on anem. Anem al lloc on es barregen el Segre,
0: sí,
1: i la Noguera Pallaresa.
0: Dos dels rius més importants de Catalunya.
1: Exacte, i que justament són dos rius per on baixaven els rais. Hi havia raiers, a Nargó, encara
0: sí,
1: es fa una diada dels raiers que baixen des d'allà, des de Coll de Nargó, i hi havia raiers a la zona de la Pobla de Segur o del Pont de Claverol que baixaven per la Noguera. Doncs nosaltres anem just al punt on s'ajunten aquests dos rius.
0: I aquest punt com es diu?
1: Es diu...
0: Popularment.
1: Es diu, sí, aviam, és l'Aiguabarreig, però nosaltres, un cop allà, on s'ajunten els dos rius, nosaltres seguirem cap al Segre, que és un lloc que li diuen el Congost de Mu.
0: Mm-hmm.
1: I és un lloc preciós.
0: Per alguna raó especial que es digui de Mu?
1: Aviam, sembla que té a veure, per exemple, ja, si te'n recordes, ja al Pallars hi ha la col·legiata de Mur. I aleshores en algun document antic aquest congost surt com a Mur, però és veritat que el nom popular de la gent és sense la R i per tant ha quedat com a congost de Mu.
0: Paisatges espectaculars,
1: el
0: no?
1: Paisatge és molt espectacular, sí. És un paisatge també, com ho diria, esquerp,
0: sí.
1: Perquè és eixut, és pedregós, però també és molt bonic, és molt bonic. En aquesta època està... Bueno, sempre ho dic, a la primavera aquests llocs de secà estan esponerosos. I a part, aquí també hi veurem, no només la natura, sinó el patrimoni industrial, el patrimoni aquest que també forma part de la història de Catalunya, perquè just aquí, en aquest congost, és on es va posar la presa de la presa de Camarasa, que és una presa enorme que agafa, diguem-ne, si tu puges cap al Pallars per la carretera del Toll, passes per sobre de la presa de Camarasa i vas resseguint-la fins a arribar allà on s'acaba la Noguera i comença el Pallars, on hi ha el congost que et dona entrada al Pallars. És a dir, quedarem, de fet, passant per aquest congost entre el Montsec i la Serra Carbonera. És un lloc molt bonic.
0: Molt bé. I per on començarem, doncs, el recorregut?
1: Doncs començarem des de Camarasa.
0: Sí. Però hem d'arribar a Camarasa,
1: Sí, però no al poble, una mica més enllà de Camarasa. Passes Camarasa de llarg. Es pot fer des de l'Os, també, a l'Os de Balaguer. Però bé, nosaltres ho farem des de Camarasa.
0: Per tant, és una excursió completa,
1: És interessant. Mira, jo fa molts anys, tants com més de 30,

0: vaig anar per primera vegada al Congost de Montrebei, el que és Noguera Ribagorçana. Va ser un lloc espectacular i em va semblar llavors un lloc inhòspit. Vull dir, vaig anar amb alguns companys i érem tots sols allà. Ara, al Congost de Montrebei has de demanar hora per poder aparcar i amb molta gent. No és una crítica, la gent té dret a no en vulgui. I el Congost de Mu, durant molt de temps, és més petit, potser no és tan espectacular com Montrebei, però era un lloc també bastant sol, bastant solitari. Ara és veritat que l'última vegada que hi vam anar ja hi havia bastanta gent, però era freqüentat per escaladors i res per gent per conèixer, com ara nosaltres.
1: Bé, però Montrebei potser s'ha posat de moda últimament, sí, en temps d'Instagram, sí, i aquestes,
0: sí,
1: coses...
0: Sí, això fa mal. Jo de vegades em sento culpable parlant de segons quin lloc, diguem-ne, que podria ser allò, sí, un secret entre tu i jo, però no, què hi farem? Bé, doncs això, el Congost d'Amunt. Si tu et passes de Camarasa i tires amunt cap, a, sí? cap al Pallars... Hi ha un aparcament molt petit a l'entrada de, diguem... Hi ha un pont, que és el pont del... Li diuen el pont del Pastor. Just abans del pont hi ha una pista que surt a mà dreta i allà pot ser que si vas d'hora o un dia que no hi hagi molta gent, trobis lloc. Si no, puges, travesses el riu, puges a carretera una mica més enllà i hi ha un pàrquing una mica més ampli. Nosaltres començarem des d'aquest punt. El pont aquest del Pastor està posat just sobre una illa, que es deia Illa de Cenot, i es va aprofitar justament aquesta illa ja als anys 20, quan van fer la presa, per fer-hi passar aquest pont. Per què dic això de l'illa? Perquè el primer que et sorprendrà de la caminada és un lloc que li diuen el campament de l'illa. Un lloc curiosíssim, que per cert, si vols el pots comprar.
1: Bé.
0: 1 milió d'euros.
1: Està bé.
0: Sí.
1: Ara mateix no em va gaire
0: no,
1: bé.
0: No va gaire bé, però jo què sé, igual un dia dius, ostres, què faig avui? I què és el campament de l'illa? Clar, tu saps que totes aquestes empreses... moltes vegades es feien amb capital estranger, i si no es feien capital estranger, com a mínim enginyers i treballadors, que, diguem els manaies eren estrangers. I aleshores aquí es va fer una mena de colònia pels enginyers i pels amos anglesos. No? De fet, és interessantíssim, perquè les 7 cases que hi ha en aquest complex tenen l'estil victorià. O sigui, són com cases colonials, les mateixes cases que ells es feien quan anaven a la Índia, doncs estan fetes allà. No només això, es van fer una pista de tennis, i com que, a més, ells, tota aquesta gent que portava la presa, es volien diferenciar de la gent del país, doncs estaven apartats de la població de Camarasa. El més fàcil hauria sigut viure a Camarasa. Doncs no, ells vivien a part. Tenien la seva escola, tenien la seva cuinera, tenien les seves cases. I és molt curiós. O sigui, passes per allà, no s'hi pot entrar, és propietat d'Ener, o sigui, ara d'Enel, dels italians, i ja dic, està en venda. Però passes per allà i és molt curiós. Dius, ostres, és com una urbanització d'això d'anglesa plantada a la Noguera. Deixa'm dir-te un parell de coses curioses sobre això. Es feien jardins, cosa típicament anglesa. Com els feien? Amb plantes d'aquí, però també amb plantes colonials, és a dir, aquestes plantes dels llocs on ells tenien el seu imperi. I va ser el primer lloc on es va celebrar la festa de Cap d'Any, una cosa que no se celebrava, i justament a Camarasa, que a començaments del segle XX devia ser un racó de món, espero que no em senti ningú d'allà, doncs allà feien la festa de Cap d'Any. I el primer equip de futbol que es va fer en aquella zona va ser fet pels anglesos. Bé, doncs comencem aquí.
1: D'acord.
0: Sí. Seguim caminant. Seguirem tota l'estona, no. Seguirem el curs del Segre, però no tota l'estona pel costat del Segre. Clar, hi ha un tros que hem de passar per passarel·les metàl·liques que estan enganxades al cingle. Són dos cingles, a banda i banda, el del Montsec i el de la Serra Carbonera, molt alt. I aleshores, anem enganxats per aquestes passarel·les.
1: Apte per tothom?
0: Apte per tothom. De fet, jo hi vaig anar... amb les meves canalles.
1: Sí?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, les canalles bé?
0: Sí, sí, sí, sí, tant. Hi vaig anar, llavors que hi vam anar, la petita devia tenir 5 anys.
1: Sí?
0: Sí, i vaja, ho va fer, eh? No, sí, passa bé. Llavors, passes per aquestes passarel·les, creues el riu per un pont metàl·lic, i aquí, diguem-ne, hi ha la vista des de dins del riu, des de sobre el pont del Congost, és molt bonica. De vegades, bueno, de vegades no, tot sovint es veuen voltors, de fet nosaltres en vam veure algun voltor que fins i tot baixa molt arran d'aigua i el pots veure de bastant a prop. Aleshores, sí que hi ha un moment que t'allunyes del riu i vas pujant cap amunt de la cinglera, o sigui, en direcció cap al Montsec, i després tornarem a baixar fins al costat del riu i tornarem a seguir arran de riu fins ja acostant-nos a Balaguer, a l'os de Balaguer, i allà torna a haver unes passarel·les al costat del riu. És molt interessant i molt variat, no és complicat. L'únic problema, entre cometes, és que, clar, o poses un cotxe a cada costat o has d'anar i tornar pel mateix lloc. O, diguem-ne, pels valents, el que podeu fer és, en lloc de tornar pel riu, tornar per la part de dalt, des de l'os de Balaguer, passant per sobre la Serra Carbonera, que hi ha tota una zona de búnquers, trinxeres, sí, de la Batalla del Segre. Per tant, és una excursió completíssima.
1: Molt bé, molt bé. Hi ha algun apartat d'interès?
0: Amb els cargols.
1: Estem parlant de gastronomia.
0: Cargols de la llauna.
1: A mi m'agrada més quan passegen pel bosc.
0: Bueno, aviam, és veritat que la gent que no li agrada els hi fa molta cosa, però vaja, allà tant a l'Os com a Camarasa, com bé, aquells pobles...
1: I de recorregut total, de quan estem parlant?
0: Mira, si fem per la part de baix, sí? Des d'on comença, diguem-ne, aquesta zona, on hi ha la colònia dels anglesos, fins a l'Os deuen ser uns 6 quilòmetres i mig. Per tant, si fas anada i tornada, doncs això serien uns 12-13.
1: Bé.
0: Si ho fas per dalt, llavors s'allarga una mica, i una mica més de desnivell, també serien uns 20 quilòmetres. Llavors potser és més exigent, però ja dic, si ho fas per la part de... anant i tornant pel riu, això, 12-13 quilòmetres. Molt bonic, molt interessant. I sí que hi ha gent, però molta menys que no pas allà a Montrevei.
1: El congost de Mu.
0: Mu.
1: Mu. Molt bé. Alguna cosa més, Héctor, que vulguis afegir?
0: No, que espero que algú aprofiti aquestes explicacions,
1: sí,
0: que fem.
1: Sí, jo també ho desitjo i confio. Héctor Zacarías, moltes gràcies.
0: A tu.
1: I que tinguis bon cap de setmana.
0: Igualment.

0: Continuem, ens queden ara mateix 7 minuts per arribar a 3 quarts de 12, recta final del programa. Avui hem intercanviat els espais, per tant ens allargarem fins a les 12, o minuts abans de les 12, amb el Xavi García, amb el seu espai Te'n Recordes. Hola Xavi, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Que avui ens vols portar de cabaret, eh?
1: Bueno, una mica de cabaret,
0: una mica de cabaret,
1: sí. Una mica de, com es diu, de varietés,
0: de varietés,
1: cabaret, teatre,
0: sí.
1: Una mica de vida nocturna, eh?
0: La que passava al Paral·lel de Barcelona?
1: Exactament, el Paral·lel, que va ser un dels centres més...
0: Sí...
1: més importants de l'espectacle, del teatre, del vodevil i tot això, i que bueno, ara revifa una miqueta, però vaja, la
0: sí.
1: cosa està més centralitzada. Tot bé per una notícia que no és massa bona, en aquest sentit, perquè concretament el 30 de juny d'aquest any el Molino tornarà a tancar.
0: Sí.
1: Vale? És a dir, el Molino, que va ser un lloc mític,
0: emblemàtic, sí, sí.
1: Doncs resulta que aquest 30 de juny tanca perquè la cosa van fer tema de jazz i tot això i no ha acabat de funcionar. Qui tenia l'explotació, anem a dir, no ha acabat de veure, el que vol dir que confirma que el Paral·lel s'està quedant més en dos o tres teatres i va deixar de ser aquell lloc de la Raquel Meyer i del Johnson i tot allò que era un... Bueno, anar al Paral·lel era un dels llocs més importants d'Europa en quant a espectacle, eh? És a dir, París s'enduia la palma, no? Però Barcelona... Amb el Paral·lel tenia molt...
0: Bueno, ara... La Merche Mar, també, eh?
1: Sí, home, ara el que sí passa és que el Madrid ens passa la mà per davant, o sigui, amb tot el sentit de teatre, eh? Vull dir, fan musicals...
0: Molt teatre musical,
1: molta
0: sí.
1: cosa, també hi ha més gent que hi va... També l'actitud del madrileny és més oberta a la nit, o sigui, tu vas a Madrid de nit i hi ha un ambient sempre, en canvi aquí a partir del dijous una miqueta, no? El que és Barcelona, podríem dir, no? Nosaltres som públic de cap de setmana i Madrid és públic de tota la setmana. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, tenim que anar fent. I jo dic, home, doncs podríem recordar una mica el Molino i la seva història, perquè, en definitiva, el més ja que desapareixerà aquest 30 de juny, i que, a més, és un lloc emblemàtic, el Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge.
1: El Moulin Rouge de París. Doncs parlarem una mica. El primer que podríem fer és posar una cançó típica del Paral·lel.
0: Vinga.
1: Per anar-se ambientant, i el tipus de cançó... Aquesta la canta la Guillermina Mota, que no era una reina del Paral·lel, ni molt menys, però és una persona que amb les seves cançons sempre ha evocat molt aquesta espècie de vodevil, aquest tipus de cançó que era molt típica d'allà, eh?
0: Som-hi!
1: Vinga, va, anem al Paral·lel.

0: Bueno, el paral·lel, no? Que es diu paral·lelo, fixa't.
1: Sí.
0: Paral·lelo, no és el paral·lel ni molt menys. Bueno, sí que ho és, però els deia diferent. Sempre va estar considerat el Molino, que jo crec que és el més emblemàtic de tots, inclús per la forma de l'edifici, el que comporta un balanguix, no? Un Molino. Sempre va estar considerat un espai transgressor. Sempre anava una mica al límit del permès, sobretot amb la censura, no? Tenia una capacitat enorme per crear llenguatges propis, per exemple, sinònims, no? Tu ja m'entens, ho feien molt. Moltes vegades els censors d'allà s'acabaven tancant a l'espectacle i endur-se tota la gent. Per dues versions, perquè la part picant, podríem dir, allò que diu, la part verda, no s'hi fotien tant. Però a la que tocava una mica un tema polític, ja, com sempre, aquelles èpoques el tancaven, no? Bueno, aquelles èpoques franquistes, perquè anteriorment, en absolut, anteriorment, era la, home, no era la Goix Divin, però era el paral·lel de Nuit, no? Tirava tot molt a francès. Ara fixa't que tot tira molt anglès.
1: Sí.
0: En aquella època, tot el que era el món de l'espectacle era varieté, Moulin Rouge, era tot molt afrancesat, no? Bueno, de fet, aquest famós teatre del paral·lel, que ha estat testimoni de lo que era l'auge del paral·lel i la baixada, bueno, imagina't com era d'important el paral·lel, que era el carrer del Teatre d'Europa. Brutal, això. Era com un Broadway, diferent, no?
1: Uh-huh.
0: I, bueno, sobretot per la gran concentració d'espais d'escena que tenia, no? Home, fa molt temps, el Molino mai... No sempre s'ha dit el Molino. Aquest espai que hi havia tenia un nom molt raro. Es deia l'any 1898, és a dir, imagina't, 1898, es deia Pajarera Catalana, tu. O sigui, això no ho sap la gent. Bueno, els que vivien en aquella època ni se'n recorden, i nosaltres que ens agrada tafar la web, m'ho averiguat, però... Pajarera Catalana, que era com un espai aconsegut per fer espectacles, Carai. El 1910, és a dir, del 1898 al 1910, 12 anys després, va quedar el nom per el... ara li deien el Molino, però va començar dient-se Petit Moulin Rouge. Petit Moulin Rouge. Clar, el Moulin Rouge de París és enorme. Bueno, no és que sigui molt gran de façana, però té molta fundària, no? I aquest, doncs, és un espai més reduïdet, és un teatre, en definitiva, no massa gran. Però aquest Petit Moulin Rouge, quan va arribar la dictadura franquista, l'any 39, el primer que va fer, estem com ara, el règim va obligar a castellanitzar el nom i suprimir la paraula rojo per les contradiccions polítiques. Clar, el Petit Moulin Rouge, el Pequeño Molino Rojo, hosti, això de rojo estava prohibidíssim. Qualsevol cosa que deia rojo ja veien a la República i es fotien nerviosos, no? Bueno, aleshores van dir, bueno, pues, si no pot ser Le Petit Moulin Rouge, li traiem el petit per castellanitzar-lo, deixem Molin, que és el que queda, perquè la façana... té forma... i al final es va quedar amb el Molino. O sigui, el Molino no és que sigui una reducció de la paraula, sinó que és que obligatòriament, per la censura i per aquelles èpoques, va passar a dir-se el Molino. Bueno, l'edifici és original del 1898, I era al principi era com el Moulin Rouge de veritat, quan dic del de veritat vull dir el francès. Ah. Era una construcció molt feble de fusta. O sigui, no era totxo, era fusta, una cosa així, I aleshores, l'any 1910, quan ja li diuen, volem fer el Moulin Rouge i tot això, hi ha un senyor que es diu Manuel Joaquim Raspall, fa la construcció d'un edifici amb caràcter permanent. Van dir, escolta, això ja té que quedar fixo, fotem-li totxo i fotem-li obra, no? El Raspall aquest era molt aficionat al teatre i tenia alguna experiència amb la construcció. Per exemple, va fer el mateix Teatre Còmico del Paral·lel, el Gran Via, el teatre... Havia fet diversos teatres, no? Era considerat un arquitecte modernista. Aquí a Catalunya sabeu que va ser molt important el modernista.
1: I tant.
0: I el 17 de desembre de 1910 doncs es va convertir ja en el Petit Moulin Rouge, que era d'obra, i, evidentment, tenia aquella fatxada iconogràfica, Però no va ser quan van fer la primera vegada el Moulin Rouge, es deia, el Molino. A l'any 1929 es va encarregar amb un arquitecte, el Josep Alemany i Jové, que afegís a la façana la iconografia del seu nom. I és quan va fer que van modificar lleugerament, però bastant, i van fer aquest molino amb aquestes aspes vermelles, és a dir, el molino que coneixem és de l'any 29, vale? La façana. Bueno, després han anat-lo mantenint, han anat fent, però bueno, si importem, si ens quedem a fora del molino, veiem això, però si entrem a dintre, que és el que la gent anava a veure, sobretot gent que deien els franquistes, gente de província, que anaven dels pobles de Catalunya i anaven allà a veure, no? Doncs era quasi com un teatre familiar, una mica, entre picant i familiar, no? Tenia 250 places, que no està mal, i tenia una barra a l'esquerra on venien les begudes, i bueno, aquest espai amb orquestra en directe, sempre amb músics, amb tot això, doncs tenia aquell ambient de que la gent pues, podia, com et diria jo, desinhibir-se una mica, no? Anem a dir a l'Ovestia que era la ruta del bacalau d'aquella època. Home, amb més classe també t'ho tinc que dir, eh? L'escenari és petit, no és un escenari massa gran, eh? I bueno, a partir d'aquí, doncs, començaven a fer, què diria jo, espectacles. No, la planta quarta, que era destinada als serveis, ja ven els vestuaris, les dutxes, els banys, i és on els artistes, bàsicament, s'hi quedaven. No? Més d'un es quedava a dormir, tot i a viure, era una seva cosa una mica de penúria, i sobretot, la història del molino, els orígens d'aquest paral·lel i del molino i tot això, era com et diria jo, era com un símbol d'una mica de llibertat, de llibertat d'expressió, perquè es criticava la política, llibertat sexual, perquè d'alguna manera tot el que era l'homosexualitat i els transgèneros i tot això, que aquella època dissortadament estaven superperseguits, allà tenien el seu camp, és a dir, avançat moltes vegades amb el que avui en dia la societat entén que és el lògic i el acceptable, no? Artísticament no és que tinguessin masses, a veure, masses grans artistes, tenien uns quants de renom, però allà omplia les varietés molta gent, no? També feien sarzueles, que estaven molt de moda, però curtes, eh? I, pues, per exemple, hi havia un ventrílo que es deia Caballero Felip, i també pues, hi havia pues, cafès teatres, no? Hi havia una varietat, mai més ben dit, fet de tot, eh? Això amb la pajarera, ja, eh? Quan era la pajarera... Així. I també havia sigut cine, això la gent no ho sap. El Molino havia sigut cine, i alternava varietats amb passes de cine, que s'havia fet molt. Fer varietés, que es deia després la pel·lícula. Això sobretot els dissabtes, els diumenges, no? Com feia ja molts llocs del Paral·lelo, eh? Això va causar absolutament furor a l'època, eh? Allò del cine va ser una cosa com revolucionària, és com ara la IA, no? La gent veia màgia darrere d'això, no? Bueno, el petit Moulin Rouge, avui el Molino, doncs està inspirat, evidentment, el del carrer Pigalle de París. El carrer Pigalle és el barri, i inclús ara, de la prostitució parisina més rància, eh? Però, bueno, és aquell punt entre el que seria el barri xino d'abans aquí i tot allò, no? Bueno, aquestes obres del Molino van costar els seus calés, però, clar, era un negoci important, eh? Perquè... com et diria jo, li han passat moltes coses al Molino. Per exemple, l'any 1926 el local va deixar de ser d'espectacle públic per convertir-se en la seu d'un partit fatxa de Miguel Primo de Rivera, que es deia Unió Patriòtica Espanyola. Era la seu del Molino. O sigui, t'ho imagina't entrar a la Unió Patriòtica Espanyola del Primo de Rivera amb els Molino allà, amb el molí les aspes fotudes. És una mica Berlanga, no?
1: Sí, eh?
0: Després, l'any 29, probablement a causa de l'exposició internacional, que va remodelar tot el que és Montjuïc i molta cosa, doncs es va remodelar la façana i van fer encara més notori el molí. Van fer les aspes més grans, vull dir que es veia molt, no? A la Guerra Civil, durant la Guerra Civil, doncs seguien fent espectacles, eh? La CNT va gestionar el local, els propietaris del molí no eren la CNT. Imagina't si té història, aquest local. La CNT, eh? I d'acord amb els nous aires revolucionaris es va tindre que igualar el sou a tots els treballadors. Va ser el primer lloc de tot Catalunya, per dir Europa, que cobrava el mateix. La ballarina, el cantant, la dona de la guixeta, tothom, eh? Independentment del treball que realitzessin. La qüestió és que, clar, com va haver la guerra pel mig i tot això, no sabem què hagués resultat. Però va ser el primer lloc realment on tothom cobrava el mateix, eh? quan va arribar el franquisme, l'any 39, bueno, va obligar a castellanitzar, que és quan hem dit que van canviar el nom per lo de Rojo, no? En aquell moment, aquella època, havia comprat el local un senyor que es deia Francisco Serrano, que va morir l'any 1970. Home, fa anys, però vull dir... Eh? Era també propietari d'un club que es deia Bataclan, i un altre històric teatre que, bueno, que a més el Molino feia una cosa molt important. Era un lloc on es venia pelicilina. És a dir, tu volies comprar penicilina, que anava molt buscada, anaves al Molino i hi havia també estraperlo. O sigui que, independentment del show que fotien a l'escenari, hi havia un merder per les cadires que era massa, eh?
1: Déu-n'hi-do.
0: Als anys 60,
1: sí?
0: 60, és quan va vindre una fallida perquè van arribar a embargar fins i tot el local, que, no podia donar més, va decaure molt el que era l'espectacle, tot això, i se'n va anar morint, era la cadència del Molino, no? Però una dona, la vídua del propietari anterior, una dona que es deia Doña Fernandita, un nom fantàstic també, té nom d'espècies, no? Una mica, eh? Pimenta o Pimentón Fernandita, eh? Doncs no, li va fotre pebre i picant, evidentment, eh? I va portar amb una mà duríssima totes les comptes i va fer que l'economia del local funcionés, i durant un temps, fins que les sales de festa d'aquest tipus ja anaven caient en decadència, doncs ella va tractar d'aguantar bastant. Però als 90 la cosa ja va no va aguantar més, ja era una cosa antiga. O sigui, anar a veure... Ara està de moda una cosa que es diu burlesque. Burlesque,
1: eh? Sí, senyor.
0: Hi ha pel·lícules que s'han fet, una fins i tot es diu burlesque, no? Que és aquest món entre eròtic, innocent, però a la vegada ple de purpurina i plumes i... Que, bueno, sembla que està agafant una mica a París. Mai ha perdut chance, que es diu. Però aquí sí, aquí això ja queda una mica antic. La gent jove no va al Molino. I quan van fer el Molino per fer jazz... També és molt minoritari, el jazz, tampoc és que sigui... Bueno, la qüestió és que amb les idees de llibertat i d'apertura, doncs, li deien el lloc del petardeo de la pluma. Eh? Perquè les coristes i això sortien amb unes plumes tremendes i tot això. Què va passar? Doncs, el Molino, l'any 1975, va guanyar el premi FAT. El FAT és el foment de les arts i del disseny, eh? Per la façana i per tot el que tenia. Si anem a parlar del que passava dintre i la gent, com et diria jo, que actuava, gent famosa i gent... els artistes, podríem dir, la més important potser que va haver era la Bella Dorita, eh? El nom ja déu-n'hi-do, eh? La Bella Dorita. Eh? La Bella Dorita era una cantant molt maca, molt guapa, que feia, pues, això, un insinuar, pues, donde tengo la pulga, per exemple, una cançó que es deia La pulga, que es anava tota l'estona buscant una puça pel cos, que tot era un símil, ja m'entens, de l'acte sexual. La qüestió és que era l'orgull del barri. El Molino estava, la gent del Paral·lel estava molt contenta amb el Molino, pensava, tenien una cosa, i tenen, molt emblemàtica, eh?
1: Molt bé.
0: A lo llarg dels 50 i els 60 i els 70 van parlar per allà, pues, el Mirko, el Johnson era un tio supermaquillat, era una espècie de drag queen de l'època, ¿vale? Que clar, aquella època, imagineu-se, era un contrast brutal, no? A l'Escamillo, que feia humor, hi havia una vedet que es deia Yvette René, que era una supervedet francesa, que, bueno, considerava l'elevet més elegant d'Espanya, i que estava emparentada, era familiar, imagina't, del Maurice Chevalier. Saps el cantant, el del Canutier, el Maurice Chevalier? Era parenta, eh? De fet, era una no sé com, una neboda neta, eh? No sé si diu bé, però alguna cosa així, eh? Hi havia el Piper, la Mari Mistral, després hi havia l'Amparo Moreno, que s'ha fet després molt famós, actuava molt entre els 80 i el 1997, i hi havia un personatge absolutament estimat, icònic, que era la primera que sortia entre el públic i parlava, que era la Lita Claver, que era l'Amanya. L'Amanya i el Molino eren absolutament, vamos... L'Amanya era una dona de cara bastant lletja. Tenia un cos molt espectacular, però tenia una gràcia especial per ficar-se entre la gent, no? L'Amanya va fer revifar molt el Molino. Allà la gent anava al Molino a veure l'Amanya. Aquestes coses passen, no? Igual que hi havia davant un teatre que es deia Talia, que era propietat del Paco Martínez Soria, que la gent anava a veure el Paco Martínez Soria. Vale? Ara l'altre dia vaig passar per davant d'allà, sí? I vaig veure que està... No, del Molino, que està molt apagadet, pobret. I després un altre teatre, que era l'Arnau, que ja l'estan demolent. està caient a l'Arnau. I el que havia sigut el Talia, que era el teatre, el Paco Martínez Soria, ara és un està tornant a fer un teatre, però durant un temps va ser un estudi 54, fallido, que després es va convertir en una casa absolutament de meuques, tot l'edifici, i que després van intentar fer coses, i al final sembla que tornant a fer microsales de teatre, més o menys, està funcionant.
1: Ens queden 3 minuts.
0: Res, acabarem molt ràpid. És a dir, Barcelona va tindre... Catalunya va tindre cabarets? Sí. I fins i tot hi havia una cosa. Hi havien com trupes que anaven pels pobles fent varietés. Anaven amb els autobusos, baixaven les vedets, els pobles encantats i tot això. Però el gran precursor del món del cabaret no era ni l'Arnau, ni el Victòria, ni tot això. Era el Molino. Una cosa que està protegida, aquest Molino no el poden demolir, evidentment, perquè forma part del paisatge històric del Paral·lel. Què passa amb tot aquest món del Paral·lel i tot això? Bueno, ara hi ha espectacles que més o menys van revifant, està fent obres de teatre importants, o bastant bones. El Mago Pop, per exemple, li ha donat
1: el
0: Teatre Victòria. És a dir, Catalunya, Barcelona, que té una tradició molt important amb teatre, doncs encara manté aquella flama. Saps com la flama dels comptadors de gas que hi havia abans?
1: Sí.
0: Que mai s'apagava i era petiteta. Doncs pues vale, no hem acabat d'engegar el calentador, però aquella flameta sempre hi és. I és que el nostre país, Catalunya, en aquest sentit sempre ha sigut de l'espectacle. I la prova d'això és que estan desapareixent cines i comencen a créixer els teatres. Hi ha una cosa que el teatre sempre tindrà. I és que, per molta intel·ligència artificial que hi hagi, tu podràs fer una pel·lícula amb intel·ligència artificial, podràs fer un espectacle, podràs fer un event, però una obra de teatre amb persones mai la farà la intel·ligència artificial.
1: Correcte. M'havies portat l'Aisa Minelli, no?
0: Sí, per posar una mica de cabaret.
1: Per acabar una mica de cabaret amb l'Aisa Minelli. Welcome to cabaret, eh?
0: Welcome to cabaret.
1: Xavi García, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Que tinguis molt bon cap de setmana.
0: Bueno, i ja sabeu, al Molino i a la vida sempre s'ha de fer un bon cop de cadera.
1: Molt bé, que vagi molt bé.
0: Adéu-siau.
1: Gràcies. No!

Al ritme de Liza Minnelli tanquem el bon dia i bona hora d'aquest divendres 8 de maig. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Us deixem amb la CBL Informatiu Molins de Rei al dia. El Pau Moratall amb el seu espai Parlem de Còmics i la remissió del Tot Teatre i, evidentment, la resta de programació pròpia d'aquesta casa. Bon cap de setmana. Fins dilluns a les 8.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia. Resum de la setmana amb Sílvia Artés.
0: Bon dia, avui divendres repassarem els temes més destacats de la setmana, entre ells aquesta informació al voltant del pas dels ciclistes del Tour de França per la vila, i passarà, però no com s'havia previst. Ho concretem, ahir ho explicava l'alcalde i avui ho ha valorat el portaveu d'Ara Molins. També, entre les activitats de cap de setmana, destaquem la mostra Molins Ve de Gust a la plaça de la Llibertat des d'avui a la tarda i fins diumenge a la nit, amb propostes gastronòmiques i també música. També parlem de la recollida de firmes que s'ha fet per recuperar el servei de ginecologia al CAP, encara en sanitat i salut pública. Parlem d'una prova que s'està fent aquí a la vila de forma pilot, aquí a la vila i altres poblacions, per fer cribatge de càncer de coll d'úter. Repassem algunes propostes al cap de setmana, entre les quals la proposta solidària del Club Natació Molins de Rei o les festes de primavera de Sant Feliu de Llobregat. I en esports també expliquem l'actualitat ja a la recta final de la Lliga, quan queden poques jornades, dels equips, els primers equips del Club d'Handbol, del Club de Bàsquet i del primer equip del Molins de Rei Club de Futbol. Aquests són els principals continguts informatius del Molins de Rei al dia d'avui divendres, 8 de maig. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei. Avui fa un dia similar a la resta de jornades d'aquesta setmana. Cel mig tapat i ara mateix 19 graus, que és la temperatura que ha fet els últims dies a aquesta hora. 19 graus a l'exterior de la ràdio. Anem a veure com ha de ser el temps aquest cap de setmana. Sembla que tindrem una mica de tot. El nostre meteoròleg Jordi Miralles ens ho explica. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica tranquil·la avui, però el temps canvia de cara demà. Aquesta tarda, amb augment de la nuvolositat, núvols que els veurem sobretot cap al nord, cap a l'interior de Catalunya. Allà plourà, però en principi aquí a la nostra comarca no arribarien pas les pluges. De cara a demà, al matí algunes clarianes, però durant poca estona perquè el cel es taparà, i a partir ja de migdia, primeres hores de la tarda, més o menys cap a l'hora de dinar, és quan començaria a ploure. Unes precipitacions que ens afectaran al llarg de la tarda de dissabte i primeres hores de la matinada de diumenge, perquè diumenge els núvols marxaran, s'imposarà el sol amb alguna nuvolada poc important i les temperatures pujaran diumenge respecte a les de dissabte. De fet, dissabte, temperatures més o menys com les d'avui, amb una mica més de fresqueta de cara a la tarda, però vaja, un dissabte en principi sense gaire fred, amb aquestes pluges de cara a la tarda, i diumenge amb vent assolellat i temperatures que pujaran 2 o 3 graus respecte a les de dissabte.
0: Gràcies, Jordi, pel que fa al transport públic. El Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat explica que en principi hi ha normalitat avui a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. I pel que fa a la farmàcia de guàrdia aquí a la vila, avui és la Roca del carrer Major 31. El Tour de França canvia el recorregut per la pesta porcina que hi ha a Collserola, que ha suposat el tancament de la totalitat d'aquest espai natural. La segona etapa del Tour passa per Molins de Rei i també havia de fer-ho per Collserola. Havia de pujar des del carrer Verdaguer cap a Santa Creu d'Olorda i des d'allà cap a Barcelona, però per la situació sanitària de pesta porcina, que prohibeix accedir, com dèiem, al parc natural, doncs la Generalitat va demanar a l'organització del Tour que canviés el recorregut per evitar que es passés per Collserola. Doncs sembla que finalment així serà, a falta de confirmació oficial. Ahir hi havia la reunió entre els alcaldes i el conseller, però ja l'alcalde ahir ho avançava, que es canviaria aquest recorregut. Tot i així passarà per Molins de Rei. També recordem que la setmana passada l'Ajuntament va presentar la imatge gràfica del Tour, també l'eslògan Vivim el Tour, i es va dir que es prepararan, de fet ja hi ha concretades bastantes propostes, xerrades, exposicions, activitats esportives les setmanes prèvies, i hi haurà una festa el mateix 5 de juliol, diumenge 5 de juliol, que és el dia en què els corredors passaran per la vila. Ahir l'alcalde avançava que, tot i aquest canvi de recorregut, en tot cas es passarà pel municipi. Xavi Paz.
2: Vindran pel mateix lloc, vindran per 4 camins, venen a l'origen de l'etapa, és el mateix, i el que faran després llavors és, en comptes de girar a l'esquerra per anar a buscar el Verdaguer i tota la carretera de Vallvidrera, doncs travessaran el poble per aquesta carretera, antiga carretera nacional, no? I per tant farà un trànsit, sembla ser, per Molins de Rei, de forma més ràpida, evidentment, però travessant tot el poble. Per tant, farem la festa, farem les activitats a l'entorn del Tour de França, i després els ciclistes aniran per aquest tronc, sembla ser, de la Nacional.
0: Doncs és el que ens avançava ahir l'alcalde Xavi Paz. Suposarà aquest canvi de recorregut retallar els 12 quilòmetres que transcorrien per Collserola. Avui hem fet una primera valoració amb els grups de l'oposició. El portaveu d'Ara Molins ha dit que li sembla bé la decisió de l'organització de canviar el recorregut. Ramon Sánchez.
3: Jo crec que és una decisió que hem d'aplaudir. Vull dir, al final no podem estar tots els molinencs i les molinenques i la gent del nostre entorn, doncs, sense poder trepitjar el parc de Collserola, i que ara, perquè vingui el Tour de França i passi per Molins de Rei, per tenir aquests 20 segons de glòria, doncs resulti que ara pugui tenir un perjudici més gran, no? Jo crec que si hem tingut tanta cura, si hem vigilat tant amb no trepitjar el nostre parc, i hem tingut, doncs, la capacitat de treure amb molts més actors per tal de que això no traspassi altres contrades, doncs que ara vingués el Tour, doncs crec que és quelcom que no ens podíem permetre.
0: Doncs finalment aquest canvi. El traçat preveia el pas, com dèiem, pel carrer Verdaguer fins a Sant Bartomeu de la Quadra, des d'on els corredors havien de continuar per la carretera de muntanya fins a arribar a Santa Creu. L'Ajuntament preveu rebre uns 350.000 euros de la Generalitat per fer obres a millorar les escoles. Encara no ha sortit oficialment la concessió d'aquesta subvenció, però es preveu rebre aquest import en 3 anys. Per aquest motiu, ara el consistori treballa per veure i conèixer les necessitats d'obres de manteniment o les inversions que calen als centres educatius per poder arreglar-ho abans de l'inici del curs que ve. Des de la Regidoria d'Educació ho celebren perquè és la primera vegada en 15 anys que la Generalitat fa aquesta convocatòria de subvencions als ajuntaments. Ho ha explicat aquesta setmana Lucas Ferro, regidor d'Educació i portaveu de Molins en Comú Podem, que concretava què podria suposar.
4: Com que el decret del RAM ja ha sortit i les bases de la subvenció, que no és competitiva, és mirem el número d'escoles que tens, el número d'alumnes, i toquen aquests recursos, i per tant, un cop adscrits ja podem desbloquejar aquests recursos, el que estem fent nosaltres és quines són les nostres prioritats abans del 8 de setembre. Què podem fer abans de que comenci el curs? I les nostres prioritats, i això ho transmetrem amb les escoles, doncs és revisió i inversions entorn a les instal·lacions de calefacció, entorn a les instal·lacions de llum i electricitat i entorn a les teulades escolars, que ja sabem que fa molts anys, especialment des de que s'ha acabat la sequera, que cada vegada que plou, plou també dins dels centres escolars.
0: Properament es farà pública la xifra concreta de la subvenció i en paral·lel l'Ajuntament ha dit que treballa per concretar les actuacions prioritàries als centres. I l'Ajuntament presentarà un contenciós administratiu contra la Generalitat per la subvenció de les obres al Palau de Requesens. La Generalitat ha notificat al consistori molinenc que ha desprogramat una part de la subvenció del fons FEDER que s'havia de concedir per la rehabilitació del Palau de Requesens. S'ha dit que, de moment, només es concedeix una tercera part del que es va demanar. Això significa que dels 966.000 euros només se'n donarien 360.000. I l'Ajuntament comptava amb aquesta subvenció per finançar les obres del Palau i per això quan se'ls va notificar va presentar una al·legació que s'ha rebutjat i ara s'ha decidit portar la Generalitat als tribunals perquè no estan d'acord amb aquesta retallada. Ho ha explicat el regidor de Patrimoni Miguel Zaragoza al ple de...
5: Vam rebre una notificació per part de la Generalitat de la desprogramació d'una part del FEDER que es va destinar a l'obra que vam fer del Palau del Museu del Renaixement. Nosaltres vam fer una al·legació a aquesta desprogramació parcial, si no recordo malament, a prox d'un terç de la subvenció concedida, i el que se'ns va denegar aquesta al·legació, i el que fem aquí és aprovar, anar a un contenciós perquè considerem que no està justificat aquesta desprogramació, l'hem argumentat tècnicament.
0: Els grups de l'oposició hi van donar suport. Des d'Esquerra Republicana, Ricard Vinyets es va dir que en funció de com s'acabi resolent podria condicionar el finançament de les obres de rehabilitació del Palau de Requesens.
6: Serveix aquest fet per evidenciar a vegades la fragilitat quan depenem tant de, que és inevitable, però que això manifesta una miqueta la fragilitat que vas tenint quan es depenen de les subvencions de tercers, que evidentment doncs, el que he comentat, no? Fa que aquestes balanços del que aportem i el que rebem doncs, puguin variar. Desitgem que fermament que al final que el resultat d'aquest contenció sigui favorable a l'Ajuntament, perquè evidentment al final el que recuperem com a diners, que sé que això ho ha adelantat a l'Ajuntament i per tant ja hem tingut aquesta capacitat d'endeutament, doncs evidentment recuperar el màxim d'aquests diners.
0: I des d'ara Molins també es va dir en el ple, que és on es va explicar doncs, aquesta situació, es va dir que es confia en guanyar el procés judicial, ja que es va treballar molt tècnicament, molt correctament, va dir el regidor, la justificació d'aquesta subvenció. Ramon Sánchez, portaveu d'ara Molins.
7: La coordinació que va haver-hi amb aquesta subvenció, que depenia de moltes subvencions diferents, perquè és un projecte de 3,7 milions, em sembla que arribava, o els 4,2, i que pràcticament l'Ajuntament ha ficat molts pocs diners per restaurar un edifici com el que teníem que es queia i que hem pogut aconseguir un element que per nosaltres és troncal en aquest sentit. Per tant, des de la Molins votarem amb plena convicció de la feina ben feta, en què aquest ha de ser un punt d'aquells en què l'Ajuntament ha de posar tot sobre la taula per defensar els interessos, perquè la feina, estic convençut que l'hem feta perfecta.
0: Es va aprovar per unanimitat aquesta autorització que va donar el ple perquè l'Ajuntament presenti un contenciós administratiu contra la Secretaria de Governs Locals al Departament de Presidència de la Generalitat. I aquest cap de setmana, des d'avui a la tarda, que torna la mostra Molins B de Gust, la plaça de la Llibertat serà el centre de l'activitat amb uns establiments que tindran estants per veure els seus productes gastronòmics en forma de platet o de tapa, i també hi haurà servei de bar i proposta musical amb un discjòquei i les actuacions del trio de spin-off. La fira s'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, demà d'11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit. Carme Madurell, regidora de Turisme, ens ha explicat com serà aquesta 11a mostra.
8: Es desenvoluparà a partir de divendres a la tarda. El format és una mica el mateix que hem fet aquests anys, que funciona molt bé. Enguany encara estarem a la plaça de la Llibertat. I bé, doncs es combina doncs els tastos gastronòmics amb els tastos musicals, que sempre són doncs coincidint amb les hores de màxima afluència doncs del migdia. I una mica doncs és aquest ambient doncs festiu, doncs que es pot menjar, es pot tastar i es pot estar conversant. I sempre ens ha semblat doncs que és una festa gastronòmica doncs molt, molt agradable.
0: Doncs aquest cap de setmana, des d'avui a les 6 de la tarda i fins diumenge a les 10 de la nit, a la plaça de la Llibertat. I continuem destacant activitats del cap de setmana, com la proposta de Raonet, entitat que celebra el seu segon aniversari, i ho faran doncs, de la millor manera, fent un torneig el diumenge al camp de futbol Ricard Ginebreda. El Raonet és un esport relativament nou a Catalunya. De fet, hi ha pocs clubs, el de Barcelona és la matriu. Els de Molins de Rei tenen l'objectiu de créixer. De moment es troben, això han avançat respecte a l'any passat, ara es troben ja per entrenar un cop a la setmana a l'escola Alzina i són entre 10 i 12 persones. És un joc de dos contra dos, hi ha una xarxa rodona que està situada a un pam de terra i l'objectiu és tirar la pilota a la xarxa que reboti i que el rival no la pugui tornar. La pilota es colpeja, no es pot agafar i es juga al voltant, com dèiem, d'aquesta xarxa, no hi ha un camp. Doncs aquest diumenge faran un torneig de Raonet amb dos nivells, el de principiants i el nivell intermig. N'hem parlat amb Ernest Cardona de Raonet Molins, que explica què faran diumenge per celebrar aquest segon aniversari.
9: Farem un torneig, que al final en tenim 20 parelles, i les hem separat en dues divisions, i doncs faran un torneig amb 5 grups, perdó, 4 grups de 5 equips, que s'enfrontaran entre ells, i això permetrà després doncs fer una classificació on els equips de la divisió més alta, els més baixos, s'enfrontaran als millors equips de la divisió baixa i viceversa, per poder pujar o baixar de divisió, i finalment doncs faran un play-off final per acabar tenint un guanyador o guanyadora de la divisió intermitja i la divisió principiant.
0: El torneig està obert a tothom, es farà el diumenge al matí, com dèiem, al camp de futbol Ricard Ginebreda, diumenge de 9 a 2 al municipal Josep Reich, i les inscripcions valen 5 euros per parella. I altres temes que hem tractat aquesta setmana ha estat la demanda, la reiteració que tenen des de l'Associació de Veïns del Barri del Canal de queixes cap a l'Ajuntament perquè encara no s'ha fet la remodelació de les pistes de petanca, un projecte que estava inclòs als pressupostos participatius de barris 2020-23. Va ser la proposta de l'Associació de Veïns de millorar i remodelar la zona de pistes de petanca. Va ser la més votada i l'Ajuntament va dir que hi destinaria 30.000 euros. Doncs, de moment, no han començat aquestes obres. Fa un any, el regidor de govern, Lucas Ferro, va dir que la intenció era arranjar les pistes amb la construcció d'una caseta, lavabos, una tanca perimetral i millorar també la il·luminació, però a hores d'ara, des de l'Associació de Veïns, lamenten que no saben encara quan es farà tota l'actuació. Antònia Plaza és la presidenta de l'entitat.
10: El tema petanca, que també ens afecta a tots. La remodelació i, bueno, doncs així portem ja 3 anys esperant i donant llargues i llargues al juny, al setembre, al febrer, al setembre d'aquest any. I, bueno, és una mica desesperant per les dues parts, per la part de la petanca i per la part nostra. Però, bueno, suposo que es farà, però ja no crec cap data que em digui. Al juny te diuen que al setembre te tornen a dir que al novembre a febrer, ja ha passat el febrer.
0: I comencem parlant de temes de salut. De fet, aquesta setmana hem tractat dues qüestions d'aquest tema. Per una banda, la recollida de firmes que s'està fent per recuperar el servei de ginecologia al Cap la Granja. Des de finals de l'any passat, recordem que no hi ha doctora en ginecologia al centre d'assistència primària i per això les visites s'han de programar a Sant Feliu de Llobregat i les dones de Molins de Rei han de desplaçar-se a aquesta població veïna perquè les visiti una ginecòloga. Per aquest motiu, la coordinadora feminista de Molins de Rei fa un mes que ha començat aquesta recollida de firmes que demanen, entre altres coses, recuperar recuperar el servei i de moment ja tenen 1.000 firmes. Sílvia Ayala, de Molins Feminista, ens ha explicat què suposa aquesta situació de no tenir ginecòloga a la vila.
11: El CAP cada vegada té menys serveis especialitzats i ens n'hem d'anar a Sant Feliu amb les dificultats que això comporta, no? Per moltes dones i, a més, si Sant Feliu, diguéssim, absorbeix el doble de volum, per tant, hi ha més cues, diguéssim, i més pressió assistencial i, per altra banda, Molins perd serveis, no? Que volem mantenir la unitat integral de l'atenció a la salut sexual i reproductiva a Molins de Rei, que volem recuperar i potenciar des de l'àmbit municipal el vessant aquest informatiu, educatiu i de trobada que caracteritzava el model original de planificació familiar.
0: Doncs, continuant amb la recollida de firmes, es pot fer de forma digital, però també tenen la intenció del dissabte de la setmana que ve, el dissabte 16 de maig, fer una recollida presencial a la plaça del Mercat per qui vulgui firmar sobre un paper i no ho, hagi, i no ho pugui fer pels motius que sigui a través d'un telèfon mòbil, i si no també les ajudaran i demanaran també una reunió amb el regidor de Salut de l'Ajuntament, també volen reunir-se amb la direcció del CAP i també amb l'Institut Català de la Salut. I encara parlant de salut, destaquem que el departament ha posat en marxa un nou programa de prevenció del càncer de coll uterí a Molins de Rei amb la col·laboració de les farmàcies. Les dones de 30 a 65 anys a la vila rebran un SMS de salut convidant-les a fer-se la prova de detecció del virus del papiloma humà a través d'una prova amb automostra. De moment ja l'han rebut 300 dones i cada setmana el rebran entre 50 i 70 dones més. Aquest missatge de text al mòbil els indica que poden retirar gratuïtament a la farmàcia tot el material necessari, les instruccions per recollir-se a la mostra a casa, i un cop es fa la mostra a casa, s'ha de tornar a la mateixa farmàcia que s'envia que ho envien al laboratori per ser analitzat. Hi participen 10 farmàcies de la vila i el missatge ja s'indica on podeu anar, amb el missatge podeu anar a la mateixa farmàcia. Quan es pugui consultar el resultat, també se us envia una nota de text i podreu consultar-lo a l'apartat de resultats de la meva salut. Si no es detecta el virus, la prova es torna a fer al cap de 5 anys. I si donés positiu, un professional sanitari es posaria en contacte amb vosaltres. El virus del papiloma humà es transmet pel contacte sexual, tant a homes com a dones, i és la infecció de transmissió sexual més freqüent que hi ha a casa nostra. Ho ha explicat Paula Pere Miquel, responsable de l'Oficina de Cribatges de Càncer de Coll d'Úter de l'Institut Català d'Oncologia.
12: Un 10% de les dones de Catalunya, entre un 10 i un 12%, tindrem en algun moment de la nostra vida una infecció pel papiloma. Aquestes infeccions, el 90%, se n'aniran per si soles i no ens provocaran cap símptoma, cap lesió ni res. Però si no tenim el papiloma, és impossible que tinguem el càncer, perquè és la causa necessària. Què hem de fer? Doncs en aquelles dones que ja detectem la infecció, com que alguna podria arribar a desenvolupar el càncer, aquella dona vigilar-la. Si tu no tens, d'aquí 5 anys, doncs tu vas fent la teva vida i d'aquí 5 anys ens tornarem a trobar.
0: Doncs a les properes setmanes les dones de la vila que encara no l'hagin rebut, dones entre 30 i 65 anys, rebran aquest missatge per fer-se la prova. Qualsevol dubte podeu trucar a l'Institut Català d'Oncologia al 93-260-7469. Aquesta tarda el Club Natació Molins de Rei farà una activitat solidària, una sessió de Zumba per recollir fons pel Club de Bòquia Molins Sebastià Massana. Serà una masterclass que es durà a terme a 5:45 a la zona de gespa del Club Natació i, com dèiem, tota la recaptació serà pel Club de Bòquia. Ho explicava la gerent del Club Natació, Elisabet Alcalde, que posava sobre la taula, destacava que hi pot participar tothom, socis o no del club.
13: Està obert a tothom, està obert a qualsevol persona que vulgui participar. Llavors, el que nosaltres fem és recollir una donació o de 3 euros o de 5 euros, com a mínim, la gent pot posar el que vulgui. Llavors, això, qualsevol persona que vulgui participar només ha de venir aquí a recepció, posar els 3 euros, els 5 euros o qualsevol altra quantitat, i si són més de 5 euros els donarem el petate aquest de regal. Bé, apareix aquí el divendres a 5:45 i participar. Inclús si algú vol fer un donatiu i no vol participar, també podeu venir, tenim una urna a recepció.
0: Doncs aquesta sessió de Zumba que es farà avui és una coreografia amb ball i música actual que faran a la piscina municipal, a la zona de gespa, amb dos monitors del club. Avui, a 5:45, podeu fer la inscripció aquesta tarda mateix. I els matussers, hem parlat amb ells també aquesta setmana, s'estan preparant la propera actuació a Sant Cugat demà dissabte, que és la vigília de Sant Ponç. L'actuació és a les 6 de la tarda i actuaran amb els castellers de Viladecans i els de Sant Cugat, els gausats Sacs, que més celebren el seu 30è aniversari. La intenció dels Molins de Rei és fer castells de 7, però ho faran en funció de com vagin els assajos i si hi ha prou massa social, prou pinya que vagi aquesta actuació. Salva Prat és el president dels Matussers i ens ha explicat com preparen l'actuació a Sant Cugat.
14: A temes de castells, doncs també, com sempre, una mica, depenent una mica com vagi aquesta setmana els assajos, però vaja, la tècnica vol començar a tratar una miqueta, a veure si podem trobar algun castell de set, a veure si la gent acompanya aquesta setmana, perquè ja ens va quedar justet a l'última actuació de Martorell i bueno, una mica doncs, el que ens ha dit la tècnica és que aquesta setmana doncs, volen apretar una mica, a veure si es pot aconseguir, si no, doncs serà per una altra setmana, però una mica depenent d'això, de com veiem que vingui la gent als assajos i les proves que es puguin fer i això.
0: Doncs demà a les 6 de la tarda, actuació a Sant Cugat. Durant aquesta setmana s'han fet dimecres l'assaig habitual i avui divendres torna a haver-n'hi a 2:15 del vespre al Castellòdrom de la Federació Obrera.

0: La molinenca Clàudia Massaguer participa aquest cap de setmana al Festival Música en Viu. La vocalista, que forma part també del Barcelona Gospel Messengers, des de fa anys participarà en aquest festival que vol donar a conèixer diferents artistes i que comença demà. Es dona a terme a Riudellots de la Selva i serà un concert el que farà la Clàudia amb un guitarrista, per tant veu i guitarra, amb temes versionats. I ells donaran el tret de sortida d'aquest festival. Ella mateixa explica l'actuació que prepara a Ràdio Molins de Rei.
1: La meva proposta és, com serà així un espai bastant íntim i amb una atmosfera així bastant bucòlica, doncs la intenció és, amb un company guitarrista que es diu Juano, fer versionetes de cançons d'altres artistes, però així amb un to bastant tranquil, acollidor, com per fer que tothom pugui entrar bé en aquesta atmosfera.
0: Doncs demà, Clàudia Massaguer, que donarà el tret de sortida d'aquest cicle de concerts de música en viu. I també ens n'hem anat avui a la població veïna de Sant Feliu de Llobregat, perquè aquest cap de setmana són les festes de primavera. Comencen avui amb el pregó de les roses i després a les 7 s'inaugura justament l'Exposició Nacional de Roses. La rosa, que tornarà a ser el gran símbol d'aquestes festes, amb el Palau Falguera com a epicentre de l'Exposició Nacional de Roses, amb més de 10.000 roses de 300 varietats diferents de diferents punts del món. La mostra combina tradició i innovació, hi ha instal·lacions artístiques i una sala immersiva, a més dels concursos de roses. Jaume Manyoses, director de l'àrea de promoció de la ciutat, destaca la importància d'aquesta exposició de roses.
2: És la 68a edició de l'Exposició Nacional, sí, tot i que l'exposició de roses ja es feia anteriorment, aviat per al centenari, i es fan a l'espai del Palau Falguera, tant la zona de jardí com a les zones interiors de les sales nobles del Palau, i sí, com bé dius, doncs és un clàssic, no és un referent. És, de fet, l'element més emblemàtic de les festes de primavera i segurament també l'element més emblemàtic de la nostra ciutat.
0: Les festes de primavera tenen també la Fira Comercial i Industrial del Baix Llobregat. També hi ha un nou espai institucional que explica el projecte de soterrament de les vies del tren a Sant Feliu i també hi haurà propostes gastronòmiques i espectacles amb concerts. La cultura popular i la música en directe es completaran amb espais dedicats a la dansa, les tradicions i les expressions culturals de Sant Feliu, així com també concerts que tornaran a tenir un paper protagonista.
3: Molins de Rei al dia.
0: El sènior femení del Club d'Handbol aconsegueix mantenir la categoria i no només es queden a la Lliga d'Or, la màxima categoria de l'handbol català, sinó que han quedat primeres al play-off de permanència. El masculí ja va acabar la setmana passada, no han aconseguit pujar i es queden també a la mateixa categoria, també a Lliga d'Or. I aquest cap de setmana passat només va jugar el sènior femení

0: Lliga Catalana d'Or. El femení juga al poliesportiu municipal avui a 2:15 contra el Mataró i el masculí també juga a casa, però demà a les 7 de la tarda contra el Calella, que són partits a eliminatòria única, partit únic. I el sènior femení B, que està fent el play-off d'ascens per pujar a Lliga d'Argent, juga el partit de tornada de semifinals amb clares opcions d'arribar a la final, jugant aquest diumenge a la tarda a la pista del Sabadell. I el primer equip del Molins de Rei Club de Futbol està a punt d'aconseguir l'ascens de categoria. Si guanyen el proper partit, assoliran el seu objectiu de pujar. L'última jornada van guanyar contra un equip de Terrassa, un equip dur. El Molins de Rei va dominar el partit, van marcar un gol al minut 50 i van saber defensar bé la porteria, segons el seu entrenador. L'amateur de Molins de Rei Club de Futbol continua líder, de fet, ho han estat pràcticament tota la temporada, i tenen per objectiu pujar de tercera a segona catalana. Alberto Morales és l'entrenador i ens parla de la situació que tenen.
1: Amb aquesta important victòria aconseguim tenir l'avantatge de 4 punts respecte al nostre rival, a falta de 6 punts per finalitzar la lliga. El proper cap de setmana a casa davant la Palma Cervelló, si som capaços d'aconseguir els 3 punts, serem campions de Lliga i aconseguirem el nostre objectiu marcat des d'inici de temporada. Esperem i desitgem tenir el municipal Josep Raïts ple per gaudir del partit i aconseguir el títol de Lliga i l'ascens a segona catalana.
0: Doncs demà aquest partit important contra la Palma de Cervelló, que són els coers, són els últims classificats. Per tant, si guanyen aquest partit, ja certifiquen l'ascens de categoria. Demà al camp de futbol Josep Raic a 6:15 de la tarda. I també destaquem la situació dels equips sènior del club de bàsquet, que estan també a la recta final de la Lliga. El sènior masculí està a punt de tancar una permanència segona catalana molt lluitada, un equip que ha patit aquesta Lliga amb diferents baixes. Ara, a final de temporada, s'han pogut anar recuperant jugadors. I el sènior femení, que afronta les dues últimes jornades després de diverses victòries seguides, depenen d'elles mateixes per quedar terceres. Miquel Sánchez, de la Junta del Club, ens ha parlat del sènior femení.
2: L'última victòria va ser a casa contra el Sant Boi, equip que està lluitant per la permanència, de fet ja l'obtindrà pràcticament segur, però va posar les coses molt difícils al poli i bueno, l'equip va guanyar per 63-54 i aquest diumenge, després de la parada pel pont de l'1 a maig, que no hi havia competició, l'equip visita la pista del primer classificat al Club Bàsquet Prat, que ja és matemàticament campió de Lliga, i jugarà aquest diumenge a les 19:30 al pavelló Estruc del Prat de Llobregat.
0: El masculí juga diumenge a 8:15 del vespre aquí a casa, al poliesportiu. Si guanyen, s'assegura la permanència de categoria. Per tant, també partit important. I el sènior B masculí, que juga primera territorial, també, després d'una victòria, ha certificat la seva permanència.

I abans d'acomiadar-nos, recordem la paella popular del barri del Canal, diumenge al migdia. Avui encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns i demà a les 7 de la tarda, cinema Cirat, la pel·lícula d'Oliver Laxe a la Penny, dins del cicle Gaudí. Demà aquesta trobada d'intercanvi d'esqueixos i plantes a la plaça 1 d'octubre a partir de les 10 del matí. Res més, gràcies per seguir-nos, que passeu un bon cap de setmana i ens retrobem dilluns. Que vagi bé.

Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. El control tècnic del programa i garantim que això rutlli. I tenim l'Eli Arjona. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Amb ell al capdavant de l'espai, comencem un nou episodi amb el veritable honor de rebre a l'estudi algú que personifica el propòsit o el propòsit que vol tenir aquest programa, que és portar a tot arreu el còmic i defensar el mitjà i prestigiar-lo tant com puguem, i ell ho fa magníficament, tant com està a les seves mans. Avui és d'aquells episodis que jo vinc amb paper i bolígraf perquè aprendrem moltíssim, no només per qui tenim ocasió de rebre l'estudi, que sí, evidentment, sinó per què

0: ens presenta, que és el seu darrer assaig. Una obra que, en paraules de la Noelia Ibarra, divulgadora de referència a l'estat espanyol, vol traçar un panorama conceptual i alhora històric que ha de permetre al lector situar-se de forma ràpida en els principals debats i controvèrsies que han condicionat la consideració negativa que ha tingut el còmic fins a èpoques recents per arribar a conèixer les tendències actuals més rellevants. L'obra es titula Còmics, una immersió ràpida, i avui tenim el privilegi de tenir a Ràdio Molins el seu autor, Jordi Ojeda. Molt benvingut.
1: Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Un plaer que estiguis aquí. Parlant de la Noelia Ibarra, una divulgadora de referència, i el Jordi Ojeda és un altre divulgador de referència. Sí, sí, sí. Moltes gràcies per venir a parlar.
1: Bueno, la professora Noelia Ibarra és la presidenta de la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic, i és tot un honor que ella m'hagi fet aquesta ressenya en la contraportada del llibre.
0: Doncs, esteu de tu a tu, i en tot cas, molt contents de que ella s'hagi prestat a fer aquesta, sí, aquesta ressenya.
1: Perquè ha sigut molt amable, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, bueno, gràcies per venir a parlar de còmics de Ràdio Molins i per venir a parlar de còmic en majúscula.
1: I tant.
0: Uh-huh. Ara ve un moment difícil, que és aquell que pretén resumir en poc temps la biografia del, en el teu cas, no?, del convidat, del Jordi Ojeda.
1: Ui, que rotllo!
0: Exacte. Per posar en context els oients i les oients. En el teu cas, bueno, és un esforç de síntesi impossible, ja t'ho avanço. En tot cas, tu corregeix-me el que m'hagis de corregir i jo faré el que pugui amb aquest esforç de síntesi. El Jordi Ojeda Rodríguez és doctor en enginyeria industrial, especialitat en producció automatitzada i organització de la producció. Actualment professor del Departament de Tecnologia del Tecnocampus, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra.
1: Correcte.
0: Vinga. És també expert en còmics, molt expert, també expert en robòtica i també expert en ciència-ficció. Compagina la seva activitat professional exercint de divulgador de ciència i tecnologia utilitzant el còmic com a instrument pedagògic. Aquesta activitat l'ha conduït a col·laborar en diverses ocasions amb el Saló del Còmic de Barcelona, pel qual doncs, ha comissariat diverses exposicions i també ha col·laborat amb el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dins del Tecnocampus dirigeix el projecte de divulgació Cultura, Ciència i Tecnologia, una iniciativa nascuda l'any 97, a punt de fer 30 anys, en deies abans, dins de la càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura, amb l'objectiu de difondre la ciència i la tecnologia, utilitzant els còmics i el cinema també, com a instruments pedagògics. Vaig avançant, em salto moltes coses. Premi Popular 2010 a la divulgació de la historieta en el 28è Saló Internacional del Còmic de Barcelona. El 2012, menció d'honor del jurat de la 13a edició del concurso internacional Ciencia en Acción per l'activitat Ciclo de Lectures del projecte Còmic Ciencia en Tecnología.
1: Sí, sí.
0: Premi ACE del 2017, concedit per l'Associació d'Autores de Còmic d'Espanya en reconeixement per la labor de divulgació i recolzament al còmic espanyol.
1: Aquest em va agradar molt, perquè eren els propis autors qui van donar aquest premi.
0: Molt bé, merescut. Col·labores a Catalunya Plural, la publicació digital de drets i pensament crític amb articles dedicats a l'anàlisi de còmics, de diferents obres, sí, de còmic, sí, per tant, diguem còmics en minúscula, però també de còmic en majúscula, perquè parles del que és el còmic en si.
1: Sí.
0: Ets part de la Junta i responsable de comunicació de la SAEC, la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic.
1: Correcte.
0: Una iniciativa conjunta de la Universitat d'Alacant, la Universitat d'Alcalá de Henares i la Universitat de València,
1: correcte,
0: que té com a finalitat promoure la investigació i l'ensenyament acadèmic en l'àmbit de la historieta.
1: Sí.
0: I aquí sí que hi ha, dic, un llarguíssim etcètera de projectes d'innovació docent vinculats a l'ús del còmic i d'altres recursos gràfics i cinematogràfics per la divulgació de la ciència i la tecnologia, ponències en congressos internacionals, conferències, xerrades, taules rodones, publicacions, llibres, articles, exposicions, el canal de YouTube... Us asseguro que el llarguíssim aquí no és exagerat.
1: Per tant, bueno, he arribat a unes 1.000 publicacions, més o menys,
0: i, clar,
1: en aquests 29 anys.
0: Doncs preteneu, sí, sí, que ho resumeixi això en res, és impossible.
1: Sí, sí, sí.
0: Avui és d'aquelles entrevistes que, estirant d'un tema o de l'altre, podria donar per 3 o 4 programes, ho dèiem fora de micro, potser la cosa és que fem aquests 3 o 4 programes.
1: Bueno, algun dia.
0: Però avui tenim mitja hora. Posa't còmode, si us plau, perquè tenim molt per aprendre amb tu.
1: A veure.
0: O sigui, comencem. Jo, abans de res, i segueixo parlant, però abans de res, deixa'm agrair-te l'elaboració d'aquest llibre. El vaig llegir, l'he acabat fa un parell de setmanes, sentint que expressava el que pretenem en aquest petit espai, quan defenses el mitjà, com el defenses, quan compares la repercussió mediàtica que té respecte a la d'altres sectors, respecte a la d'altres fets noticiables, diguem, quan transmets dades, dates, xifres, aquesta mescla de rigor, però també d'accessibilitat, no? És a dir, de fer-ho, sí, proper. Jo pensava, mentre ho llegia, jo voldria que aquest, el Parlem de Còmics, expressés el que expressa
1: aquest llibre.
0: Exacte.
1: Molta gràcia, molt agraït.
0: No, no, gràcies a tu, de debò, per fer-lo. Tot l'assaig, diguem, parteix d'una defensa ferma i contundent del mitjà, és a dir, més enllà del que és en si l'assaig, i això no ho necessiten altres disciplines artístiques. No. La primera que llenço és per què? Per què el còmic necessita una defensa?
1: Bueno, jo crec que és algo molt circumstancial a la història de les últimes dècades a Espanya. Vull dir, això no passa en altres països. Jo crec que per diferents motius que estem analitzant des de l'àmbit acadèmic, als anys 80 el món editorial no va acompanyar en el creixement els seus lectors i els va com abandonar. I llavors vam passar de gent que eren infants als anys 70 i que llegien a Bruguera, llegien a TVO, etc., i que potser de milions de persones que eren lectors de còmic, doncs vam passar a milers, diguem-ne, quan vam arribar doncs, a partir dels 16, 17, 18 anys, i aquesta baixada tan brusca costa molt recuperar, ha costat moltíssim recuperar, i s'ha perdut. I llavors aquesta mancança de lectors també es tradueix en el món dels mitjans de comunicació. És a dir, que la gent que està a les seccions de cultura, amb tot el meu carinyo i tot el meu respecte, doncs també van deixar de ser lectors de còmic, i llavors això s'ha traduït en que durant moltes dècades els còmics han desaparegut de les seccions de cultura dels mitjans generalistes. No? Jo en el llibre em queixo que és una queixa que he fet durant moltíssims anys i per tant ara ja fa temps que no ho miro amb aquest detall, però abans sí que em preocupava molt, però quan es fan, per exemple, les llistes a final d'any dels llibres més venuts, les pel·lícules més vistes, els discos més venuts, el teatre més de no sé què, els còmics no surten, o sigui, no hi ha una llista de còmic, no? Ara fa unes setmanes va haver-hi Sant Jordi i no es parla de quins són els còmics més venuts. Hi ha el Saló del Còmic. Jo vaig ser responsable de les presentacions de les jornades comiqueres durant molts anys, que es feien a la FNAC i a CD, i que jo pensava, dic, hòstia, hi havia autors internacionals, que jo pensava, dic, hòstia, hauria d'estar els mitjans de comunicació haurien d'estar a l'aeroport veient com baixa aquest senyor de l'avió, i arriba aquí, està 4 dies, i no hi ha ningú que li faci cap pregunta, no hi ha cap entrevista, no? I, o sigui, amb tot l'esforç econòmic i de gestió que ha suposat portar amb aquest autor, que a França seria una persona, diguem-ne, cercada per tothom, arriben aquí i estan 4 dies de vacances perquè no hi ha ningú que els hi faci ni una entrevista, no? Però, hòstia, com hem arribat a aquest extrem? Llavors, la meva inquietud durant aquests quasi 30 anys que porto amb aquest tema de la divulgació, la meva inquietud és intentar arribar especialment a un públic que no està acostumat a llegir notícies de còmic o a llegir directament còmics, no? Llavors, aquest perfil és un perfil que sempre m'ha interessat, de gent que menysprea el còmic perquè no el coneix o pensa que això és per nens i coses per l'estil, no? I tinc tantes anècdotes que, no?, divertides, no? Per exemple, de recordo quan érem els meus fills petits i fèiem festes d'aniversari a casa i venien els pares dels nens, no?, del cole, i em deien, hòstia, sí que tenen còmics els teus fills, però clar, si tenen 4 anys, com és que tenen tants còmics? No? Pensava,
0: és que són meus.
1: És que són meus, clar. I bueno, doncs, aquest és un exemple, no? Això fa, ara els meus fills ja són grans, però vull dir que això és un exemple de com la societat valora aquest tipus de publicació, no? I això ho estem veient, doncs, en els tiratges, estem veient en les notícies, estem veient en la repercussió d'events importants o de premis importants, o estem veient-ho, doncs, en l'àmbit acadèmic. Ara, per exemple, estàvem parlant de la Societat Acadèmica d'Estudis del Còmic, que és un gran que hi hagi una societat de científics, però això que té una part positiva, la part negativa és que fa un any que existeix. Es va crear el 2025,
0: sí.
1: Dic, és molt recent, i no s'ha creat abans perquè estava mal vist d'Espanya que es creessin aquestes coses, no? I aquesta és la realitat, o sigui, la realitat és que hem hagut de treballar en unes condicions molt dures durant molts anys.
0: Tu fas un simil en el, crec que és a la introducció mateixa, sí. El simil aquest respecte a un esdeveniment futbolístic,
1: per exemple,
0: no? I parles sí. d'imagineu-vos què sí. passaria...
1: Bueno, perquè una cosa que em molesta moltíssim és aquesta notícia que apareix molt als mitjans, sobretot de televisió, en què hi ha el Saló del Còmic, llavors entrevisten a gent disfressada al carrer, i el discurs que hi ha darrere i la forma de gravar-ho sembla com si el tractessin per enfotre's d'aquestes persones, i ja està, i s'acaba la notícia, i penso, bueno, però quins convidats hi ha, qui ha guanyat el premi, quan dura, on es fa, i això, per exemple, quan hi ha un partit de futbol que la gent també va amb la cara pintada i va vestida de l'equip i tal, no es fa d'aquesta manera, no es fa amb aquest menyspreu, i els dos són igual d'honorables, diguem-ne, els dos aficionats són igual d'honorables, però en el cas del còmic no ens assabentem exactament de quina és la notícia, no? I aquest és un exemple de que, bueno, espero amb aquest llibre i amb altres contribucions que faig habitualment, doncs intentar anar picant, com en diuen en català, sobre ferro fred, no? I anar picant, anar picant, anar picant, i a veure, de mica en mica, a veure si omplim la pica.
0: Doncs entrem en matèria. L'assaig forma part d'una col·lecció, que és una immersió ràpida, una col·lecció de Tibidabo Ediciones, i, clar, com sempre que convidem a algú que publica una obra, hi ha aquesta pregunta obligatòria, però abans em permeto l'atreviment de demanar-te que ens expliquis breument en què consisteix aquesta col·lecció.
1: Aquest és el número 45 d'una col·lecció promoguda fa 10 anys per Tibidabo Ediciones, amb la idea de tractar temes socials, polítics, científics, d'una forma rigorosa però molt divulgativa, o sigui, que no tinguin una component acadèmica que sigui farrugós llegir-lo, i que tingui, diguem-ne, un tamany d'assaig de butxaca, que sigui relativament ràpid de llegir i que no hi hagi, diguem-ne, dintre no hi hagi moltes imatges, sinó que el text sigui molt concís, divulgatiu, i que sigui, com el seu nom indica la col·lecció, una inversió ràpida, no? Llavors aquesta col·lecció, després de 44 números, almenys el 45, doncs és, entre cometes, el més friqui, per dir-ho així, de tots, perquè els altres està fet per experts, diguem-ne, a nivell nacional i internacional, de currículum molt brillant, de temes polítics i científics, diguem-ne, molt interessants, i va sorgir, aquesta idea va sorgir del director de l'editorial, l'Antoni Comas, que havia estat inclús president de Ficòmic durant molts anys, i em va conèixer llavors, i me recordo que em deia, ostres, que aquest llibre fa 8 anys que l'estem gestionant, vull dir que me'l va demanar l'any 2017, i em deia, ostres, dintre d'aquesta col·lecció m'agradaria que hi hagués un llibre dedicat als còmics, no? I aquest subtítol m'agrada molt, que diu tot el que volies saber sobre els còmics, les novel·les gràfiques i els mangas, i no t'atrevies a preguntar. És un subtítol que diguem, no trobo fantàstic, perquè és exactament el que vull, no? Jo he fet durant molts anys, i encara ho faig, però bueno, durant molts anys he fet moltes xerrades a escoles, instituts i biblioteques, però sobretot quan faig cursos a escoles, instituts, a professors que no tenen ni idea. Així que em diuen, escolta'm, els meus alumnes no paren de parlar-me de superherois o no paren de parlar-me de mangas, i això què és? No? Un lector, per exemple, que va comprar el llibre el dia de Sant Jordi, em va dir una setmana després, em va dir, escolta'm, ara per fi llegint el teu llibre he entès quina diferència entre un anime i un manga. Que això és molt fàcil, perquè buscant per internet és molt fàcil però vull dir, és aquesta sensació de que tens un mare manum de paraules, de no sé què i tal, i que bueno, els teus alumnes parlen d'uns personatges, no, i tal, que si el One Piece, no sé què, i això què és, no? Doncs com que aquesta xerrada les he fet durant molts anys en molts llocs, doncs vaig pensar que ja era hora de tot això posar-ho diguem-ne, en paper per escrit, i aquesta oportunitat jo crec que va ser un gran encert, i estic molt content ara de que acaba de sortir, perquè va sortir a principis del mes d'abril a les llibreries, que ara la lluita, que està dintre d'aquesta lluita que parlem del sector del còmic, la lluita és, fixa't, la lluita és perquè aquest llibre arribi a les llibreries de còmics.
0: Sí, això em deies.
1: Perquè aquest llibre té molta distribució en llibreries generalistes. Perquè, clar, a mi també m'agradaria que estigui a la venda en llibreries de còmics. Diguem, a Barcelona, sé que està a la llibreria Universal, sé que està a la Norma Còmics, i a veure si puc aconseguir que arribi a més llibreries.
0: Ha d'arribar, ha d'arribar. No, no. Ara, de fet, estaves avançant molts temes que et volien anar demanant, perquè, clar, exactament què hi trobaran els lectors dins d'aquest assaig?
1: És un assaig amb una mida de llibre de butxaca, és a dir, que té una limitació a l'espai important, en què faig un petit recorregut sobre el concepte de què és un còmic, i després explico una mini història, per dir-ho així, en Estats Units, en Europa i en Japó, no? I amb una miqueta de Sud-amèrica. Però bàsicament seria els tres grans mercats, que és el mercat americà, el mercat europeu i el mercat japonès, que són els que realment són el motor del còmic a tot el món, no? Llavors hi ha un capítol específicament de la història del còmic en Espanya per acabar, diguem, el llibre parlant de nosaltres, però la idea és fer aquest recorregut també des d'una vessant que m'interessava molt, des d'una vessant industrial, no? Entendre per què passen les coses des d'un punt de vista empresarial, no? I per què va cap aquí, perquè va cap allà, amb les limitacions de l'espai que teníem, però jo crec que era important entendre, no només des d'un punt de vista artístic, sinó també des d'un punt de vista industrial, per què passen les coses, no? Aquesta és una miqueta la idea.
0: Uh-huh. Jo afegeixo, diguem, la meva valoració, la meva impressió, que és com un breu assaig, perquè sí que és vital que dius tu, que està brevetat, no? Aquesta concisió que heu estat capaços de plasmar, en què ets capaç de condensar i destilar tal quantitat de dades i dates... Sí. Que la meva perspectiva, la meva impressió és que res important ha quedat fora i que segurament tu dius, no, he hagut de deixar fora això o altre i tal, però la sensació és que res important, és a dir, tot el que és important explicar dins del món dels còmics i tal, està recollit aquí. Història del còmic, repàs, com deies tu, els diferents mercats, defensa, no?, aquesta defensa a ultrança del mitjà. A mi el que em sap greu, evidentment, és que sigui tan curta, i et diria, no, doncs fes un segon volum, no? Sí. Però res, vull dir que amb això...
1: També per una connotació industrial també és la mida, perquè al final fa que sigui un preu més assequible, clar. En part també perquè té aquesta mida, no? I també perquè és una inversió ràpida, o sigui, si féssim el doble de pàgines ja no seria ràpida, seria més a fons.
0: No, totalment d'acord, i crec que funciona precisament...
1: La gent que s'ho ha llegit i tal, penso que està funcionant de veritat.
0: Jo crec que o sigui, el que crec és que es converteix en una obra essencial pels que estimem aquesta disciplina artística i també per aquells, i crec que aquí va lligat també amb el que pretén el llibre, amb aquells que vulguin aquesta ràpida immersió, de dir, és un tema que no conec, vull immergir-me ràpidament amb això, compromet el títol.
1: I bueno, de moment, qui se l'ha llegit i m'ha dit alguna cosa, és gent que li agraden els còmics i estic molt content perquè m'han dit, he descobert moltíssimes coses que no sabia.
0: Clar, exacte.
1: I per tant, ostres, ja arribarà gent que no té ni idea, però de moment els que s'han llegit i m'han fet comentaris, estic molt orgullós.
0: Però crec que és molt important això també, no? El qui no el conegui, crec que hem de convidar els oients i les oients a entrar-hi, perquè permet també descobrir per què el còmic mereix aquesta consideració de nouvè art, que això és una cosa que entre nosaltres és una cosa que ens sembla fantàstica i, diguem, immediata, però hi ha gent que diu, bueno, còmic, vols dir? I aquí està molt ben explicat. I molt ben defensat per què. Sí. Més enllà d'aquesta immersió ràpida, quin és el propòsit a nivell de a qui es vol adreçar, com vols arribar? Arribarem després, parlarem de l'estructura.
1: Bueno, bàsicament, aquests dos perfils que he comentat, que seria un, buscar la complicitat dels aficionats al còmic, al manga en general, diguem-ne, que vulguin conèixer, doncs, la meva particular visió de la història i que descobreixin, doncs, títols i també curiositats i una forma determinada d'explicar-lo. I després el segon perfil és aquest que dèiem, de gent que no coneix res, no? És a dir, gent que professionalment li pot interessar en l'àmbit de l'educació, que tracti, diguem-ne, amb lectors i no sàpiga ben bé, o gent que treballi en l'àmbit de biblioteques, etc. Jo crec que poden ser, o gent de l'àmbit de la cultura, per exemple, no? Vull dir, que siguin, el que dèiem abans, no? Vull dir que, escolta'm, si obres els teus ulls i, escolta'm, portes una secció de cultura i no tens ni idea de còmics, doncs, escolta'm, aquí tens una oportunitat de tenir una pinzellada que permetrà donar un salt molt important amb aquest sector, diguem-ne.
0: I una cosa que apuntaves tu, crec, no sé si ho diu el llibre mateix o està en la publicitat del llibre, que és recuperar aquells ex-lectors, aquells antics lectors, no?
1: Bueno, això seria genial, perquè diguem-ne, jo soc d'una... Jo ja tinc ja uns anys, diguem-ne, uns quants, a cada peu, i la idea seria que tota aquesta gent que estic dient que els anys 70, 80 eren lectors de còmic, de TVOs, i que en algun moment determinat van deixar de ser-ho, intentar recuperar-lo seria una cosa magnífica, magnífica. El dia de Sant Jordi va venir un senyor i em va dir que li feia molta il·lusió comprar aquest llibre perquè feia molt de temps que no hi eixia. Escolta, doncs a mi això em va honorar moltíssim. Va ser molt maco.
0: I tu deies que t'hi poses amb el 2017, però això neix bastant abans del 2017, no? De fet, no arrenca amb una investigació que...
1: Bueno, el meu projecte de divulgació arrenca l'any 97 amb un projecte també d'encàrrec per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, en què ens demanen nosaltres ens demanen fer alguna cosa de cultura i nosaltres proposem amb el meu company l'estimat professor Francesc Soler Parellada, que ens va deixar justament ara fa un any, doncs amb aquest senyor que tenia una col·lecció de còmics molt important, de còmic antic, doncs la idea era veure com s'albirava la tecnologia de l'any 2000 en els còmics dels anys 50, com que l'any 97 no sé si te recordes que...
0: L'efecte 2000.
1: Deien l'efecte 2000, que deien que l'any 2000 doncs s'acabava el món, doncs vam dir, ostres, com es veia els anys 50, com seria el futur des del punt de vista tecnològic, però no per enfotre'ns per la ingenuïtat del que deien els autors, sinó per analitzar la percepció de la tecnologia. O sigui, a mi el que m'agradava era pensar, mira, una cosa que per exemple va passar després, no? Quan es van començar a vendre els primers mòbils, no va caler explicar-li a la gent que era un mòbil, perquè ja ho havíem vist a les pel·lícules. Clar. Doncs, diguem-ne, la ficció permet percebre la tecnologia d'una manera que facilita la seva incorporació a la societat. Doncs, clar, si tu veies en un còmic dels anys 50 algú parlant amb el rellotge,
0: el Dick Tracy,
1: per exemple, doncs en el futur, doncs quan el dia que tinguem, bueno, que ja tenim aquests rellotges tenen connexió a internet i tal, doncs ja ho veurem com una cosa normal, no? Pensa que en una pel·lícula tan important com és Blade Runner, que és de principi dels anys 80 i que esdevé, diguem-ne, a principi dels 2000, en Blade Runner no hi ha mòbils. I de fet hi ha un moment de la pel·lícula que hi ha una trucada i és una trucada en videoconferència i ell para amb una màquina, truca i li contesta la replicant a casa seva, no? Però vull dir que en una pel·lícula de principis dels 80 que parla del futur, doncs no surten mòbils. I llavors en aquesta feina de l'any 97 vam començar a treballar sobre aquest tema i això va ser molt èxit, va ser una exposició que la vam portar per 20 ciutats d'Espanya, d'Andorra, i vam fer moltíssimes conferències, vam fer un llibre, vam fer molts articles, i que encara trec informació d'aquella... I arrel d'això vam elaborar aquest projecte de còmic, ciència i tecnologia amb el concepte de divulgar la ciència i la tecnologia amb un objectiu bastant maco, que és doble, eh? Per una banda, fomentar el debat de la ciència a partir de les vinyetes i els còmics, fomentar el debat de la ciència a la societat, i un segon objectiu que era fomentar els estudis de ciència i tecnologia en el jovent, perquè també hi ha estudis que demostren que a partir de les lectures o a partir de la ficció en general...
0: Ens quedem sense temps. Sí que avui, això, no, que el que parlaves del còmic no és només oci, sinó aquest instrument pedagògic, i justament això que comentaves ara, perquè desenvolupa aquesta capacitat cognitiva, creativa, de síntesi, tot això que crec que està molt ben explicat aquí i en altres fòrums en els quals t'expresses. Per acabar, sí que dues cosetes. Estem a tocar de la presentació oficial del llibre.
1: Correcte.
0: Això és dimarts, dia 12?
1: El dimarts, 12 de maig, a les 18:30, a la Biblioteca Nacional de Catalunya, al carrer Hospital de Barcelona. És un lloc emblemàtic i per mi tot un honor que poder fer la presentació del llibre a la Biblioteca Nacional de Catalunya amb la transmissió en directe per YouTube, però vaja, estareu benvinguts si veniu a acompanyar-me, serà un dia molt emocionant.
0: Molt bé, i serà el Jordi Pastor convidant, diguem...
1: El Jordi Pastor serà i la Pepa Mayo, els dos, que seran les dues persones que m'entrevistaran, amb aquesta idea de tenir la Pepa Mayo, que és escriptora, i el Jordi Pastor, que és autor de còmics, són dues persones, una del sector del còmic i una alia al còmic, perquè me'n puguin entrevistar per tenir les dues visions de la que jo volia, diguem-ne, de com ha sigut la lectura d'aquest llibre.
0: Que bo, doncs això és d'aquí 4 dies, o sigui, dimarts vinent. Breument, proper projecte, perquè crec que m'apuntaves fora de micro, que ja tens un a punt de sortir també.
1: Bueno, com que el tema de publicar llibres és molt complicat i al final, mira, si una mala sort, o la sort, no ho sé, de que sortiran dos llibres molt seguits amb dos editorials molt diferents. Tinc previst publicar aquest estiu un llibre en l'editorial Otaedro, que porta el suggerent títol d'Un còmic per a cada persona. És un llibre molt diferent d'aquest, en què el que analitzaré, diguem, uns quants còmics per molt diferents entre si, i còmics molt concrets, que són novetat dels últims anys, per diguem, persones de tot tipus i per gent de totes les especialitats que els interessi.
0: Una frase que subscrivim al 2000%, que ens encanta aquesta frase, aquest títol que li has posat, i que això, no?, que lliga amb aquest allò que dèiem, que està tan de bo aquest programa ens poguéssim expressar com t'expresses tu. Ja no ens queda temps de més, però no podem deixar el programa sense demanar-te les recomanacions. És a dir, les persones que passeu pel Parlem de Còmics, volem que ens doneu dues obres de còmic. Un clàssic que et sembli imprescindible,
1: sí,
0: i una obra que, diguis injustament, poc reconeguda.
1: Mira, el clàssic, tenint en compte la bronca que foto en el llibre als mitjans de comunicació, i tenint en compte, diguem-ne, lo crític que soc, diguem-ne, amb aquests mitjans, el que et volia proposar és el llibre d'Astèrix, que es diu La Chichania, d'Uderzo i Goscinny, que és el guió de Goscinny, és un guió magnífic, però diguem-ne, aquesta sensació de que jo crec que part del malestar dels valors que hi ha avui en dia en la societat són culpa dels mitjans de comunicació, i jo crec que aquesta ira, no? Vull dir, que vas al cine i sembla que acabaràs hòsties amb tothom, i a classe a vegades tinc por de que dic, hòstia, a veure què passa, no? Vull dir, vas pel carrer, vull dir, hi ha una ira, no? Ara venint aquí en tren, no? Hi ha una ira que jo crec que ho transmet també amb els esports, no? Hi ha tota una violència que, diguem-ne, aquest seria un, jo crec que és una bona lectura en aquesta època.
0: Ens agrada el clàssic. Sí, i sí, sí. L'obra desconeguda...
1: Una obra desconeguda, bueno, no sé si és desconeguda o no, però m'agradaria parlar d'una novetat d'una autora novel que acaba de publicar la seva primera novel·la gràfica, que m'agrada moltíssim, la vaig llegir fa molt poc i m'agrada moltíssim, que és La fàbrica de paper, de Maria Keischer, de Marta Keischer, que fa una... No, ho publica el segell de Lumen i és superinteressant. Fa una novel·la gràfica en què barreja la història en el còmic, més una investigació a la seva família, perquè està basada en la història de la seva família, de l'avi, el pare, i diguem-ne, coses que va descobrint, i també barreja fotografia, barreja escrits, cartes, documentació que va trobant, i he trobat una primera obra magnífica.
0: Jo el tinc pendent perquè és d'aquestes que m'ha cridat molt l'atenció a nivell expressiu, és a dir, no? Aquests recursos gràfics i...
1: Bueno, però són aquestes novel·les que, bueno, moltes són totalment invisibilitzades per als mitjans, però aquesta, com que he trobat d'una qualitat excelsa, doncs per dir, ostres, pues, l'haig de comentar.
0: Doncs em sembla fantàstic. Per últim, d'aquesta temporada us estem demanant un nom, el nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulgueu reivindicar-la o vulgueu reivindicar la seva feina per alguna raó concreta. La raó la podeu donar o no, això ja és cosa vostra, però un nom...
1: Home, jo, diguem-ne, en el meu àmbit de divulgació, els meus mestres, diguem-ne, un que ja no hi és amb nosaltres, que és el Lluís Gasca, aquest és una persona que he llegit tota la vida i que el vaig conèixer ja de gran fa uns quants anys i vaig mantenir una amistat fins que es va morir, i després, diguem-ne, que encara hi són i que mantinc l'amistat, jo diria l'Antoni Martín i l'Antoni Altarriba. Diguem-ne, jo crec que aquests tres són per mi els meus mestres. He tingut altres amics divulgadors, en tinc molts, però aquests tres per mi han sigut els meus mestres, que m'han format, diguem-ne, que els he estudiat moltíssim, els he llegit molt, he parlat molt amb ells i em sento molt orgullós d'haver-los conegut i tractar-los com a amics.
0: Doncs encantats d'apuntar aquests tres noms. Ara sí, ja s'ha acabat. Moltíssimes gràcies, Jordi Ojeda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Per venir, ha estat un autèntic plaer. Tenim programes pendents, és a dir, aquí hem obert molts melons i
1: clar,
0: més que n'haurem d'obrir.
1: Com vulgueu,
0: o sigui que
1: sí,
0: properament et convidarem. Ara sí, fins aquí aquest 30è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per fer possible aquest programa. Un luxe als oients i les oients. Moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Còmics, una immersió ràpida, del Jordi Ojeda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
2: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitch de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
1: Gràcies, Pere. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I en mobilitat, ara estarà el descarrilament d'un tren de mercaderies obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creu afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda el Club Natació Molins de Rei fa una activitat solidària, una sessió de zumba a la gespa del club, al Solarium, a 6:15 de la tarda. Per participar-hi podeu fer una aportació de 3 euros o bé de 5 o més. A partir de 5 euros, a més de participar a l'activitat, us donaran una bossa del club. Íntegrament, tota la recaptació que es faci anirà a parar al Club de Bòquia Molins Sebastià Massana. La sessió es farà a 6:15 de la tarda a la zona de gespa i podeu apuntar-vos-hi fins una estona abans de la mateixa activitat. El SEM organitza per demà al matí un intercanvi d'esqueixos. Es farà a la plaça d'Octubre, demà dissabte, a partir de les 10. Hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i es donaran consells també de cura i de cultiu. Si voleu participar, hi podeu dur esqueixos, plantes o llavors i, si voleu, també testos reciclats o etiquetes. Trobada demà a partir de les 10 a la plaça d'Octubre. I parlant del SEM, avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotografies del Jardí Botànic del SEM, que hi ha a la sala d'exposicions de Can Ametller. Avui l'horari és de 6 a 8, demà dissabte obren de 6:45 a 8:45 del vespre i diumenge al matí, l'últim dia, de 12:15 a 2 a Can Ametller. I demà dissabte el Mercat Municipal prepara un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12, sessió pel públic familiar. De fet, n'hi ha 2 de sessions, la primera de 12 a 12:45 i la segona sessió es durà a terme de 12:45 a 2:45. Cal fer inscripció prèvia a través d'un codi QR. Faran piruletes de xocolata i també parlaran de cacau i de comerç just. Demà al matí al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca del carrer Major 31.
4: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
5: Els divendres, faves tendres.

0: demanant la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: ja no,
1: i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Benvinguts a una nova edició de Tot Teatre, aquí els dilluns. Aquesta hora més o menys comencem a parlar de teatre. I avui, per començar a parlar de teatre, ens anem a la fàbrica, als teatres del Pedró, del Ferró, perquè volem veure Amor a mort, que em sembla que estan a punt d'estrenar, però això tornem a parlar amb una encantadora, Laura Pau. Laura, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, què tal, com estem?
1: Molt bé, molt bé. Això que dius tu, a punt d'estrenar, amb aquells nervis d'abans d'estrenar.
0: Però, bueno, ja és... Són la tercera temporada, no?, d'Amor a mort.
1: Sí, sí, és la tercera temporada, però tot i així sempre hi ha aquell puntet de
0: nervis. I que no es perdi, i que no es perdi.
1: Exacte, exacte.
0: Que no es perdi. Aquesta vegada a la fàbrica, no?, Teatre del Ferró.
1: Sí.
0: Situa'ns una mica, sisplau. Situa'ns una mica, sisplau. On està ubicat,
1: mira,
0: això?
1: La fàbrica és un nou teatre que han obert aquesta temporada.
0: Sí.
1: És a dir, aquest setembre el van obrir.
0: Hi hem estat.
1: Doncs mira, està... Per qui no hi hagi anat encara, està al barri del Ferró, que és un barri que queda com per sota de l'Esseps, una mica.
0: Sí.
1: Pots baixar al metro de l'Esseps i baixar una mica i estar allà 5 o 10 minuts de la parada de l'Esseps.
0: Sí.
1: Entre els barris de Gràcia i Sant Gervasi, una mica.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, abans on s'havia fet a mort?
1: Doncs l'havíem fet al Teatre Maldà. I també ha estat fent gira per Catalunya i ara tornem a Barcelona una tercera vegada.
0: Ben fet.
1: Amb moltes ganes de que la gent que s'ha quedat sense veure-la ja per última vegada...
0: Que aprofiti.
1: Que aprofiti, perquè ja no tornarem a Barcelona perquè ja hem vingut tres vegades.
0: Vols dir? Sí, home, sí.
1: Home...
0: Sembla, sí, que torneu.
1: Em sembla que ja serà l'última temporada de Barcelona.
0: Estreneu el dia 8, que em sembla que és de divendres, és? Dia 8?
1: Sí.
0: Eh que sí?
1: Sí, exacte. Les funcions comencen el dia 8, el dia 7 fem com l'estrena així, sí. Oficial, i el 8 comencem funcions...
0: Fins al 31, no?
1: Exacte.
0: De maig, tot el mes de maig. Digues, sisplau, l'horari.
1: Sí, mira, ho fem a 7:45, cada dia, de dimecres a diumenge. Ah. Diumenge també 7:45 del vespre.
0: Sí.
1: I per qui no sàpiga de què va l'espectacle, doncs...
0: Això, cuéntame.
1: Sí, és una comèdia...
0: Perquè les musses de l'amor estan tristes, no?
1: Sí.
0: O estan desesperades?
1: Sí, una mica desesperades.
0: Tampoc.
1: I una mica despistades. Una
0: estan
1: mica.
0: Cansades, fartes, perquè l'amor ha mort i no és culpa seva. O potser sí. Cuéntame.
1: Ah. Doncs una mica això, l'espectacle és una comèdia amb molta música sobre l'amor avui en dia.
0: Uh-huh.
1: És a dir, això, les muses estan una mica despistades perquè ja no saben què és l'amor. No?
0: Avui ho crec.
1: Què és l'amor?
0: Sí.
1: I llavors això ens serveix com d'excusa per reflexionar sobre l'amor romàntic, sobre l'amor... cap a l'amistat, l'amor cap a un fill, si és incondicional o depèn de què faci el fill, potser aquest amor no hauria de ser tan incondicional. L'amor també, en algun moment així més tendre, doncs l'amor cap a una persona que ja no hi és, no? Què en fas d'aquest amor que sents per una persona que ha marxat? Després,
0: però tot amb clau d'humor, no?
1: Tot amb clau d'humor, sí. Hi ha algun puntet així una mica més tendre, però tot en general és amb clau d'humor, perquè també parlem una mica dels problemes de lligar avui en dia, no?
0: Ui! Això un altre dia, això.
1: Doncs també en parlem, sí. Perquè avui dia també sembla que és complicat això, el món de trobar parella i que en realitat...
0: I mantenir-la.
1: Això també. Mantenir-la.
0: Sí.
1: Doncs escolta'm. Això, sembla que volem fer coses diferents, però potser encara no sabem fer-les tampoc massa diferents, i al final caiem en el mateix, i una mica de tot plegat parla aquesta hora.
0: Molt bé, un espectacle de Filuets.
1: Sí.
0: Que ja també fa uns quants anys, no?, que està fundada ja.
1: Sí, fa 10 anys que anem plegades.
0: Sí.
1: Sí.
0: I quan dius plegades, et refereixes a...?
1: A la Maria Cirici, la Laia Alzina Riera i jo, que soc la Laura Pau, que vam crear The Feliwets. I ara, mira, en aquesta ocasió ens dirigeix la Eu Manzanares.
0: Anava a dir això. I la música, veig aquí, Gerard Cessé.
1: Gerard Cessé, Tenim cançons del Gerard CC, de l'Ariadna Cabiró i de l'Arnau Tordera.
0: Ah, molt bé, sí. I la dramatúrgia de Mazanasa i de Filuets.
1: I també hi ha textos del Xavi Morató.
0: Otro que tal.
1: Un altre que també li agrada fer riure.
0: Sí.
1: Perquè ell escriu el jueves i escriu teatre i tot això.
0: Sí.
1: I després la Mireia Giró, que també doncs, escriu per la ràdio i per el programa de l'APM, de la tele, i també, bueno, té molt sentit de l'humor i també ens agrada molt com escriu.
0: I també hi ha textos de una tal Laura Pau, no?
1: Ah, també.
0: Sí. No t'escaquegis, que no.
1: No cuela. No, jo he escrit un parell de cançons,
0: sí,
1: que són... Una cançó és la de Per què m'estimis, que és una cançó que reflexiona sobre tot el que fem perquè ens estimin, des de que som petits, no?, que intentem que els nostres pares ens estimin i fer-ho tot bé.
0: Estiguin per nosaltres.
1: Sí. I després com vas creixent i també comences a fer coses perquè els teus amics t'estimin, no?, i potser coses que potser no vols fer però les fas perquè no vols.
0: Sí.
1: Però bueno, i així, no? I com
0: és una altra classe d'amor.
1: Sí, exacte.
0: Va.
1: I
0: escolta'm...
1: Ja toquem una mica tots els pals, eh?
0: Sí. Escolta'm, 80 minuts són en català?
1: Sí. Mm-hmm. És una hora i quart, una hora i vint, una cosa així. Sí.
0: També depèn del dia, no?, que tenen les musses. Depèn del dia que tenen les musses, doncs mira...
1: Depèn de si la gent riu molt o riu menys, hi ha dies que estan més tímids.
0: Sí. Clar, això vosaltres, amb aquests teatres de proximitat, que diuen, doncs sí, vosaltres ho copseu molt, això.
1: Sí, i tant.
0: Si arriba de seguida el text... si ja el teniu vostre al públic, ja, endavant.
1: Sí. No, la veritat és que sempre hem tingut molt bona rebuda, però és veritat que hi ha dies que la gent de sobte hi ha una persona molt riallera i que ho encomana tothom i tothom es posa a riure estrepitosament, i altres dies potser que la gent està més tímida i fa més un somriure que no pas una riallada.
0: Doncs,
1: i
0: això
1: sí que el notem perquè, clar, a la Fàbrica és un teatre que hi caben 70 persones, així, i és bastant recollit, i val la pena que hi vagi la gent perquè és un teatre molt maco que encara poca gent coneix perquè tot just s'ha obert.
0: Doncs apa, vinga, som-hi.
1: Val la pena.
0: Sí, a descobrir. Sí. A descobrir cultura, sí. Més cultura, que això ens fa falta molta cosa d'aquesta.
1: Exacte.
0: Ens fa falta molta. Sí. Laura, sí. Després del 31 de maig, que potser sí que tornem a d'això prorrogar, pot ser que sigui així. I no em diguis que no.
1: No crec, però bueno.
0: Anirem de bolos altra vegada o ja s'han acabat els bolos, ja?
1: No, si en surten, doncs seran benvinguts.
0: Sí.
1: Sí.
0: Doncs, senyors programadors, hi ha un nou espai, per això no sabien, que és la Fàbrica. Passin a veure les de Filuets, i veuran, doncs això, amor, mort, millor amor que mort, però bueno.
1: Sí.
0: Que vinguin, i tomen nota.
1: Exacte.
0: Doncs, escolta'm, dona records a la resta de la companyia.
1: Molt bé.
0: Que us vagi molt bé. Molta merda, que
1: moltes
0: diuen.
1: Moltes gràcies. Sí, exacte.
0: I jo, sobretot, porteu-vos bé,
1: Sí.
0: Laura, moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies a tu.
0: Adéu. Adéu.

Molt bé, cançons del musical Company del senyor Stephen Sondheim, i ara ens anem al Teatre Nacional, que estan a punt d'estrenar buscant el firmament. El firmament, que ahir vam anar a la roda de premsa i vam estar parlant amb la seva directora, la Gara Roda, que ara em sembla que la tindrem al telèfon, que ens ha dit que la truquéssim ara, perquè estan assajant. Estan assajant i diu, ara tinc un momentet, truca'm que farem l'entrevista. Molt bé, a veure si ara... I és una història bastant punyent i que tenim com a cap de repartiment a la Sílvia Abril, acompanyada de 14 estimades actrius i un actor. Això al Nacional, a la Sala Petita. Un dia aquests que estrenen. I a veure, la Gara Roda també fa directora en aquest espectacle, però si us recordeu també és la directora del musical Ànima, que estan fent ara encara al Teatre Tivoli i per molt de temps, que tingui molt d'èxit. A veure, em sembla que sí. Encara no? Bueno. Doncs anem a una altra roda de premsa que vam anar l'altre dia. Vam anar al Lliure. Vam anar al Lliure a veure la roda de premsa de El fill, un text del John Foss en direcció del Ferran Utzet. Això estarà del 8 del 5 al 7 de juny al Montjuïc Espai Lliure. I de repartiment, crec que ho busco aquí, buscant, a veure si ho trobo. Sí, ho tenim aquí ja. Tenim el Guillem Balart, el Jordi Figueres, el Sebastián Mongordoy i la Mercè Pons, gran repartiment, amb un espai molt petitet, ja sabeu vosaltres, a l'Espai Lliure de Montjuïc, del Teatre Lliure, està a tres bandes, també ens ho va dir que... No, a quatre, ens va dir que estava a quatre. I que estan molt contents per reunir-se, perquè tenen un nou company, que és el Sebastián Mongordoy, que és valencià, i ha vingut especialment a fer aquesta obra. A veure... La setmana que ve anirem a veure-la i us en parlarem i farem entrevista també, a veure si podem fer-la en persona, cosa difícil, però bueno, a veure què tal. Mentrestant, doncs, anem posant encara, a veure, posem una mica de música del musical Company.

0: Bé, doncs deixem la Musical Company i ens anem al Nacional, perquè tenim ganes de parlar amb la Gara Roda. Gara, què tal?
1: Hola, què tal? Roda està bé, també.
0: Sí, també està bé. Escolta'm, ho sento, m'he equivocat tant el meu telèfon. M'he equivocat.
1: No passa res.
0: Com estem, Gara?
1: Molt bé.
0: De nervis, com anem?
1: Doncs mira, em pilles a l'entreacte de la primera prèvia
0: sí?
1: del firmament.
0: Bé, no?
1: Sí, sí.
0: Bé.
1: Sí, estan en prou bé. Molts bé. Nervis, però prou bé.
0: És normal, no nervis. On es perdin els nervis. El sí. firmament de la britànica Lucy Kirkwood, com va arribar el text a les seves mans?
1: Doncs jo vaig veure l'obra a Nova York, perquè jo visc a Nova York, i una companya meva de professió em va comprar una entrada, em va dir, hi ha una obra que surten moltes dones i que hem de comprar entrada. I la vaig veure i em va agradar molt.
0: A l'Off?
1: Diguem, Off-Broadway, exacte, amb sí. la Sandra Oh de protagonista.
0: Sí.
1: I... Ui, perdona un moment, eh? Ah! Sí. Perdona, coses tècniques, perdona.
0: Bé.
1: Ja està, perdona.
0: Sí.
1: Coses del directe. Mm. Doncs això, em vaig veure l'obra i no vaig entendre... No, hi havia moltes rèpliques que pensava, ai, m'interessa molt, però no les vaig entendre perquè jugaven molt a tenir accents diferents.
0: Ja.
1: I llavors em vaig comprar el text. I quan em vaig comprar el text ja em vaig quedar enamoradíssima. Perquè crec que hi ha unes... Bueno, el text és preciós, toca molt, té moltes capes. I mira, jo que acabava d'estrenar Ànima i vaig trucar a la porta de Carme Portacelli i li vaig dir, tinc un text que crec que pot ser fantàstic per aquesta temporada dedicada a les dones,
0: sí.
1: amb 14 dones a sobre l'escenari, un home també, deixem estar... Sí.
0: Demostra, oi? Demostra.
1: Exacte, perquè no es digui, no? Però jo encantadíssima i la veritat és que és un gran repte, perquè el primer dia d'assajos, quan de cop em vaig trobar amb totes aquestes donasses a les sales, et dic, jo què us he de dir? Però si vosaltres en sabeu molt més que jo.
0: Molt bé. Escolta'm, i ara que dius això de que tenies d'estrenar Ànima, ahir van anar uns quants de la meva família a veure Ànima. I van sortir encantats.
1: Tot bé.
0: Així aprofitem ja per dir doncs, que també tenen Ànima al Tivoli.
1: Fins al 24 de maig,
0: veus?
1: Sí.
0: Ja està. Doncs apa, siguem-ho. Ens
1: queden poques funcions, ja.
0: Doncs tornem sí. Esteu a la Sala Petita del Nacional, no?
1: A la Sala Petita estrenem dimecres i estem fins al 14 de juny.
0: Fins al 14 de juny.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: És molt bonic perquè és molt proper. De fet, hem fet una distribució a tres bandes
0: sí.
1: i estem com encerclant aquest jurat de dones que ens proposa l'obra, la festa, i tenim tot el públic envoltant l'escenari i és molt bonic, una proposta immersiva.
0: Sí, ja que la vas veure a Nova York, també estava muntada així allà.
1: No, a Nova York era teatre a la italiana normal, amb un escenari molt petitó, que de fet, no sé com hi cabien tantes dones sobre l'escenari.
0: I qui va donar la idea de fer-ho a tres bandes?
1: Mira, em va agradar a mi, vaig pensar, quan parlava amb l'escenògrafa, la Laura Closca,
0: sí.
1: Li vaig donar com a exemple aquest teatre d'operacions victorians, aquest lloc on hi ha la camilla al centre d'escenari, hi ha tots els metges mirant,

0: Sí.
1: Doncs li vaig donar això com a exemple, perquè m'agrada molt, perquè trobo que és com una dissecció del sistema judicial al 1700, però també actualment, eh?
0: Mm-hmm.
1: És una dissecció de les dones, trobo que és molt aquesta cosa tan vulnerable de que el públic estigui per sobre teu, sí, que t'estigui observant, que t'estigui jutjant, mm-hmm, d'alguna manera.
0: Ja, yeah.
1: Mm-hmm. I va ser una proposta meva que per sort me la van comprar,
0: uh-huh,
1: i molt contenta. El vestuari i tot això també juguem a donar-li la volta a pistes de roba, una mica com a treure les entranyes de totes aquestes dones, no? Uh-huh. De tots aquests caràcters. Una cosa molt important per mi era que no estigués una massa de dones, no? Que no se'ns confonguessin, que cadascuna ens aportés un punt de vista.
0: Bé, no has tingut que treure't el fuet.
1: No, que va. Que va, jo. No, tinc un equip meravellós.
0: Uh-huh. I ja veig el repartiment, hi ha cares molt conegudes, perquè ja són veteranes i gent, sí, jove. Què tal també, sí, això de barrejar diferents èpoques i edats?
1: Doncs molt bé, la veritat és que amb el cas, diguem, he tingut molta sort i s'apoyen totes molt unes a altres. És molt bonic veure aquesta sororitat que ha nascut, on no arriba una i arriba l'altra, hi ha inseguretat, s'ajuden moltíssim. Mm. És molt, molt, molt bonic. Tenim a Sílvia Abril al capdavant d'aquest jurat de dones.
0: Que és el primer paper dramàtic que fan, sembla, no? Va dir, a la roda de premsa.
1: És el primer paper, amb tocs de comèdia, és el primer paper dramàtic que fa.
0: Sí.
1: Sílvia i jo ens coneixem, vam fer Sister Act juntes fa molts,
0: sí,
1: molts anys,
0: uh-huh,
1: i quan li vaig proposar el paper em va dir sí, i dic, però si no t'has llegit el text, i em diu, és igual, si m'ho proposes tu, sí. I això és un elogi.
0: Això que sí, és que sí, anima molt això. I tant. I també hi ha la Teresa Vallicrosa.
1: Sí.
0: La Montplans.
1: Sí, la Montplans.
0: Sí.
1: Llavors tenim cares relativament noves, com la Tafita Miró, i després molta gent que porta molts anys treballant, que potser encara no havia tocat un nacional, però porta molts anys picant pedra. Mm. Vaig fer un càsting obert perquè per mi, sí, era... No conec a tantes dones, no? I per mi era clar que és un teatre públic i, per tant, hi hauria d'haver oportunitats, i hi hauria d'haver càstings oberts. Mm. I es van presentar més de 1.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: I jo vaig pensar, es presentaran 300 o 300. I no, 1.000 persones.
0: Bé.
1: Però vaig estar molt contenta de fer-ho, perquè vaig conèixer molta gent, molt interessant.
0: I el que té que ser impressionant amb aquest muntatge té que ser allò que dius el primer dia, que seríem a taula i fem una lectura, molta gent a aquesta taula,
1: Què vols dir?
0: Que necessites una taula molt grossa per fer la primera llegida del text amb tants personatges.
1: Moltíssima. Sí, de fet tenim una foto de la primera lectura que eren, no era una, eren dues taules posades, perquè entre l'elenc i l'equip creatiu no ens l'acabàvem.
0: Bueno, ara digue'm una pinzellada de què va, al final, l'obra.
1: De què va? Doncs el firmament és a una dona, la jutgen i la sentencien a mort, la condemnen a mort per matar una nena, i abans de que la matin ella diu que està embarassada. Mm. Això és l'any 1759, a les Guilleries. Ella diu que està embarassada.
0: A les Guilleries? Davant
1: l'he adaptat.
0: Ah, per això anava a dir jo. Sí, vale. Sí.
1: I davant la impossibilitat de saber si ho està realment o no, el jutge declara que es formi un jurat de dones, de 12 dones, que decidirà si està embarassada o no. No si és culpable o no, que ja ho és, ja s'ha determinat que ho és, sinó si està embarassada o no. Llavors aquestes dones són tancades a una habitació, sense menjar, sense beguda, sense foc ni espelma, diuen, i han de dictaminar, han d'arribar a una decisió unànime sobre si aquesta dona està embarassada o no. I, evidentment, aquí doncs, tothom té la seva opinió, tothom ve d'un background diferent, i és molt interessant totes les converses i tot el que tot això explica. Tot això ho hem explicat des d'un punt de vista de faula, perquè això és, evidentment, impossible que passés l'any 1759, i passa també durant l'adveniment del cometa Halley, que és el cometa que passarà i que totes esperen i que connecta una mica el passat amb el futur, no? Què pensaran les dones del futur?
0: Pues és molt interessant això, no?
1: que prenguem nosaltres avui.
0: És molt interessant.
1: Amb el meu sembla, per sí, això sí. Ho estic dirigint.
0: Sí, sí, sí, està molt bé, està molt bé. Gara, no et molestem més.
1: No molesteu gens, deixa, però me n'he d'anar a veure el segon acte.
0: Ja parlarem amb tu.
1: D'acord, d'acord.
0: Per venir un dia aquí, gràcies. Per venir aquí a aquesta taula. Però més endavant,
1: perfecte.
0: Més endavant.
1: Encantadíssima.
0: Sí?
1: Gràcies. Deixa'm estrenar i vindré.
0: Sí, sí, sí, ja parlarem. Ja m'he apuntat bé el número de telèfon ara.
1: Vinga, per
0: mi. Gara, moltes gràcies i molta merda. Ens veurem.
1: Gràcies a tu. Un petó.
0: Adéu. Adéu. Me gustaría proponer un brindis.

0: Company, del senyor Stephen Sondheim. I ara ens anirem, doncs, corrents, corrents, a parlar amb el Llorenç González, que estan a punt d'estrenar, de, bueno, els plans, que vindran a veure'ns aquí a Molins, oi que sí, Llorenç?
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Sí, sí, què tal, sí, què tal? Que et sents bé?
1: Sí, molt bé.
0: Sí? Jo a tu tinc així com eco, però bueno.
1: Ah, sí? Ah, vaja.
0: Els plans... Els plans, Llorenç, que veniu aquest diumenge, sí, no l'altre, aquí a Molins, al Foment, amb aquesta obra dirigida pel Iago Alonso, que vam poder veure, si no recordo malament, va ser el Gaudí, oi?
1: Sí, el Teatre Gaudí de Barcelona.
0: És que sí? I estem trucant a la Núria de l'Ofeu, a veure, també així, i parlem una miqueta d'aquest deixar uns amics mal havia estat tan complicat, tu. Això, aquestes dues parelles... Què ens expliquen aquestes dues parelles, Llorenç?
1: Bueno, aquestes dues parelles ens expliquen segurament alguna cosa que a molta gent amb fills o gent que no té fills però que li han explicat, doncs li deu sonar, que és aquest moment en el que dues parelles es fan d'alguna manera amics perquè les filles de les parelles a l'escola són les millors amigues, no?
0: Sí,
1: i llavors
0: sí,
1: hi ha
0: sí,
1: com una cosa que et porta cap aquí. El que passa és que, bueno, no sempre surt de la manera que un es pensa, no?
0: Què tenim a la Núria? Sí? Núria, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Hola. Què tal?
2: Què tal? Us parlo des d'Itàlia.
0: Oh, què dius ara? Oh, oh, oh.
1: Apa, aquí.
0: Apa, apa. Ara ens enveja, Llorenç. Ens va fer enveja.
2: Sí, sí.
0: Eh que
1: però
0: sí?
1: Arribaràs, no? El diumenge, Molins, arribaràs.
2: Home, espero que sí, espero que sí. Tornem ja d'aquí dos dies. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Estàvem parlant dels plans, eh, Núria?
2: Home, i tant.
0: Eh que sí? Com va arribar a vosaltres aquesta oferta de fer els plans? Us va dirigir, ens ho va oferir el Iago Alonso de cop?
2: Sí, en el meu cas, jo ja coneixia el Iago perquè ja havia fet una altra obra de teatre amb ell, a Calumba, i
0: sí,
2: ja havíem treballat junts i ens havíem entès molt bé. I el Roger li va fer aquest encàrrec al Iago i el Iago doncs va proposar algun nom, com el de la Laura Porta i el meu. Després, per buscar la parella del meu personatge, doncs van estar buscant bastants actors i ens van també dir, doncs, proposar un nom i tal, i jo amb el Llorenç hi havia treballat fa molt de temps, i és un actor que sempre m'ha agradat molt, tant professionalment com personalment, perquè no em gust treballar amb ell, i
0: escolta,
2: va tenir el seu nom, i va encaixar, i mira.
0: Quins piropos, Llorenç, des d'Itàlia, oiga.
1: Carai, tu, pues, ja està tot dit, ja està tot dit. Gràcies,
0: moltes
1: gràcies. Sí, sí que em constava que era l'últim d'arribar.
0: Escolta'm, heu fet molts bolos dels plans?
2: Déu-n'hi-do, sí, tenim una gira molt maca, no, Llorenç?
0: Quants?
1: Sí, molt bonica, molt bonica.
0: 22, heu dit?
1: No, jo crec que, bueno, ara en aquesta primera tongada, uns 10 o 12, sí.
0: I això només acaba de començar, oi?
2: Sí, exacte, en portem com uns 3 o 4. I com que tornarem a fer temporada de cara a l'octubre, novembre, doncs farem gira fins llavors, i després, si tot va bé, la idea és seguir amb la gira.
0: Molt bé. Tu saps si el Iago Alonso va passar de cop amb vosaltres? Sí que heu dit abans que com que coneixíeu algun, coneixíeu l'altre, vau fer propostes, i va ser així, això?
1: Doncs, bueno, és el que deia una mica la Núria. Jo crec que el Iago Alonso, quan el Roger li va fer la proposta, sí que va tenir uns noms molt concrets, no? Que, per exemple, el de la Laura, el de la Núria i el mateix Roger, que el Roger és l'altre, diguéssim, l'altre actor que, a més a més, és productor de l'espectacle.
0: Sí.
1: I amb el Pep, que és el personatge que faig jo, sí que hi va haver una mica més davall. I finalment sí que em va arribar la proposta a través del Iago, diguéssim, directament, i va quedar, diguéssim així, la plantilla.
0: Sí. Escolta'm, Llorenç, maig, juny, al juny tenim un altre... Tenies un altre germà, no?
1: Bueno, no ho sé, ostres. Ah? Sí, el germà ja el tinc, de fet, arribar llavors.
0: Sí.
1: Perquè és gran. Però sí, tindrem una estrena amb el meu germà, que és un espectacle que es diu, curiosament, El meu germà.
0: Sí. Del Marc Artigau.
1: Sí. que avui mateix hem començat a assajar, vull dir que...
0: Ah, mira.
1: Mira, és dia concret.
0: Sí.
1: I sí, sí, estarem allà al Maldà i estarem fins a mitjans de juliol. Mm-hmm. Així que res, convido a tothom a que faci per allà i...
0: Primer que passen per Molins. Aquest diumenge, no l'altre.
1: Bueno, clar, primer Molins, que sí. Queda més a prop.
0: Sí. I després que passen pel Maldà. Tot el mes de juny i part del juliol. Re, una pinzellada del meu germà, de què va?
1: Doncs, mira, per sort... Bueno, per sort. Parla sobre la germana. Un moment, és que estic a l'entrevista mentre que és molt d'esplant, mentre tinc el meu fill aquí sopant i reclamant coses, eh?
0: Ja.
1: Llavors, dic, el meu germà parla sobretot del fet de tenir germans, de la germanor, d'estar germanats, de ser pues, el germà mitjà, el petit, el gran. No parla concretament de la nostra història com a germans, tot i que apareixen coses. Clar.
0: És una història,
1: de la nostra biografia.
0: Una història tendra i divertida sobre germans.
1: Sí, sí, no? I és molt des d'un format cabaret i poètic. És des d'aquí, sí.
0: Doncs bé, tornem als plans i... Diem a la gent doncs, que el proper 17 de maig, és diumenge, em sembla que és a les 6 de la tarda, em sembla, el Foment Cultural i Artístic de Molins, doncs, els plans per tenir un bon plan per aquest diumenge, entrades per endavant a Antràpolis. És així?
2: Sí, exacte.
0: Em sembla que sí, oi?
2: He de dir que m'he fat jo, perquè jo soc de Baix Llobregat, a Cervelló, i un poc...
0: Ah, mira, aquí propet, aquí propet.
2: Em queda prop.
0: Som veïns. Doncs molt bé, gràcies, Llorenç. Núria, que et vagi molt bé, Itàlia. Menjo un geladet per part meva, va.
2: Vinga, va.
0: Sí? Va. Llorenç, Núria, Llorenç, moltes gràcies. Que us vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I ens anirem...
1: Hola, Núria.
0: Molt amables. Adéu, a tindre la nostra trucada. Gràcies, adéu. Molta merda.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu.

Doncs deixem per un moment la veu del senyor Antonio Banderas a O Company, i us fem ressò de que l'altre dia vam anar a la roda de premsa de la reobertura del Teatre del Raval. Ara té una nova direcció artística del Pep Tossart i l'Evelyn Arevalo. Han fet una renovació quasi total de la sala. Han fet una altra, entrant a mà dreta, han fet una altra saleta petita, que és, hi ha un petit escenari, petitet, i caben 50 persones. Doncs ara tindrà el Teatre Arbel tindrà dues sales. I doncs hi ha un petit avançament d'espectacles, que ja us els anirem anunciant. I doncs llarga vida aquest nou espai. Posem més company per acabar ja.

Doncs, arribat a aquest punt, se'ns acaba ja el temps, com cada dilluns, aquí a Ràdio Molins de Rei, aquestes hores, tot teatre. Avui hem estat a la fàbrica per parlar d'Amor a Mort. Hem passat també després pel Teatre Nacional, la Sala Petita, on la Gara Roda està a punt d'estrenar el Firmament. I després ens hem acostat, doncs, aquí al Foment, que d'aquí aquest diumenge no, l'altre, el dia 17, doncs a Llorenç González, a la Núria de l'Orfeu, la Roger Cantos i a la Lava Porta ens presenten Els Plans, una comèdia molt, molt, molt divertida. Fins aquí hem arribat. Ha estat un plaer. Hi ha hagut problemes avui, sí, per això és en directe. I doncs us deixem aquí fins dilluns que ve, que si no passa res, si no passa, toquem fusta, tindrem convidat aquí a aquesta taula, en persona. Mentrestant, porteu-se bé. Feu-me el favor. Fins llavors, bona nit. Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
0: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en depèn als pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
4: Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on hauran de fer quarantena obligatòria.
0: S'acaba la gratuïtat del servei ferroviari de Catalunya.
4: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana a distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, fent pel qual no tothom n'és conscient.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La qüestió no és pagar o no pagar, és que funcioni.
0: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
4: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participaran 6 científiques del projecte Hipàtia.
0: En cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
4: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury fins a 202 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
0: Als esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid més que un clàssic per ser campió de Lliga.
8: Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la pica baralla entre 2 futbolistes que seran sancionats si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet velat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Terrabastall polític per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Esquerra, els comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero. A més, tant aquests 3 grups com Junts i els comuns exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
2: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
11: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
10: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
12: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
10: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
0: Els sindicats convocants de les vagues educatives dels propers dies s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, el dia de l'aturada, a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
10: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
13: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
10: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
0: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Viudes, que ha estat aquest matí en una entrevista a la xarxa. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als instituts.
14: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
4: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura, més enllà del que es diu als mitjans.
1: Notícies en xarxa.
0: L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una dona neerlandesa víctima mortal de l'antivirus. Mentrestant, el vaixell on viatgen 5 catalans arribarà diumenge a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats fins a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Quan arribin al port, els 14 espanyols que van a bord hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de la capital espanyola. Si no accepten fer-la, tot i que sembla que sí que ho faran, s'activaria un imperatiu jurídic legal en què treballa el Ministeri de Sanitat perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Un procés del tot normal i lògic, com ha apuntat a BTV l'epidemiòleg Antoni Trilla, que ha volgut deixar molt clar que aquest brot no té res a veure amb el del coronavirus.
16: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts, i ens sembla que en aquest cas està passant això també, bàsicament. No?
15: Mentrestant, l'OMS ha confirmat que l'hostessa de la línia aèria KLM no té el virus. La treballadora està hospitalitzada a Amsterdam després d'haver estat en contacte amb una dona neerlandesa de 69 anys que va morir a causa del virus.
0: Passen 10 minuts de les dues. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, de manera que ja no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constatar el grau de coneixement de la mesura. Anna Ruiz, bon dia.
17: Hola Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
5: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
6: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
7: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
17: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
18: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
17: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
0: Doncs justament avui el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 entre Cerdanyola Universitat i Martorell.
4: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat mentre els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
0: De la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poc és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim és NELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Albert Just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Prop de 600 alumnes d'una vintena d'instituts de Catalunya han commemorat avui el Dia d'Europa. Ha estat en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. La commemoració s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
4: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
3: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
2: La cultura europea és justament el que promociona aquests dies al Japó de la mà d'un grup d'estudiants catalans. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus d'aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
5: Durant dues setmanes convertiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
6: És doble. Per una banda, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha doncs 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
5: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
2: L'actualitat local de la jornada ens porta avui també fins a Olot, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants de la capital de la Garrotxa assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
7: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
8: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
7: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
2: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització del col·lectiu des de l'octubre.
9: El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
2: A les 7 d'aquesta tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el 9 de juny.
9: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta tarda a les 7 i fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla. Acollirà 40.000 persones a l'estadi.
2: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, a la plaça de les Glòries, a Ildefons Cerdà Universitat i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 més d'emergents. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
11: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
10: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
2: Això a Barcelona, en el futur, de moment, el que és ja present, falta poques hores, és el Temps de Flors de Girona, que es prepara per a la 71a edició. Arrencarà aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. Girona FM, Pau Villafany.
12: La mostra floral s'estendrà del 9 al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els 4 ponts del barri vell acolliran muntatges de forma simultània. Per evitar massificacions, el consistori ha redissenyat els recorreguts i habilitarà els ponts en diferents sentits. Gemma Geis és vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de Girona.
13: Doncs Temps de Flors aprontem, doncs, això, no? Que veus avui amb moltíssims, doncs, voluntaris treballant, amb projectes que porten molts mesos, doncs, cuinant-se i celebrant, doncs, aquest any, doncs, a Girona, aquest any Gaudí amb les escales de la catedral, fent aquest reconeixement també al 150è aniversari de del naixement de Pau Casals, els barris, doncs, arribant a Pau Casals, els 4 ponts, doncs, engalanats a la ciutat de Girona a través del voluntariat i de la cooperació de molta gent. És això, al final, Temps de Flors.
12: Pel que fa als horaris, es mantindrà l'aposta de l'any passat d'obrir 17 espais de nit fins a les 11 entre setmana i fins a les 12 els dissabtes. Hi haurà concerts de petit format els vespres pensats especialment pels gironins.
2: I encara en cultura passem pel Baix Empordà perquè Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura en una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al 26 de juliol. Televisió de Costa Brava, Laia Campos.
14: El Museu del Suro de Palafrugell acull des d'aquest divendres una exposició que explora la relació de Modest Cuixart amb la natura. Ho fa amb una 30ena d'obres de l'etapa de seny de l'artista, en la qual el fil conductor són els elements de la terra i amb referències a la Costa Brava. I és que Cuixart va viure els seus últims anys a Palafrugell, on va esdevenir una figura molt rellevant. La mostra està comissariada per la doctora en Història de l'Art, Raquel Medina, que destaca el punt surrealista que tenen les peces que s'exposen i ressalta que l'exposició permet conèixer
15: conèixer un Cuixart reinventat i molt més relacionat amb la natura.
16: Alguna cosa va fer que ell es recordés de la seva infantesa a través de la natura que l'envoltava aquí a l'Empordà. Jo crec que d'alguna manera això es reflecteix. I de fet en les darreres obres s'apareix al mar. O sigui, no, ja no solament la cosa subterrània, sinó que ja reivindica el mar, l'horitzó, els ocells, això al final d'aquesta etapa en la que estem.
15: L'exposició Cuixart, natura, mita i memòria es pot veure fins al 16 de juliol.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà amb una cita destacadíssima aquest cap de setmana. Bon dia, Joan. S'acosta al Barça-Madrid, que pot ser més que un clàssic. Pot ser l'objectiu per ser el campió de Lliga.
17: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, entre Fede Valverde i Tchouaméni, que són els dos implicats. El clàssic més esperat dels últims anys suposa aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou, on el Barça puntuant serà campió de Lliga. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Escoltem el tècnic blanc i blau, Manolo González.
18: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions, però tenint un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
17: Els blanquiblaus porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos ara fora del descens amb 37 punts, un punt per sobre de la zona vermella. Recordem que l'Espanyol té 39 punts. A un quart de 10 de la nit, avui al centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlètic Madrileño, un duel molt important en el tram final de la competició. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
19: La fórmula de l'èxit és tan atractiva com simple. Si el conjunt arlequinat guanya, deixarà fora de la cursa pel primer lloc els madrilenys, s'assegurarà la segona posició com a mínim i posarà pressió al líder eldense. En cas contrari, l'escenari se li posaria molt a favor al conjunt aldenc, que visita diumenge el CUE, el filial del Sevilla. Ferran Costa, el tècnic del centre d'esports, demana un cop més centrar-se en el partit del seu equip.
20: Que ja estem pensant en masses coses, estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja, no, quan dic Gaudí és, hòstia, que anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos. Anem a ser millor que ells. Punto.
19: Tota la plantilla ha viatjat cap a terres madrilenyes, incloent-hi el sancionat Kaiser i els lesionats. A la convocatòria podrà tornar David Estals després de perdre's l'últim compromís per acumulació de targetes. El xiulet inicial a Alcalà a un quart de 10 de la nit.
17: Gràcies, Sergi Parc. Des de Ràdio Sabadell, l'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda i es disputa a Vilanova i la Geltrú. Cap de setmana apassionant a la tercera federació de futbol, la lluita per la promoció d'ascens i el descens, que es podrà seguir diumenge a 2:15 del migdia en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. En plana poliesportiva, en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit, hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina. Demà, a la Champions masculina, semifinals, el Barça s'enfrontarà al Benfica, i pendents de la Copa de la Reina del CAC7 Granollers.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més informació actualitzada. Fins ara.

0: 2, una nova pel·lícula de la franquícia basada en un videojoc.
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles.
0: Ah, les ovelles detectives. Cada nit, un pastor interpretat per Hugh Jackman llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fingint que les seves ovelles el poden entendre. Quan el troben mort, els animals se n'adonen ràpidament que ha estat assassinat i creuen que saben com resoldre el crim.
2: Sóc una ovella detectiva i de les bones!
3: Que viene después del miércoles.
4: Ve contándome cómo la ves, ¿vale? Estate pendiente, por favor.
5: Me voy.
6: Pero si acabas de llegar.
0: Jo no moriré d'amor explica com als 18 anys la Clàudia no vol ser una heroïna. La malaltia de la seva mare irromp com una tempesta silenciosa que obliga a redefinir els rols en una família que porta temps desconnectada. Entre el deure de prendre cura i el desig de viure com qualsevol noia de la seva edat, la Clàudia busca una manera d'evitar la nova realitat.
7: Clau!
8: Wow, no me siento cómodo pegándole a una chica.
9: Descuida. No lo harás.
0: Johnny Cage, un heroi de pel·lícules d'acció, és la nova incorporació a Mortal Kombat 2. Els campions favorits dels fans s'enfronten cara a cara en la batalla definitiva i sagnant per vèncer l'obscur règim de Shao Kahn. El tirà amenaça l'existència de la Terra i dels seus defensors.
10: Que empiece el espectáculo.
11: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. La situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
12: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: Esquerra, la CUP i els comuns demanen el cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents s'han mostrat els diputats d'Esquerra i de la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
15: És evident que s'han de prendre decisions. I avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
16: El director de la policia ha de dimitir, de forma immediata. I ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol.
14: Esquerra ha fet un pas més i insinua que de la sortida de Trapero en poden dependre els pressupostos. És divendres 8 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'Organització Mundial de la Salut confirma el negatiu de l'hostessa d'un avió que va estar en contacte amb una víctima mortal d'antivirus. Sònia Kerr.
17: Mentrestant, s'estudia un possible cas d'una dona d'Alacant que hauria viatjat en el mateix avió.
14: S'acaba la gratuïtat al servei ferroviari de Catalunya.
17: Avui és el darrer dia en què els serveis de rodalies i mitjana distància són de franc després de 3 mesos de gratuïtat. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren, del qual no tothom encara n'és conscient.
18: La veritat és que no n'era conscient, no sol agafar el rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
19: Me parece que hasta que la freqüència no sea la misma, sería lo adecuado, cobrar cuando las cosas estén hechas.
20: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
14: L'aeroport de Sabadell acull 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat.
17: És en el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on participen 6 científiques del projecte Hipàtia.
14: En Cultura, Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques.
17: El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents.
14: Els esports, Joan Barberà s'acosta al Barça-Madrid, més que un clàssic, per ser campió de Lliga.
5: Els blaugranes reben diumenge els blancs,

0: Arriben a la cita després de la picabaralla de dos futbolistes. Si els de Hansi Flick puntuen, celebraran el títol. I demà l'Espanyol juga una autèntica final a Sevilla per salvar-se.
1: I cop d'ull al temps, també tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Van apareixent cada vegada més núvols, però en general, a hores d'ara, poca pluja estan deixant anar. Alguns primers ruixats sí que van trenyent el nas per les comarques de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però en general ens queda el cel mig ennuvolat o un palet pelat al sol. Al llarg d'aquesta tarda sí que apareixeran alguns ruixats una mica més apreciables i més generals, sobretot a la Catalunya central i les comarques del Prepirineu. I, en canvi, hi haurà més clarianes arran de mar, sobretot a la Costa Brava, amb una temperatura agradable, però no gaire. Pel que fa al dissabte, al matí ja tindrem alguns ruixadets a la costa i prelitoral, també aquesta matinada, però serà sobretot dissabte a la tarda, quan la pluja s'escamparà per tot el país. De fet, acabarà plovent bastant a les comarques de Barcelona i de Girona, sobretot avançada la tarda del dissabte, amb una davallada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors a Barcelona. A més, tant aquests grups com Junts exigeixen explicacions urgents al Parlament per part de Trapero i de les conselleres d'Interior i d'Educació. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. Tots aquests grups, Junts, els Comuns, Esquerra, Republicana i la CUP, han qualificat la suposada infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors d'inadmissible, d'extrema gravetat, de vulneració de drets fonamentals, de traspàs de línies vermelles, i tots volen explicacions, rectificacions, disculpes i saber si ha passat altres vegades. Esquerra Republicana, la CUP i els Comuns han demanat que Josep Lluís Trapero cessi com a director general de la policia. Jordi Albert és diputat d'Esquerra, Xavier Pellicer de la CUP i García Berrio dels Comuns.
5: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
6: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure, passant totes les línies vermelles. Per tant, no podem seguir amb aquest personatge com a director de la policia.
7: Infiltrats, sense consentiment de totes les parts, en una reunió sindical on s'està plantejant estratègia de negociació, on s'està plantejant mobilitzacions, protestes, i això en una democràcia no és tolerable. Llavors cal una resposta a l'altura per part del govern.
4: La diputada de Junts, Judit Toronjo, reclama explicacions immediates i clares del govern.
8: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
4: La policia ha dit a les xarxes socials que fa la seva feina segons la legislació vigent i les seves competències, i el Departament d'Interior ha dit que en donarà explicacions.
1: Els sindicats que convoquen les vagues educatives d'aquest mes s'afegeixen a aquesta reclamació i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, que és el dia d'aturada general a tot Catalunya. Avui han anat al Parlament per exigir-ho, Mont.
4: Els sindicats de la vaga d'ensenyament, USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical també estan d'acord que Josep Lluís Trapero ha de dimitir i han exigit al president Salvador Illa tornar a negociar abans de dimarts, dia de vaga d'ensenyament a tot Catalunya. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se al Parlament amb Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
9: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
4: Els sindicats han explicat que després de les manifestacions per vaga del mes de març, els Mossos van identificar càrrecs sindicals, els van fer escorcolls als vehicles i registres personals i han dit que en reunions o actes que no havien anunciat hi han aparegut agents dels Mossos d'Esquadra, fet que els fa sospitar que les infiltracions de Mossos són habituals.
1: Una qüestió sobre la qual no s'ha volgut pronunciar la portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra, Imma Vildes, ha estat en una entrevista a la xarxa aquest matí. Sí que s'ha referit, però, al pla pilot per introduir policies als centres escolars.
10: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar per evitar que el conflicte vagi més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
1: Ara bé, Viudes ha explicat que el sindicat encara no ha rebut informació ni indicacions concretes sobre la mesura més enllà del que es diu als mitjans.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetat respecte a la crisi de l'antivirus que s'està vivint arreu del món i és que el Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós en una dona d'Alacant que viatjava al mateix avió on va haver-hi una víctima mortal. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. En el vol també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Jordi Gasino, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, aquestes són les principals novetats que acaba de donar a conèixer el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, en una roda de premsa on està actualitzant la situació i que es fa a la seu del Ministeri a Madrid.
12: Hay que decir que esto, entre otras cosas, muestra que existe solvencia y capacidad para la detección y el rastreo de los contactos, incluso a nivel internacional, no solamente a nivel dentro de nuestras fronteras. Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
11: Sanitat considera que el més probable és que aquesta dona doni també negatiu. Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha confirmat que l'hostessa, que va estar en contacte amb aquella dona que viatjava en aquell mateix avió i que va morir a causa de l'antivirus, ha donat negatiu. I pel que fa al vaixell, on viatgen 5 catalans, recordeu, aquesta arribarà en principi diumenge, tot i que podria arribar abans, a les Illes Canàries. Des d'allà, tots els espanyols seran traslladats a Madrid, on està previst que facin una quarantena que serà obligatòria.
1: Gràcies, Jordi. Aquesta és l'última hora. Us mantindrem informats en cas que hi hagi novetats. 20 minuts i seran les 3. Avui és el darrer dia de gratuïtat a Rodalies i mitjana distància després de 3 mesos. A partir de demà ja s'haurà de tornar a pagar per viatjar en tren a Catalunya, de manera que no seran vàlides les targetes que va repartir Renfe sense cost. A Sants Estació hi ha passat al matí l'Anna Ruiz per parlar amb els usuaris i constata el grau de coneixement d'aquesta mesura. Anna, bon dia.
13: Hola, Marta, bon dia. Alguns no n'eren conscients i altres apostarien per allargar la gratuïtat fins al retorn absolut de la normalitat en el servei. Altres usuaris, però, consideren que el centre de l'anàlisi és pagar per un transport de qualitat.
14: La veritat és que no n'era conscient. No sol agafar el Rodalies, per tant, he aprofitat avui poc més.
15: Jo entro a les 10, salgo a les 7 de la tarda de mi casa per llegar puntual i me parece que hasta que la freqüència no sea la misma... Sería lo adecuado cobrar cuando las cosas estén hechas.
16: La cuestión no es pagar o no pagar, es que funcione.
13: Una lectura que comparteix l'Associació per a la Promoció del Transport Públic. Pol Méndez és el seu portaveu.
17: Podríem dir que avui tanquem un capítol molt nefast a la història recent de Rodalies amb el pagament de... i que es torna a pagar, però considerem que quan el servei és de qualitat el servei s'ha de pagar, en part, com passa amb el metro, com passa amb els autobusos interurbans.
13: La recuperació del més del 90% del servei ferroviari coincideix amb la fi de la gratuïtat de Rodalies.
1: Doncs encara en relació a la circulació ferroviària, tingueu en compte que el descarrilament d'un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell.
18: Han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi, tot i que no s'han de lamentar ferits. Renfe ha allargat el servei alternatiu per carretera ja existent per cobrir el tram afectat, mentre que els trens inicien i finalitzen el recorregut a l'estació de Cerdanyola UAB.
1: Doncs a la terra, al cel i gairebé a l'espai. L'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols vols parabòlics amb avioneta per experimentar amb la microgravetat. És en el marc de dos projectes internacionals de recerca, a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participaran 6 científiques del projecte Hipàtia. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
19: En total es faran 6 vols amb un avió acrobàtic perquè les científiques puguin experimentar diferents situacions de microgravetat. Un dels objectius és saber com una exposició llarga a aquestes condicions pot fer canviar l'organisme de cara a futures expedicions espacials a la Lluna o a Mart. Antoni Pérez Poch és el professor que dirigeix l'experiment de la UPC.
20: L'experiment, de fet, és molt senzill. Les participants del vol porten 2 rellotges intel·ligents amb els quals el que fem és gravar dades biomèdiques durant el vol. I això ens serveix per validar uns models computacionals que estem realitzant, i hem dit l'acrònim SNELME, que el que vol dir és estimació a llarg termini dels efectes de la microgravetat al sistema cardiovascular.
19: Des de la Universitat de Londres s'aprofitaran els vols per conèixer els efectes sobre el cervell de les condicions d'ingravidesa. En cada enlairament es faran 15 paràboles de vol que permetran a les científiques experimentar entre 8 i 10 segons de microgravetat.
3: Notícies en xarxa.
1: Uns 600 alumnes d'una 20ena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona. Una commemoració, per cert, que s'ha centrat en els reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte comunitari entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, segons la darrera enquesta del CEO, més de la meitat dels catalans admet no saber ben bé què fa la Unió Europea. Aquesta desconeixença del projecte europeu encara és més gran entre els joves, un segment de la població en què creix també la desafecció política amb l'amenaça creixent de l'expansió de l'extrema dreta impulsada per les xarxes socials. Reptes que les institucions europees entomen amb la mirada posada en els ciutadans que tindran dret a vot d'aquí a uns anys i que són el futur del projecte europeu, que influeix en el 70% de les lleis que s'aproven al Congrés dels Diputats. Diana Riba, vicepresidenta de la Comissió d'Educació del Parlament Europeu, dona la seva recepta per capgirar-ho en declaracions a la xarxa.
22: Seguir-ne parlant, seguir veient-ho i, sobretot, i jo crec que un dels missatges centrals actualment pels joves és que avui en dia la democràcia també ens la juguem en els espais de xarxes socials. I aquestes xarxes socials, evidentment, tenen un interès perquè creixi l'extrema dreta. Per tant, quan ens afrontem a les xarxes socials, saber que allò que està viralitzat hi ha un interès polític al darrere.
21: Riba ha assistit a la commemoració del Dia d'Europa, que se celebra demà, en què han participat uns 600 alumnes del programa Escoles Ambaixadores del Parlament Europeu, un programa que té per objectiu, precisament, ampliar el coneixement del projecte europeu entre els més joves des de fa una dècada.
1: La cultura europea és justament el que es promociona aquests dies al Japó, de la mà d'un grup d'estudiants catalans, precisament. Són alumnes de l'Institut Montserrat Roig de Sant Andreu de la Barca i participen en un prestigiós programa internacional d'intercanvi. A més, són els únics representants europeus en aquesta edició. Ràdio Sant Andreu, Santi Milian.
23: Durant 2 setmanes compartiran convivència i activitats culturals, a més d'experiències educatives, amb estudiants procedents de diferents països. El programa d'intercanvi cultural està impulsat per la Fundació Hakuhodo, una experiència que convertirà el centre de Sant Andreu de la Barca en l'únic representant europeu en aquesta edició. Sergi Garcés, professor de l'Institut Montserrat Roig, explica els objectius d'aquest viatge.
24: És doble. Per una banda, que aprenguin, que posin en ús el japonès que han après aquí i que relacionin tant amb gent del Japó, és a dir, amb gent d'altres cultures, però ja no és només la gent del Japó, sinó que hi ha, doncs, 8 països més que porten els seus estudiants també, països com Brasil, Tailàndia, la Índia, Sri Lanka, etc., i amb els quals també es relacionaran. En principi, aquesta relació hauria de ser en japonès.
23: El projecte és el resultat de diversos anys de treball de l'Institut en l'ensenyament de la llengua i la cultura japonesa, una aposta educativa poc habitual a Catalunya i que ha acabat situant el centre com un referent en aquest àmbit.
1: I l'actualitat de la jornada ens porta també fins a la Garrotxa, perquè una enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot assenyala la falta d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar al comerç local. A més, un 40% encara valora anar de compres com a activitat d'oci, donant-li així un valor afegit. Olot FM, Néstor Carvajal, què més diu aquesta enquesta?
25: Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet
0: com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 encastats i també quines demandes tenen.
2: Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
0: Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
1: És moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els metges tornaran a la vaga el 20 de maig i ja serà l'onzena jornada de mobilització des del mes d'octubre.
18: Metges de Catalunya recorden un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia: equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millorar millores laborals i estructurals. En paral·lel, el sindicat ha activat la campanya Ni un minut més, que demana als metges que deixin de fer tota aquella activitat addicional i voluntària.
1: A les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vella de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serà el 9 de juny.
18: Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alcalamirada.cat des d'aquesta mateixa tarda a les 7 fins al 17 de maig. Un cop processades totes les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans de la vetlla, que acollirà unes 40.000 persones a l'estadi.
1: És moment per a la cultura. Barcelona seleccionarà 40 punts de la ciutat per situar-hi obres artístiques. El programa municipal d'impuls a l'art públic preveu dedicar monuments a Montserrat Caballé i Freddie Mercury a la plaça de les Glòries, també a Ildefons Cerdà, a la Universitat, i a l'emprenedoria al districte 22 Arroba. Fins al 2027 es produiran 6 peces d'art, 3 d'artistes consolidats i 3 d'emergents. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. El programa municipal d'art preveu omplir de monuments Barcelona. El primer pas és localitzar els millors llocs per col·locar-los i per això l'oficina de l'arquitecte en cap prepara un mapa amb 40 localitzacions. Per a l'any vinent, però, ja hi ha 3 propostes confirmades. Un monument dedicat a Montserrat Caballé i Freddie Mercury, que es posarà a la plaça de les Glòries, un altre en reconeixement a Ildefons Cerdà a la plaça Universitat i una peça d'art que abocarà l'emprenedoria al districte 22 Arroba. 3 artistes consolidats s'encarregaran d'aquestes obres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicat que l'objectiu és embellir la ciutat.
6: Convertir places i carrers de la nostra ciutat en un autèntic museu a l'aire lliure, amb peces escultòriques que siguin evocatives, que siguin representatives, que ressignifiquin els espais, que connectin amb la memòria de la ciutat i dels barris i que, sobretot, siguin accessibles pel conjunt de la ciutadania.
5: També s'obrirà un concurs per instal·lar 3 monuments d'artistes emergents a la ciutat. Tot plegat amb un pressupost d'1,5 milions d'euros i supervisat pel Consell d'Art Públic, format per l'Ajuntament i els principals museus de la ciutat, com el MNAC, la Fundació Joan Miró o el MACBA.
1: De Barcelona a Terrassa, la Fira Modernista engega avui amb l'espectacle El somni d'una nit de primavera d'Alexandre de Riquer, un acte inaugural que combina música, poesia, dansa i escenificació per homenatjar la figura central de la 23a edició. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Gil.
7: Des d'aquest divendres i fins diumenge, Terrassa es vesteix del 1900 i és que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany, la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles a la nostra ciutat. Més de 330 activitats, 800 funcions i 178 entitats ciutadanes omplen aquests dies els carrers, places i equipaments terrassencs. Una de les grans novetats serà la instal·lació d'un carrusel d'època de 2 plantes al Parc dels Catalans, que es consolida com el centre neuràlgic de la festa. El circ històric Raluí ja ha instal·lat la seva carpa a la plaça Nova amb l'espectacle Terra. A més, les propostes itinerants, els mercats i el trenet completaran l'ambient de principis del segle passat per tota la ciutat.
1: I aquest vespre comença Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, el primer festival de Catalunya dedicat íntegrament al teatre d'ombres. La programació del Foc, que així s'anomena, inclou 4 companyies catalanes, així com una proposta arribada d'Astúries. Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
4: El municipi acull fins diumenge 5 espectacles de teatre d'ombres en diferents equipaments municipals. El festival neix amb la voluntat de donar visibilitat a un art escènic poc habitual als escenaris catalans, però amb una llarga tradició i una gran riquesa visual. Des de l'organització destaquen el potencial d'un llenguatge basat en el joc entre la llum i les ombres. Ho explica Clementina Curacura, membre de la companyia impulsora del festival El Gecko con Botas.
8: Els espectacles de teatre d'ombres recuperen tota aquesta essència i aquesta màgia de lo casolà, lo que t'és familiar, però tenen i poden tenir una gran riquesa, i això és una mica el que volem presentar i compartir a Foc.
4: El festival oferirà fins diumenge muntatges clàssics, propostes immersives i una exposició d'ombres xineses, amb l'objectiu de consolidar-se com una nova cita cultural a Santa Maria de Palautordera.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Avui amb una cita molt destacada s'acosta al Barça-Madrid, que és més que un clàssic, pot ser decisiu per ser campió de Lliga.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes reben aquest diumenge els blancs, que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos futbolistes, Fede Valverde i Tchouaméni, els dos implicats. El conjunt blanc en una nova temporada, on es queda en blanc sense guanyar cap títol, visita diumenge a les 9 de la nit al Barça, al Nou Camp Nou. Si l'equip de Hansi Flick puntua, celebrarà ja el títol de Lliga. És el clàssic més esperat dels últims anys pel que suposa el d'aquest diumenge a les 9 de la nit. I demà l'Espanyol juga una final a Sevilla per salvar-se. Els blanquiblaus, que porten 17 jornades sense guanyar, visiten el camp dels andalusos, ara ja fora del descens, amb 37 punts, un per sobre de la zona vermella. Manolo González és el tècnic de l'Espanyol.
10: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a mil situacions, però tenir un partit normal per davant, nosaltres estem convençuts que si estem bé, i torno a dir el mateix, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
9: I avui a un quart de 10 de la nit, el Centre d'Esport Sabadell, segon classificat del grup segon de la Primera Federació, visita el camp de l'Atlético Madrileño en un duel molt important en el tram final de la competició. Segon contra tercer, Ferran Costa, tècnic del conjunt arlequinat.
12: Ja estem pensant en masses coses. Estem imaginant que ha de fer altres equips en tres partits, que hem de fer nosaltres. Quan dic Gaudí no és Mr. Wonderful, tot és jauja. No, quan dic Gaudí és, hòstia, anem a ratans, anem a jugar contra un equipàs, volem ser millor que ells. Estem lluitant contra equipassos, anem a ser millor que ells. Punto.
9: L'Europa i l'EM juguen aquesta tarda a la final de la Copa Catalunya Femenina de Futbol. La cita a un quart de 6 de la tarda juga a Vilanova i la Geltrú. El Lleida de Futbol, que aquesta temporada ha baixat a la Lliga Elite, ha anunciat que té un nou inversor que garanteix el futur de l'entitat tant en l'aspecte econòmic com en l'aspecte esportiu, i que en els propers dies donaran més detalls. Tot plegat abans d'un cap de setmana apassionant a la Tercera Federació de Futbol. La lluita per la promoció d'ascens i el descens es podrà seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia. Can Vidalet-Cerdanyola serà d'entrada el partit principal on els dos equips lluiten per la permanència, però també molt pendents de l'ascens. L'Hospitalet, Fegrama i Vilanova, tres equips per dues places per al play-off. I en hoquei sobre patins, a 2:15 de la nit hora catalana, el Vilassana s'enfrontarà al Fraga en les semifinals de la Champions femenina, i demà el Barça s'enfrontarà al Benfica a les semifinals del Champions masculina. Serà a les 5 de la tarda. El conjunt blaugrana va superar l'Sporting de Portugal per 2-0. I aquesta tarda, última jornada a la Superdivisió masculina de tennis de taula. Juguen tots els equips catalans. El Borges ho fa a Sant Sebastià, l'Olot rep la visita de l'Alacant, l'Hospitalet la del Burgos, i l'Escala visita Irún. Per ser serà el darrer partit del conjunt empordanès a la màxima categoria del tennis de taula perquè ha perdut la categoria. I en futbol sala, avui el Barça rep el Pozo de Múrcia a 8:45 de la nit en una nova jornada de la primera divisió masculina.
1: Gràcies, Joan Barberà. Déu-n'hi-do, quin cap de setmana més farcit. Una mica més a 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres sí que ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Joan Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
3: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar.
1: I els metges tornaran a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, equiparar la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany de programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda el Club Natació Molins de Rei fa una activitat solidària, una sessió de zumba a la gespa del club, al Solarium, a 6:15 de la tarda. Per participar-hi podeu fer una aportació de 3 euros o bé de 5 o més. A partir de 5 euros, a més a participar a l'activitat, us donaran una bossa del club. Íntegrament, tota la recaptació que es faci anirà a parar al Club de Bòquia Molins Sebastià Massana. La sessió es farà a 6:15 de la tarda a la zona de gespa i podeu apuntar-vos-hi fins una estona abans de la mateixa activitat. El SEM organitza per demà al matí un intercanvi d'esqueixos. Es farà a la plaça 1 d'octubre, demà dissabte, a partir de les 10. Hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i es donaran consells també de cura i de cultiu. Si voleu participar, hi podeu dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos reciclats o etiquetes. Trobada demà a partir de les 10 a la plaça 1 d'octubre. I parlant del SEM, avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotografies dels Jardí Botànic del SEM, que hi ha a la sala d'exposicions de Can Ametller. Avui l'horari és de 6 a 8, demà dissabte obren de 6:45 a 8:45 del vespre i diumenge al matí, l'últim dia, de 11:45 a 2 a Can Ametller. I demà dissabte el Mercat Municipal prepara un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12, sessió pel públic familiar. De fet, n'hi ha dues sessions, la primera de 12 a 12:45 i la segona sessió es durà a terme de 12:45 a 2:45. Cal fer inscripció prèvia a través d'un codi QR. Faran piruletes de xocolata i també parlaran de cacau i de comerç just. Demà al matí al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca del carrer Major 31.

0: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. Hi serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Els divendres, faves tendres.

0: demanen la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 8 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit de totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre amb la poca atenció però el molt de carinyo que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui, una altra setmana carregada de novetats esportives. Comencem amb el Barça d'handbol, que després d'una victòria espectacular contra el Nantes, s'ha classificat per la Final Four de la Champions. Els nostres ara mateix estan en un moment brillant i aquest cap de setmana es juguen la classificació a Colònia. Un gran èxit per l'equip que continua demostrant que sap competir a les grans lligues europees.
0: Exactament, no és per menys. I parlarem avui també del gran paper del Barça femení, que per sort ha deixat el Bayern de Múnich enrere i ha aconseguit la classificació per la final. Però atenció, perquè no només ha estat la victòria el que ha donat la volta a les xarxes, sinó també la imatge de l'equipació de la portera rival, que es va convertir en trending topic durant el partit.
1: Sí, sens dubte. Sempre estem parlant de la dinàmica de la Champions, però si parlem d'Eurolliga, el Madrid ha donat moltes notícies aquesta setmana. I quan parlo de notícies, no em refereixo només a l'esport, sinó també a les confusions en les seves estades a l'hotel. No sé si és que estan més centrats en les tertúlies o si realment la cosa se'ls està escorrent de les mans. Tot i això, han arribat a la Final Four.
0: Però bé, tornem al futbol perquè encara queda el clàssic aquest cap de setmana, una de les grans cites que marquen cada temporada, l'ambient que genera, la tensió i, esclar, la rivalitat. Però aquesta vegada és una mica diferent perquè els dos equips, Madrid i Barça, arriben en situacions molt, molt diferents. El Barça, tot i la derrota a la Champions, s'ha aixecat i continua en la lluita pel títol de Lliga, mentre que el Madrid ja no té aquest aire de victòria que sembra afavorir-los en els últims temps.
1: O sigui que el clàssic d'aquest cap de setmana es presenta com la gran cita. El Madrid, amb tots els seus drames d'aquestes últimes setmanes, que, com no, comentarem després, perquè aquí no deixem a ningú enrere, però cada temporada ens deixa doncs, aquest clàssic especial i una vegada més serà una autèntica guerra al camp. Ens espera una gran competició i sobretot un moment que decidirà si el Barça guanya aquesta Lliga.
0: Sí, exactament, però per més que ens centrem en els dos grans, no ens oblidem de tot el que passa a casa nostra. Parlarem, òbviament, dels equips de Molins, que aquesta setmana ha estat clau per molts d'ells i sabem que aquest final de temporada ho serà encara més. El repàs d'aquests equips que lluiten encara per l'ascens i per la permanència mereix la nostra atenció. I veure com s'estan jugant la temporada en els últims partits. La passió per l'esport es viu amb molta força en Molins, sobretot aquests últims dies, i com sempre, ens hem deixat la pell seguint-los de tots.
1: Això és el que fa especial Molins, que la gent viu l'esport de la mateixa manera que els equips de primera. Estem a la vora de les fases decisives i serà un final d'infart per tots. Per tant, mentre estem a les portes del clàssic, també volem que tothom estigui atent al que està passant a la nostra vida.

0: Comencem aquesta setmana amb l'actualitat de Molins i, com sempre, tenim molt a comentar. Comencem amb l'handbol, on les noies del sènior A femení van aconseguir una victòria molt important contra el Garbí, 23-28. I amb això van assolir un títol honorífic que volien assolir des de fa molt de temps.
1: Sí, la veritat és que aquesta victòria va ser una gran mostra de força de les noies. Tot va començar una mica complicat, amb 5 gols per sota, però van saber reaccionar com a veritables campiones. Es va veure una gran gestió en els moments clau, especialment quan el rival es va acostar només a 2 gols i elles van saber resoldre-ho jugant amb 7 jugadores. Aquesta victòria no només els dona moral per afrontar la Copa, sinó que els posa en una posició molt forta. O sigui que qui saps, amb aquesta Copa igual ens en portem alguna sorpresa.
0: I pel que fa al sènior B masculí, van jugar a la pista del Ribes i, tot i que el resultat no és tan impressionant com el de les noies, una victòria és una victòria, no?
1: Exacte, guanyar fora de casa sempre té un valor afegit i, tot i que un 21-25 no és el resultat més espectacular, els del sènior B han fet la feina i això és important per mantenir la moral alta. Aquests 3 punts són vitals per mantenir-se en una zona segura de la classificació i ens hem d'alegrar perquè qualsevol cosa que suma a partir d'aquestes jornades és absolutament clau, més enllà del resultat final. Estan creixent, s'estan mantenint competitius, que en aquestes fases és el que toca.
0: Sí, i no només a la pista tenim bones notícies. Aquest dissabte tenim una gran cita. Els Premis Molins de Q. Una entrega que serà tot un moment especial per reconèixer els valors que representen a l'equip i al club en general. Tot això es farà durant l'escans del partit del sènior A masculí. Així que és una gran ocasió per celebrar-ho tots junts.
1: Sí, fa il·lusió, eh? Premiar valors de companyerisme, compromís i respecte, que són els que realment defineixen a l'equip, més enllà dels resultats. I no només és important guanyar la pista, sinó també fora d'ella i ser un equip de qualitat humana, i aquests són els moments que fan que realment el club sigui especial.
0: Exacte. I des de la grada estic segura que l'ambient serà molt emotiu. I pel que fa al bàsquet, tot i que aquest cap de setmana no van jugar, sabem que aprofiten aquesta pausa per preparar-se pels partits importants de la setmana que ve, sobretot pels que lluiten per la permanència. El bàsquet també té els seus moments decisius i estan concentrats al màxim.
1: Sí, sembla que les properes setmanes i demà passat seran clau i aquesta concentració és el que els donarà l'avantatge inclús en aquests partits crucials. Aquests dies de descans igual els hi poden ser molt beneficiosos per carregar piles i encarar amb tota la intensitat la recta final de la temporada. Segur que els veiem donant-ho tot al poli i això farà que les grades estiguin plenes amb gent animal.
0: Però bé, passem al futbol sala, on el sènior A masculí va perdre 2-4 contra el futsal Vicenti en el penúltim partit a casa de la temporada. Un inici complicat on van arribar tard al maig i, tot i intentar remuntar a la segona, no va ser suficient.
1: Sí, la falta d'encert davant de la porteria va ser determinant. Van tenir bones ocasions, però el rival va aprofitar millor els espais i va acabar sentenciant amb el 2-4 final. El gol de Dani Pareja i Jofre Molló van ser el més destacat, però la falta de precisió es va notar. Tot i així, el suport del públic sempre va ser important i s'agraeix.
0: I parlant del sènior femení, el partit contra l'Esplugues va acabar amb un empat a 2. Després de 23 jornades, aquest empat va ser important en un duel contra un dels equips més forts de la classificació. Les nostres van competir, però no van aconseguir portar el domini del joc com en altres partits. Tot i així, van lluitar fins al final.
1: Exacte, i això al final és el que cal destacar. Les noies van seguir amb la mentalitat de lluitar fins al final. No van estar tan sòlides com en altres partits, però van mostrar caràcter i van saber respondre quan el partit es complicava. El paper de Mercè Herrera, la portera del juvenil, va ser decisiu i si és que sense ella la cosa hauria estat molt més difícil.
0: I amb aquest empat quasi assegurem la primera plaça, però cal no fallar en els propers partits a la Sínia. Això ho diu tot sobre el bon treball fet fins ara. De tota manera, el Molins ha fet un any fantàstic i aquest empat encara els deixa en una posició molt, molt bona.
1: I acabem ara amb el futbol, ja que aquesta setmana el primer equip masculí ha aconseguit una victòria importantíssima al camp del Juan 23è per 0-1. Un partit molt seriós, on les ocasions van ser clares, però es va fer esperar el gol.
0: Sí, a la primera part va ser una mica inacabada, amb dues ocasions molt clares que van quedar sense concretar. Però el gol de Vargas va arribar a la segona part. La jugada començava amb una bona recuperació de Pablo al mig del camp, que va derivar en un córner. El gol va ser un treball col·lectiu del capità Méndez, assistint a Isaac, qui va definir a plaer.
1: Exacte, i tot i que després van haver algunes oportunitats més per ampliar l'avantatge, el resultat no es va moure. El més important és que tot el partit va estar controlat des de la defensa, amb una gran solidesa de tot l'equip, i ara estan només a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a segona catalana.
0: Així és, aquesta victòria els acosta molt al seu objectiu, però a l'altre costat, el primer equip femení va patir una derrota contundent davant el Ribes per 0-5. Un partit on, tot i generar més ocasions, el rival va ser més efectiu en la seva finalització.
1: Una derrota dura per les noies, perquè a la primera part les opcions van estar, però el 0-2 al descans va ser un cop difícil de superar. A la segona part, el rival va aprofitar les seves oportunitats i va ampliar el marcador, però s'ha de valorar, tot i així, l'actitud de les jugadores, que no van abaixar els braços.
0: El més important és que, tot i aquest resultat complicat, l'equip continua lluitant fins l'últim moment. Són molt consistents, bueno, conscients que els partits finals seran totalment decisius i amb l'esperit de no rendir-se. Encara poden assolir molt els seus objectius.
1: Totalment d'acord. Pel que fa a l'Incresa, per això va patir una derrota 4-2 al equip del Vista Alegre, que és una d'aquelles en què s'ha de seguir treballant. Van començar bé, amb un gol matiner d'Eric Blanco, però el partit es va complicar a mesura que avançava i els locals van marxar al descans amb el partit remuntat.
0: Així és, després de l'empat de Blanco, l'Incresa no va poder mantenir el ritme i va ser superat pel Vista Alegre, que van acabar controlant el partit amb dos gols més, però encara tenen la possibilitat de sortir-se en aquest tram final.
1: Així que, amb tot això, aquesta setmana la competició està ben viva pels equips de Molins. Cada punt, cada victòria i cada jornada serà clau pels seus objectius.
0: Ui. Comencem amb l'handbol, perquè el Barça ha tornat a fer el que ja gairebé sembla rutina, però que de rutina no en té res, que és classificar-se per la Final Four de la Champions.
1: Exacte, el Barça serà una vegada més a Colònia després d'eliminar el Nantes amb un 63-51 en el global. I ja és la vuitena vegada consecutiva que els blaugranes arriben a aquesta fase. 8. Això no és anar a Colònia, és tenir una segona residència. No hauríem de comprar una casa allà o
0: Però bé, la Final Four es disputarà el 13 i 14 de juny, a l'Anxes Arena, i el Barça hi arriba com un dels grans favorits després d'una trajectòria europea espectacular.
1: I tant, aquesta temporada portaven 15 victòries i un empat en 16 partits de Champions. Wow. És a dir, encara no han perdut, i mira, si això no s'arriba amb confiança, ja em direu que ho és.
0: A més, aquesta serà la 14a participació del Barça en les 17 edicions disputades amb aquest format de Final Four.
1: Sí, la cinquena de 5 amb Carlos Ortega a la banqueta, que és un ple absolut, i que si això, home, si ho poses en un currículum no et cal ni entrevista.
0: Quasi que no, eh? Però bé, de moment ja tenen plaça confirmada al Barça, el
1: Fuchs, no sabria dir-ho.
0: Bueno, Berlín, sí. Més fàcil, no? I l'Alborg. L'últim equip sortirà del duel entre el Magdeburg i el...
1: Però és més difícil que dir Chesney, això, que la realitat.
0: Szeged?
1: Szeged, sí.
0: Suposo. Sempre em toquen a mi aquests noms, tio. A més, ho he fet jo. M'ho he repartit jo a mi mateixa. Fatal.
1: Bé, tot i això, el repte del Barça és clar, és aixecar una nova Champions, i és que el Barça ja n'és rei de la competició amb 12 títols europeus, i a Colònia n'ha guanyat 5 en aquest format de Final Four.
0: Ara buscarà el 6è títol encaixat, bueno, en el cel alemany.
1: I amb aquesta temporada que estan fent, és normal que l'afició somiï, perquè és que aquest equip no només guanya. És un equip que imposa, que competeix i que arriba al juny amb cara de voler més.
0: Bé, Colònia ja espera el Barça.
1: Sí, com sempre, doncs el Barça hi va amb ganes de tornar amb la Copa.
0: Sí, però bé, ara entrem a parlar dels play-offs de l'Eurolliga, on també hem vist una història bastant curiosa amb el Real Madrid, Hapoel Tel Aviv.
1: Sí, és que és una situació digna de comèdia esportiva. Els de Chus Mateo, després de guanyar els dos primers partits de casa, van estar tan confiats que van pensar que guanyarien el tercer sense cap problema.
0: Exacte, el Madrid va pensar que seria millor no gastar-se els diners en hotels, així que no van reservar per més d'una nit a Botengrad, Bulgària. I bé, què va passar? Pues, òbviament, el Tel Aviv els va guanyar i el Madrid va haver de sortir de l'hotel i fer una nova reserva per més dies. De veritat que és digna de pel·lícula de comèdia.
1: Sí, totalment, però com ja sabem, en el bàsquet tot pot canviar en un obrir i tancar d'ulls, i el Madrid va acabar remuntant en el següent partit i finalment doncs, van aconseguir la classificació per la següent fase. Però mira, la situació de l'hotel com a mínim quedarà per la història.
0: Però bé, parlant d'Europa, el Barça femení continua fent història, aquesta vegada classificant-se per la final de la Champions League femenina després de derrotar el Bayern de Múnich per un contundent 4-2 en el Camp Nou.
1: Sí, una masterclass de les noies de Pere Romeu, on la capitana Alexia Putellas va marcar el camí amb un doblet que va encarrilar el partit. A més, tot això amb 60.000 persones a les grades que no van defraudar, perquè si alguna cosa ha quedat clara és que el Barça femení no té rival. I quan es parla de competició europea, encara menys.
0: Totalment. La primera part va ser emocionant perquè, tot i que Salma Parayuelo va posar el 1-0 en el minut 13, el Bayern va respondre ràpidament amb Linda Dahlmann empatant, però Alexia no va deixar que això s'allargués i amb el seu gol al minut 22 va tornar a posar el Barça al capdavant. El 2-1 va ser un bon resultat, però ningú volia confiar-se encara.
1: I com si tot això no fos prou, la segona part va ser un espectacle. Eva Pajor, que va ja havia marcat a Munic, va fer el 3-1 i uns minuts després Alexia va completar el seu doblet amb el 4-1. Ja era gairebé tot fet, però és clar, no podia faltar l'estratègia alemanya.
0: Exacte, el Bayern no es va rendir amb un gol de Pernil Harder en el minut 71, les alemanyes van posar una mica de tensió al partit. I si el gol anul·lat hagués pujat al marcador, allò sí que hauria sigut un final intens. Però bé, la tecnologia VAR va fer la seva feina i va deixar les coses clares. Sí, era una falta.
1: Sí.
0: Absoluta.
1: Una altra cosa que cal destacar és el retorn d'Aitana Bonmatí, una imatge molt emotiva de la jugadora després de 5 mesos de baixa, però el Barça va demostrar que no només és Alexia, també hi ha un conjunt de jugadores que es complementen a la perfecció. I el Lyon, per altra banda, ja espera a Oslo amb Jonathan Giraldez, l'entrenador que va ser campió amb el Barça, però que ara dirigeix el rival.
0: I ara, amb aquest triomf, el Futbol Club Barcelona femení ja està a la seva 6a final consecutiva, consolidant el seu domini a Europa. El seu objectiu? Recuperar el centre continental. I el Lyon serà un rival dur. Però, pel que fa a aquest equip, qui els podrà aturar?
1: Doncs mira, sembla que actualment absolutament ningú. La seva força i lideratge són inqüestionables, o sigui que tot està preparat perquè això sigui una gran final.
0: Però no deixem aquesta semifinal encara enrere, perquè ens vam trobar en una altra situació curiosa, que aquesta setmana n'hi ha moltes, pel que veig. La portera del Bayern de Múnich, Ena Mamutovic, suposo, sí, va cridar l'atenció amb la seva equipació bastant inusual en el partit de tornada d'aquesta semifinal de la Champions contra el Barça.
1: Exacte, i és que poc habitual, però la portera va jugar amb una samarreta d'esport groga i, ja que pel que sembla, el Bayern es va oblidar la seva equipació de portera. Això, o que els àrbitres no la deixin jugar amb el color que tocava. No s'ha acabat de saber del tot.
0: Està així, ahir.
1: Però bé, sigui el que sigui, qualsevol de les dues coses semblaria un petit error logístic, però com s'explica que això passi a les semifinals de la Champions League?
0: Yeah. Perquè resulta que aquesta samarreta no era una peça qualsevol, saps? Que és no... Potser és el que deies, no? S'assemblava massa a la dels àrbitres o a la del Barça, i al final, Mamutovic va acabar jugant amb una equipació que li va deixar el propi Barça i, com si fos poc, a més, li van afegir el seu nom i el seu dorsal a última hora amb la mateixa, com es diu?
1: Tipografia.
0: Sí, no estava dient.
1: Amb l'estampació del Barça.
0: Del Barça.
1: Sí, i a més, el més curiós de tot, és que al final ella anava amb samarreta groga i pantalons i mitges taronges. Hi ha qui diu que l'equipació que hauria portat no es podia distingir clarament del blanc de les companyes, del vermell i blau del Barça, ni del blau dels àrbitres, però és que realment qualsevol dels colors hagués quadrat perfectament.
0: Sí, però bueno.
1: O sigui que és una de les teories del motiu pel qual finalment va acabar vestida així. Però si més no, va mantenir el públic entretingut tot el partit, intentant saber per què anava així.
0: De fet, nosaltres vam anar al camp a veure el partit i des de que van sortir a la pista que vam estar...
1: Buscant a Twitter, a cada córner, a cada jugada parada.
0: La raó amb el mòbil, buscant. A veure què diuen a Twitter.
1: Per descobrir per què estaven anant vestides així.
0: Sí, no? I realment, durant el propi partit ja van sortir moltes teories diferents. Sí, sí. Després, això. Encara no està del tot clar si va ser error d'uns o dels altres, però bueno, també et dic, arriben a taronja sencera, per exemple, i s'hauria diferenciat perfectíssimament de la resta de colors. Però bé, si volien donar-li voltes, que li donin voltes.
1: Completament.
0: Però bé, parlant de Champions, també s'ha jugat les semis de la Champions masculina, on ja tenim els classificats d'aquesta final.
1: I a més, sense deixar de banda encara la final femenina que venim parlant d'aquesta Champions femenina,
0: perdona, sí.
1: Hi ha un cas... No, és ja ajuntant, és per ajuntar els temes i que tot quedi...
0: Endavant.
1: És una meravella això que està a punt de passar. I és que per primer cop a la història del futbol,
0: sí,
1: Els dos equips de la final de Champions femenina i els dos equips de la final de la Champions masculina tenen entrenador espanyol. I no només això, sinó que tots quatre han passat pel Barça.
0: Que maco, no?
1: Cosa que diu moltes coses de com juga el Barça. No només del Barça com a club, sinó de la manera de jugar del Barça, ja que a la final masculina esperen PSG i Arsenal, entrenats per Luis Enrique i per Mikel Arteta, que tots dos han sigut jugadors del Futbol Club Barcelona i entrenadors també en cas de Luis Enrique. I a l'altra banda està en Jonathan Giraldez, que és l'entrenador de l'Olímpic de Lyon, i Pere Romeu, que és l'entrenador del Barça.
0: Per lo que sé.
1: Que sí, és l'entrenador del Barça. I el Giraldez, que va ser l'entrenador, l'últim entrenador que ha guanyat la Champions amb aquest mateix Barça. O sigui que els quatre entrenadors de les finals de la màxima competició europea, no només es dona casualitat que són els quatre espanyols, sinó que són els quatre formats al Barça.
0: Uau. Això sí que no sabia, que xulo. Bueno, és que pel que sigui...
1: Sí, pel que pugui passar, doncs...
0: pel que sigui, pues, acaben aquí. Però bueno... Parlen d'aquestes semifinals, nosaltres contentíssims de que l'Atlètic de Madrid es quedés enrere.
1: Home.
0: Aquest sí que el deixem que es quedi enrere.
1: Ja t'ho dic.
0: No.
1: Sí, la veritat que va ser una eliminatòria absolutament avorridíssima, que després de 180 minuts, l'única cosa emocionant van ser els últims 5 minuts d'afegit, on l'Arsenal volia perdre temps com si no hi hagués un demà, i els jugadors de l'Atlètic de Madrid, professionals en fer aquestes coses, professionals en que no jugui futbol, en perdre temps, estaven absolutament desesperats per rebre de la seva pròpia medicina. O sigui, van els últims 5 minuts interessants de tota l'eliminatòria, de veritat t'ho dic, i a més, l'Atlètic de Madrid... que no, o sigui, ja a mi no em sembla ja justificable. L'Atlètic de Madrid sempre ha sigut el tercer equip, l'equip que competeix contra els dos grans sense ser-ho, però ja fa uns quants anys que l'Atlètic de Madrid es gasta molt més en fitxatges que el Barça, té una molt millor economia que el Barça, té una, pràcticament es podria parlar de millor plantilla del Barça, en el sentit de que té grans estrelles, té equip renovat pràcticament sencer aquest any, s'han fet moltes vendes i moltes compres,

0: dos davanters per ficar un migcampista i un defensa.
1: Què fan?
0: És que no és, ja no em sembla justificable, això. No,
1: però llavors, clarament, si la plantilla és bona i tot és suposadament bo, potser el problema està en que haurien d'anar replantejant-se qui entrena.
0: Exacte. De fet, Simeone, que és l'entrenador que ha portat el Madrid, està on està ara mateix. El de Madrid sí que és veritat que estava molt per sota d'on està ara. Però realment se li ha quedat gran el projecte. O sigui, yeah. se li ha de reconèixer, se li ha d'acceptar que si no fos per ell, l'Atlético no estaria aquí. Però és que el problema de que l'Atlético no pugui créixer més, jo penso que és seu, perquè de l'equip no pot ser problema, perquè tenen jugadors increïbles. O sigui, és com li va passar una miqueta a Bordalàs quan van al València. Bordalàs estava al Getafe, va fer una absoluta meravella amb jugadors que no haurien d'estar ni a tercera catalana portant-los a quedar-se a primera divisió, i quan van al València amb un equip potent no va poder fer-hi res. Perquè hi ha entrenadors que juguen molt bé a ser l'equip petit. I això s'ha de reconèixer, és una barbaritat.
1: Sí, no,
0: I ara Bordalàs està a punt de fer entrar a Europa al Getafe. O sigui, és una barbaritat.
1: Ole, exacte.
0: Però sí que és veritat que el que no el donar-li un equip gran no sap jugar com a equip gran. L'Atlético no sap ser un equip gran. Més que l'Atlético, Simeone no sap ser un equip gran. I l'equip que té ara mateix és gran. Els jugadors és gran. És una plantilla d'equip gran entrenat per un entrenador d'equip petit.
1: No, sí, a més, és molt diferent, no?, jugar quan ets el petit i jugar quan ets el gran.
0: Sí, 100%.
1: Llavors, bueno, mira, també has de saber jugar les teves cartes. Si aquestes cartes no les saps jugar, doncs canvia d'equip, que segur que trobaria lloc en algun altre equip.
0: És l'entrenador més ben pagat del món.
1: Del món?
0: Sí. És l'entrenador que més cobra de tot el món.
1: I així, bueno,
0: per això que
1: estem
0: parlant, que
1: han arribat fins les semis, però, hòstia, no juguen tan bé.
0: No, aquest és el problema, d'això és el que es queixa. Que... Bueno, no, és que tampoc es queixen tant, perquè hi ha molts aficionats de l'Atlètic de Madrid, la gran majoria, que ja estan contents amb això. Han guanyat un títol en els últims 10 anys i estan contents perquè els competeixen. I no tenen una plantilla per competir títols, tenen una plantilla per guanyar-los. Però fins que no se n'adonin, també et dic, per mi, perfecte.
1: No, endavant. Mentre segueixin així, doncs millor. Notes que aquest any ja ens han eliminat de dues coses, però bueno, sí.
0: També s'ha de dir que molts aficionats de l'Atlètic queixant-se de l'arbitratge perquè venen que els àrbitres els regalin passar. O sigui, l'Atlético elimina el Barça gràcies als àrbitres. I ara que els hi han pitat bé, s'han cagat en tot.
1: Ja.
0: Perquè sí que és veritat, hi ha una teoria molt gran que va sortir, sobretot a l'entorn culer, que era la compensació del doble toque de Julián. L'any passat eliminen l'Atlético de Madrid amb una barbaritat, a més amb un vídeo manipulat per la UEFA, que es va demostrar que estava manipulat, i la UEFA va arribar a acceptar les seves disculpes. I d'alguna manera va haver-hi un cert aficionat del Barça que va dir que aquest any la compensació de la UEFA per allò va ser l'eliminatòria Barça-Atlético.
1: Però tampoc és just per nosaltres, llavors, que ens recompensaran la temporada vinent.
0: No, perquè és molt fàcil perjudicar el Barça a Europa. El Barça odia la UEFA odia el Barça, això fa molts anys que passa, per això es pita l'himne cada vegada que sona en el Camp Nou. Sí. I llavors és molt fàcil fer aquest regal. I un cop ja els hi van, entre moltes cometes, això repeteixo que és una teoria d'un grau d'aficionat del Barça, que un cop ja els hi han tornat el favor, entre cometes, ja els tornen a arbitrar normal i es van cagar en tot. S'ha de dir, parlant d'això, quan vam anar a veure el Barça femení, jo vaig tenir certs dubtes de si s'havia de xiular o no l'himne de la Champions femenina. I més gent a l'estadi tenia els dubtes.
1: Estaves allà pensant, però en aquí no xiulem l'himne?
0: Aquí no estem enfadats. I hi havia gent xiulant, o sigui, realment jo crec que no era l'únic amb aquest dubte.
1: Bueno,
0: sembla que no, sembla que a la UEFA femenina
1: respectem
0: sí que
1: una mica més, no?
0: Sí.
1: Bueno, està bé això també, està. De tant en tant.
0: Però bé, marxem ja d'aquesta eliminatòria que massa estona ens ha durat pel poc que van jugar, perquè a l'altra banda es va jugar un autèntic recital d'eliminatòria, una oda al futbol, i no pels gols, perquè en aquest partit de tornada va haver-hi un 1-1, va ser un 1-1, però una vegada més vam tornar a veure un partit en el que ningú volia jugar a futbol i un altre en els que tots dos volien jugar a futbol.
1: Bueno, perdó, és que no sé comentar-ne gaire més. No. Bueno, passem a l'Europa League i tot això.
0: Sí, això no té més. Va acabar guanyant el PSG. Ja havia guanyat a l'anada amb un empat a 1. Sí que és veritat que el gol del Bayern arriba al minut d'afegit. És pràcticament el gol.
1: L'altre no ens aporta massa més.
0: No, simplement que ara hi ha una miqueta el debat aquest de si la segona Champions consecutiva del PSG o la primera de l'Arsenal.

0: Ja tenim tot el temps del món per parlar-ne, tenim tot el mes.
1: Per això, o sigui, d'aquí que juguin, sí. Ja ho comentarem quan juguin, a exacte, veure què onda. De moment, i com, això, com ho afronten. Per això et dic, anem passant a lo següent, perquè ens hem entretingut molta estona en aquesta part, i no és necessari. Passem doncs, a l'Europa League.
0: Sí, sense deixar de parlar del tot de la Champions, de perquè ahir es van jugar, com bé dius, les semifinals d'Europa League i també de la Conference, mm-hmm. I aquestes acabarien determinant qui s'endú la cinquena plaça per la Champions.
1: Sí.
0: I, degut als resultats, finalment podem dir que la Lliga Espanyola podrà portar 5 equips a la Champions l'any que ve, cosa que els principals beneficiats és el Betis. És tota la pinta que el Betis acabarà a la Champions l'any que ve. Maco de veure el Betis a la Champions. I, a més... Això també fa que un equip més es pugui colar a Europa. Cosa que fa que el Getafe pugui jugar a competició europea l'any que ve, en cas que el Rayo guanyi la Conference. Això és una barbaritat. Si el Rayo guanya la Conference, el Getafe fent-ho bé a la Lliga es podria colar en competició europea l'any que ve.
1: Tan bé estan posició...
0: Després de la derrota del Barça estan una miqueta enrere, però és que com que l'Espanyol no li guanya ningú.
1: Que el Getafe ara mateix, segons... Internet, segons la classificació, Getafe s'aniria a Europa. Què fem? Què està passant?
0: Això t'he de dir que pot ser preciós de veure. Bé, per què? Per què va passar això? Doncs perquè el Rayo, efectivament, ha passat a la final de la Conference League. És l'únic equip espanyol que pot guanyar un títol europeu aquest any. No puc estar més content que el Rayo estigui en aquestes posicions.
1: Em semblaria meravellós.
0: És una barbaritat. I a sobre, tot això eliminant l'Estrasburg, que és qui va quedar primer a la fase de classificació de la Conference League i que no havia perdut cap partit en tota la competició europea fins que va perdre l'anada i ara també la tornada contra el Rayo.
1: Toma ja.
0: En tota la fase inicial no van perdre, només van empatar un partit i a vuitens i semifinals va guanyar també els seus dos enfrontaments. La final del Rayo l'haurà de jugar contra el Crystal Palace, un equip molt potent de la Premier que va eliminar de manera plàcida el Shakhtar, que amb una eliminatòria que ja va quedar resolta a l'anada. O sigui que pot ser preciós de veure aquella final simplement per veure com serà la disposició dels aficionats del Rayo a l'estadi. Pot ser preciós. Perquè si ja veia que es van fer obres mestres per l'estadi que tenen, per com està el club, per com les discussions que tenen amb el president i totes aquestes coses, la mobilitat que van fer cap a l'estadi va ser increïble. En una final europea pot ser per marcar la història.
1: I a més que, ostres, és algo que realment val molt la pena celebrar, llavors que la gent ho vagi i lo pete, que vegin a tota Europa que és el Bayern.
0: És l'equip més de barri que tenim a la Lliga, és l'equip més antifeixista i més obertament revolucionari de la Lliga i fa molta il·lusió que sigui aquest. No només qui li ha regalat una plaça més a la Lliga, a la Champions, sinó que a sobre pugui aixecar un títol europeu. Per altra banda, a la Conference, qui l'únic que li podia treure aquesta plaça era el Friburg, que va acabar passant també a la final de l'Europa League, però ara ja matemàticament no li podrà robar aquesta plaça per la Lliga Alemanya. El Friburg va eliminar l'Sporting de Braga, l'equip de Pau Víctor, que de fet va ser l'autor del gol.
1: L'autor del gol, sí.
0: Però no va poder fer-hi res. I a l'altra banda, l'Aston Villa va guanyar el Nottingham Forest, també remuntant l'eliminatòria, ja que a casa...
1: 4-0 han acabat,
0: Sí, a casa va guanyar el Nottingham Forest 2-0 i ara a l'estadi de l'Aston Villa han aconseguit donar-li la volta amb un 4-0 molt clar.
1: Fort, fort.
0: Sí que tindrem final de l'Europa League Aston Villa-Friburg, en el que cap dels dos equips ens importa realment.
1: No.
0: I una final a Conference amb el Rayo Crystal Palace, que serà preciosa de veure i haurem d'estar tots a temps. I per la qual no queda tant. Es jugarà aquest mateix maig. O sigui que anirem informant.
1: Ostres, doncs ja queda poc. Bueno, clar, no, estem a 8 de maig, Vinga, no ens adelantem als aconteixements. Que jo he acabat el curs, jo ja estic a l'agost, quasi, de lo ràpid que està passant el temps. Però bé, passem una mica a la Lliga, que també han anat passant coses que valen la pena comentar.
0: Doncs sí, no sabia si voldries començar.
1: No, endavant.
0: Sí, una vegada més la cosa es posa ja intensa, perquè amb aquesta cinquena plaça de Champions torna a obrir la batalla per entrar a Europa.
1: Per la zona mitja de la taula, mitja-alta.
0: Un cop a la Reial Societat, que era un dels que estava jugant, va guanyar la final de la Copa i, per tant, gaudia d'aquesta plaça. Semblava que la cosa s'havia calmat, però amb la disponibilitat d'una cinquena plaça la cosa es torna a moure. I mentre la batalla pel títol està ja pràcticament resolta i la part de Champions pràcticament també, perquè un cop s'ha sabut que Barça, Atlético, Madrid, Villarreal anaven a Champions seguríssim, el Betis molt l'hauria de liar per no anar-hi, es posa la cosa interessant a partir d'aquí.
1: A partir d'allà, sí.
0: Perquè ara mateix hi ha equips que poden acabar la temporada a Europa i descendre, depèn del que facin. Si hi ha equips que encara podrien acabar a segona divisió o a Europa, depèn de com se'ls compliqui la temporada. Per què és això? Perquè com que hi ha tants equips que ja se'ls acaba la temporada, com per exemple la Reial Societat, que va perdre al camp del Sevilla, amb un Sevilla jugant-se la permanència, l'estadi absolutament ple, tirant els rotllos de paper de vàter per fer una entrada espectacular. És una imatge molt maca, si no l'heu vist, al Sánchez-Pizjuán de la setmana passada, i que en principi aquesta jornada tornaran a fer el mateix. Mm. Perquè hi ha equips que s'estan jugant la vida i hi ha equips que ja estan de vacances.
1: Home, és que la Reial Societat, des que ha guanyat, ja té la seva plaça.
0: Ja està, matemàticament ja no pot baixar.
1: Per què lluita més? Sí. Guardar-se les forces és la solució.
0: I és que ha passat que en una temporada on el títol de Lliga s'ha resolt molt ràpid i a Europa, la gent que vol entrar a Europa, però així, no s'ha hagut de currar tant, per tant, és molt fàcil entrar-hi, en el sentit de que la puntuació que necessites fer per arribar a Europa és bastant senzilla.
1: No està gaire lluny de la que necessites per sobreviure.
0: És probable que sigui la temporada de la història en la que l'equip que descend, un dels equips que descendeix, té més punts. El rècord són 42, quan el Deportivo de la Coruña va baixar amb 42 punts, i no està tan lluny la cosa d'igualar-ho.
1: Ara mateix, en zona de descens, el que té més punts és l'Alavés amb 36 punts, i encara queden jornades.
0: I encara hi ha 5 partits per jugar-se. Sí, o sigui, realment és una temporada en què Europa és molt barat i, en canvi, la permanència és caríssima. Llavors, està molt interessant la part baixa de la classificació. Sap greu, perquè, per exemple, Girona està per allà ficat, que encara se li podria complicar. És increïble com l'Espanyol està allà ficat.
1: Segueix sense guanyar.
0: Perquè ja són 17 jornades consecutives en les que l'Espanyol no guanya. I ara, tot i que amb una sola victòria ja marxaria completament d'aquesta lluita, clar, és que fa 17 jornades que amb una victòria marxaria d'aquesta lluita.
1: Clar.
0: Llavors, tot i que sigui una cosa aparentment fàcil que dels pròxims 5 partits en guanyin un, veient l'historial,
1: no donen gaire confiança.
0: Ningú t'ho pot assegurar.
1: La veritat és que no donen gaire confiança.
0: No, i per això és una guerra molt oberta en la que a la vegada Girona, Mallorca, Sevilla, Espanyol, Elx, tots aquests encara estan pendents de com acabarà aquesta temporada, o sigui que això es posa la cosa molt interessant. Tot i així, realment aquí el que ens interessa és saber qui guanyarà la Lliga, i això es pot decidir aquest mateix cap de setmana.
1: Efectivament, i serà ja.
0: Sí.
1: I a més amb un clàssic.
0: Exacte, és el primer cop a la història, en cas que el Barça guanyi o empati, que en un clàssic es decideix matemàticament la temporada i el Barça està preparant una festa històrica. Però és una festa que ve carregada de coses.
1: Però bueno, fem primer una petita pausa i llavors entrem en això. I amb què farem aquesta pausa aquesta setmana? Doncs bé, farem honor a la nova col·laboració precisament d'aquest clàssic que ha fet el Barça per la seva samarreta amb Olivia Rodrigo. I aquí, com a persona que...
0: Persona Olivia Rodrigo titzada.
1: No, com a persona que ha seguit a l'Olivia Rodrigo des que va començar, he escollit jo quina cançó posaríem, perquè el millor disc és el primer, aquí no hi ha discussió, opino, i llavors he escollit una cançó del primer disc, que és Good For You. Escoltem-la.

0: Estàs escoltant L'Última Volta amb Arnau Santero i Joana Forné.
1: Aquest diumenge hi ha clàssic, com tots deveu saber ja, com ja hem dit, i estranyament el focus de la setmana no està sent ben bé aquest. I és que la que tenen muntada al Madrid feia anys que no la veiem.
2: Exacte, demà passat el Barça es podria proclamar campió de la Lliga en cas que guanyi o empati en el partit contra el Madrid, i de fet ja tenen preparada una gran festa per si es dona el cas. Però el que semblaria que havia de ser el tema principal de la setmana ha quedat completament opacat pel polvorí, la polèmica, els mals rotllos i fins i tot les baralles que tenen muntades al vestuari del Madrid.
1: Però anem a fer un salt al passat, perquè a l'última volta no volem deixar ningú enrere i sabem que tot plegat no ha esclatat d'un dia per l'altre. Així que fem una mirada a la temporada del Madrid per mirar de descobrir els indicis del caos que s'ha creat d'aquesta setmana.
2: Tot comença a l'estiu del 2024, ja que el Madrid ve de fer una temporada en la que, tot i no jugar habitualment absolutament a res, guanyen una Lliga, una Champions, amb un equip liderat per Vinícius i Bellingham, i després de gairebé 4 anys d'anar-li al darrere, Florentino Pérez aconsegueix el que és el seu fitxatge somiat i porta Mbappé al Madrid. I per acabar d'ajuntar totes les estrelles, que és el que prometia ser l'inici d'una dinastia i d'una hegemonia blanca a Europa.
1: Però bé, avancem una mica més fins l'octubre del 2024 i el Barça guanya 0-4 al Bernabéu, en el primer clàssic de la temporada. I passa a guanyar la resta, també.
2: Exacte, perquè el gener del 2025, quan el Madrid podia fer la seva tornada, per dir-ho així, i tornar-los al Barça, perden la Supercopa amb un clar i contundent 2-5, que qui sap què hagués pogut ser si no arriben a expulsar Chesney.
1: Imagina't. Després passem a l'abril del 2025, on l'Arsenal els elimina de la Champions i perden la final de la Copa.
2: Exacte, ara ja no els hi quedaven més títols per jugar que no fos la Lliga. El seu gran somni europeu s'havia acabat, tot i haver portat Mbappé, o sigui, a la temporada anterior, sense Mbappé, guanya la Champions, i en aquesta temporada on tot havia de ser més, no només a casa no els hi funcionen les coses perquè el Barça et passa per damunt, sinó que a Europa tampoc.
1: I no guanyen res.
2: No guanyen absolutament res, però encara podien guanyar la Lliga. Encara tenien aquesta possibilitat.
1: Però arribem al maig i perden la Lliga.
2: Sí, en un partit contra el Barça, una vegada més, és on s'acaba decidint absolutament tot, i a més en un partit on la polèmica arbitral és un absolut escàndol, sempre a favor del Madrid. És el partit de les famosíssimes mans de Tchouaméni, del gol anul·lat a Fermín per unes mans inexistents, del penal pitat a Mbappé sense mirar si era fora de joc, del gol del Madrid, el 2-0 que puja al marcador provinent d'una falta de Jong no xiulada. O sigui, hi ha 4 o inclús 5 polèmiques clares d'aquell partit, totes afavorint el Madrid, i ni així van ser capaços de guanyar-li aquell partit al Barça.
1: Però llavors intenten millorar la situació i aquell estiu es gasten 30 milions en un entrenador, en Xavi Alonso, 50 milions en Álvaro Carreras, paguen 10 milions extres perquè jugui al Mundial, 60 milions per Mastanna Mastantuono.
2: Imagina't, 60 milions i no saps qui és.
1: No, 60 milions per Mastantuono i que, persona que comparaven amb el Lamin. O sigui, em sembla ja el més fort.
2: Sí, la veritat és que es van gastar molts diners aquest estiu, aquí falten encara més, i a més pagant diners extres perquè la gent pogués arribar abans d'acabar el contracte i poder jugar Mundial del qual cauen completament eliminats per un 4-0 del PSG que a dia d'avui pràcticament tothom ha oblidat. Però era una, perquè era una competició a l'estiu i és el que passa amb les competicions a l'estiu. Però el Madrid es gasta molts diners perquè Xavi Alonso, perquè Carreras, perquè Mastantuono arribin per poder jugar aquest Mundial i no tenir-los a principi de temporada a la Lliga, que és quan s'acabaria el mercat. O sigui, paguen diners extres de clàusules en comptes d'esperar-se que aquests jugadors arribessin lliures només pel Mundial, que perden 4-0 contra el PSG.
1: Però sí, seguim avançant i arribem a l'octubre d'aquest 2025, en el primer clàssic de la temporada al Bernabéu. Tot i que el resultat fos favorable al Madrid amb aquest 2-1, hi ha un fet que ens sent com la metxa de tot, no? En el minut 60, Xavi Alonso substitueix a Vinícius, que s'enfada moltíssim, i decideix no saludar l'entrenador i marxar directe a vestuaris.
2: I arribem al Nadal i comença la guerra al Madrid. La meitat del vestidor, que està liderada per Mbappé, vol mantenir a Xavi Alonso al capdavant. Recordem, entrenador pel qual s'han pagat 30 milions d'euros.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Mentre que la resta, liderats per Vinícius, el volen fora. Entre tot aquest sideral, Mbappé comença a patir molèsties i a lesionar-se just en els partits on podia sortir assenyalats. Després d'una derrota, en un partit d'eliminació de Champions, o a la final de la Supercopa, on, de fet, el Barça els acaba guanyant el primer títol de la temporada.
1: Llavors arriba el gener i, bueno, arriba la setmana que ho canvia totalment tot. Després de la derrota contra el Barça a la Supercopa, Florentino destitueix a Xavi Alonso i posa al líder de vestuari, Álvaro Arbeloa, que és el seu primer, en el seu primer partit cau eliminat de la Copa del Rei contra l'Albacete. Recordem, Albacete.
2: Equip de segona divisió.
1: Equip de segona divisió que estava lluitant per la seva pròpia permanència a segona. O sigui, què m'estan contando?
2: Sí. De fet, aquesta destitució li costa 20 milions extres al Madrid, ja que se li havia de pagar tot el temps que havien firmat a Xavi Alonso. O sigui, Xavi Alonso arriba amb una fitxa de 3 anys i llavors li han de pagar 20 milions perquè marxi. O sigui, que sumats als 30 de l'estada, de l'arribada, per dir-ho així, acaba cobrant 50 milions per entrenar 5 mesos del Madrid.
1: Una barbaritat.
2: I, efectivament, Arbeloa Arbeloa no es va conformar amb...
1: Com qui?
2: Arbeloa no es va conformar amb perdre el seu primer partit i caure eliminat de la Copa del Rei, sinó perquè el Real Madrid, quan es va fer aquest canvi de bastó d'entrenador, anava primer a la Lliga a 4 punts de distància del Barça. Mentre que al març, 2 mesos després, el Madrid perd 2 jornades consecutives de la Lliga contra Osasuna i Getafe i el Barça es posa líder ara a 4 punts. El Mallorca, al cap de 3 jornades, també els guanya i el Madrid veu com la Lliga queda cada cop més lluny i la seva última opció passa a ser la Champions. Casualment, Mbappé es passa unes jornades lesionat i el Madrid juga prou bé, ja que es classifiquen de manera contundent contra el City.
1: I doncs arribem a l'abril i torna Mbappé i el Betis empata a l'últim minut contra el Madrid i la Lliga queda vista de sentència. En Champions la cosa no va gaire millor i el Madrid cau eliminat contra el Bayern de Múnich. I amb la temporada mig acabada, Mbappé es torna a lesionar, casualment. Algunes veus del vestidor ja farts creuen que està simulant una lesió per arribar al Mundial. I mentre el Madrid segueix jugant i entrenant, es filtren unes fotos del davanter francès en una escapada romàntica a Itàlia amb Esther Expósito. I a partir d'aquí comença a explotar tot. A dia d'avui, la situació al vestidor del Real Madrid ha arribat al seu punt àlgid de tensió després d'una... quin so! D'una segona temporada on tot sembla sortir malament. La premsa comença a filtrar tot el que ha passat durant la temporada. Un dels aspectes més destacats de la crisi és la divisió en dos grups dins de l'equip, els defensors d'Arbeloa i els anti-Arbeloa.
2: El primer que surt de la llum és de les discrepàncies és entre alguns dels jugadors espanyols amb l'entrenador, ja que Ceballos i Asensio van desaparèixer d'un dia per l'altre de les convocatòries i Carvajal no juga ni que es lesioni l'Utiller. Algunes fonts diuen que és perquè es referien a Arbeloa com a Cono i això va arribar a orelles de l'entrenador, però no hi ha res confirmat. Això és absolutament real, eh? Aquesta informació ha sortit.
1: Que fort. Però bueno, les tensions internes són tan fortes que s'ha arribat a l'extrem que pares de jugadors han hagut de trucar directament a Florentino Pérez per queixar-se de la seva falta de minuts i situació al camp. Això, en paraules simples, és un autèntic caos. La situació recorda, segons alguns, a l'episodi del 2006 que va provocar la dimissió del mateix president en la seva primera etapa.
2: A més, el bo de Kylian Mbappé segueix aportant més i més polèmica. El seu comportament i la seva actitud dins i fora del camp han molestat els seus companys. La sortida de Xavi Alonso, el seu primer aliat al vestidor, va fer que Mbappé perdés part del seu enfocament.
1: Això, sumat a la seva manca d'implicació en moments crítics, ha portat a tots els seus companys en dubte. I, a més, de l'episodi on va sortir de viatge amb la seva parella mentre el Madrid lluitava per no perdre la Lliga, en el que s'ha convertit clarament en una lluita d'egos entre ell i Vinícius per a confirmar-se com el líder absolut d'aquest vestidor.
2: I en aquesta situació de caos, els últims dies han estat marcats per dues baralles que han fet que el vestuari del Madrid es transformi en una mena de UFC. La primera va ser entre Antonio Rüdiger i Álvaro Carreras després d'un suposat incident al febrer, on Rüdiger va abofetejar Carreras. Es va produir un altre episodi fa tan sols dues setmanes a l'entrenament. Segons informacions, Rüdiger va increpar a Carreras i va ser necessari que els companys de l'equip intervinguessin per separar-los.
1: Aquest segon conflicte ha estat encara més greu, ja que, segons les fonts, Rüdiger va ser criticat per la seva actitud i se li va demanar disculpes pel seu comportament agressiu amb un company que, a més, és un dels més joves del grup.
2: Mentrestant, el segon incident va ser entre Tchouaméni i Valverde. Aquesta baralla es va iniciar durant un entrenament aquesta mateixa setmana i va escalar fins al punt que ahir es va generar un traumatisme cranioencefàlic a Valverde. La disputa va començar quan Valverde no va acceptar les disculpes de Tchouaméni per un conflicte previ i va començar a recriminar-li la possible filtració de l'incident a la premsa.
1: Aquesta confrontació es va transformar en una baralla física quan Valverde va fer diverses entrades dures sobre el francès. El francès, en defensa pròpia, va respondre amb un cop de puny que va portar a un forceig entre els dos, que entre empentes i rodolons va fer que Valverde perdés l'equilibri i es colpegés el cap contra una taula, provocant-li un trau i va perdre el coneixement durant uns instants. Ara haurà d'estar en un període de repòs de 10-14 dies. Aquest incident ha provocat que el club hagi obert expedient a tots dos jugadors per la seva actitud dins i fora del camp.
2: I amb l'últim clàssic de la temporada, les portes i la Lliga per decidir diumenge, l'ambient està més calent que mai i la roda de premsa de demà d'Arbeloa pot ser històrica.

0: Però deixem les històries que és que no haguéssim ni pogut imaginar.
1: És molt fort.
0: Tant de bo, o sigui, tot això que hem dit és veritat. No és una secció nostra de rises. Tot això que hem dit és completament real.
1: O com a mínim com a és real mínim, segons la premsa de Madrid.
0: Exacte, exacte.
1: Deixem-ho clar que és la nostra font d'informació.
0: Nosaltres tornem per això als esports de la vila perquè aquests dies es juguen més partits, així que anem a fer una volta pel que ens espera aquest cap de setmana.
1: I començarem, com no, amb el Molins de Futbol Masculí, que jugarà demà a 6:15 contra la Palma de Cervelló, on es juguen l'ascens a segona catalana. Fort. I el sènior femení juga diumenge contra les de Castelldefels a 8:00.
0: Demà l'Atlètic Ingresa A jugarà contra la penya blaugrana Ramon Llorenç a 7:15 i el B a 7:45 contra els de Sant Feliu de Llobregat.
1: Pel que fa al futbol sala, el sènior masculí A jugarà demà a 4:00 contra els del 6è Badalona i el B jugarà dissabte a 7:15 contra el Sant Just.
0: El sènior femení jugarà diumenge a 5:00 contra les de Sant Joan d'Espí.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà dissabte a 6:15 contra els de Calella i el B a 7:00 contra els de Gavà.
0: I el sènior femení A jugarà aquest vespre a 9:15 contra el Joventut Mataró, mentre que el B jugarà diumenge a 4:00 contra les de Sabadell.
1: Pel que fa al bàsquet, el sènior A masculí jugarà diumenge a 8:15 contra el Sant Cugat i el B a 6:15 contra els de Vilanova.
0: I el sènior femení A jugarà diumenge a 7:45 contra les de Montivello del Prat i a 7:45 contra les de Sant Just.
1: I ara, Arnau, amb aquest petit temps que ens queda, quin partit creus que és l'indispensable d'aquest cap de setmana?
0: Ha de ser el Barça-Madrid, 100%, diumenge a 9:00. Tot i així, partit ultra important per la lluita del descens és el Sevilla-Espanyol, que es jugarà dissabte a 4:45, ja que l'Espanyol segueix en la seva ratxa de perdre, mentre que el Sevilla tindrà un desplegament increïble a l'estadi, que porten tota la setmana donant i voltes, intentant que repeteixi el que van aconseguir contra la Reial Societat, sigui que molt complicat a l'Espanyol i una altra derrota els hi posaria les coses
1: molt
0: realment complicades.
1: Doncs sí, sí, 100%. I per la resta, els partits...
0: No, el Girona està en la mateixa situació. Girona
1: Exacte.
0: Dilluns, es pot arribar al partit de dilluns, depèn de la resta de resultats, en zona de descens.
1: Fort.
0: Sí que ho tindrà complicat, també.
1: Però bueno, amb aquesta bona varietat d'emocions hem arribat al final d'aquest programa. Avui hem parlat de tot una mica, des de la Champions d'handbol, on el Barça va segellar la seva plaça a Colònia amb una victòria impressionant, fins a l'Eurolliga de bàsquet.
0: Sí, i tampoc podem oblidar la Champions femenina, on el Barça ha segellat la seva classificació a la final amb una gran victòria davant del Bayern i, com no, l'episodi de la portera del Bayern amb una samarreta groga i pantalons taronges. Una situació que certament fa riure una mica, però bé, sí. En un partit així, qualsevol petit detall pot ser decisiu.
1: I, a més, el vestuari del Madrid també ens ha donat alguna cosa més de la que parlar. Aquesta situació que sembla haver arribat fins a les mans i els deixa en molt baixa forma de cara a aquest clàssic del cap de setmana.
0: I per acabar, no podíem deixar de banda els equips de Molins. Com ja és habitual, els de la vila segueixen lluitant amb ganes i fins i tot lluitant per algun ascens. Importantíssim, tothom demà...
1: A top amb ells.
0: A 6:15 de la tarda, al municipal Josep Rai, el A es juga l'ascens a segona catalana. S'ha d'omplir l'estadi.
1: Sí, sí, no, 100% s'ha d'anar allà a recolzar el nostre equip a veure si realment aconsegueixen la temporada vinent estar a aquesta segona. Però bé, deixem aquí aquesta setmana i ens veiem divendres vinent a 4:00 amb una nova última volta.
0: Òbviament, li agraïm al David Rius, que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
1: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha estat l'última volta.
2: L'última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
3: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataquen aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
4: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat. En el marc de dos projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
5: Notícies en xarxa.
6: Informació local.
1: Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'onzena edició del Molins B de Gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7. Les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis. I avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. I també avui a la tarda el Club d'Hoquei Molins presenta la seva nova mascota, avui a 6:45 de la tarda a la Federació Obrera. Durant la presentació donaran a conèixer la mascota, explicaran el seu significat, el paper que tindrà dins el club i comptaran amb la participació de jugadores i jugadors, membres de l'equip tècnic i representants del Club d'Hoquei. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.

0: Aquesta melmelada és boníssima.
1: La noia que les prepara va començar fent-les a casa. I ara ja té obrador, botiga i pàgina web.
0: I com s'ho ha fet?
1: Amb un ajut líder.
2: Tens un projecte per impulsar un negoci en un entorn rural? Els ajuts líder poden cobrir fins al 40% de la inversió subvencionable del projecte empresarial i fins al 80% en el cas d'ens locals. Informa't en el teu grup d'acció local o trucant al 012.
0: Ara mateix aviso uns amics que volien muntar una fusteria al poble.
1: Em sembla molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
8: Però Stereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
9: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: hòsties.
1: Un momentet, Josep, que serà, vols portar tu el programa avui?
0: Sí, deixa-me-la.
1: Ai, mira-te'l. Li deixarem. Bona tarda, Laura.
2: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda, Iglesias.
2: Sí, la Laura Iglesias. Què, has vingut a buscar el tiquet?
0: Ja, no, me'l van donar ahir. I avui he tingut que vindre... Bueno, tenia que fer el camí que em van ensenyar i avui m'he passat per aquí.
2: Ah, va bé. I ja saps de què era el premi? Perquè no t'ha vingut a recordar.
0: Sí. un almorzar en el... Ja tinc dos.
1: Què feu? Col·lecció de regals aquí? Mare meva, aquí. Quan li toca una cosa, toca l'altra.
0: El Foment. Tinc dos almorzars al Foment.
2: Doncs molt bé.
1: Bueno, Laura, ara tens aquí el Quesada. El Quesada també és dels que parla molt, eh? I mai el renyes, eh? Només renyes el pobre doctor Torner.
0: A mi em renya en privat.
1: Ah, sí?
2: Sí, bueno, sí. Ara vols que... Espera, que se t'explicaré. Jo veig, és el que em va passar l'altre dia.
1: Què va passar?
2: Ja t'explico.
1: Què va passar?
2: Doncs pues mira, que tinc una amiga que viu a Barcelona i la van tindre com pare. I dic, vaig a veure-la. Jo agafo, deixo el cotxe, perquè el meu cotxe no pot entrar a Barcelona, el deixo a Martorell. A les 10, adivina quina hora vaig arribar a Barcelona.
1: No ho sé.
0: A les 12?
2: A la 1.
1: Ah, que vas anar amb la Renfe.
2: Sí. Caram. No riguis, que no em fa gràcia.
0: A la 1, tu.
1: Caram.
2: Sí, senyor.
1: No, aviam, que això és normal, eh? Ara, a partir de demà...
2: Com normal, no, senyora, que estàvem a Martorell a Barcelona, que arribés a la 1 des de les 10 fins a la 1, no, em sembla que no, eh? No.
0: Laura, ahir vaig estar con gent de Sant Sadurní.
2: Que vas estar què?
0: Ahir vaig tindre un dinar.
2: Sí.
0: I va vindre gent de Sant Sadurní.
2: Ah, doncs pues mira que bé.
0: Sí.
2: Que van vindre en cotxe o van vindre en tren?
0: Alguns en tren.
1: Els que no van anar és que venien amb rodalies, segur. Home, és que aquí el Josep Quesada un dia li donarem el privilegi, perquè és un privilegi estar aquí a la ràdio col·laborador, perquè faci ell de col·laborador.
0: No.
1: Amb un dia ja en tindrà prou, eh? Ja en tindrà prou. Oi que sí, Josep Quesada?
0: Sí, bé, ara. A mi és que la ràdio m'agrada.
1: No, ja ho sé, que t'agrada. Escolta, demana-li a la Laura aviam quina cançó vol.
0: Bueno, què? Laura, quina cançó et posem?
2: He demanat la del Rocío Jurado, Ya no siento nada, hace tiempo que no siento nada por ti.
0: Hòstia, mira que és bé, ja, aquesta cançó.
1: Home, és que...
2: Pues és ben maca.
0: Sí,
2: ben
0: no dic... A veure, no dic que no sigui maca. És vella, eh? Perquè jo era jovenet i ja la cantava.
2: Sí, però saps que vam dir l'altre dia per la tele que resulta que totes les cançons d'aquesta època són les que es toquen, perquè encara no... Les d'ara no tiren aquestes cançons. Algú passa, no? O sigui,
1: bueno,
2: que no deu...
1: Bueno, és que el que s'ha de demanar, el Duncan Du, dime tu nombre o algo així.
0: Sí.
1: No sé, sí. És que aquesta també no, és molt vella.
2: És això, és que dius que perquè se demanen aquestes cançons, és que les d'ara ningú no sent, surten ja, al mes ja ningú se recorda, en canvi aquestes que, tota la vida, algú fa mal.
0: La música d'abans tenia una lletra, un compàs i un missatge. Avui en dia, com diu la Judit, no... És música, és soroll.
1: Soroll.
2: Sí.
1: Escolta, Laura, ara que me'n recordo, et va agradar la descripció que vaig fer teva l'altre dia? No la vas sentir?
0: No, segur que no.
2: No, perquè no van voler posar aquí la ràdio, jo aquí no mano.
1: Què s'ha de... Digue-li què vaig dir de la Laura, aviam si te'n recordes.
0: No, doncs, de dir que la veritat, no me'n recordo.
1: De veritat? Vamos, home, ja per llogar-hi cadires. Aquí 4 hores matxacant, i ara resulta que no, eh? Una cosa especial.
0: David, fem-me el favor, busca-lo.
1: Sí, home, ara el David anirà de pressa i corrents. Doncs mira, a l'última hora del programa us vaig dedicar una cançó que ja havíeu demanat vosaltres aquí a la ràdio, aquí a aquest programa. Però us feia una descripció de com jo us veig a vosaltres, ¿vale? Per exemple, del que s'ha de vaig dir... que el Quesada no se li passa absolutament res, perquè té un control de si ens equivoquem o ens deixem o repetim i en seguida, pum, aquí ens avisa. hem tingut molta sort perquè nosaltres a vegades no ens donem compte de que ens equivoquem, i sort que tenim aquí el Ràdio Makuto que ens ho avisa. I de la Laura també li vaig comentar amb ell, diu, home, doncs és veritat, aviam si el David troba aquest trosset, només un trosset, i us ho diré, perquè vaig disfrutar molt fent aquesta hora i dedicant aquestes cançons. Potser em vaig disfrutar més fent una descripció de dues línies de cada un de vosaltres que la cançó, però m'ho vaig passar molt bé. Llavors és una llàstima que no haguéssiu sentit, eh, que sí, que s'ha de...
0: Sí.
1: Bueno, ell sí, tampoc ho va...
0: No, jo vaig, pràcticament vaig sentir tot el problema, eh? Però tinc molt mala memòria.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Així vol dir que només vas escoltar la teva part i punto, no?
0: No. Pràcticament quasi al final, perquè després vaig tindre que anar a dutxar-me.
1: Doncs, com que tu estaràs aquí, estaràs escoltant el programa, quan ho trobi el David, diu que m'esperi? Diu que m'esperi? Aviam si t'agrada, eh?
0: Va, que el David es llimi ràpido.
1: Home, i tant, és un màquina, és un crac. Aviam, el que no trobi ell no ho trobaràs tu, eh?
0: No, segur que no.
1: Vols posar-te els mandos?
0: Hòstia, no, que encara altra
1: cosa. Mira, continuem amb la nostra amiga també, Laura Iglesias. Una persona que no es calla res. Si algú no li agrada, ho diu. Així és ella, transparent i sense filtres. Li encanta des de Julio Iglesias, Miguel Ríos, Rocío Jurado, també bandes sonores de pel·lícules. Però una de les cançons que ens va demanar i que m'encanta és la d'Anna Gabriel, Cielito Lindo. Què t'ha agradat?
2: Sí, m'ha encantat.
1: S'ha quedat parada,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí, no se l'esperava.
2: Sí, m'ha agradat molt, sí. Ets... Home, és veritat, no em callo res, tu. Jo dic les coses com són.
1: És transparent.
2: I jo penso que sí. A vegades penso que n'hi ha persones que són com són perquè mai, a seu degut temps, li han dit, t'estàs passant. Si tu mai renyes a una persona no li dius, es pensa que el que fa és normal. I jo penso que és així, no? Perquè molta gent... treballa així, es comporta així perquè ningú li ha dit t'estàs equivocant. Penso que això és important. Millor moltes coses que estan passant ara no passarien. A veure, escolta'm.
1: Ai, espera, que sí, aquí sí. M'està fent un lío el Quesada.
0: Jo?
1: Està encarregant una pizza per telèfon.
0: Sí.
1: De veritat, eh?
2: Ai, senyor.
1: És que són tremendos, eh? El Quesada, del Quesada ja
0: vas veure.
1: No, el Quesada és tremendo, eh?
0: Sí, sí.
1: Mare meva, és tremendo, sí. Però en qui estaves parlant, tu?
0: Però el David.
1: I per què parles per aquí, si li pots fer gestos?
0: No, perquè jo no veig, i ell sap que jo no li veig, me'l diu en Bebo.
1: Ah, és que em pensava que li havia sonat el telèfon i estava parlant.
0: No.
1: Ai, Laura.
0: En línia interna.
1: Doncs... perquè com que no va sentir el programa, doncs cada un dels que truqueu us vaig fer una mica de com jo us veig a vosaltres.
0: Ara ho pot buscar.
1: No, ja l'ha posat.
0: No, ja, però sí.

0: Gràcies,
1: tu, ja,
0: Laura.
1: Ja el David. A tu ja,
2: ja el David. L'alcalde, va, pobret.
0: No, home, no, alcalde, que no, que
1: no, treballi. No, perquè no ha posat els arbres encara.
2: Bueno, que els estan ara criant, els arbres. Res, ara.
1: I escolta, quan va arreglar el del pont, va posar unes cosetes de les baixes, això, que d'això, ja les han tret, no sé qui se les hauran portat, però algú...
2: Ah,
1: ja
2: les floretes. Les floretes.
1: Sí. Això de color groc i negre, aquestes cosetes que posen perquè no corris, doncs això les han tret.
2: Mare meva, mare meva. Els badens aquests que dius que
1: sí, sí, aquests badets que són tan macos.
2: Però qui se'ls han dut, això? Ho han tingut que desenganxar de terra, no?
1: Home, clar.
2: Mira, avui tenim una altra visita. David, avui això, ho petarem avui, Ho petarem. Aquesta persona que ve ara... que Sada, tu no la coneixes, és la Rosa Clariana, que fa 2 setmanes que ve.
0: Ah.
2: I ella s'ho passa molt bé aquí. És una nova fan que tenim aquí al programa, Però ja li he dit que tu ets de cuidado, Que no et faci molt de cas, Laura Iglesias, no ens facis cas.
1: Dale.
2: avui ens han begut a l'enteniment, de veritat.
1: Crec que sí.
2: Gràcies, bonica. Vale. Bon cap de setmana.
0: Vale.
2: Adéu.
1: Adéu,
2: adéu,
1: adéu. Adéu,
0: Laura.
2: Adéu, Laura.
3: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.

0: Bé, doncs, esperem que truqueu. Ara avui se'ns ha afegit aquí a l'estudi la Rosa Clariana, que és una fan que li encanta vindre a la ràdio. Ella em va dir, no he vingut mai a la ràdio. I dic, ostres, dic, i ara li ha agafat una afició, li encanta, no? Doncs avui tenim a l'estudi el Josep Quesada. Rosa, et presento el Josep Quesada, que és fan número 1, la Rosa Clariana.
1: Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: No te'n fies gaire del Josep Quesada, eh?
1: Ui, sí.
0: No te'n fies gaire, eh? Que és terrible, eh?
1: El pots fiar, eh? El pots fiar. No...
2: Sí, oi?
1: Sí.
0: Escolteu, aviam, que estem ja... Hem passat mitja hora i sé que hem xerrat bastant, però que vull dir que volem
1: que truqueu... Vinga, va, del telèfon tenen que treure fum.
0: Que truqueu, no?
1: Home,
0: vinga, escolta, si no passaré llista. No, mira, podem parlar amb la Rosa Clariana. Acosta't al micro, Rosa.
2: Sí, digues.
0: Què? Com, per què t'agrada tant la ràdio?
2: Home, perquè no m'ho esperava. Jo escolto molt la ràdio, però no s'havia ocorregut el sistema de com ho feia.
0: És el mateix que parlar per telèfon. Oh, el que sí. Passa que tens un micròfon que arriba molta gent.
2: Ja.
0: Eh? I és distret, oi?
2: Sí, escolta'm, aquest divendres veu estar treballant aquí també?
0: No.
2: Jo ja vaig pensar que no hi series.
0: No, perquè era festa. El que passa que vam fer un programa... Que el mateix horari que els divendres faves tendres, però era diferent perquè era un dia de festa, vale? Però vull dir que nosaltres cada divendres, oi que sí? Quantes vegades he faltat jo? Què s'ha de? Aviam si tu ho saps.
1: Una o dos.
0: I quants anys portem fent aquest programa?
1: 10, que faran.
0: Ara, el desembre farà 10 anys. I sempre explico la mateixa anècdota. El primer dia que jo vaig fer aquest programa no trucava ni el Quico, ni ningú. Doncs
1: pues avui no treuen foc als telèfons. On està el doctor?
0: El doc-

0: el doctor...
1: Com està l'infermera?
0: Bueno, ara, com que ja ha trucat la Laura, ja pot trucar el doctor, eh? Si no, s'esbatossaran.
2: Ell és el que va parlar l'altre dia, que també parlava, era aquest senyor, oi?
0: No.
1: No,
2: no era un altre.
0: No. Ell parla, però el que li va fer molt la bronca era amb un altre senyor. La Laura Iglesias és la que hem parlat ara, vale? Però de vegades hi ha piques aquí, no? Que s'ha de
1: hi ha piques, eh?
2: Ah, sí?
0: Sí, hombre, que si tu parles, que si això, que si l'altre... Llavors, quan un li toca, comença a xerrar i no se'n dona compte que fa el mateix. Sí, oi que sí?
1: Falta la Carbonell, també.
0: Ai, m'encanta la Carbonell, eh? Montse, Montseta, truca, sisplau. Després també falta la Montse Rubió.
1: També.
0: L'Antònia Lara, també. El Josep Maria Torner.
1: Sí, sí.
0: La Marita.
1: La Marita.
0: La Marita, l'Anna Graner. Mare de Déu, i ara em sembla que està trucant al... Bueno, està tenint el telèfon al David, aviam en qui... Segur que és el Josep Maria Torner.
1: Sí, perquè com li hem dit que no el trucava...
0: Mira, el Josep Maria Torner és un senyor que és molt agradable i un dia va sorgir el tema de que un tenia tos i ell va dir, pues mira, una infusió de farigola, te'n recordes?
1: Sí, sí.
0: I a partir d'aquell dia és el doctor del programa.
2: Ah.
0: Però com que hi ha un doctor, també hi ha una infermera, i la infermera és la seva companya, eh? Que sí? L'Antònia Lara. Antònia Lara, que és molt una persona molt agradable i molt simpàtica.
1: La Dolors... Hombre! Con aquesta sintonia ja sabem qui és.
0: Bona tarda, doctor Torner, com està?
3: Bona tarda, senyoreta Judit Herrera Gastó.
0: Gràcies.
3: Bueno, avui estàs ben acompanyada, eh? Està el Quesada.
0: Sí.
3: I la senyora aquesta que ha vingut, que com se diu aquesta
0: senyora? Rosa Clariana.
3: Mira, que me les notaré i tot. Mira, Rosa...
0: Aviam si tindrem problemes amb l'Antònia Lara, eh?
3: Clariana.
0: Sí, és un cognom potent aquest, eh?
1: Sí, tant.
3: Sí, potent, sí.
0: No és com Herrera o com Quesada, sí. Quesada. Clariana de tota la vida, família il·lustre.
3: Ja, el Quesada ho faria bé, per la ràdio, eh?
0: Ai, Quesada! Sí. Ai, mira
1: és que he vingut a treure-li el puesto a la Judit.
0: Ja saps que jo el deixaré lliure, o sigui que tu també pots vindre, aquí.
3: Bueno, és que te trobarem a faltar tant que començarem a plorar tots, eh?
0: No. Això ho dieu al principi, després ja us fareu d'un altre programa. Mira, com el Manolo, que dic que Sant Vicenç també ho fan, no, això? Quesada?
1: Sí, fan un programa semblant.
3: Fan un programa, sí.
0: Que es diu... Però
3: jo una vegada vaig sentir jo això, fa molt temps, però bueno, no. Vull dir
0: com es diu, Sal i Pebre, jo... dit?
1: Sí.
0: Sal i Pebre. Doncs ho haurem de trucar, no?
3: Ja,
0: haurem de trucar.
3: Però no m'agrada a mi, la veritat, no. A mi m'agrada més el divendres faves tendres.
0: Ai, aquestes faves que ja estan ja...
1: Ja estan més florides.
0: Florides i recollides.
3: Florides,
0: i menys...
3: bueno, i ja recollides, perquè ja n'hi ha, ja fa temps,
1: Sí, sí.
0: Com hem evolucionat amb aquest programa des que va començar, tantes etapes que hem passat,
3: Se va començar... Se va començar, veritat, amb poca animació i ara s'ha animat totalment molt,
0: Bueno, ara ja tenim els socis fixos, ja. Oi que sí, Quesada? Ja són fixos.
1: Sí, sí, som una gran família.
0: Quan un no truca ja dic, ostres,
3: bueno,
0: aviam què li ha passat.
3: Com si sigués familiar, ja, que això se pot dir.
0: Home, ja hem celebrat aquí dos guateques, i el pròxim que celebrarem por todo lo alto,
1: Home,
0: Hombre...
3: Solament faltaria tirar coets.
0: Escolta, Josep Maria, vols que et posi al costat del Quesada i de la Laura Iglesias?
3: Sí, per què no? Escolta, vaig sentir tot el programa, jo.
0: Així m'agrada.
3: Des que vas començar, des que vas acabar,
0: Et va agradar la definició que et vaig fer?
3: Sí.
0: I el de la...
3: L'únic que vas posar una cançó que no acostumo jo...
0: Quin era?
3: Ni ara no me'n recordo el nom, però...
0: De l'Anna Mena.
3: Però...
0: L'Anna Mena l'has demanat,
3: No.
0: Bueno, doncs avui...
3: És igual.
0: Avui què vols escoltar?
3: Jo pensava que li diria Sociedad del Pierre, però esclar, com està la Carmen... Ai, la Carmeta Reventós, que és parenta d'ell, oi?
0: Qui? Qui és parenta?
1: La Reventós.
3: Bueno, la Carmeta Reventós no és...
0: La senyora aquella...
3: Aquella que la...
0: Però què passa, que no es troba bé la Carmeta Reventós?
3: No, jo me refereixo que són... No és algú de família, no? O algú
0: no, així? No. La Rosa no és parenta de la Carmeta Reventós. Oi que no, Rosa? No. No tens res que veure.
3: Jo penso...
0: Mira, al Josep Maria Tornier li vaig posar, imagina't, una del Tom Jones.
1: Que tu...
3: El tigre de Gales.
0: El Josep Maria és el tigre de Molins de Rei,
2: El senyor d'anys aquí, el senyor que parles ara, Si és d'anys d'aquí...
0: Sí, diu la Rosa, si portes molts anys a Molins de Rei. Josep Maria...
3: Sí, digues.
0: Diu que si portes molts anys a Molins de Rei, visquent.
3: Pues mira, jo porto, 19 anys.
0: Bueno,
2: no massa.
0: No massa.
3: Sóc jovenet al costat de la gent que viu aquí, Vull dir...
0: Jo no tinc pàtria.
3: Però en broma ja fa 19 anys que estic aquí, I 19 anys hi coneixo tothom, Vull dir,
0: Ai, Josep Maria... Escolta, quina sorpresa. Ara m'agradaria que tinguéssiu aquí un televisor per veure el regalet que ens ha fet la Rosa Clariana. El David, ella cus, té molta manya en cosir, i li ha fet un davantal. Ja ho saps, David, a estrenar-lo el diumenge per fer la paella.
3: Ara obriré el meu.
0: Però escolta una cosa, la cançó aquesta era molt bonica, del Tom Jones, It's Not Usual.
3: Sí, jo la tinc també. Sí, de tots els cantants.
0: Escolta, i avui què vols escoltar, Josep Maria Tornet? Perquè avui no ho farem ni per pipes, Josep Maria, digues.
3: Avui, ja saps que és el meu favorit, el Pierre, però posaré Si no te hubiera sido.
0: Tot cançons tristes,
1: Sí, molt alegre, no és,
3: No, home, aquesta està bé,
1: No dic que no estigui bé.
0: Vinga, i la dedica?
3: Si no te hubiera sido, I la dedico, mira, ja tens de tindre aquí...
0: L'Antònia Lara,
3: el Miquel, a la senyoreta Xurita Herrera Gastó, el Josep Montano, el Ramon Sánchez, la Paquita Ortuño, la Montserrat Rubió, l'Eli, el David Rius, la Montse Carbonell, la Carmen Santoncini, el Carlo Mas, el Quesada, i també la dedico avui a la Rosa Clariana.
2: Moltes gràcies.
3: Sí, i la Carmeta Reventós, la Marita i la Dolors Pinyol. I ara anem cap a la barriada de la Bonavista. La presidenta Anna Graner, la Milagros, la Maria Rosa i la Teresa Márquez. I a tothom que escolta el gran programa del divendres a les tendres.
0: Oh, que no podia. Ho veus? Bueno, ho veieu?
3: Has pogut
0: quasi bé
3: escriure?
0: Bueno, si em deixo algú...
1: Jo, Maria, tu què fas? La competència meva?
0: Ostres, de veritat,
1: Si fas la meva competència...
3: Sí, faig la teva competència, ja la veus.
0: Josep Maria, aquesta setmana no tens el 3. Aquesta setmana tens el 4.
3: Jo ja saps tu que deixo passar el 3. Ja saps tu que el deixo passar.
0: Ja sí.
3: Perquè podria ser sempre el 3, anem a dir el 2 o el 3, Però el deixo passar.
2: Pensem a quin paper més original,
0: Oh, i tant. No, és que ara estic desembolicant el regal que m'ha fet la Rosa Clariana i ara farem aquí una foto amb els davantals, Estarà contenta la teva dona, David? Dirà, mira, ja porto el davantal per fer la paella del diumenge. Ei,
3: per fer l'arròs,
0: I no és prefabricat, no és prefabricat, És handmade, hecho a mano, Ojo.
1: Com d'aquests que se'n fan tota la vida.
2: Les ullets que comprava, i quan em semblava...
0: Ah, doncs molt bé, no? Ens posarà davantals a tots, que s'ha de tu també,
1: Sí.
2: Jo soc de davantal.
0: Doncs mira, que va...
3: Escolta, això ho he dit.
0: Què?
3: El dia que no puguis vindre ja saps que tens el Quesada, que se pot posar...
0: Sí. El Quesada amb el Carles Mas.
1: No.
3: Sí. Ah, o sigui, és que és el mateix. Teníem bona parella, sí.
0: No cal posar música, no cal posar música, no?
1: Però que...
0: Josep Maria, no. Que t'hem de deixar, bueno... que tenim la trucada de la Dolors Pinyol, pobra, que estarà al telèfon, i no vull que se m'enfadi.
3: Ah, vale, sí.
0: Tens el
3: sí,
0: nom...
3: perquè, prim... sí, jo no he estat poc rato, eh?
0: Vale,
3: perquè
0: vale.
3: Vosaltres heu estat bastant rato, eh?
0: Home, jo perquè no trucava ningú, res, eh? No trucava no, ningú.
3: Jo mai no discuteixo ni dic res si un està més rato o menys rato, eh?
0: Bueno.
3: Jo sóc noble, eh? Anem a dir...
0: Molt bé.
1: Josep Maria, no cal
3: enfadar-se. I bueno, quesada, quesada una bona abraçada, eh?
1: Igualment, ja et trobarem.
0: Vinga, bon cap de setmana,
3: vale, ja
0: Josep Maria.
3: Ja ens trobarem. Adiós,
0: adéu,
3: bona
0: adéu.
3: Setmana també.
0: Gràcies.
3: I una bona abraçada.
0: Molt
3: adiós,
0: bé,
3: adiós, adéu-siau. Adiós.
0: Bona tarda, Dolors Pinyol.
4: Hola.
0: Com estàs?
4: Molt bé.
0: Ah, sí? Vas escoltar sí, el programa bé. Especial?
4: Sí, el vam sentir a la Mata.
0: I què, et va agradar la dedicatòria que et vaig fer?
4: Sí.
0: Va ser la primera, eh, Dolors Pinyol?
4: Sí. Ja diu, mira, la Mata, diu, mira, ets tu la primera.
0: Diu, la Dolors Pinyol, la nostra estimada amiga, que sempre la podeu trobar prenent el sol o la fresca a la plaça de la Creu, sobretot els diumenges, rodejada de la seva gran família, tot i que el seu cantant preferit és el Pierre, també li encanta el doctor Prats. Oi que sí?
4: Sí.
0: Ah.
4: Sí.
0: I avui que...
4: Ja. Jo pensava que ho feia tot el dematí
0: no.
4: I va venir el meu net, David, però toma, però ja són quart de dues, que ja no
0: ho
4: faran.
0: No, vam fer-ho l'horari natural, l'horari del programa aquest, de 5 a 9.
4: Sí, sí, i la Marta diu, que s'ha d'escoltar la Judit? Dic, no. Dic, ja m'ha passat, dic, ha vingut el David, li he dit, dic, bueno, és igual, no m'ho poses, dic, perquè ja ha plegat. Diu, no, mama, que ho fan a la tarda. Clar, doncs mira, vam dinar i vam escoltar-ho. Sí, sí.
0: Molt bé, doncs espero que t'hagi agradat, perquè va ser
4: sí,
0: com un homenatge.
4: Gràcies.
0: No, i ara, perquè per la Marta també em vaig tindre, eh?
4: Sí,
0: per la Marta.
4: Ja vam sentir, ja. La ja diu, fins a les 9 vam estar.
0: La
4: ja
0: Marta,
4: la Marta
0: aviam... Espera, espera, que... vull dir que li vaig posar, però ara no ho trobo. Que... ara no ho trobo, no ho trobo.
4: Bueno,
0: ja ho buscaré. Dolors Pinyol, què posem avui?
4: Avui poso per Rocío Duca, hoy lo vi pasar.
0: ¿Todo qué?
4: Hoy lo vi pasar, per Rocío Duca.
1: Rocío Ducal.
0: Rocío Durcal, hoy lo vi pasar.
4: Sí.
0: Doncs, i a qui la dediquem, Dolors?
4: Bueno, als meus fills, a la Calmeta Leventós, a la Montse...
0: Rubió.
4: Rubió, l'altra, la Montse...
0: Carbonell.
4: Sí, la Paquita Ortuño, tothom que m'escolti. Ja està. Ah, i el Josep Maria...
0: Torner.
4: Josep Maria, sí.
0: Torner.
4: Torner, això.
0: El Quesada també m'has dit, no? El Quesada no fa falta, no?
4: Sí.
0: No, no el poso o sí el poso, el Quesada?
4: El també, eh?
0: Bueno, va, el Quesada també el posarem.
4: Posem, sí.
0: Avui,
4: sí, ja
0: avui Dolors ens ha vingut a visitar una senyora que porta ja 3 setmanes venint aquí al programa, que és la Rosa Clariana. No sé si la coneixes.
4: No, segur que la coneixo, però no sé qui és ara, en aquest moment.
0: Avui estic molt ben acompanyada amb el Quesada, que no
4: sí.
0: Calla ni sota de l'aigua... que s'està preparant ja per substituir-me, i la Rosa Clariana, que sempre ens porta un detallet i ens alegra la tarda, eh? Mare meva, com ens estimen, eh? Doncs, Dolors,
4: bueno.
0: Tens el número 5, eh? Avui sortejarem...
4: Vale.
0: Espera, espera, Dolors.
4: Vale, merci.
0: Avui sortejarem... Dolors.
4: Ah, sí.
0: El pastís de pastisseria Roca.
4: Sí.
0: El glaçó. Sí. I el kit de xurreria Àngels de Molins. Vale? Tot dolç,
4: avui.
0: Gràcies,
4: molt
0: bonica. Adéu-siau.
4: Adéu.
5: Adéu. 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa. 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.

0: Bé, doncs, com queden 10 minuts per arribar a les 6 de la tarda, sabeu que hem de parar per l'informatiu i avui tenim aquí l'auditor dels informatius perquè ho volem fer perfecte, oi que sí, David? No ens volem equivocar ni amb la publicitat ni amb repetir l'informatiu que diem bon dia i és bona tarda. En fi, ho volem fer-ho bé. I li donem pas a la Rosa Clariana, que avui en directe ens dirà una cançó que vol escoltar.
1: Si pot ser, La Fadrina de Palafont.
0: La Fadrina?
1: Sí.
0: La Fadrina de qui és? Palafont.
1: Ni idea, perquè és molt antiga, ni idea.
0: Aviam si no la trobarem, eh?
2: Sí, home, sí, la caixa màgica segur que ho trobes tot.
0: A qui la vols dedicar, Rosa?
1: Als meus fills, a tots vosaltres i qui m'escolti.
0: Molt bé, veus? Aprèn, Quesada. Aprèn,
2: ja saps, home. Jo tinc molts amics per dir a l'antena.
0: Sí, bueno, però jo no tinc tant de temps per apuntar-ho tot, eh? Doncs la Rosa Clariana ens ha demanat La Fadrina de Palafont, que alguns segur que la coneixeu, que és una cançó molt antiga. Intentarem de trobar-la. És de la Núria Feliu, la canta la... Doncs la Núria Feliu canta aquesta cançó. Tens el número 6, Rosa. Ja saps que avui sortegem un pastís de la pastisseria Roca, un braç de gitano de la botiga El Glaçó i un kit de xurreria Àngels de Molins. O sigui, tot entra en joc tothom, vale? Bueno, menys el Quesada, que no entra en joc. Ah. Avui no vols participar, no?
2: A sobre que m'han deixat el número 1, em dius que no.
0: És que ningú vol el número 1 i toca, perquè està dintre del dau també, no?
2: Sí, sí.
0: Hombre.
2: Con la sort que tinc jo, segur que no toca.
0: Ai, vine, ara que estic amb antena, ara us llegiré el que li vaig dedicar amb el Josep Quesada. Diu en Josep Quesada, el nostre corrector dels programes de la ràdio. Res se li escapa. Si ens equivoquem, en seguida ens ho fa saber. Quin gran descobriment hem fet en tu, JQ. Ja podeu anar a dormir segurs, perquè tu ho tens tot controlat, com la cançó que alguna vegada ens has demanat, i això és cert, del grup Queen, Another One Bites the Dust, oi que sí?
2: Sí.
0: Havíem dit tu, la cançó?
2: Ui, no, l'anglès no és un idioma.
0: Doncs aquí teniu la descripció del Josep Quesada, que crec que no m'he equivocat gaire, no, Josep Quesada?
2: No, a veure si els telèfons treuen foc, que estan parats.
0: Ara tenim la Carmeta Reventós. Vinga, donem-li pas ja. Carme.
3: Hola. Bueno, a veure si tinc temps.
0: Home, sí, tens temps. Tens 7 minuts per parlar. Què et sembla, Carmeta Reventós? Carme.
3: Què?
0: Hola. Que tens 7 minuts per parlar.
3: Ah, bueno, no tinc gaires coses poder per dir. Jo sí que vaig sentir, ara que parles de la setmana passada,
0: sí.
3: Vaig sentir la meva cançó que em vas tocar, però és que ara no me'n recordo.
0: Ara t'ho dic jo, que jo tinc aquí... Espera.
3: Que vas dir...
0: Mira. La Carmeta Reventós és la iaia que tots podríem tenir. Ella ens explica històries de fa molt de temps, algunes formen part de la seva llarga vida. Històries del poble, de la gent, de coses que van passar fa molts anys. I que si no fos per ella, quedarien a l'oblit. Gràcies, Carmeta, per formar part d'aquesta gran família dels divendres faves tendres. A ella li encanta el piano. I sempre ens demana que li posem alguna cançó, com la versió catalana de Venècia sense tu. Què et sembla? Quins piropos... Quins piropos que us tiro, Carme. De veritat, eh? És la iaia de
3: programa. Ho vaig sentir, però no sé què em passa, que no me'n recordo ara de les coses.
0: Jo no me'n recordo ni el que vaig sopar ahir, imagina't.
3: Jo tampoc el que he dinat avui. És que ara tinc una orella que també no sé quin mal estrany em fa.
0: Ai.
3: L'artrosis o no sé què és.
0: Bueno, per les coses que s'han de sentir últimament, val més no sentir gaires coses.
3: Bueno, sí, perquè ja són tants anys.
0: Carmeta, què vols escoltar avui?
3: Ja me'n recordo, no ho vaig dir, però me'n recordo com van venir els de la guerra, que van entrar a casa meva, i la meva àvia era molt valenta, i els hi va fer menjar, i els hi va donar caldo, i els hi va donar coses.
0: Caramba.
3: Això és com se va acabar la guerra l'any 39, poder.
0: Ui, jo no havia nascut.
1: 38.
0: Ah, la Rosa Clariana va néixer el 38, ella. La Carme
3: jo me'n recordo, però bueno, sé que feien foc, allà a l'era, perquè era el gener i teníem cames de blat de moro i fèiem foc, i els soldats s'escalfaven i la meva àvia els hi feia allà menjar i coses, i bueno, i coses que abans me'n recordo. Fa molts anys.
0: Veus què faríem sense tu, Carmeta Reventós, que ens expliques aquestes històries?
3: Ai,
0: què faríem?
3: Ja m'espanto, ja.
0: No, ara m'has de dir què vols escoltar, Carmeta. Vinga, som-hi.
3: Ai, quin he demanat, a veure si me'n recordo ara. El Pirineu.
0: Pirineu.
3: Tota la cançó d'amor i de guerra.
0: Pirineu. Cançó d'amor i guerra. Vale.
3: Bueno, és de la Sarsuela. Sí. És de la Sarsuela aquesta, del Pirineu. Mira, m'agrada el Pirineu.
0: I a qui la vols dedicar, Carme?
3: Bueno, dedicar, esclar, a tota la família, a tots els de la plaça, a la Dolors Pinyol, a la Montserrat, no, a Montserrat no, com se diu ara, la d'aquí al carrer, que no.
0: La Dolors del final del carrer.
3: Ah, la Dolors, veus com perdo les coses? La Dolors al final del carrer, això. A la Dolors Pinyol.
0: A la teva germana.
3: La meva germana.
0: La Núria.
3: Núria.
0: Sí.
3: I ella diu, poder que amb això, aquests mòbils que hi ha ara, poder sentiria, de vegades li dic, per què no escoltes la ràdio de Molins de Rei? Bueno, a la Dolors ja està, a la Montserrat.
0: Rubió?
3: Carai.
0: O a la Carbonell?
3: A Rubió, no, a l'altre. La,
0: Carbonell.
3: Ai, ara m'ha marxat, m'ho vaig apuntar.
0: La Montse Carbonell?
3: La Montserrat. La Montserrat, com se diu ara? Ara per què em marxa el cap avui?
0: La Montserrat Carbonell. Només truquen dos, Montses.
3: La que truca sempre, a la Carbonell, vale. A tots els d'allà dalt, a la Teresa Márquez, que avui em sembla que l'he vista,
0: vale.
3: La Teresa Márquez.
0: Sí, a la Paquita Ortuño.
3: A la Paquita Ortuño, sí. I el Josep aquest.
0: El JQ.
3: Clar. El que ha acabat, aquest no el coneixo, a l'altre.
0: No te'l recomano que el coneixis,
3: Tornet,
0: eh?
3: El Josep Torné, que el vaig veure un dia. Ara, si el trobo, potser no el coneixeré. Bueno, ara no surto gaire, ja. Ja el veig. Bueno. Veig que és una mica lluny tot, ja.
0: Bueno, ja et vindrem a buscar, Carme? Tu
3: avui
0: tranquil·la.
3: Avui m'ha vingut a buscar la Rosa. A la Rosa Canet. També li dedico. Vinga. La Rosa Canet, que m'ha vingut a buscar amb el cotxe, m'ha portat a la plaça, m'ha tornat.
0: Molt bé.
3: Sí, molt bé, amb ella.
0: Veus?
3: Bueno, som cosines.
0: Home, doncs per això...
3: Cosines amb la seva mare, la Rita.
0: Mm-hmm.
3: Sí. I a tothom que escolti la ràdio.
0: Molt bé, bonica. Doncs jo... Mira, ara ens queda un minut i mig per arribar a les 6 de la tarda. Ja saps que encara que jo estigui xerrant, el David, pum, em talla i connecta amb l'informatiu. Tens el número 7, Carme?
3: Mira, el tinc... aviat avui. Podria anar això. A dormir més d'hora.
0: Nosaltres també plegarem més d'hora. Avui plegarem més d'hora,
3: sí.
0: També.
3: Sí. Li vaig dir a la meva neta, dic, la setmana passada, no l'altra, em va tocar allò de la xocolata i els xurros.
0: Sí.
3: I li vaig dir amb una neta, que ven pa aquí a la vora, dic, vés a la ràdio a buscar-ho, si vols anar a buscar la xocolata i els xurros.
0: Ahir
3: li vaig dir, no sé si va venir, diu, ja miraré d'anar-hi.
0: Vale. Ja t'ho miraré jo, aviam si ho has recollit.
3: No, sí, ja, com que ja li vaig dir, ja deurà venir.
0: Vale.
3: A buscar-ho.
0: Doncs...
3: Que dic, jo ja no baixaré tan avall a menjar la xocolata. Ara... Ai, que porto uns dies dolents, ara jo amb l'esquena.
0: Mare meva.
3: És l'estrosi, diu el metge, i amb això no hi ha remeis. Ves.
0: Ai, què farem, Carmeta? Doncs escolta, t'hem de deixar perquè ja ens queden 30 segons per arribar a l'informatiu.
3: Sí, sí, sí.
0: I no et vull deixar amb
3: bueno,
0: la paraula amb la boca. Una abraçada ben forta.
3: Bé.
0: Gràcies, bonica.
3: Igualment.
0: Adéu-siau.
3: Adéu.

0: Doncs bé, com que ens queden res, 15 segons, ara donem pas a l'informatiu i nosaltres, que sí, Josep, Rosa, anem a fer un cafetó, i tornem. Fins ara mateix.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui, un tren de mercaderies, ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. I justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren, que és on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren amb seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora. Estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Ondius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell mantavirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: El SEM organitza per demà al matí un intercanvi d'esqueixos. Es farà a la plaça 1 d'octubre, demà dissabte, a partir de les 10. Hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i es donaran consells també de cura i de cultiu. Si voleu participar, hi podeu dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos reciclats o etiquetes. Trobada demà a partir de les 10 a la plaça 1 d'octubre. I parlant del SEM, avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotografies del Jardí Botànic del SEM, que hi ha a la sala d'exposicions de Can Ametller. Avui l'horari és de 6 a 8, demà dissabte obren de 2:15 a 2:15 del vespre i diumenge al matí, l'últim dia, de 11:45 a 2 a Can Ametller. I demà dissabte el Mercat Municipal prepara un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12, sessió pel públic familiar. De fet, n'hi ha dues de sessions, la primera de 12 a 12:45 i la segona sessió es durà a terme de 12:15 a 2:15. Cal fer inscripció prèvia a través d'un codi QR. Faran piruletes de xocolata i també parlaran de cacau i de comerç just demà al matí al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca del carrer Major 31.

0: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
5: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
4: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
5: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
4: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
5: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
9: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, tornem a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bé, comencem aquesta segona part dels divendres faves tendres i ho fem. Oh, quina tranquil·litat hi ha a l'ambient, David? David, quin silenci que hi ha, no? És que ha marxat el Quisada ja. Ja ha marxat, ja tenia que fer les seves compres i s'ha quedat l'estudi com mort, no? Com mort, amb molt de silenci. Doncs donem la benvinguda a la Rosa Maria Vaquero. Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: No notes un silenci, una pau, una tranquil·litat, Rosa Maria?
1: Estic per vindre i muntar el bot follons.
0: No, follons no, eh? Que si no ens tancarien la barraqueta ja no ens deixaríem mai més fer, eh? Ja ha vingut el Quesada i ja en tenim prou, eh?
1: Què tal? Gràcies.
0: Rosa Maria, què tal? Com ha anat aquests dies de festa?
1: Molt bé.
0: Ai, m'heu trobat a faltar perquè el divendres passat... Digues, digues.
1: Una miqueta.
0: Bueno, això és important, eh? És important. Alguns diu, menys mal que fa festa la Judit. Quin descans, quin descans. Però bueno, ja torno a ser aquí a donar la nota. Rosa Maria, què volem escoltar avui?
1: Medina Zahara, Palabras de Libertad.
0: Medina Zahara, Palabras de Libertad.
1: Mm.
0: Vale, i a qui la vols dedicar?
1: Mira, principalment al Quesada, que ja li he posat cara.
0: Ah, sí? No em digues.
1: Ha sortit una pareal d'això, no?
0: Sí, al Quesada que li has posat cara. Però on t'ho veu trobar?
1: A la plaça de l'Ajuntament.
0: Ah, i el vas conèixer per la veu, segur.
1: Sí.
0: És.
1: No, perquè estàvem a Can Samu, ell amb una senyora, jo sola, estàvem prenent tots alguna cosa, i allò que es veu que estàvem parlant del programa.
0: Ah, vale.
1: I jo allò que... Dic, hòstia, no estaràs parlant del divendres faves tendres? Sí, no sé què, tal... I llavors jo dic, jo soc el Quesada. Dic, hòstia, pina.
0: Ulle, ulle, quan sentis això, ulle, ulle. No, el Quesada és molt bona persona, fa molt de temps que truca aquest programa i sempre té alguna cosa a dir. A més, ell diu la veritat, si li agrada, no li agrada, les cançons, que si ens equivoquem o no ens equivoquem, en fi, és un cas.
1: La passada ja el coneixia de vista pel poble, però bueno, que...
0: No, ara ha marxat perquè diu, bueno, m'hi ha escapat i el meu germà no sap que estic aquí. Dic, no, no, ningú del poble sap que estàs a la ràdio, ningú, ningú. Bueno, a part del Quesada, qui li vols dedicar?
1: A tothom. O sigui, al resta dels oients, al David, per no equivocar-me, i a tu.
0: Molt bé, bonica. Pues ja està tot anotado. Tens el número 8, Rosa Maria? Saps que sortegem avui? Faig un recordatori?
1: No.
0: Doncs
1: sí,
0: un pastís de la pastisseria Roca del carrer Rafel de Casanova. Sí, no, del carrer Major, perdona, carrer Major. Després, un braç de gitano de la botiga del Glaçó, que aquesta sí que està al Rafel de Casanovas, i el kit aquest de xurreria Àngels de Molins. D'acord?
1: Pues moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, bonica. Bon cap de setmana.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Bé, doncs, tenim una altra trucada del nostre amic de Sant Vicenç dels Horts, el Manolo López. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Judith, y compañía.
0: Ah, sí. Oye, mira, el Quesada ya se ha ido. Ya ha marchado el Quesada.
1: Que no, ya te he oído.
0: No notas un silencio, una paz, una tranquilidad.
1: Sí.
0: Pobrecito.
1: Sí.
0: Manolo López, ¿qué ponemos hoy? ¿Qué canción quieres escuchar?
1: Sonia y Selena, yo quiero bailar toda la noche.
0: Sonia y Selena, yo quiero bailar toda la noche. Eso me gusta mucho.
1: Y se lo dedico a lo mismo de siempre, Judith, a toda la familia.
0: Sí, entonces sería a tu madre Antonia, a tu padre Manolo, a tu hermana Cristina, a tus abuelos y tíos, y a nosotros.
1: Y a vosotros, efectivamente, y para el Quesada.
0: Ah, para también para el Quesada. Bueno, estará
1: también.
0: Contento. Estará contento.
1: Y para Montano.
0: También estará muy contento.
1: Sí.
0: Bueno, pues tienes el... Manolo, tienes
1: el 2.
0: El 2
1: y
0: el 9.
1: Y sorteáis dos brazos de gitano y el kit de churrería.
0: Un brazo de gitano y lo otro puede ser un tortel o algo más, ¿no? Pero...
1: Sí.
0: A ver, yo quiero... la semana pasada hicimos este especial, ¿vale? ¿Tú te acuerdas?
1: Sí, te escuché, Judith, sí, te escuché.
0: Bueno pero escuché. También te dediqué a ti una parte, ¿eh?
1: Sí.
0: Que dice, si hay una persona que siempre es el primero o el segundo que llama, este es nuestro amigo de San Vicente del Sos, el Manolo López. Un chico que siempre nos dice cosas bonitas del programa. Su madre, la Antonia Moriana, también nos ha hablado alguna vez, pero ella tiene un poco de vergüenza. Pero al final
1: lo
0: conseguiremos que pierda la vergüenza. ¿Lo ves?
1: Sí,
0: me acuerdo de todos vosotros, ¿eh? Para
1: pues
0: que veáis.
1: Y nosotros de ti también.
0: Gracias, Manolo. Pues nada. Número 2 y número 9 para ti. ¿De acuerdo?
1: Vale, pues hasta la semana que viene.
0: Gracias, Manolo. Buen fin de semana. Adiós.
1: Igualmente,
0: un abrazo. Adiós.
1: Igualmente.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Bé, sembla que no tenim més trucades. David, sí? Qui tenim? A la meva amiga la Montse Rubió? No? Ai, la Marta Falcó. Ui, la Marta Falcó. Bona tarda, Marta.
3: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda. Què, et va agradar la dedicació que et vaig fer?
3: Sí.
0: És que ets tu, eh? Vull dir que no... És que em va fer tanta il·lusió, vaig dir, anava preparant i us anava visualitzant a tots, no? I dic, i a la Marta. Doncs mira, la Marta Falcó, li vaig dir, filla de la Dolors Pinyol, és d'aquelles persones que he d'agrair que ens demani cançons acabades de presentar i que ens posem al dia sobre les novetats musicals. Qui ha dit que no estem a l'última de les novetats musicals? Gràcies a persones com tu, Marta, podem dir ben clar que estem més actualitzats musicalment. És veritat o no?
3: Sí.
0: Pues ja està. Vam dedicar-ho i dic... I la teva mare també molt emocionada, la vaig posar la primera, eh? El primer que em va vindre...
3: Sí, jo quasi li dic a la meva mare, dic, quasi em fica l'última, també.
0: Bueno,
3: comencem i acabem el programa.
0: Però la Dolors Pinyol, jo la veig sempre, la imatge de la plaça de la Creu. De veritat, tinc aquesta imatge.
3: Bueno.
0: Marta, avui què posarem?
3: Avui la de Quiero que me des un beso de la banda El Recodo.
0: Que me des un beso. La banda Recodo.
3: Banda El Recodo.
0: Banda del Recodo. Mare de Déu, senyor. Veieu com estem a les últimes aquí? A qui la vols dedicar, Marta?
3: Pues a tothom el que escolti la ràdio i al que li agradi, a tots.
0: Molt bé. Pues saps quin número tens?
3: No.
0: El 10.
3: Avui,
0: com que ha vingut el Quesada, tenim aquí la Rosa Clariana, era com una mica de festa, no? Però ara ja estem calmats, eh? Ara ja estem esperant que truqueu. Si no, haurem de plegar 2 hores abans, no, Rosa? Perquè no, si no truca la gent, no farem el calaix, no?, com diuen. Doncs bé, Marta, moltes gràcies, bonica.
3: Avui acabes a l'hora, per això? O acabes més d'hora? Clar, la meva mare diu, me'n sembla que acaba abans. Dic,
0: no, jo no me tinc que anar a cap lloc, eh?
3: Vale.
0: El que he dit és que si no truca la gent, que haurem de plegar més abans. Però ja saps que Si no truqueu i estem bé de temps, us podem donar una altra oportunitat perquè truqueu. No hi ha problema amb això, eh? Però que ens agrada que els que sempre tota la setmana truqueu, les setmanes anteriors, doncs que també truqueu, i llavors això queda més suelto, no? Més variat, les cançons. Doncs bé, Marta, número 10 per tu, bonica.
3: Perfecte.
0: Gràcies i bon cap de setmana, eh?
3: Igualment.
0: Adéu. Adéu.
2: 93-668-6161. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.
0: Què tal, Paquita Ortuño? Com estàs?
1: Molt bé, aquí esperant que no tanquis la porta tan aviat, eh?
0: Home, si no truqueu, hauré de plegar més abans, no?
1: Home, és com aquell que diu...
0: És com aquell que diu, no venen els clients, doncs mira, avui tanquem una hora abans, no?
1: No es pot tancar mai hasta l'hora.
0: Ai, ja. Escolta, Paquita Ortuño, com que tu sé que no vas sentir a l'especial que vaig fer el divendres,
1: no.
0: Em fa molta il·lusió dir el que vaig dir de tu.
1: Mira, a mi també.
0: Dic, mira, la Paquita Ortuño és d'aquelles persones que es fa estimar. Té moltes amigues i amb elles passa moltes estones. Li encanten les excursions, el ball i, sobretot, la seva debilitat són els xurros amb xocolata que el seu fill, el Manolo, li prepara a la xurreria de Sant Feliu de Llobregat.
1: Ah, que va molt maco, molt.
0: Ets tu, Paquita Ortuño?
1: Sí.
0: Ets tu. Llavors ens vam posar aquesta cançó, diu, sé que hi ha una cançó que li encanta i alguna vegada potser li ha caigut una llagrimeta. És del grup Mocedades i es diu ¿Dónde estás, corazón?
1: Tens raó.
0: Ai, com us conec, eh? Com si féssiu fills meus, eh? ¿Dónde estás, corazón? I avui la Paquita Ortuño què vol escoltar?
1: Una dels Brincos.
0: Dels Brincos? Mare meva.
1: Un sorbito de champán.
0: Anda, un sorbito. Com va, eh? Un sorbito?
1: Va la cosa que ho era.
0: Sí, ja ho veig, eh? I a qui la dediques, Paquita?
1: Pues la dedico pues, al meu fill Manolo, a la Susana, a la Marta, i molt especialment a la Judit Herrera.
0: Ai, gràcies.
1: Pel seu aniversari.
0: Gràcies.
1: I després al David, de David Ríos. Després a la Milagro Reyes. No porto la llista, eh? No, la Milagro Reyes.
0: Vale.
1: A la Isabel Sáez.
0: Isabel.
1: A la Teresa Márquez. Espérate. A la Carme Reventós.
0: Sí.
1: A la Dolors Pinyol.
0: Sí.
1: A la... Com vas dir, a la... Que jo deia abans...
0: La Marita.
1: La Carbonell.
0: Ah, la Montse Carbonell.
1: La Montse Carbonell. També a Carlos Mas. A la Margarita Vives. A la Rosa Rubio. No, Montse Rubio.
0: Montserrat Rubio. Sí.
1: Sí. Les Xiques d'Oro.
0: Les Xiques d'Oro, que saben...
1: A la Fina Gibert. Sobretot, a Fines Givert. I, bueno, i a tothom que m'escolti, perquè ara ja no tinc aquí la llista. No sé si em deixo algú, si no ho sé ningú. Ja sap que també és per ell i per tothom que m'escolti, vale?
0: Molt bé, bonica. Pues et dono el número 11, per tota... fins
1: meu,
0: a les 9.
1: El meu. Molt bé, sí. Maca.
0: Gràcies, bonica. Una abraçada ben forta.
1: Adéu.
0: Adéu, bonica.

0: el programa de l'1 de maig.
1: Ja dic, ho vaig començar a escoltar...
0: Però després... has de posar-ho al final de tot. A la, a la quarta hora l'has de posar, eh? Perquè sortiu tots els que... Alguns, alguns per espai i per temps no vam poder-los posar. Jo vaig posar els que més habitualment truqueu. Però has de posar la quarta hora i riuràs un rato, de veritat. Riuràs un rato.
1: Vale.
0: Teresa Márquez, número 13 per tu, bonica.
1: Ui, molt bé, m'agrada.
0: Pues ala, patipa, hasta les 9, eh?
1: Sí.
0: Apa, bonica, bon cap de setmana. Adéu-siau, bonica. Igualment.
1: Una abraçada.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.

0: També donem la benvinguda a la Montse Carbonell. Bona tarda, Montse.
1: Gràcies, Judit, per donar-me la benvinguda, perquè acabo d'arribar ara mateix.
0: És que els jubilats estem tan atabalats, és que tenim una
1: agenda... No, que vinc del dinar de les Montserrat.
0: Ai, és veritat que m'ho vas comentar-ho. I com ha anat, com ha anat? Explica, explica.
1: Bé, bueno, ple de iaiona, què vols?
0: Bueno, i nosaltres què som, babies? Anda, Montse.
1: No, home, sóc de les jovenetes. Jo estic allà com si fos allà una naneta.
0: Sí, ja, perquè quantes ero en total, més o menys?
1: Pues em sembla 24.
0: Bueno, de Montserrat tampoc n'hi ha moltes a Molins, eh? Ja, aquest nom ja no es
1: cada
0: posa,
1: dia
0: eh?
1: Menys.
0: Ja no es
1: cada
0: posa.
1: Dia menys.
0: Cada dia menys. Escolta, cada Montse, dia. Tu vas escoltar el programa especial de la setmana passada?
1: No. Me vaig escoltar un ratet, però després a última hora me'n vaig anar.
0: Pues a l'última hora era el millor.
1: Pues mira, dic que va venir la meva filla i ens en anem a anar. Sí que el vaig posar un rato, sí.
0: A l'última hora us vaig fer un petit homenatge a tots els que truqueu habitualment a aquest programa. I llavors, com que ens semblava molt fred dedicar només una cançó, jo us vaig fer una entrada de la manera que jo us veig a cada una de vosaltres, vale? I de tu vaig dir que la Montse Carbonell és d'aquelles persones que sempre estan contentes, encara que el dia sigui gris. D'un caset vintage que té com un tresor, em demana cançons que no s'escoltaven des de fa temps, però que és bo recordar-les. I et vam posar aquella del Creedence Clearwater Revival.
1: Ai, molt bona, molt bona.
0: Ai, veieu com us conec jo, tots vosaltres.
1: Ja em coneixes els gustos.
0: I avui, Montse, què posem avui?
1: Molt bé, molt bé.
0: També del caset vintage, eh?
1: Vintage. Bueno, posa'm el Joan Manel Serrat, Me'n vaig a peu.
0: És que avui demaneu uns títols tan estranys com diu, no te cortaràs el pelo mentre jo te lo diga. Jo m'he quedat així.
1: Ja, aquí estàs muy buena, eh?
0: L'has escoltat?
1: Quina?
0: La del...
1: Aquesta?
0: Quina, la teva o la que t'he dit jo?
1: La que m'has dit tu, no.
0: Ah, vale. Me'n vaig a peu, del Joan Manel Serrat. Aquí la dediquem, Montse.
1: La dediquem. Penyalbert. A la Marita Masries.
0: A la Marita, sí.
1: Maribel Díaz. Iglesias.
0: A la Laura Iglesias.
1: Paquita Ortuño.
0: La Ortuño.
1: La Lara.
0: Antònia Lara.
1: Dolors Pinyol.
0: La Pinyol. Sí.
1: Carme Ventós.
0: La Carmeta.
1: El Quesada.
0: El JQ.
1: JQ. Montse Rubió.
0: Sí, la Rubió...
1: Que ho he tingut de nit. No ha vingut al dinar.
0: Oh, que deu estar treballant.
1: No, és que no la coneixo.
0: Ah, no
1: la coneixo.
0: Bueno,
1: no.
0: Tu sí la coneixes, oi, Paquita? Bueno, ja la coneixeràs, Montse. A qui més?
1: El Josep Maria Torné, Tina Giberg.
0: Sí.
1: Pilar Casas.
0: Sí.
1: A la Judit Herrera Gastó.
0: Gastó. Que vaig gastar, no gasto, gastó.
1: No.
0: Exacte.
1: I el David Rius, bueno, que tots vosaltres que passeu un cap de setmana.
0: Molt bé, bonica. Pues he pres nota de tot, eh? De tot, eh?
1: Sí?
0: Sí,
1: bueno, la llista cada dia se'n fa més llarga.
0: Aviam, mira, això diu que me des un beso, un sorbito de xampany, no te cortaràs el pelo mentre te lo diga jo, venim del nord i venim del sur i me'n vaig a peu. O sigui, sembla un poema.
1: Mira quina col·lecció. Molt bona, eh?
0: Bueno, aviam si tenim temps de posar-les totes, eh? Montse, número 14 per tu, bonica.
1: 14, eh?
0: El 14 de tota la vida. El 14 de tota...
1: També, home.
0: Bueno, ara vés a pair tot el que has menjat aquí amb aquest dinar, eh?
1: Ja no superem.
0: No, home.
1: Bueno, tot m'està donant voltes, ja.
0: Ostres, mare meva. Ara posarem un sorbito de xampany, perquè t'animis.
1: Molt bé.
0: Vale, bonica, Montse, bon cap de setmana,
1: gràcies,
0: eh?
1: Gràcies, Judit. Bon cap de setmana a tu, també.
0: Igualment. Adéu-siau. Adéu, adéu.
1: Adéu, Judit, adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.

Bé, doncs, com de moment no tenim trucades, començarem a posar aquestes peticions. I ho fem amb la primera del nostre amic el Josep Quesada, que avui ens ha visitat aquí als estudis de Ràdio Molins de Rei. Ell ens ha demanat una cançó del grup Duncan Du, que es diu Dime tu nombre. I ara sí que haureu de tindre una miqueta de paciència, perquè el Quesada, clar, li dedica a moltes persones, i jo, per no escriure-ho, li dic, bueno, faré un copiar i pegar d'altres setmanes. Doncs li dedica a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, a l'Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Oriol, al Roger, a la Laura Iglesias, a l'Helena, a la Laura, a l'Òscar, Carles i Carina, al Montano, a vosaltres i a nosaltres. O sigui, si em deixo algú, ho sento, Quesada, però aquest és el report que tinc. L'escoltem? Som-hi!

Bé, seguint ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Antònia Moriana. Ella ens ha demanat de la Niña de la Puebla una cançó que porta per títol Ay, mi perro. I la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo, a la seva filla Cristina, als seus pares, als germans, també al Josep Quesada, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs, continuem ara amb la petició de l'amiga Laura Iglesias. Ella ens ha demanat de la Rocío Jurado la cançó que porta per títol Hace tiempo que no siento nada por ti. La dedica a la Dolors del final del carrer, a la Marga, al Josep Quesada, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, i agafarem aquesta última trucada d'aquesta segona part, que és la Montse Rubió. Bona tarda, Montse. Què tal?
1: Hola, bona tarda. Ah, tu,
0: ja pensaven que t'havia passat alguna cosa, eh?
1: No, no, el que passa que vas fent coses i quan te'n dones compte el rellotge ha corregut massa.
0: Ai,
1: eh?
0: La Montse Carbonell sí. Diu que perquè no has anat al dinar de les Montses.
1: L'any que ve, si Déu vol. Bueno. Però de totes maneres no haguera anat bé el divendres, vaig una miqueta
0: ja, estressada. Ja li he dit. I diu la Montse Carbonell, diu, vaig una mica així, i dic, no, bueno, no veieu. Em sembla que m'ha dit que eren 24. No està malament, no?
1: Sí. Això ho he sentit, aquest tros, sí, però llavors he entrat al pàrquing i ja no he pogut escoltar el que deia.
0: Ai. Aviam, la Montse Rubió sempre ens fa recordar, amb les seves peticions musicals, la meva època de teenager, on la música discotequera era...
1: Sí, ho he sentit abans,
0: un
1: dels vigils, no?
0: Dels vigils.
1: La setmana passada.
0: Oi. No. I avui què vols, Montse Rubió? Tens 4
1: avui
0: minuts.
1: Avui els Beatles.
0: Beatles?
1: Vinga, va.
0: I què vols dels Beatles? Twist
1: and Shout.
0: Com?
1: Twist and Shout.
0: Oi, cada vegada... Twist?
1: And Shout.
0: And Shout.
1: Twist and Shout.
0: Na, na, na.
1: A baby.
0: A baby. I aquí la vols dedication.
1: Pues la dediquem al senyor Turner, que sembla que ja està bo, pobre home.
0: Sí, ja està bo, ja està bo.
1: A l'amigueta seva, Antònia Lara. Avui no l'hi he escoltat. Ja ha picat?
0: Sí, ja ha trucat.
1: Ah, no l'he escoltat.
0: Espera, mira, l'Antònia Lara ha demanat una cançó que vull que l'escoltis. No te cortarás el pelo mientras te lo diga yo.
1: Ah, carai, no l'hi he escoltat mai.
0: No es diu bueno, així, la cançó?
1: Ni idea.
0: Ah, tu pelo. No te cortarás tu pelo, hasta que te lo diga yo.
1: No he escoltat mai, això, no sé. Bueno.
0: Vinga.
1: Continuem. La senyora Dolors Pinyol.
0: Dolors Pinyol.
1: La Montserrat Carbonell.
0: La Carbonell.
1: A Paqui Ortuño.
0: Que la tinc aquí, eh?
1: A Paqui Ortuño, sí, ja ho he sentit. I també aquesta senyora que tens aquí... també.
0: La Rosa Clariana.
2: Moltes
1: aquesta.
2: Gràcies.
0: La Rosa Clariana.
1: Aquesta senyora Rosa, que tenia algun parent que es digués Laureano o no?
2: Lauro, era el meu germà, el que va muntar l'empresa.
1: Sí. Veus?
2: Que està als Camps de Can Brut, eh? Que té moltes empreses. Ell ja en va deixar moltes, però aquests han anat conservant, que els va posar el meu germà.
1: Era
2: el meu germà.
0: Imagina't,
2: perquè també hi ha una estàtua aquí darrere al col·legi d'unes zonetes que també la va donar ell.
0: Déu-n'hi-do, farem una excursió a mirar-la, eh? Perquè vegis quin nivell tenim aquí a la ràdio.
1: És molt petit. El món és petit, eh?
0: Sí.
2: Bueno, amb qui tinc el gust de parlar, aquí?
0: Amb la Montserrat
1: Rubió.
0: Rubió.
1: Una assídua del programa.
0: Exacte.
2: Jo és que fa poc que vinc aquí.
1: Sí, ja ho he escoltat. Sí.
2: Em vaig trobar la Judit en una botiga i em va convidar. I no havia vingut mai i estic contenta d'haver vingut.
1: Esclar que sí. Sí, això dona vida, eh?
0: Hombre, vamos.
2: El que passa que no tinc la soltura que tenen elles perquè no hi estic acostumada.
0: Bueno. Montserrat Rubió, m'encanta parlar amb tu, però sempre rozamos el límite. Queden 45 segons per arribar a les 7 de la tarda. No m'has de dir...
1: Cap de setmana. Aquí ja ho he dit, no? Tots els que ho dedico.
0: A nosaltres també.
1: I la cançó ja ho he dit tot.
0: Vale, Montse,
1: també,
0: però te falta dir el número. Vinga. És el número 15.
1: Gràcies.
0: A tu, bonica. Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Adéu. Bé, doncs, ara que queden 20 segons per arribar a les 7 de la tarda, també farem un peron, ens anirem a prendre un altre cafè, però no marxeu perquè encara queden moltes cançons per posar. Fins ara mateix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Països Baixos s'encarregarà del retorn del creuer on dius el seu origen el mateix dia del desembarcament a Tenerife. El govern de les Canàries ha confirmat avui tota la predisposició oferta pel govern de Països Baixos a col·laborar a que el vaixell afectat pel brot d'antivirus continuï la seva ruta cap a aquest país després de l'arribada a Tenerife. De moment, diumenge a primera hora arribaran a Tenerife Sud avions procedents de Països Baixos, precisament Espanya, Regne Unit i els Estats Units. I avui el Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona té símptomes, en concret tos, i estava asseguda a dues fileres per darrere de la dona infectada. De moment se li ha fet la prova i s'està pendent del resultat en unes 24 o 48 hores. Un vol en el que també hi viatjava, per ser un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no s'ha localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
2: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
1: I uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona, una commemoració que s'ha centrat en reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. I just ara, a les 7 de la tarda, s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alça la mirada, en aquest cas, però amb una C normal, des d'aquesta tarda i fins al 17 de maig. Un cop processades les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla. La vetlla acollirà, recordem-ho, a l'Estadi unes 40.000 persones. I Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura amb una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al dia 26 de juliol.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació local. Aquest cap de setmana la gastronomia torna a sortir al carrer amb l'onzena edició del Molins B de Gust durant tot el cap de setmana amb proposta gastronòmica i musical a la plaça de la Llibertat. 11 establiments de restauració i una empresa de vins i caves es trobaran en aquesta mostra gastronòmica que es farà des d'avui divendres fins diumenge. La proposta ofereix la possibilitat de gaudir des de xarcuteria, cuina oriental, street food o productes sense gluten, entre d'altres. S'obre avui a les 6 de la tarda fins a les 11 de la nit, avui divendres. Demà dissabte l'horari és 11 del matí a 11 de la nit i diumenge d'11 del matí a 10 de la nit, com dèiem, a la plaça de la Llibertat. A més de l'oferta gastronòmica i de beguda, també hi haurà música, hi haurà sessions de discjòquei i actuacions en directe amb la banda de Spin-off. Aquest cap de setmana, activitat a la plaça de la Llibertat. Demà a la tarda, la Penny torna a programar cinema dins el cicle Gaudí amb la pel·lícula Cirat, d'Oliver Laxem. La podeu veure demà a les 7, les entrades les podeu comprar a Entràpolis i, si no, a la mateixa taquilla del teatre. I diumenge arriba la 28a paella popular del barri del Canal a les 2 del migdia a la plaça Vicenç Fernández amb l'opció de paella mixta o vegetariana. Val 10 euros pels socis i 12 pels no socis i avui a la tarda encara podeu retirar els tiquets al local de l'Associació de Veïns. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca, que està al carrer Major 31.

0: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
2: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
3: I un cop al mes, participa al taller obert.
2: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
6: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, quan passen 8 minuts de les 7 de la tarda, engeguem aquesta tercera part dels divendres faves tendres i ho fem amb un oient molt, molt important. Bona tarda, Carles Mas, com estàs?
1: Bona tarda, Judit.
0: Què tal? Ens fas l'estadística avui també?
1: Sí, et falten trucar les Vingueres del
0: les
1: Bonavista.
0: Les Vingueres, l'Anna Graner, la Milagro...
1: La Marita i la Milagro.
0: Bueno, ja tancarem.
1: Així quedarem empatats amb l'últim programa.
0: Molt bé. Escolta, tinc aquí la Rosa Clariana, eh? Aquesta senyora es mereix un premi d'aquí de constància, eh? A la ràdio.
1: Sí. Sí, la vaig conèixer l'altre dia, no?
0: La Rosa Clariana.
1: Estava aquí a la ràdio, la...
0: Sí.
1: No?
0: Tu, però tu, la vas veure, tu, la Rosa Clariana? No.
1: Sí, sembla que sí.
0: No, vas trucar, però no vas aparèixer per aquí. Que vam estar esperant, te'n recordes que t'ho vaig dir, Rosa?
1: Ah, vale.
2: Allà,
0: sí, ell ho va entendre
1: malament.
0: Sí,
1: jo ho vaig entendre malament.
0: Ai.
1: Em va dir primer no, i després em vaig despistar jo. Però vaja.
0: Aviam, senyor Carles Mas, vinga. Primerament, la cançó que...
1: Bueno, hola. Avui el tema és musical. I molt famós. Ah. El West Side Story.
0: Oh, West Side Story. Molt bé.
1: La que jo conec important és la Natalie Wood, sortir aquí.
0: Sí, molt bona actriu.
1: Sí.
0: Que era la dona del... Natalie Wood, del... De qui era la dona? També d'un actor molt famós.
1: Aquesta també va sortir amb aquella de la carrera del siglo, amb el Tony Curtis.
0: Però la Natalie Wood, aquesta...
1: No...
0: Digues.
1: És Natalie Wood,
0: sí.
1: Que també, sí, important. També
0: però jo et pregunto amb qui estava casada, la Natalie Wood.
1: Crec que ara m'ha despistat, m'ha fet deures.
0: Ai.
1: Que avui hi he apuntat pocs deures. Avui ja m'he apuntat el títol i el que dura. Ah, obertura, alto.
0: Ah, l'obertura
1: de... L'obertura de West Side Story, l'obertura, eh?
0: Obertura.
1: Que també hi ha el pròleg i les cançons que surten, que moment surten 10 cançons, eh? L'obertura és més musical, és més instrumental.
0: I com és aquella que fa?
1: Obertura. I després hi ha les altres que hi ha cançons. Les altres més té temes, hi ha cançons.
0: Bueno, doncs posarem l'obertura.
1: Sí, d'aquesta tinc algú en petit format, jo, eh? Tinc algun rotllet en petit format del West Side Story. Hi ha un cinemascopi.
0: Ostres, que bé. Doncs, escolta, Carles Mas, vinga, aquesta soundtrack, aquesta banda sonora, l'obertura, qui la vols dedicar?
1: Mira, a la senyora Nelly, que després escolta en diferido, i després a la Paqui Paquet Ortuño, que la vaig veure l'altre dia, es vam veure, per aquí a l'antiga Alhambra.
0: Sí.
1: A Joan Amigó, que també avui l'he vist, un momentet, a Jo Maria Torné, l'Antònia Lara, la Carmen Reventós... I aquesta vegada el grup Parm.
0: Caramba!
1: A tot el grup Parm.
0: Quines dones més valentes, no, Carla?
1: I tot.
0: Molt bé, estaran allà... contentes, eh? No diguis el nom de totes perquè...
1: Allà jo solo ante el peligro.
0: Oi, és veritat, només eres tu, d'home. Bueno, no hi havia el Josep Maria Torner,
1: bueno,
0: també, eh?
1: Sí, però vull dir que tot eren...
0: Tot eren dones. Tot eren dones. Per una vegada us guanyàvem, no? Si haguéssim posat un partit de futbol, tots serien homes.
1: I tant. Però ara també estan les femenines, no?, que també guanyen copes.
0: I tant, i tant, i tant. I tenen el seu públic, eh?
1: I tant.
0: Algú més que li vulguis...
1: Bueno, després a la Judit, al David, a tots els radiooients de 91.2, la ràdio nostra, i si hem de comentar alguna cosa més, fins la propera.
0: No, només et tinc que donar-te el número, aviam si tens sort. El número 16, però tu ja ho saps, no, Carles?
1: Sí, ja ho sé, sí que en aquesta... Doncs
0: pues aviam si truquen...
1: Ara, espera, la meva dedicatòria.
3: En Carles Mas no cal que li preguntis per pel·lícules, perquè si algú ho sap tot, és ell. Com a bon cinèfil, li encanten les bandes sonores. Una de les últimes que ens ha demanat és de la pel·lícula Irma la Dulce.
1: Ai, bueno, què tal?
0: Molt bé, eh?
1: La improvisació.
0: No, però està bé recordar. Dintre de 50 anys, quan ja no existirem, algú trobarà aquesta gravació i dirà, mira que s'ho passaven bé en aquella època, no?
1: I tant.
0: Encara em podré fer famosa i em posaran al racó de la Judit Herrera aquí a Molins de Rei.
1: Bueno, ja vaig captar la idea, eh? Ja
0: parlarem la setmana que ve, que estarem més tranquil·la.
1: Sí, ja vaig captar la idea, vull dir. Sí, venga. Sí, ja ho tinc tot jo al seu puesto. I això. Vale. Doncs fins la propera setmana, si Déu vol.
0: Igualment, Carles, gràcies per trucar, vale, i una abraçada.
1: Adéu,
0: eh?
1: Bona tarda. Adéu.

Bé, i ara continuem amb les peticions i ho fem amb la que ens ha demanat el Josep Maria Torner, una cançó del Pierre que es diu Si no t'hubieras ido, i la dedica a l'Antonia Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell, a la Carme Santugini, al Josep Quesada, a la Rosa Clariana, a la Carmeta Reventós, a la Marita, a l'Anna Graner, a la Maria Rosa, a la Teresa Márquez, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs, continuem ara amb la petició de l'amiga Dolors Pinyol, que ens ha demanat de la Rocío Dúrcal la cançó que porta per títol Hoy lo vi pasar. La dedica als seus fills, a la Carmeta Reventós, a la Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell, a la Paquita Ortuño, al Josep Maria Torner, al Josep Quesada, també a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs continuem ara, això sí, amb la teva petició, Rosa, aquesta cançó La Fadrina va a la font, que la canta la Núria Feliu. I la Rosa la dedica als seus fills, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la, som-hi.

Bé, sembla que no podem acabar aquest programa d'avui sense les meves amigues del barri de Bonavista, que encara no heu trucat i no podem fer l'estadística com la de la fa dues setmanes. O sigui que aquest missatge va per la Milagro Reyes, per l'Anna Graner, per la Marita Macías i també, que no forma part del barri Bonavista, per la Fina Gibert. Fina Gibert, ja sabem que estàs molt cansada, que fas moltes coses, però sobretot, si no truqueu, no podem tancar l'estadística i ens desquadren els números. I ara, una vegada dit això, continuarem amb les peticions. I ho fem amb la Carmeta Reventós, que ens ha demanat Pirineu, de la sarsuela Amor i Guerra. La dedica a la seva família, als venedors del mercat municipal,

Bé, continuem ara amb la petició de l'amiga Rosa Maria Vaquero, que ens ha demanat del grup Medina Azahara la cançó que porta per títol Palabras de Libertad i la dedica al Josep Quesada, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, doncs continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amic Manolo López. Ell ens ha demanat una cançó que us farà aixecar de la cadira perquè l'hem sentida tantes vegades i és, té un ritme que de veritat us aixecareu de la cadira. La canta un grup que es diu Sonia y Selena i porta per títol Yo quiero bailar toda la noche. La dedica a la seva mare Antònia, al seu pare Manolo, a la seva germana Cristina, als seus avis, tiets, al Quesada, al Montano, a vosaltres i a nosaltres. Anem a ballar? Som-hi!

Bé, mentre estàvem escoltant aquesta cançó, he rebut una trucada de la Milagros Reyes. Tota preocupada perquè, clar, ella avui no podia trucar i m'ha trucat aquí per via WhatsApp perquè està al Montseny, em sembla que m'ha dit a Montblanc o a Montseny, i que, clar, no sé què, que allà no podia trucar, però li dic, bueno, pues aprofita i em dius la cançó i si tenim temps li podem posar, no? Doncs mira, ella, si vols, li donarem el número 17, que és la Milagro Reyes. Ella ens ha demanat una cançó perquè la tenia pensada ja, que era del Sergio Dalma, i la cançó es diu Em dones força, eh? Molt bonica aquesta cançó. Doncs Milagros, nosaltres t'apuntem aquí, tu no podies trucar per via normal perquè no sé què m'ha dit del wifi, però m'ha trucat via WhatsApp al meu telèfon. Doncs atenent que ella està tan lluny i ha tingut l'atenció de trucar-nos, doncs li posarem aquesta cançó. L'has apuntat ja? Doncs bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet la Marta Falcó. Sabeu que ella sempre està a l'última de totes les novetats musicals que surten. Doncs aquesta sí que és una novetat perquè jo crec que no l'hem posada mai aquí a Ràdio Molins de Rei, que és d'un grup que es diu La Banda del Recodo. Imagina't, eh? La Banda del Recodo. I la cançó en diu Que me des un beso. La dedica a tots vosaltres i també a nosaltres. Vinga, escoltem què tal sona.

Bé, també he rebut ara una trucada perquè, com sabeu, ha vingut el Josep Quesada i el Josep Quesada ens ha dit que hi ha arribat per fi a casa seva, que no us preocupeu, que ell hi ha arribat, sa i estalvi, eh? Doncs gràcies, Quesada, perquè ens pensàvem que potser t'havies equivocat de camí i havies anat directament a la plaça de l'Ajuntament, però no. Veiem que has arribat sa i estalvi, eh? I ara continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Paquita Ortuño, que precisament avui també ens ha vingut a visitar. I ens ha demanat del grup Brincos la cançó que porta per títol Un sorbito de xampany. La dedica al Manolo, a la Susana, a la Marta, a la Milagro Reyes, a la Isabel Sáez, a la Teresa Márquez, Carmeta Reventós, Dolors Pinyol, a la Montse Carbonell, al Carles Mas, a la Marga, a la Montserrat Rubió, a les Xiques d'Oro, a la Fina Gibert, al Josep Maria Torner, al Josep Quesada, a l'Antònia Lara, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

0: Bé, doncs ara farem Sony 53. Sabeu que en punt connectem amb l'informatiu, però no volem deixar de posar aquesta cançó que sempre li agrada a la Pilar Casas, que és d'aquest grup... aquest grup que es diu Pentatonix. El títol de la cançó, sí, que es diu Mary Did You Know. És una cançó que ella, sempre que truca al programa, pues ens la demana, però clar, no sempre pot trucar, i li vam dir que era igual, que nosaltres si tinguéssim 5 minuts pues li posaríem. I li volia preguntar a la Rosa Clariana que com ho porta això d'estar tantes hores aquí a la ràdio. Et sents còmoda?
1: Sí, sí.
0: Perquè clar, estar en un lloc i no poder fer res, vull dir, però com es veu, com vius sentir un programa en directe aquí?
1: Jo veig que té més importància de la que no s'havia corregut pensar-ho mai, que has d'escriure els noms, dir-los i dir-ho, que és una feina.
0: Una feina, però a mi m'agrada moltíssim, perquè a mi els que em truquen són quasi bé la meva família, perquè truquen des de fa 10 anys,
1: però, per exemple,
0: i els conec a tots.
1: Jo això no ho podria fer mai.
0: Això no ho diguis. La gent...
1: No, perquè no m'agrada... Ja la tenim.
0: Ja la tenim. És que cadascú té un do.
1: M'entens?
0: El de la Rosa és que li agrada molt cosir, i ella d'un trosset de roba pues fa alguna
1: cosa. Exacte.
0: Doncs hi ha algú que li agrada cuinar, doncs, bueno, igual amb dos patates i una ceba et fa un plat molt bo.
1: Exacte.
0: I jo doncs, m'agrada molt xerrar, i per això m'han posat aquí.
1: No, bueno, parlar normalment sí, ja no diguéssim així, però vull dir, el bé vengut i bé d'allò, si no parles no ven.
0: Però tu recomanaries que la gent vingués, d'aquesta gent que no truca, que li fa vergonya, però que escolta el programa, que vingués aquí a la ràdio, que tenim aquí unes cadires, i que poguessin veure com es fa un programa en directe, no? Doncs, aviam, com els hi diries tu?
1: Val la pena provar-ho perquè jo no tenia ni idea, i m'està agradant. I això que potser se'm fa una mica llarg, però aguanto les 4 hores. La vaig escriure, la vaig dir, escolta, amb quina voluntat que tenen, i perquè, per exemple, ho fan de voluntat, no és que cobren uns diners...
0: No, tots els col·laboradors aquí, tots tenen un programa i l'exposen i ho comparteixen amb els oients, no? Hi ha qui agradarà més, qui agradarà menys, però,
1: lògic,
0: però tots tenen
1: però
0: el seu...
1: Això no és amb això sol, sinó amb tot, amb el cosir, amb el pintar, amb el... Hi haurà aquí un quadre li encanta i un altre no li donarà cap valor. I això passa amb les joies i passa amb tot. Però jo no m'imaginava que treballessin tant com els veig. Que si escriure, que si parlar, que si parar...
0: Què et sembla, Rosa, si ara li posem la cançó a la Pilar Casas, aquesta cançó que li encanta?
1: Estupendo.
0: I després donarem ja pas a l'informatiu i encararem la quarta i última hora dels divendres Faves Tendres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La dona de 32 anys resident a Alacant sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment li han fet una prova i estem pendent del resultat en 24 o 48 hores. La seva sintomatologia és lleu. L'epidemiòleg Antoni Trilla ha dit a BTV que aquest brot és greu, però que hi ha perquè hi ha persones que han mort, però parla clarament de que el risc de contagi per la població en general és molt baix. L'escoltem.
2: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen Junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent i també que compareguin les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundent s'ha mostrat el diputat d'Esquerra, Jordi Albert.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui ho volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
1: La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest divendres a favor d'un indult parcial pel fiscal general de l'Estat, l'exfiscal Álvaro García Ortiz, de la pena d'inhabilitació per al càrrec imposada per la condemna de revelació de dades reservades. En concret, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació i un pagament d'una multa de 7.200 euros per la filtració d'un correu electrònic amb la confessió de 2 delictes fiscals d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I un estudi liderat per la Universitat de Girona apunta que els valors més alts de radiació a Catalunya es registren a la plana de Lleida i al sud del país. Per contra, els valors més baixos són els sectors amb el Pirineu Oriental i un eix que s'estén d'entre el Ripollès i el Baix Empordà. I 4 alumnes de l'Institut Montserrat Roig Sant Andreu de la Barca viatgen al Japó en un prestigiós programa d'intercanvi. Durant 2 setmanes compartiran convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka, tot plegat per conèixer l'idioma.

0: Informació local.
1: El SEM organitza per demà al matí un intercanvi d'esqueixos. Es farà a la plaça d'Octubre, demà dissabte, a partir de les 10. Hi haurà intercanvi de plantes i esqueixos i es donaran consells també de cura i de cultiu. Si voleu participar, hi podeu dur esqueixos, plantes o llavors, i si voleu també testos reciclats o etiquetes. Trobada demà a partir de les 10 a la plaça d'Octubre. I parlant del SEM, avui, demà i diumenge són els últims dies per veure l'exposició de fotografies del Jardí Botànic del SEM, que hi ha a la sala d'exposicions de Can Ametller. Avui l'horari és de 6 a 8, demà dissabte obren de 6:45 a 9:15 del vespre i diumenge al matí, l'últim dia, de 11:45 a 2 a Can Ametller. I demà dissabte el Mercat Municipal prepara un taller de piruletes de xocolata a partir de les 12, sessió pel públic familiar. De fet, n'hi ha dues de sessions, la primera de 12 a 12:45 i la segona sessió es durà a terme de 12:45 a 14:45. Cal fer inscripció prèvia a través d'un codi QR. Faran piruletes de xocolata i també parlaran de cacau i de comerç just demà al matí al Mercat Municipal. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Roca del carrer Major 31. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
6: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
7: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
7: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
6: T'esperem al Molí Jove.
8: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
9: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
10: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
11: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Bé, quan són les 8 i 9 minuts de la tarda, comencem aquesta quarta i última hora dels divendres faves tendres. I ho fem amb la petició que ens ha fet l'amiga Antonia Lara. Ens ha demanat una cançó del Julio Madrid que es diu No te cortarás tu pelo. Oi que es diu així? Home, tu pelo. Però ella, com que és així l'Antonia Lara, ens ha dit No te cortarás tu pelo mientras te lo diga yo. Aquí lo dejo. I la dedica al Josep Maria Tornera, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Montse Rubió, a la Marita, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Teresa Márquez, que ens ha demanat del Lluís Llach la cançó que porta per títol Venim del Nord i Venim del Sud. Ella la dedica a tota la seva família, a la Milagro Reyes, a la Paquita Ortuño, a la Marita Macías, a l'Anna Graner, al Miquel, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet la Montse Carbonell. Ens ha demanat del Joan Manel Serrat "Me'n vaig a peu", i la dedica al Josep Peñalver, a la Marita Macías, a la Maribel Díaz, Laura Iglesias, Paquita Ortuño, Antònia Lara, Dolors Pinyol, Carmeta Reventós, Josep Quesada, Montserrat Rubió, Josep Maria Torner, a la Fina Gibert i també a la Pilar Casas. Una miqueta també a tots vosaltres i una miqueta més a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, i continuem ara, ja queda poquetes les peticions musicals, i ara ho fem amb la Montse Rubió. Ella ens ha demanat dels Beatles la cançó que porta per títol Twist and Show, i la dedica al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyol, a la Montse Carbonell, Paquita Ortuño, a la Rosa Clariana, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició de l'amic Carles Mas. Ell ens ha demanat de la pel·lícula West Side Story la cançó, l'obertura, diguéssim, la banda sonora. La dedica molt especialment a la Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, Josep Maria Torner, Antoni Lara, Carmeta Reventós i molt també especialment al grup de la PARM d'aquesta plataforma Afectats Residència Molins. També a vosaltres i a nosaltres també. Escoltem-la.

per títol En dones força. La dedica, evidentment, a tota la seva família, que ella està acompanyada de la seva família, a les seves amigues del barri de Bona Vista, també a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, i ara, com que ens sobra bastants minuts, oi, David? Farem un repàs d'aquest especial que vam fer el dia 1 de maig, aquesta quarta part, que us vaig fer un petit homenatge i que, malauradament, poques persones ho van escoltar. Doncs per les persones que no veu tindre temps o que se us va oblidar connectar en Ràdio Molins de Rei, farem un repasset, no? Doncs començarem per la cançó que li vam dedicar a la Dolors Pinyol. Ja us he dit que la Dolors Pinyol és la nostra amiga estimada i que he fet un petit presentació de com és ella, no?

Bé, continuem amb aquestes cançons homenatges que van sortir al programa especial de l'1 de maig. La Montse Rubió, que sempre ens demana cançons d'aquestes discotequeres i que animen a ballar, li vam escollir una dels Bee Gees que a mi també m'encanta i que es diu Stealing Eyelife. L'escoltem?

Bé, i continuem amb aquest especial que molts us veu perdre i que va valdre la pena, amb aquest petit homenatge a tots els que truqueu aquí els divendres Faves Tendres. Ho fem amb una persona que avui no ha trucat, i això em preocupa una miqueta, que és la Fina Gibert. Amb ella li vam dedicar del Cesc Freixes la Rambla, la petita Rambla del Poble Sec. I com que avui no ha trucat, però és igual, li dediquem nosaltres aquesta cançó.

No voldria acabar aquest programa especial que es va fer el dia 1 de maig sense mencionar a tres persones també molt importants. Aquestes persones que formen part de l'Associació de Veïns del Barri de Bonavista i que també truquen al programa, com és la Marita Macías, com és la Milagro Reyes i també la seva presidenta, l'Anna Graner. Per totes elles li vam dedicar una cançó que és del Nil Moliner i que porta per títol Que bonica la vida. Per elles, del programa especial del dia 1 de maig.

0: Bé, doncs ja sentiu la sintonia del concurs. Avui participen 17 oients i, com sabeu, tenim aquest pastís de la pastisseria Roca, que el sortejarem el primer, el braç de gitano del glaçó i després el kit aquest de xurreria de Molins de Rei. Comencem per la pastisseria Roca. Quin número vols que surti?
1: El que sigui.
0: Doncs mira, ha sortit el número 15. El número 15... La Montse Rubió! Montse Rubió, t'endús aquest pastís de la pastisseria Roca. Aviam, bufa una miqueta, Rosa. Doncs mira, el número 5. Dolors Pinyol! Dolors Pinyol, t'endús aquest braç de gitano de la botiga El Glaçó. I aquest kit de xurreria Àngels de Molins, aquí li tocarà una bufadeta... Espera, que surt. Doncs mira, ha sortit el número 20. El número 20 no, perquè no hem arribat. Mira, el número 2. Antònia Moriana. Doncs donem l'enhorabona a la Montse Rubió, que s'endú aquest pastís de la pastisseria Roca del carrer Major, a la Dolors Pinyol, que s'endú el braç de gitano, i després a l'Antònia Moriana, que s'endú el kit de xurreria Àngels de Molins de Rei. I amb això hem acabat el programa, no? Us hem fet un repàs també d'aquest programa especial de l'1 de maig, eh? I que si el voleu escoltar el podeu recuperar pel podcast de Ràdio Molins de Rei. És molt interessant. Jo m'ho vaig passar molt bé amb la gent que va vindre i us ho recomano. I a part, l'última part, que bueno, va ser sensacional. I podem acabar amb la cançó meva favorita. Doncs primerament ens acomiadarem de la Rosa Clariana. Moltíssimes gràcies per aguantar com una jabata aquí, eh? Déu-n'hi-do, eh? 4 hores aquí com una jabata. Després agrair-vos també a tots els oients que ens escolteu i els que truqueu, que sempre ens acolliu amb coses, amb paraules molt boniques i que bueno, que ens agrada, no?, que ens escolteu. I després res més, gràcies al màquina del David, que és un màquina que tot ho arregla ell, i res més, us deixem amb aquesta cançó que a mi m'encanta, que és de Manu Guix i es diu Seguirem, i seguirem, i seguirem. Fins la setmana que ve, adeu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola en un hotel i no va mantenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contactes estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba amb bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres a la tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'ha construït a Calafell. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal a un cost de 14 milions d'euros gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i els fons Next Generation.
3: És el més transformador juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hauria d'haver-hi més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremanguessin, s'hi posessin. Jo ho demano. Guanyant-se la vida, això ningú discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
1: I els ramaders del sud dels Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a Molsosa i l'altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs dels Solsonès des de 2019, quan aquests animals van matar tres ovelles a Odèn. Tot i això, a la zona sud de la comarca no s'ha registrat cap incident. Estan els ramaders afectats organitzant-se per protegir amb taques electrificades, càmeres i gossos, ja que els preocupa que es passi del llop solitari a una cama. I la DGT preveu fer més de 300 exàmens pràctics per conduir a Lleida dissabte 16 de maig en una convocatòria extraordinària pensada per reduir la llista d'espera existent. I l'OCU alerta sobre les amanides preparades als supermercats, un producte que s'ha anat obrint pas com una solució pràctica per dinar fora de casa i que sembla saludable. L'organisme ha detectat 9 amanides César i 7 amanides de pasta de diferents marques, fins a 16 additius que no són beneficiosos.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Judit Roca, del carrer Major número 31, al centre Vila.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: bona nit i benvingudes al Botatge. Aparentment, un programa de música jamaicana a Ràdio Molins de Rei. Avui som divendres 8 de maig de 2026 i us porto un programa en el qual un servidor no parlarà gens. Avui us he portat una autèntica sessió de selector. Tune in.
1: I want all you skillet to get up on your feet. Put your braces together and your boots on your feet. And give me some of that old moon stomping.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola a un hotel i no va tenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contactes estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba en bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte, amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: Fernández insisteix que s'estan seguint els protocols necessaris i que s'està fent un seguiment. A més, recorda que el risc de contagi per la població general és molt baix. I no deixem el tema perquè, per altra banda, la dona de 32 anys d'Alacant sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos. També viatjava a l'avió de KLM on va embarcar breument una passatgera que posteriorment va morir. Li han fet la prova i està pendent del resultat en 24 i 48 hores. De moment, la seva sintomatologia és lleu, amb tos i malestar general. El creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus virus. L'Ondius té prevista l'arribada al port de la Granadilla a Tenerife les primeres hores de diumenge. El passatge serà evacuat als seus països d'origen. Hi ha 151 persones de 23 nacionalitats, 14 ciutadans espanyols, entre els que hi ha 5 catalans, han acceptat passar la quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I a partir de demà s'haurà de tornar a pagar Rodalies. Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a 3 trams on hi havia incidències i d'aquesta manera ja s'està oferint el 96% del servei. Si algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents, de gaudir en podrà recuperar els viatges. I més d'una cinquantena d'alcaldes gironins de diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, que té com a objectiu promoure projectes d'energia eòlica i solar a Catalunya. Denuncien que el document s'ha elaborat sense la participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar, se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Bona tarda, matussers, matusseres, molinencs, molinenques i tota la gent de la comarca i del món casteller que ens estigueu escoltant, bé sigui en directe, bé sigui en diferit. Som una tarda més, la primera de maig, a Ràdio Molins de Rei. Per poc puc saludar gent perquè pensava, si no, que us tocava escoltar una miqueta de monòleg, però per sort vostra la Lola ha arribat on time, així que bona tarda, Lola.
1: Bona tarda, Adri. Comença a confiar una miqueta, sisplau, en què arribo.
0: És que és una miqueta el meu toc de tenir-ho tot controlat.
1: No, i jo vivo al límite.
0: Si la gent no està aquí 20 minuts abans, jo em començo a posar nerviós.
1: No, jo no estaré mai 20 minuts abans aquí. No, però ja t'ho dic ara, spoiler.
0: Ah, o sea, no passa res, em seguiré posant nerviós fins a la fi del temps.
1: Ho sé, però he arribat, que consti que he arribat i he pogut prendre una proxè, no he pogut veure, ai, ho he pogut saludar al Pau, que ara ja he fet spoiler que hi tenim públic. He pogut fer moltes coses.
0: Has pogut fer moltes coses amb el 1 minut i 17 segons.
1: És que a mi la vida em condeix.
0: Molt. Parlant de condir per la vida, com ha anat el Pol, Lola?
1: Ui.
0: Has fet surf?
1: No, ojalà. Ui. No, vinc de passar dos dies amb dos bebès d'un any. Encara no.
0: Uf.
1: Que crec que m'han passat l'encostipat que tinc i la possible febre.
0: Uf, així que no hi ha hagut massa por, eh?
1: Bueno, ha sigut diferent.
0: Un bon diferent.
1: Sí. Però està bé, el teu
0: però bé? Estàs bé? Molt bé, sí. Hem estat per Saldes, que hem pujat amb l'Anna.
1: Oh, quina sort.
0: Ha estat molt maco, però ens ha fet més un cap de setmana de tardor que de primavera, perquè
1: crec
0: estava tot
1: arreu
0: gris, plovent.
1: A tot arreu ha sigut així.
0: A més, ahir la vaig convèncer per anar a veure una actuació castellera, perquè eren festes de maig a Berga i
1: molt
0: actuaven
1: bé.
0: Castellers de Berga amb Tirallongues de Manresa.
1: Molt bé, bona actuació.
0: Però entre que se'ns van enganxar els llençols, havíem de deixar la caseneta i que les corbes de Saldes a Berga són traïdores, vam arribar just quan acabava l'actuació.
1: Ah, molt bé. Però, bueno, per la postdiada, molt bé.
0: Vam arribar a la postdiada.
1: Perfecte.
0: Que no, evidentment no vam fer amb les colles, però
1: bueno, però a la vostra manera està bé.
0: Per si algú li interessa, sé que a Berga van fer el 3 de 7.
1: Molt bé.
0: A un 4 de 7 amb Pilar, crec, i el 5 de 7.
1: Molt bé.
0: I algun d'aquests va ser un intent. I un Pilar de 5.
1: Molt
0: crec
1: bé.
0: El 4 de 7 amb agulla va ser un intent descarregat. Tirallongues de Manresa, la veritat és que ni m'ho vaig mirar.
1: Bueno,
0: perquè d'una colla que té una camisa grisa...
1: Sí, està fatal.
0: Tenim nosaltres una camisa marró, vull dir que tampoc estem aquí per
1: no,
0: parlar
1: però
0: de...
1: Sempre han dit que no som un color bonic, però no som el més llet tampoc del panorama.
0: Estem en el pòdium, eh?
1: Pues top 5.
0: Top... Sí.
1: No, top 5.
0: Sí.
1: Abans tenim Sants, Tirallongues, la Droc... Vull dir... I algú més.
0: Molt bé. Comentaves també, Lola, també tenim públic, perquè nosaltres, evidentment, avui el convidem en qualsevol moment, perquè a més ha vingut molt més uniformat que nosaltres.
1: Home.
0: Tenim aquí el Pau dels Metal Defenders, que
1: Pau,
0: ha fet el David a les vies de sol i ens està dient que Pau, quan vulguis,
1: agafa
0: honesta,
1: el micro i
0: agafa cadira i tu mateix, com si fossis un mes de nosaltres, un odinoi.
1: Vinga, ja calienta que sales, Pau.
0: Molt bé.
1: Molt bé, sí, no, el Pau quan s'hi posa.
0: Molt bé, i no s'hi posa pas per poc.
1: No, la veritat que no.
0: Què dius, Pau? Com estàs?
2: Bé, avui vinc modo fan. Avui volia escoltar-vos en directe, avui en persona. I com que em agrada molt l'experiència de l'altre programa, si dic, mira, tinc la tarda lliure, doncs m'apropo i així omplo de la millor manera la tarda.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: És bonic. Que consti que no li hem pagat res, eh? Que sembla que hagués vingut aquí el discurs, però mirant al cel, però no li hem pagat res.
2: Ni
1: que
2: cervesa,
1: jo sàpiga,
2: aquesta vegada.
1: Ni cervesa, fort. Clar, és que ens havia una mica amb el peu a esquerra. Sí.
0: Com ha anat el pont, Pau?
2: Doncs també passa per aigua. Jo m'havia anat al francàs amb un col·lega amb la intenció d'anar a nedar i poc nedar hem fet, entre el fred, la pluja i tot. Pues,
1: ha sigut
2: poquet,
1: un pont.
2: Poquet.
1: Amb la bona sort que vam tenir Setmana Santa, no se'ns ha complert aquest pont de maig, crec, perquè a Mallorca hem tingut també corresponsals i també ha plogut, o sigui que...
0: Tot mal.
1: En fi, a Logroño també ha plogut, que sapigueu, que és on he passat jo el pont.
0: Vens a Logroño?
1: Sí.
0: Calle Laurel? Bueno, no, clar,
1: no vam ni anar a Logroño. No, bueno, aquestes nenes tenen molta fiesta, poca broma. Vull dir, demanar per fer les cerveses, les nenes llançaven la cervesa. Havies com de placar-les, a més són molt ràpides, les ties. Però no, és que feia tan mal temps que no venia algú a sortir, la veritat. Però bueno, que sapigueu que Logroño té aeroport i que només hi va un avió el dia sí, dia no, que és el de Barcelona. Xulíssim.
0: Em sembla interessant saber que des de Barcelona hi ha un vol directe a Logroño.
1: Ara, i tornar 40 euros, molt bé, amb Vueling.
2: Millor que l'AVE.
1: Literal, per això vam anar amb avió.
0: Quantes tones de vol? Menys d'una hora?
1: 45 minuts.
0: 45 minuts, molt bé.
1: Superbé.
0: Per no haver-te de patar les 6 hores de cotxe.
1: Exacte, està molt bé.
0: Molt bé. Avui, pels nostres oients més fidels, avui és un programa una miqueta freestyle. De divagació, una
1: de
0: miqueta fluirem, filosofarem una miqueta sobre la colla.
1: Sempre surten
0: també una miqueta sobre Metal Defenders, ja que tenim
1: sempre
0: aquí el Pau, una miqueta
1: sempre
0: a veure quin és l'estat del metal molinenc.
1: Ah, no, i de, bueno, si hi ha alguna novetat més del festival.
0: Del festival i de la sorpresa que no es podia dir l'últim cop. Però es pot dir o encara no? No ho sé.
1: No ho sé.
2: Es va dir.
1: No me'n recordo.
2: Es va dir.
0: Doncs ho repetirem perquè...
1: per qui no s'hagi enterat.
0: Perquè com la gent com jo, exacte, que va escoltar el programa, no tingui clar si es va dir o no. Comencem, fem un mini repàs molt breu del que ha sigut aquest mes d'abril, Matusser.
1: No, perquè no que sigui breu tampoc, vull dir, tenim estona.
0: Sí, però home, l'abril ja ha passat, jo crec que és més divertit centrar-nos una miqueta amb el maig, perquè home, més, hi ha una de les activitats que jo sospito que igual al Pau el podrem convidar i li motivarà una mica.
1: A les colònies de canalla?
0: A les colònies de canalla, certament, és el que jo estava pensant.
1: Són xulíssimes.
0: Tanquem ja, hem tancat un mes d'abril amb el qual hem fet bastantes coses, tant socials com castelleres, no? Hem col·laborat amb entitats d'aquí Molins, no? Hem estat al taller del Castell Ciuró, hem estat al final pilar aquest del Club de Natació Molins de Rei, evidentment al Sant Jordi, que també hem estat allà venent roses
1: i merchandising,
0: el que no ha fet durant el Pont de Maig.
1: Totalment.
0: També vam fer el superassaig de canalla, que es va currar un munton l'equip de canalla, amb molta canalla. Dimecres passat va venir una de les canalletes, una de les nenes, crec que es deia Aina, que va venir a l'assaig d'especial de canalla. Doncs va tornar i ja va estar fent algun pilar i alguna prova, així que benvinguda, Aina, i esperem que tornis, no només tu, sinó doncs, més gent,
1: tothom,
0: més canalla que vingués. I també hem tingut diades. Hem tingut diades castelleres, no? Hem fet dues diades xules, dues diades aquí metropolitanes.
1: Sí.
0: Una miqueta també no. R4.
1: Sí, està bé. Sí, una miqueta
0: dues
1: R4.
0: R4. Primer a casa dels Estopa, a Cornellà.
1: Correcte.
0: I la segona, com que no s'ha macut cap grup de música de Cornellà, sé que és on població natal d'Eric Garcia.
1: De Martorell.
0: Jugador del Barça. De
1: Martorell. No, Cornellà. Ah, va, digues Cornellà.
0: Perdó, no, Cornellà era
1: Martorell, Eric Garcia. Guapo, és el porter, oi? No, no és el Joan Garcia. Eric Garcia, no. Guapo és el porter. És que et diuen a Garcia tots dos, perdó.
0: No sé si es pot dir, però espero que ningú foti una demanda per revelació de
1: secrets. El guapo viu allí, no?
0: Però el porter del Barça és veí meu. És veí d'aquí del Papiol. Temporal, és veí temporal. Ah, però és...
1: Mentre estan fent el
0: casoplón,
1: a més de saber on, està Papiol.
0: Això ja no ho sé, però
1: pel
0: que m'han dit, també on és papiolenc.
1: A mi m'agrada molt Papiol, ja ho saps.
0: I a ell també, pel que veig. O no massa perquè si se'n vol anar fora. Però bueno, en tot cas, Papiolenc
1: il·lustra. És que puja molt. És un poble que puja molt.
0: Què t'ha semblat, Lola, aquest abril, Matusser? Tu, Pau, quan vulguis, entra, també.
1: Quan vulguis, a veure, tampoc ens rebentis si estem tenint un discurs xulíssim. No, no vinguis ara a dir coses. La veritat que molt bé. Jo només puc parlar de quasi tot menys l'actuació de Cornellà, que per motius que ara no venen al cas, no vaig acudir. Però Martorell realment va estar molt bé perquè és una actuació que és xula, però que generalment ens fa mandra sempre perquè plou.
0: I perquè és un diumenge a la tarda.
1: A la tarda. Però que també està bé perquè no et parteix el finde. Això també s'ha de veure. I perquè sempre caiem una cervesa, que al final això també està molt bé. Que aquest cop ens ha convidat el Pepe, que ho vam dir l'altre dia, que jo no li vaig agrair, tu sí. He dit bona tarda a tothom menys al Pepe, estic molt enfadada amb ell perquè avui l'havíem convidat, i ha decidit que havia d'anar a ajudar a engrescats.
0: Un moment. Avui l'havíem convidat, vol dir que avui fa 3 hores l'ha convidat.
1: No, ha sigut 10 minuts abans.
0: No el vam convidar la setmana passada.
1: Ja és molt.
0: No el vam convidar la setmana passada, pobra.
1: A part, m'ha contestat
0: Pepe,
1: un
0: moment. Ja saps que aquí tens també una cadira sempre teva.
1: Bueno, no vulguis. Sé. Si, quan tu vinguis, avisa'm que jo no vinc.
0: Tu parla amb ell, Pepe. I aquí tindràs una cadira.
1: Parla'm a tu, amic.
0: Martorell.
1: Martorell molt bé perquè sempre és això, últimament està plovent, havíem de parlar l'actuació al fer només un castell, una mica rotllo tot plegat, i aquest cop vam poder fer 3 castells. Sí que és veritat que a mi el mòbil em va amenaçar que hi havia tempestes. Mm. I va ser com, no, per favor, que està aguantant. I al final ens aguanta. Però vam poder fer una actuació xula. Va ser bastant àgil, tenint en compte que hi havia Vilafranca.
0: Mm. I que érem 4 colles.
1: Llavors, crec que excepte un intent de gelida. No. Intentes muntar també?
0: Jo crec que sí, que només van sortir de plaça amb un castell fet. Carregat.
1: Pot ser. Bueno, que tot i així no va ser lenta, que també està bé. I vam acabar fent la cervesa final, que és la part que més m'agrada.
0: Cervesa de rigor. Sí. Jo de la diada de Martorell, que clar, vam parlar molt breument la setmana passada aquí amb tota la maravuta
1: Teníem una invasió de canalla increïble.
0: Jo sí que hi havia una cosa que porto pensant justament des de Martorell, i que no sé si altra gent de la colla li passarà una miqueta com a mi, però crec que va haver un castell en concret, no, que és el 5 de 6, que jo crec, hòstia, que va ser un castell...
1: S'ha d'aplaudir.
0: No sé de qui va ser la idea de tirar-lo a plaça, però vull dir, molt bé.
1: Crec que va ser in situ, que es va decidir, perquè en teoria no l'anava a portar.
0: Doncs em sembla que és una gran decisió, perquè jo crec, i evidentment això que s'entengui bé, que no s'entengui com a cap mena de crítica cap a ningú.
1: Cuidado, Adri.
0: Tot l'ànim constructiu.
1: Que no es quiten el programa.
0: Jo crec que veníem una miqueta de les actuacions de Poble Sec, Cornellà, no, a priori, molt a priori, vull dir, tant a priori com a novembre-desembre de l'any passat, hòsties, a Poble Sec actuàvem amb Minyons, a Cornellà també, Barcelona, Cornellà, xics, no, colles grans. Jo crec que una miqueta tots igual teníem una certa expectativa, no, de, sí, uah, són diades per lluir-nos. Evidentment, doncs després la gent, el volum de gent assaig, el volum de camises de plaça no han permès, no van permetre, diguem-ne, fer els nostres millors castells. especialment, a més, a Cornellà, no? el punt de la torre d'haver-la de desmuntar quan semblava que quan estava bé, realment estava bé, però, ja. Però bueno... Però,
1: millor desmuntar que no...
0: Però no. Sí, no, millor desmuntar que haver de lamentar, però que la torre estava bé. I jo crec que després d'aquestes dues diades, no? amb colles grans, més una tercera diada, no, Martorell, que vam començar una altra vegada, no? Quasi el 3-6, el 4-6, 4-6 era també la primera vegada que el portàvem a plaça, però jo crec que hi havia una miqueta el risc de... entrar en una... amb certa...
1: Em fer sempre la mateixa diada.
0: Exacte, amb certa desmotivació de... Ostres, sí. És una miqueta com el nostre sostre està, vull dir, molt a prop del nostre terra, no? Però sembla que d'aquí vegades no passem. I jo sí, crec que aquest 5 de 6, evidentment no és un 7, però mentalment i anímicament, home, crec que és un castell que trenca una miqueta amb la ratxa que portàvem. Evidentment és un pas més. És un pas més. Jo sí, crec que molt bé per la moral de la colla haver tancat plaça...
1: Per aquest passet.
0: A més, que a més, tècnicament va estar... evidentment, jo estava dintre, no ho vaig veure, però...
1: Bueno, però ho pots sentir, eh?
0: Però
1: es va sentir tranquil.
0: El vaig viure molt tranquil, el 5 de 6.
1: Perquè no va ser que quasi trenca el canell al Jota...
0: No va ser el castell més accidentat.
1: sí, realment, al final, un 5 de 6 té molta més presència, perquè hi ha més gent. És un castell que hem portat moltes vegades, però que és veritat que portem menys que no passa el 3 de 6, el 4 de 6 amb agulla, el 3 amb agulla, el 4 de 6. Fins i tot la torre, segons com. No sé si portem més torres a vegades
0: que 5 de 6.
1: Llavors és un castell que és això, que ens va donar el puntet aquest de vinga, va, que comencem a ensenyar la pota, no? Però bueno, sí, és veritat que ara som una colla com tantes altres que ens costa moltíssim arrencar. Ostres, sí. Acabem molt amunt, perquè acabem amb la nostra diada, acabem amb Esparreguera, que també ens agrada molt, acabem amb la trobada de la colla al baix... O sigui, al final són diades que són potents i que tothom sap que cap a final de temporada totes les colles engeguen més els motors.
0: Acabem amb palmansets al final.
1: Exacte. I llavors, clar, els 4 mesos aquests de peron, 3 mesos de peron, que realment els necessitem, perquè necessitem, ens fan abaixar moltíssim tot. Les ganes, els ànims i tot. Llavors, ens ha costat potser més del compte arrencar. Perquè normalment a Martorell alguna coseta més ensenyem. Però bueno, jo com que m'ho prenc molt xil tot. Sí que està bé aquest 5 de 6. Que s'hagi pogut portar a plaça, que s'hagi pogut veure.
0: Sí que és veritat que a vegades a Martorell sí que anys passats no sí que hem portat algun set, sí. Però clar, jo crec que també un dels punts que s'ajunta és, bé, els nostres inicis de les últimes temporades mai han sigut per tirar coets, no? Però com que aquest any, diguem-ne, teníem com el punt aquest, no, d'actuar amb colles grans, que sempre dius, ostres, t'aporten aquest punt de pinya, que és el que ens falta, que és el que ens falta
1: sí,
0: a nosaltres.
1: Sí, però clar, no venen assaig aquesta gent, llavors.
0: No, no. esperes
1: poder fer coses més grans perquè tens molta pinya, però també portes pocs assajos, portes... O, encara que hagis passat algun set, pocs, però algun, al final has passat pocs.
0: I tampoc els has passat sobre pinya.
1: Ah, ja està. Llavors, al final, segons, és un còmput de coses.
0: Ja s'hi ha d'acostumar.
1: Si haguéssim tingut aquestes actuacions ara al maig, o fins i tot al juny, segurament haguéssim fet un o dos sets a cadascun. Però ens ha pillat tot una miqueta contra peu.
0: També és veritat que, són 3, ara ho estàveu comptant, el primer tram fins al mitjans de juliol seran 9 diades, per tant en portem 3. Portem un terç. Tampoc és aquí
1: que
0: haguem cremat totes les bales.
1: I ens queden importants, com per exemple l'aniversari.
0: Ens queda aniversari, ens queda Papiol com a joia, com a papi orenc il·lustre. A mi aquí sí que...
1: Ella, que se li infla el pit, quan parla el Papiol.
0: Home, jo aquí sí que faria una crida a tothom que s'hi apunti, home, que...
2: Com hi deu el teu veí?
1: Epa, doncs Joan Garcia.
0: És Benal, és veritat. Benal i a principis de juny igual ja...
1: Si ho fa igual que de bé que de porter...
0: I depèn del que passi el cap de setmana, diumenge que ve, igual ja està de vacances
1: per
0: el cap de setmana.
2: A la Champions de moment, res.
0: No, Champions res. Igual a veure si matem ja la Lliga diumenge.
1: Estaria bé, així ens traiem de sobre.
0: Jo crec que és molt alt, eh?
1: Sí, ho és. Passa que és una miqueta de fila per aquí, però no està fort.
0: Sí, Mateu està més fort que el vinagre.
1: Que nosaltres segur.
0: Joan García, si ets una de les 30 persones que escolta el Mirant el
1: Cel 30,
0: per Spotify...
1: Parlem-ne. Bueno, avui potser serà el 29, perquè clar, el Pau està aquí.
0: No, però el Pau, jo confio en que ella se'l posi...
1: Se'l tornarà a posar per escoltar-se.
0: Exacte.
2: Les vegades que sigui, deixaré en bucle durant la nit perquè us vagi comptant reproduccions.
1: Que ens conti followers i coses, i tot bé. Molt bé.
0: Molt bé, jo era una miqueta la meva píldora. Avui m'hauria agradat tenir el Cristian, perquè ell ha estat cap de colla, per tant, ell segur que més...
1: Controla una miqueta més.
0: Controla i que ens hagués pogut aportar algun punt de vista, no, alguna... o com ho ha viscut ell, no, això, quan ho ha gestionat com a cap de colla. Però bueno, molt bé aquest 5 de 6, i ara, evidentment, a veure aquest cap de setmana a Sant Cugat, que és la nostra següent diada, que actuem dissabte a la tarda a Viladecans. També dues colles grans, així que a veure...
1: Bueno, a veure, grans... Viladecans és
0: més grans que nosaltres.
1: Una miqueta, Viladecans és una miqueta més gran que nosaltres. Sant Cugat sí que és una mica més al joc, però...
0: Viladecans últimament són dios i su madre.
1: Sí, però ho hem parlat moltes vegades, que al final és perquè fa uns anys els van posar un local, això els ha fet créixer la massa social, i llavors s'han pues, ficat les piles i han passat de ser una colla de sis apuradeta a fer sets a cada actuació. Però bueno, que més o menys podríem ser bastant a la part que ells.
0: Bueno, igual històricament sí,
1: històricament
0: però...
1: Històricament sí, però ara no. Actual... Sí, mira, actual no. Però jo soc molt positiva, llavors miro tot el...
0: No, no, a veure, jo t'he de dir, jo a mi el 5 de 6, és que seré molt pesat amb el 5 de 6, però a mi...
1: És que a més és molt xulo.
0: A mi, és, o sigui, anímicament, quan no me l'esperava per res a plaça, allò que no vas parlar amb la gent, una miqueta no, una altra vegada no, 3, 4,
1: amagulla... Vinga, ja sabem on s'han de col·locar.
0: Mira, amagulla, vinga. De cop, o sigui, diuen 5 de 6, obrim la... Ui, saps? Hòstia, crec que anímicament...
1: És xulo, la veritat que sí.
0: Ha sigut molt xulo. Així que jo després d'aquell 5 de 6, no sé si veurem 16 encara aquest cap de setmana a Sant Cugat, tant de bo que sí, però...
1: Però bueno, que si no, un altre 5 de 6 tampoc ens importaria.
0: Exacte. O la Torre.
1: O la Torre. O ja seria l'hòstia si fos el 5 de 6 i la Torre.
0: I la Torre. Un sobre l'altre.
1: Ah, loquíssimo.
0: I si no, ja marxaríem al juny, que
1: el
0: és la
1: juny.
0: Següent actuació.
1: Això és una cosa superestrany, perquè generalment el maig passat vam tenir... mare meva, el maig passat, el que va ser, perquè vam tenir Tibidabo, vam tenir Albi, vam tenir com moltes coses
0: molta
1: fortes,
0: tralla.
1: Molt xules, però molt esgotadores, seguides. I aquest any és com, el 9 de maig, vinga, i vacances, hasta luego. Sí, bon, tenim cosetes socials, però a nivell d'actuacions ja no tenim res fins al Papiol, que és la cap de setmana de la Patum. Jo estic molt feliç, perquè aquell dia ens anem tots a la Patum. A que
0: sí,
1: Adri?
0: Sí, sí.
1: Molt bé, jo m'he demanat festa.
0: Jo, de fet, jo m'he demanat festa el dilluns dia 8.
1: Sisplau,
0: ho faré aquesta setmana sense falta. I, de fet, ahir que estàvem a Berga amb l'Anna, li vaig aprofitar i li vaig fer recorregut, m'he passat a la Patum, li vaig ensenyar una miqueta tot.
1: I tinc unes ganes que ploro ja, només de pensar-ho.
0: Li vaig ensenyar als bars on es va abans de fer la barreja. Vull dir, vam estar fent una miqueta del tour.
1: Molt bé.
0: I has anat, Pau, a la Patum?
2: No, no he anat mai. Encara no. Tinc ganes d'anar-hi.
0: És una cosa, et crida.
1: Vols venir aquest any? Perquè estem fent comando.
2: Si adopteu a un heavy...
0: Adoptem...
1: Home, sempre.
0: A tothom.
2: Jo encantat. Pues per quan cau, per curiositat?
1: 7 de juny. O sigui, és el salt de la Patum són dijous i diumenge.
2: Vale.
1: Vam decidir que anàvem diumenge... que generalment és la Patum dels de fora, per dir d'una manera, el dijous és més dels de Berga, i així ens demanàvem festa el dilluns i anàvem després de l'actuació de Papiol.
2: Ah, mira, doncs parlem-ne.
1: Vinga.
2: Parlem-ne, que potser em demano festa a la feina.
1: Potser podem jugar un microbús i anar tots plegats.
0: De fet, dura, com tota la festivitat, comença, sí. Crec que comença el dimecres 3, que fan un passacarrers amb els gegants, sí. tot és molt, molt, molt local, diguem-ne, perquè sí. primer és gent d'allà. Dijous hi ha el primer és el de plens. Divendres i dissabte
1: és
0: crec que és el més
1: concerts.
0: Tipus concerts, exacte, de barraques i de més,
1: sí.
0: I llavors diumenge torna...
1: Dissabte hi ha passacarrers, que la carota sempre ens diu que anem dissabte al passacarrers, que jo diria sí també aquest any. Sí a tot. Però ja potser...
0: Dissabte 6 de juny hi haurà també temes matussers, que ja anunciarem quan vingui el calendari de juny.
1: I això ho sé.
0: Bueno, sí, perquè són els inflables infantils...
1: Ah, és xulíssim també aquesta activitat.
0: Coincideixen amb el cap de setmana de la Sirena i de la Diada de Papiol.
1: Vale.
0: No, la Patum va donar moltes.
1: No, és veritat, però no ens ha coincidit també l'any passat? Perquè per alguna no vam poder anar a passar carrers, tampoc l'any passat. Potser no, tenim una altra cosa. Bueno, és igual. Algun any anirem a passar carrers de dissabte.
0: Tornant al mes de maig,
1: venga.
0: Fem una miqueta de repàs ara que estem primer programa del maig, com
1: sí?
0: Ja que hem de comentar, dissabte tenim aquesta jornada castellera.
1: Ai...
0: El mes de maig ja ha començat, i és que dissabte passat ja va haver-hi una jornada de bricolatge al nou local Matuser, que de fet, Pau, ja has estat a tu i una representació...
1: Bastant important.
0: Metal Defender.
2: He estat, sí.
0: Doncs van estar fent allà la jornada de bricolatge. No tinc molt clar què hi han fet. Sé que ara hi ha un futbolín i sé que hi ha uns darts.
1: El futbolín important. Ha tornat.
0: Importantíssim.
1: Creiem que el senyor cap de colla no tornaria al futbolín perquè el tenia en custòdia a casa seva, però ha tornat.
0: Està.
1: I allà hi podrem jugar.
0: Sí.
1: Perquè no molestarem a ningú.
0: I, de fet, això ho lliguem amb el fet que aquest divendres, dia 8 de maig, després d'assaig, fem la inauguració oficial del nou local Matuser.
1: Oficial, però tancada. Això tot no...
0: És oficial, però interna.
1: Interna, però que si pot venir...
0: Si vols venir, Pau, pots venir. Si voleu venir tots els Metal Defenders, podeu venir.
2: Això no ho sabíeu, però jo ja li he dit al Christian que aquest divendres vinc a assaig amb vosaltres.
1: Ah, mira, toma, tenim una notícia.
2: Estic complint les meves paraules que havia tirat programes endarrere.
1: És possible que siguis una de les moltíssimes poques persones que diu una cosa i la compleix.
0: Sí?
1: Va molt bé, això.
0: Has vingut avui aquí, Pau,
1: anunciar.
0: En directe.
2: No, era la idea, era per complir l'altra promesa de venir també aquí
1: no
2: al programa altres vegades.
1: No, ho lliguem tot i ja està, sí. Genial.
0: Tu pots seguir fent promeses, per un tio que les compleix,
2: sí.
0: Tu és prometent.
2: Perquè és el problema que tinc, que després em sento moralment obligat a complir-les.
1: Bueno, no facis grans promeses, tampoc.
2: Exacte.
1: Fes coses que siguin factibles.
0: Mm. Doncs això, doncs tindrem inauguració de molt local, bé. Una miqueta amb sopar i també
1: i futbolín.
0: La idea també és una miqueta testejar els decibels del
1: dels veïns.
0: Dels veïns? Una miqueta
2: tinc uns col·legues a sobre, si voleu els hi puc demanar que us mereixin els decibels.
1: De locus.
0: Bueno, com a mínim que ens vagin donant feedback. En plan, exacte. Si arriben,
1: si arriben en un moment de... balcó així, eh? En plan, mija el visillo.
0: Jo m'imagino un plan, tenir la música forta, sí, però reggaeton no.
2: Allà hem fet festes guapes, vull dir, no us preocupeu.
1: Ai, sí? Hosti, jo estic molt a Bad Bunny ara, eh? Jo vull Bad Bunny tota l'estona, ara.
0: Bueno, ja veurem. Jo he vist que el senyor president li ha fet un encàrrec a Comi Activitats de que prepari una miqueta playlist. Així
1: però
0: que
1: amb música gallera també a ell. Perquè Bad Bunny no se la sap, el senyor president.
0: Jo he vist que el senyor president li ha fet un encàrrec a Comi Activitats.
1: El senyor president és més de Metal Defender, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí.
1: Que també està bé, però també volem Bad Bunny. Jo sobretot.
0: Això serà aquest divendres, dia 8. Va a l'aleta, pels matusers que ens estiguin escoltant, teniu l'opció per apuntar-vos per demanar sopars. Pels externs, no sé si us han ofert alguna cosa, però si no, doncs ara...
1: Que ja... pugueu sopar també, ja els meus, clar, que no us quedeu allí.
2: Llavors tindré més motius per arrossegar més penya perquè serà més fàcil de convèncer-los.
1: Home, molt si pagués i menjar cervesa, això és facilíssim.
0: Llavors...
1: Jo també ho faria, sí.
0: Farem un dels meus grans hobbies en aquest programa, que és
1: donar-li
0: feina... ja no és idees, donar-li feina a la junta. Ja. Per tant, senyor president, quan ens estiguis escoltant, tant que serà o bé avui o demà.
1: Demà,
0: una hora de la feina. Bon dimarts, Salva, tot això.
1: Que tinguis un bon dia.
0: Aquí, gent de Metal Defenders, pues igual també...
1: Vol menjar,
0: vale?
1: I veure.
0: Hauríem de fer-los extensiu al...
1: És graciós, eh? És com si tinguéssim una ETT contractada.
2: Sí, jo faré crides.
1: Que vagi venir tant en coses importants de menjar i veure.
2: Per tant, em converteixo en el comissionista, no?
1: Perfecte, pot ser... Pot ser un bon plan.
0: Pot ser un bon
1: negoci.
0: Pensa,
1: pel Pau, com a
0: aquí
1: mínim.
0: Hi ha gent que porta molts anys xupant roda, que no hem vist ni un duro. Per tant, a la cua.
1: Hem vist alguna cervesa, això sí. Alguna tapa de morro, alguna cosa així hem vist.
0: Alguna cosa s'ha vist.
1: Poques, per la feina que s'ha fet. Però no, però agraïm molt. Pues mira, gest.
0: Jo crec que lligant, entroncant una miqueta el tema aquest del sopar i del menjar i del beure, següent activitat social... No, mentida. Abans faré una falca.
1: Ai, publicitària.
0: Molt per la cara, sí, molt publicitària, ai, molt per la cara. Que igual...
1: Estic acabant de posar la parqueta a casa meva, ajudeu-me.
0: Igual em manegen de Ràdio Molins de Rei. Ah. Aquest dissabte, que és el dissabte que tenim la
1: Dia
0: de Sant Cugat,
1: correcte.
0: És la quarta fira de la cervesa artesana del Papiol.
1: Vaja.
0: Epa. On participa, per exemple, el Miguel de la Molinenca. Vull dir que...
1: Saps? Ja, però aquí tenim la Tecam, cuidado, eh?
0: No, la Tecam no. Aquí el que teniu és el Molins Bedaús. La Tecam és a l'octubre.
1: No, però la té cames de Molins.
0: Sí,
2: però
0: a l'octubre.
2: El Miguel també forma part de la... Exacte. És un dels cervesers que ve a la Tecam.
1: Vale, però vull dir que tenim aquí batalla de fira de birres, eh?
0: No tenim cap mena de batalla perquè un és el maig i l'altre és el... Exacte. I el Papiol i l'altre és Molins, vull dir que...
1: Ui, has fet així com dient que Molins està molt a baix, eh?
0: Que cadascú juga la seva lliga.
1: Ui, s'està venint molt a dalt la papiolenca avui, l'Adri, eh? Has fet un gesto així de Papiol aquí dalt, Molins aquí baix...
2: Es pot interpretar de dues maneres.
1: Jo l'interpreto malament.
0: Per tant, això, aquest dissabte, quarta fira de la cervesa artesana del Papiol. Dit això, de fet, no és que especialment vulgués parlar d'aquesta cervesa, sinó que, a més, dissabte que ve, dia 16 de maig, tenim el segon tast de cervesa artesana matusera.
1: Que també està oberta... Hi ha places
0: encara? I que també ens ofereix... La Molinenca, sí. El Miguel. Exacte, el Miguel.
1: Però que també estava obert a gent externa.
0: Sí. Per tant...
1: Encara hi ha places?
0: Encara hi ha places, per tant, per tota la gent de la colla que si vulgui apuntar, són 20 euros, amb aquests 20 euros són 5 cerveses, el got i després també una mica de pica-pica, no? Doncs per anar acompanyant les cerveses. Us podeu apuntar a l'aleta. Sí, gent que no sou de la colla, per exemple, Pau, si Metal Defenders us volguéssiu...
1: Pau, surt d'aquí amb la gent de plena, eh?
0: Pobre. Mare meva, pobra.
1: Ja ho estic veient.
0: Doncs també obrim places, serà allà al local social, dissabte dia 16, al migdia, més o menys sobre les 12, val? Això, apuntar-vos al sopar de divendres, apuntar-vos, importantíssim, a la Diada de Sant Cugat, també a l'Aleta, i, evidentment, també a l'Aleta, a la cata de cervesa artesana Matusera, el segon tast. Però no és l'única cosa que passarà el dissabte dia 16 a nivell matusser.
1: Un munt de coses.
0: És que, mare meva, aquest mes de maig se'ns han anat una miqueta la flapa. I és que el dia 16, tot el cap de setmana sencer, 16
1: sí.
0: i 17...
1: Que, dius, quina casualitat, no?, que quan hi hagi una activitat adult-friendly, de sobte els nens desapareixen.
0: Sí.
1: Vaja.
0: No s'han muntat bé les famílies,
1: no,
0: eh?
1: Que no.
0: Aquell cap de setmana què passa, Lola?
1: 16 i 17, la nostra canalla se'n va de colònies. Que ara feia temps que no fèiem colònies exclusives de canalla, que són molt xules. Jo sempre vull que m'acomidin, però no em conviden mai, estic molt enfadada. Però sé que s'ho passen
0: és
1: molt
0: que,
1: bé.
0: Lola, a veure, bueno, jo no...
1: No, perquè no sóc canalla, ja ho sé.
0: Jo no vull
1: però...
0: explicar com funciona el tema de l'edat, però no, la canalla
1: veure.
0: És un grup fixe i tu t'hi vas allunyant. Saps? En plan com
1: no
0: una estrella.
1: No m'hi allunyo. Però jo
0: no seré jo qui et vingui a trencar la il·lusió, llavors.
1: Mira, de veritat, em teniu entre uns i altres amb el tema de l'edat. Sort que no paren tots els anys que tinc, perquè si no estaria ratlladíssima. No, però jo dic que donen cop de mà. Ja són molta canalla, són una mica... trapelles.
0: Lumpens, aquí.
1: No, lump... Ai.
0: De què estem parlant, de la canalla o de l'equip de canalla?
1: Estàs dient lumpen a l'equip de canalla?
0: No.
1: Venen a rajar-te. Està dient que sí, mal cap, que ho sapigueu. Gent que ens esteu escoltant de l'equip de canalla... Està fent
0: però jo m'estimo molt a l'equip de canalla.
1: Bueno, quasi
0: porto aquí a fer-hi com venen
1: aquí. Quina mala olor que feia tot l'estudi. Oh. Bueno, no, jo ho dic més que per donar un cop de mà, perquè són bastant mogudes, la nostra canalla. I a part són quasi tot nenes que són una mica liantes totes. Mm. Llavors, és un tema. Però ja està, jo aquí lanço idea.
0: On van? No en tinc idea.
1: Ah, genial.
0: Jo l'únic que sé...
1: L'important és que desaparegui.
0: No? Amb l'únic que estic molt living d'aquestes colònies de canalla,
1: sí?
0: I Berta, quan escoltis això, escolta'm, és el cap de setmana de l'aniversari de la Berta.
1: És veritat que és el 16.
0: I llavors, clar, està allà en plan, a veure si fa festa, si hi ha festa, si fa alguna cosa amb les amigues...
1: Home, feu-li disco
0: si va
1: a
0: les colònies de canalla. Ja, però jo entenc que ella igual vol
1: no,
0: fer-la.
1: No, que convidi les amigues, també. Més feina per l'equip de canalla.
0: A veure,
1: menys feina per l'Helena, pensem-ho. A veure,
0: sí, no,
1: són
0: sí,
1: tot
0: sí.
1: Avantatges. I aquestes criatures que s'apuntin al cumple de la Berta potser acaben a Castellers. Jo no li vaig fer aquest pla.
0: Quants anys fa la Berta? Són 15?
1: 15, sí. Crec, sí.
0: Em portar-te un grup de nenes de 15 anys... Mira, el Pau...
2: És que està molt desplai, que no coneixes de res, que se't presenten de primeres, que no sobte quin pal va cadascú.
1: No, però són molt maques, segur, perquè la Berta és molt maca.
2: Per davant de tot, però...
0: Jo he estat molt desplai i veig les mateixes frisures que el Pau.
1: Perquè sou homes, no sabeu què té mal, no. Jo crec que és una bona idea. Helena, ahí te la dejo.
0: Què podia fallar? Bueno, Helena, jo no sé fins a quin punt la decisió és de l'Helena o fins a quin punt
1: Helena,
0: ja la Berta...
1: Però és la mare de la persona.
0: És soberana en prendre aquestes decisions.
1: Això és veritat. Però l'esperen molt de cap. És molt bona nena. Té una mica de caràcter, però és bona nena.
0: Però 15 anys són 15 anys, Lola.
1: Ja. Però estic segura que el seu entorn és maquíssim. A part, si la lien a una casa de colònies, tampoc no s'entera ningú.
0: Però tu penses, no sé, van a casa de colònies? O van a algun càmping?
1: Ai, un càmping, que xuli, però encara millor m'ho poses.
0: Qui ens pot respondre així en plan
1: live? Algú que estigui escoltant. La Júlia? Saprà alguna?
0: La Júlia, avui és l'aniversari del Miquel. Moltes felicitats al Miquel.
1: Per molts anys, Miquel.
0: Està bé, perquè no felicitem a ningú de la nostra colla, felicitem al Miquel, que és de Sant Feliu.
1: Mira, hi ha lligo que és de Sant Feliu, em dic que també felicitats de la colla Magenta, perquè van fer el seu 4 de 7 l'altre dia.
0: Després dels 6 o 7 anys.
1: No, el van fer a l'octubre, però l'han pogut tornar a fer superdora, perquè són molta gent assaig i perquè estan treballant molt, molt, molt, i s'ho mereixen.
0: Aquella classe també van funcionar a...
1: Amb nosaltres, a Sant Feliu.
0: Sí, bueno,
1: correcte. Pues van tornar-lo a fer l'altre dia, no sé si és el més matiner de la seva història, potser no, però dels últims anys potser sí. Llavors els felicitem també, que els estimem molt. I ara estem buscant algo que no sé què és. Què estem buscant?
0: Jo li estic preguntant a la Emma
1: on van
0: de colònies.
1: Ara imagina que van a mig de la muntanya.
0: Sí, perquè
1: la
0: Paula i la Carla ara mateix van estar assaig de Falcons la Ivet fa uns horaris que
1: l'Arnau està amb la seva parella,
0: no vulgui saber.
1: Tampoc ens està escoltant.
0: Pues, si hem de dependre de la Emma, bueno, ja la setmana que ve us ho confirmarem.
1: Ui, sí. Bueno, si no, si algú ens està escoltant i ho sap.
0: De fet, el dilluns, dia 18 de maig, que penso que podíem fer un programa especial Colònies de Canalla. En plan, què ha passat? Què ha passat? No?
1: Xismes.
0: Ha tornat tothom?
1: Ha tornat tothom.
0: Podríem fer una aposta.
1: Esperem que
0: fem
1: sí.
0: una porra des d'aquí, en plan, qui no torna de les Colònies de Canalla?
1: Home, jo vull que torni tothom, que els estimo molt a tots.
0: Algú no torna.
1: Algú dels monitors de canalla.
0: I depèn d'on vagin, no tornarà per un motiu o per un altre. Epa, la Isona Aragall, molt bé, la cap de troncs, que està atent a tot, ens confirma que van en cap de troncs, que l'altre dia d'assaig va apuntar que aquí era cap de troncs. Vull dir...
1: Bueno, perquè, a veure, mira, vaig explicar una anècdota que estem mentre tu estàs contestant. Vam fer l'intercanvi de llibres, que ja vam parlar, de Sant Jordi, molt xuli, i la Berta em va venir i em va dir, Lola, m'ha tocat aquest llibre, dintre no hi ha dedicatòria, havíem de ficar una dedicatòria i signar de qui era. O sigui, qui regalava el llibre. I la Berta venga a pegar-li botes al llibre, diu, jo no trobo, posava Mar no sé què, 6B. Vull dir, no era ningú de la colla. I la Berta, tota preocupada, i llavors agafo i dic, espera't. Dic, no s'han enterat que havien de ficar una dedicatòria, pregunta alguna dels de la Gall. I efectivament, era la Isona, que no s'havia enterat que s'havia de ficar a dedicatòria amb el nom de la persona. Jo i que probablement va robar el llibre a algú.
0: Jo tenia dedicatòria, dedicatòria anònima.
1: Jo tenia signat però amb un pseudònim que em va costar un
0: quadre. Una dedicatòria molt maca.
1: La meta també era molt xula, perquè posava que una noia que troba no sé què darrere la càmera i ara troba la llibertat entre les onades. Em va semblar molt guai.
0: Epa.
1: Perquè com que no paro donar pel sac amb què estic fent surf, pues, m'ho va posar i em va semblar molt bonic. La verdad. Hem de reprendre el tema del surf, penya, que voleu apuntar-vos.
0: De qui era la teva...
1: La Brats, que és la meva estimada Karen. Clar, jo li dic Brats i clar, no vaig quadrar. Vaig llegir Brats i dic Brats, qui és Brats? No tenim cap estranger a la colla ara mateix. I llavors vaig pensar, vale, és la Karen perquè li dic Brats. Que és la nina aquesta que és així, amb metges vermelles.
0: Sí, les que eren com...
1: La Barbie, però versió...
0: Exacte, hi havia la Barbie, Batllar, les Monster High, les Brats.
1: Molt bé, doncs pues la Brats. Pues per mi és una Brats.
0: I és que tinc una germana petita, vull dir, què et creus? Jo he viscut tota... Les Barbies no tant, però les altres les he viscut totes.
1: Perquè les Barbies són més de la meva època. Després ja van ser les Brats i les Monster High, és veritat.
0: T'he de dir que les Barbies crec que estan... Ara que torna a estar tot el tema una miqueta de valors tradicionals, tema de l'estrat, wifi i demés, sí? Crec que les Barbies tornen a estar bastant a l'ordre del dia.
2: La segona sí. època d'aurada?
0: Sí, sí, sí. Saps?
1: Però
0: les
1: han canviat una mica.
0: Saps? Tot el que eren les nines així més que trencaven amb tot aquest estereotip de la Barbie, sí, etcètera, tot això ja ha passat a millor vida i ara tornem a tenir Barbies... skinkers i coses d'aquestes.
1: Sí.
0: No, és real que existeix.
1: Però després hi ha la banda aquesta de que les Barbies al final tenien professions super top. No eren madres solo, eren dentistes, eren metges, eren professores, eren astronautes, eren pilots d'avió.
0: Aquestes ja eren les Barbies, eren les Barbies ja més modernides.
1: Sí, és veritat. Però bueno, que no tot es pot fer una lectura. Que jo estic molt en contra, perquè soc superfeminista, però que sepais que tenien professions també.
0: D'aquí, no, què s'han fet dels Kens? No dels Kens, no dels Action Mans.
1: Action Mans, jo jugava amb els de meu cosí sempre.
0: Han, segueixen?
2: Han caigut. Han oblit,
0: Aquests no han tingut segona...
2: Jo crec que potser la meva generació són dels darrers que ho recordem.
0: Sí,
2: espero, sí.
1: Jo jugava
0: igual hi ha algun Action Man ara que torni a treure Crypto Bro, saps? Influencer, emprendedor...
2: És el que tocaria amb el Lambo i aquestes coses.
0: Sí, no? Tot de... Un Action Man en plan amb un despertador que llevi a les 5 del matí per fer burpees.
1: Home, saps? Pues per ja li pega,
0: ser tu realment. Jefe.
2: Perquè estaria bé un Action Coach. Man casteller, però...
1: Oh, seria xulíssim. Vam fer la broma aquella de la IA que després no vam arribar a penjar de la capsa de Barbie i de Ken amb els castellers a dintre.
2: Ah, que guai.
1: I no vam fer-ho. Bé, sí. Quan torni a posar-se de moda.
0: Com totes aquestes idees que m'ha executat, però mai han atardat.
1: No, que va massa ràpid. La IA i les coses trend van molt ràpid. No ens dona temps de pujar totes les coses a internet. Bueno, algun dia.
0: Clar, la canalla metalera, tenen algun referent? En plan, hi ha alguna...
1: Són tan cookies?
0: Barbie, no sé, un Ken, algun... Hi ha alguna cosa, així, en plan...
2: Com a figura, aquí desconec, però sí que estan posant molt de moda grups infantils de heavy.
1: Molt bé.
2: Hi ha uns molt famosos, crec que, bueno, sobretot Finlàndia i Suècia, que potser són els països amb més exponent de metall, que són els Heavisaurus.
1: Heavisaurus.
2: Busqueu-ho, perquè estan molt guai.
1: Seria com els penguins d'aquí, no? Però...
2: Sí, és com a l'embau que han disfressat. Van disfressats de dinosaures i toquen heavy.
1: M'encanta.
2: I també hi ha nois que van amb titelles i canten cançons, fan que els titelles toquen les cançons de heavy i tal, però sí, hi ha mogudes per crius.
1: És que és solíssim, perquè així és com que tota la família està, saps?
2: Sí, és en plan una activitat de matí que es pot fer conjuntament amb la família i tal, sí. Hi ha llocs que té molt de tirada. Bé, si estàs podent veure imatges, us convido a buscar-ho, són curiosos.
0: 110.000 oients mensual,
2: sí. Sí, no, té una tirada que flipes. Busqueu
1: ben bé
2: vídeos...
1: Com vosaltres.
2: Si voleu veure nens posseïts, busqueu vídeos de directes i veieu com ho gaudeixen la canalla.
1: Jo he de dir que tenia un cosí que era... Bueno, era no, és bastant, bastant heavy, perquè el seu pare és heavy, llavors per adormir-lo li posava música heavy i el nen només adormia al menjador amb música heavy. I recordo que vam anar una vegada a un bateig de la família, aquests que van tota la família, que los perres somos muchos, i el crio m'anava con su chupa de cuero, amb un any, així, ros, con su chupa de cuero.
0: Jo dic que la meva primera aproximació al heavy va ser bastant més gran que l'un any, però també va ser a través, en aquest cas, d'un videojoc del Guitar Hero de la Play 2, Mr. Crowley, de l'Ozzy Osbourne.
2: Hòstia.
0: I encara me'n recordo de
1: tocar-la. Del tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, sí.
2: Allà també sortia la cançó mítica de Dragon Force, aquella que era tan famosa, que era com la cançó que era més difícil de tocar tot el Guitar Hero. Vull dir, a partir d'aquí també se va donar bastant de bombo.
0: Jo vaig quedar bastant a un nivell bàsic, però del Mr. Osbourne, del Mr. Crowley d'aquest, saps? Me'n recordo dels estius d'això, amb 14-15 anys. Mr. Crowley, buah.
1: A tope, molt bé. No, està bé.
2: Que guai, a més, molt bona cançó. Tens bon gust.
0: Sí, bueno, el que jo ja... Ui.
1: Després també era de Bad Bunny, eh? Bueno, potser no t'esmunta l'estudi ara, l'Adri, perquè s'ha posat nerviós.
0: Sí, m'he ficat molt nerviós amb el...
1: S'ha reviscut amb 15 anys ell, amb la guitarra aquella, de plàstic. És una de la fira, però una mica més top.
0: Sí.
1: I sí, era guai el Guitar Hero, la veritat.
0: No, clar, veus, els heavies tenen Guitar Heroes i tenen coses així en plan per acostar. Els castellers no tenim res.
2: Clar.
1: Yeah.
0: Ens falta adaptar-nos al món 2.0.
1: Bueno, tenim els inflables.
0: Que, per cert, Berga, buscaré... Ai. Berga tenien un inflable. Això, mira, també, deures per la... Bueno, no deures, no per la gent, això buscaré. Ahir, vull dir que eren això, les fires de maig i de més, també, a part de la Diada Castellera, també, doncs, castellers van organitzar tipus inflables i de més, però l'inflable era un rocòdrom inflable, que era un castell.
1: Ja, aquest està rolant per tot Catalunya.
0: Clar, llavors els nens anaven pujant i, saps, com...
1: I hi ha castells de diferents... colles de diferents sí. camises. Aquest ha rolat molt per Catalunya.
0: Sí,
1: de
0: sí.
1: fet, el va posar el primer al Museu Casteller. Mm. Llavors està rolant ara perquè tothom el vol, clar.
0: Pues clar, vaig veure i vaig dir, això és xulíssim, eh?
2: Molt bona idea, sí, sí.
0: Bitxarraco, a més, enorme.
1: Sí, sí, és gros, és gros.
2: De fet, fa poc vaig estar al Museu Casteller i...
0: I ens vas enviar una foto.
2: Sí, el que sí que he vist és que teniu, en plan, com joguines perfectes. Per jugar,
1: sí, hi ha les fossetetes i el nan casteller i aquestes coses.
2: I vaig flipar, en plan, em va semblar una idea superxula.
1: Mm. Cosetes hi ha, el que passa que s'explota poc, com sempre.
0: I en
1: però cosetes hi ha.
0: Sí, jo crec que el tema, com molt tema de la cultura catalana, cultura tradicional en general,
1: sí.
0: és l'aproximació a les noves tecnologies, sí. no? De...
1: I les noves generacions.
0: Jocs, aplicacions i de més. I les noves generacions. Sí, sí.
1: Però bueno, estamos en ello.
0: Estamos en ello.
1: Se farà el que se podrà.
0: Mm. Com aneu a Metal Defenders? Teniu alguna... perquè vull dir, ja ho espero l'últim que heu venit, vull dir, feu porron i mig de coses, teniu el festival del juliol, però més teniu altres activitats. Així, de cara a adreçar-vos a un públic més juvenil, teniu alguna iniciativa? O...
2: Hi ha iniciatives que s'estan intentant impulsar des de fa anys, però costen. S'havia parlat, s'havia intentat, això d'aquest 20è, aquest any que fèiem el 20è, de fer inflables també, de fer pintacares, rotllo quis i aquestes
1: oh,
2: coses.
1: Juguíssim.
2: Clar. Llavors, hi ha activitats que al final per temes econòmics no han pogut sortir, però tant això com també per temes pel dia, per la Setmana de la Dona, també hi ha una part femenina de l'entitat, també entre totes volen muntar a la part de la dona i també entre tots volem muntar també el tema dels inflables i tal. Però tenim moltes activitats molt xules i amb uns valors bastant xulos que estem intentant que tirin endavant, però és una miqueta el sostre de vidre aquest que tenim tots actualment, no? Però sí, sí, hi ha idees, hi ha coses sobretot per buscar gent jove i no només buscar, no només recaptar gent, perquè el nostre target una miqueta més adult, però sí mostrar en plan el que és el metall i tal,
1: bueno,
2: i la cultura musical, acostar-ho com a una cultura musical plural a lo que hi ha a les zones avui en dia. I a les plataformes. Sí, sí, però s'intenten fer coses, s'intenten.
1: Seria xulíssim que anessin també als col·les a fer tallers de heavy, saps? Seria xulíssim.
2: Bueno, vam fer, mira, ara que ho dius, gràcies, vam fer un taller gratuït amb una escola de música de Barcelona per nens, als bucs de la FEDE, perquè vinguessin a provar, era cant, piano, guitarra i bateria.
1: Toma.
2: No, piano, baix, disculpeu. I no va tenir la gran assistència que pensàvem, però van haver-hi gent a totes les classes. Era entre dos caps de setmana, cada un dos professors i tallers gratuïts per iniciar-se.
1: Que xulo! Sí. Molt bé.
2: Això sí que vam fer. Mira, no me'n recordava, merci.
1: Veus? Pues ara.
2: I això va sortir d'un pressupost participatiu.
1: És que està molt bé que hi hagi això. A vegades costa una miqueta que t'arribi, però...
0: Fa poc els han tornat a obrir, per tant, pues,
1: idees,
0: tota la gent jove que ens estigui escoltant...
2: Estamos en ello, sí.
0: Que sàpiguen que ho tenen a la seva exposició.
1: És fins a quina edat, fins als...
0: Crec que és fins als 16.
1: 16 a 17, bé.
2: Bueno, hi ha dues franges.
1: Ah.
2: Sí, hi ha la part de... Bueno, aquest any ho volen canviar perquè vam anar a la comissió i vam com modificar les bases, però és fins als 30 anys.
1: Tampoc entro. Això no serà fatal. Que sap,
2: jo... quedem quatre gats que entrem, eh?
1: Jo sóc jove i seré jove fins als 80. Vull dir...
0: Però l'Ajuntament de Molins no opina el mateix.
1: No, ni l'Ajuntament de Molins ni el món sencer, perquè...
2: Jo també crec que hauria d'haver-hi un carnet d'edat d'esperit.
1: Claro.
2: Una que sigui l'edat física i l'altra l'edat d'esperit que per certes coses també computi.
1: Que ho haguessis de demostrar, això també sona bé. Però a tu em veus anar de festa i dius aquesta noia no té l'edat que té.
2: A tu la fas una persona, la deixes un cap de setmana sola i només l'observes,
1: i llavors,
2: altres conclusions,
1: exacte,
2: eh?
1: I ja està.
0: Mm.
1: Estic molt enfadada. No, és que és veritat, ho treuen tot. No ets jove del carnet jove, no ets jove de lo típic de... Jo ara he de marcar, segons com, allò típic de l'edat entre 20 i no sé què. Jo a vegades he de marcar la tercera, ja, eh?
0: Ja passes dels 35.
1: Saps el que et vull dir? I això, segons com,
0: ja comença
1: la primera és una miqueta. Però bueno, no he vingut a parlar d'això.
0: Et sap que si li vaig fent preguntes...
1: Ah, no, endavant, estic aprenent molt.
0: Una pregunta, Pau, perquè una cosa que estem veient, o que jo m'estic adonant amb el tema de la música, és que, per exemple, vull dir, s'estan posant com molt de... No molt de... No de moda, però que estan tornant com molts, diguem-ne, grups dels que, dels de fa anys, no? Diguem-ne, per exemple, estic pensant en La Gossa Sorda,
1: sí.
0: L'Orca
1: de
0: Van Gogh...
1: Sí,
0: no, vull dir que estan... Vull dir, a Linkin Park... Mm. Vull dir que tots el factor nostàlgia no està fent que molts grups dels de fa 15, 20 anys, no? O 10, 15 anys, tornin a estar-ho patant ara, i això, en certa manera, no, pues, a vegades preveu una miqueta, no, de l'aparició de nou talent. Ah, en el món del medal també hi ha
1: aquest retorn
0: de velles glòries...
2: El que passa és que en el món del metal no s'arriba a deixar mai. Clar, la cosa és, depenent del públic que tinguis, lo fidel que sigui i lo constant que sigui dintre del mateix gènere, si acompanya el gènere durant tota la vida, és molt més fàcil que ho passi als fills. Però també és un gènere que fins ara, amb la globalització i tal, no era tan explosiu. Ara tots els gèneres et surten 50 bandes a 50 llocs i tal. Ara la cosa es complica una miqueta més. Però sí que hi ha revivals, també. Tot i que la cosa sigui més continuada, sí que hi ha revivals. Pues, cada cert temps, pues, va haver-hi aquí fa uns anys un revival del thrash metal, un rotllo Metallica, Anthrax i tal, també han sortit moltes bandes. Però és habitual. L'únic que sí que és veritat que en el metal es manté més en el temps. Va. Vull dir, fins i tot

0: Jo els vaig veure el 23 de maig, a Cunit.
1: Que guai. Molt bé. Jo és que he recordat que vam estar a un concert de Death Metal en euskera, crec que t'ho vam dir, al País Basc. No, no t'ho vam dir?
2: No.
1: Oh, Dios mío.
2: De Metal en euskera?
1: Sí.
2: No seria Sotagar?
1: Hosti, això no ho sé, fill meu, perquè jo estava allà darrere de tot pensant, oh my god, què és això? Perquè vam anar un petit reducte de Matusses, vam anar a seguir Minyons a la seva gira a Euskadi, més que res anàvem allí a menjar i beure, també t'ho dic, i en una de les, eren dos pobles que estaven en festes, i en una de les festes d'un dels pobles, de sobte ens trobàvem un concert de Death Metal en euskera. I que ens en cada cop.
2: I el que mola quan una festa major...
1: No, no, és que a més estava petat de gent, eh? Vull dir, increïble, xulíssim.
2: Té el seu públic.
1: Jo em vaig quedar amb el del Calimocho Tirador, que això em va patar el cap màxim i em va encantar.
2: Jo fa dos anys, quan vaig anar al País Basc, és una de les coses que em va turboflipar, eh? D'anar a un bar, de poder-te demanar un pinxo de truita i un Calimocho Tirador.
1: A més, boníssim, eh? Sí, sí. Potser està dolent.
2: No és Garrafón, no, no.
1: No, no, està bo, eh? Molt bé.
2: Es nota que hi ha denominació d'origen.
0: Sí, sí.
1: Que saben de què es fan, aquesta gent. I estàs que m'he recordat ara quan he dit tot això dels grups i tal. Dic, que jo he estat en un concert de Death Metal en euskera.
2: Hi ha bones bandes al País Basc.
1: No, clar, al final allí hi ha bo de tot, també les coses com són. Fan les coses bé.
0: Sí, tenia una pregunta, però m'ha acabat de marxar el cap. Així que no sé...
1: Molt bé. Podem tornar a parlar del maig.
2: Si no, us puc fer preguntes a vosaltres.
1: Ah, també, sí, vinga. També. Ui, però que si em facin, sisplau. Ui, no, millor no. No,
2: com esteu valorant aquest començament de temporada a nivell de la gent que s'està, bo, que està tenint un seguiment als assajos i tal? El veieu més fluixet que altres anys? O...
0: Jo tinc aquí una bona palla mental.
1: Ui.
0: Però és més un tema meu. És a dir, jo tenia unes expectatives, però per tant la culpa és meva, per jo les expectatives, eh? El mateix, que ningú s'ho prengui com a crítica. Crec que, o sigui, no has... Com saps, al novembre vam tenir canvi de junta, canvi i canvi de tècnica, i jo apostava molt fortament, jo estava convençut, i de fet, no vull dir que ho estic... Jo crec que les coses estan fent bé.
1: Estan fent bé.
0: Però jo estava convençut, sí, perquè això ja he vist que no, estava convençut, hosti, que això seria com un canvi... Que
1: canvi
0: seria
1: de mirada de xip, i un canvi que pensava, es podria passar a la gent.
0: Hey, que seria com un canvi de xip, saps? I com un canvi de...
1: dinàmica.
0: Com un de dinàmica, exacte. Saps de, hòstia, mira, pues s'ha acabat una etapa, no un projecte. Jo també, com que soc molt autocrític amb mi mateix i amb les coses que faig, clar, jo ja havia arribat a un punt que pensava, és que de ser un inútil, saps? De ser uns inútils a la Junta,
1: no, home, no.
0: I deuen estar fent molt
1: és
0: malament.
1: És molt difícil.
0: Saps? I llavors, però jo si ja veia la gent que s'hi ha posat, el Salva, l'Oriol, tio, que són més catalans, també. Són més matussers que l'escut, saps? Que el nen de la roda.
1: Sí, però al final no és només feina d'ells.
0: Ja, però vull dir que alhora, que hi ha una junta, diguem-ne, amb gent amb molta experiència, la tècnica també, però evidentment, l'Oriol...
1: Estàs dient llaios a tots.
0: Experiència. Saps? Hòstia, l'Oriol també com a cap de colla, que ja ho havia sigut, s'han ajuntat gent molt jove, per exemple, a Canalla, a Pinyes i demés... Jo estava convençudíssim, dic, hòstia, és que és una mena de 11 inicial, saps, de Dream Team, per canviar una dinàmica, a més, des del minut zero, i a més, com que havia aquestes diades, el que parlàvem al principi de tot...
1: Sí, amb
0: quadrants. Dic, s'han ajuntat les constel·lacions, un equip nou, no? Vull dir, gent nova, una nova dinàmica, igual que ja veníem de 6 anys, doncs que al final vulguis o no, ja s'ha desgastat les maneres de fer, no? Per tant, canvies d'aquestes maneres, tens gent... amb una barreja de gent jove, gent amb experiència. Tens unes diades molt potents a l'inici, una miqueta... pues la dinàmica al final és una miqueta... Pues, al final penso, pues, no devia ser tan inútil, no?
1: No us considera ser inútil, no?
0: Ja ho sé, ja m'entens. Però sí que és veritat que penso... La dinàmica jo crec que és positiva, vull dir, perquè es van provant la setmana a setmana, vull dir, els assajos es van provant noves coses, ara ja s'estan passant els sets i de més... Però és veritat que segueix faltant aquests dos punts de gent, sobretot assaig, a dies també, però assaig encara més, aquests dos punts de gent per acabar de passar els castells de manera segura, perquè la canalla després saps, ho vegi bé. No ho sé, jo ja hi penso molt, eh? Hi penso molt i parlo molt. Què més es pot fer? Abans ho pensava, no, què es pot fer des de Junta? Ara penso que estic fora de Junta. Què puc fer des de fora de Junta per ajudar a revertir? Perquè al final veus les colles del costat, que no estem parlant aquí d'estar en territori de Vilafranca. I jo estic, veus, més o menys...
1: No. Home,
0: la gent està en unes dinàmiques positives perquè d'una manera o una altra cadascú fent les seves coses han aconseguit enganxar, doncs mira, aquest sector. Doncs uns han aconseguit enganxar més a un sector de gent jove. Els altres, doncs, han aconseguit... Jo penso, què ens falta fer des d'aquí?
1: No crec que ens falti... O sigui, sí, ens falten coses, però no crec que sigui tampoc una responsabilitat 100% d'algú. És a dir, sí, tenim colles aquí al costat que arrenquen fort o que en treballen fort o que mantenen més potser el nivell des de final de temporada, però també són colles que al final van a buscar un entrar al concurs de dissabte, un entrar al concurs...

0: No parlava, vull dir, ara no parlava d'Esplugues, ni de Cornellà, ni d'Esparreguera, eh? Vull dir, parlava més de, doncs mira, per exemple, Ladroc, Sant Vicenç, Sant Feliu...
1: Però Ladroc ja va, Ladroc va començar a ser una colla molt petita, que l'any passat van aconseguir portar sets, i jo crec que aquest núvol han aconseguit que duri fins ara.
0: Que cada colla, segur que si vas a cada colla...
1: Tenen problemàtiques, eh?
0: Sí, vull dir, però que cadascú tindrà com les seves especificitats, no? Mira, nosaltres el que ens ha funcionat ha sigut això, nosaltres el que venim fent... Saps? Vull dir, segur que tothom té el seu, però jo és el que... Saps? I a més, és que hi penso molt, eh? Vull dir, hi penso molt, però ja dic, de quan venia el president de...
1: Fent treball d'investigació i anar a cada colla, a cada saps, i preguntar.
0: Sí, però que no sé, saps? I el tema és, després ja no és només preguntar què funciona fora, sinó com ho aterrem aquí i...
1: I què fem que s'arreli i funcioni.
2: Però com a vot a favor, en breu us estreneu el nou local.
1: Això
2: és un
1: bé.
2: Punt molt a favor.
1: Això està molt bé.
0: I que no vull que aquesta reflexió una mica també va, saps, que s'entengui com una cosa negativa o com una cosa de que la
1: no,
0: gent no ho està fent bé. No. En cap cas és això. Jo estic aquí, a més, jo estic molt content tant amb la Junta com amb la tècnica, i a més soc el primer que està aquí per remenar el que faci falta. Però és veritat que jo era unes expectatives que igual jo m'havia muntat la pel·lícula en el meu cap, no, d'això, de s'ajuntar
1: sí,
0: tot.
1: Sí, una miqueta tots.
0: I després dius, pues no. Però no per culpa de la tècnica de la Junta, sinó falta aquesta resposta.
1: Jo potser diria, pues no, de moment.
0: De moment, sí, no, clar, igual, vés a saber.
1: Però jo soc una mica happy flower, llavors penso que arrencarem i que llavors tornarà a passar el de sempre.
0: Sí, sí.
2: Des del meu punt de vista, des de fora, veniu d'una època molt xunga, heu passat per moments complicats, i ara esteu començant a veure una altra vegada la llum a nivell de tranquil·litat, moltes coses, local social,
1: sí.
2: Que és una cosa que
0: anar
2: convient a gent sempre la troba molt amb molta gent, no? I a partir d'aquí, hòstia, que tampoc no us heu de menysprear tota la feina que heu fet i tal,
1: vull dir,
2: que des de fora sempre és impressionant, i jo perquè us conec des de fora, això ho repeteixo, eh? Però el tema del treball amb les escoles, el no negar un no a ningú, a costa de tenir caps de setmana i cap de setmana que aneu fins dalt pel que m'arriba a les oïdes, vull dir que jo crec que és un tema de situacions, i ara esteu en una situació que en un context una miqueta bo, on els astres es poden començar a alinear.
0: Sí, estem en un punt de partida, esperem, no?, que sigui un punt de partida per créixer.
2: Correcte.
1: Sí, potser volíem una cosa una mica més immediata.
0: Clar, també és veritat que la colla veníem d'uns moments molt bons justament, bueno, no va dir justament abans de pandèmia, tampoc justament abans, no? Però el 2016, 2017 havien sigut uns anys, havien sigut, diguem-ne, els anys com top de la colla.
1: Sí, i llavors, clar,
0: tampoc, si fa 10 anys, però jo crec que en l'imaginari de la gent, de la canalla, evidentment no, però en l'imaginari de molta gent...
1: Que
0: són anys que relativament fa poc, no?
1: Sí.
0: És poc abans de la pandèmia. Llavors, clar, a vegades, ostres, comparem amb quan la colla, diguem-ne, anava com un Ferrari, i dius, ostres, i què ens falta fer, no?, per aconseguir que... igual no és que es resca o que es fes abans, ni que no es fes, igual és que la conjuntura dels anys, d'aquells anys, saps?, era una conjuntura en què igual doncs, també donava que la gent participés molt més, no?, de manera molt més activa tots els temes de cultura. I ara no.
2: Independentisme, cultura popular, exacte. Estava una miqueta en auge, pot ser que sigui un dels factors.
1: No, podria i al final ser. Els castells també tenen pics amunt i avall, vull dir, això totes les colles ho passen.
0: Sí, sí.
1: És així. Recordem que els companys de l'altra banda del riu fa 3 anys estan a punt de plegar.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara estan fent sets. Vull dir, això va com va.
2: I mems.
1: Bueno, ara ens han afluixat bastant. És a dir, que ens tindran una miqueta de vacances. O almenys jo no m'he enterat de res. Que és veritat que jo no el segueixo, llavors no d'allò. Però també és veritat que ara tenim un matusser, ex-matusser, infiltrat. Potser gràcies a això s'ha afluixat una miqueta.
0: També crec que el tema dels medis... Aquí no n'hem parlat massa, perquè jo he sigut sempre molt diguem-ne, molt vocal de no
1: entrar al joc, perquè al final busquen això, clar.
0: Però també és veritat que si jo fos el que estigués fent memes, jo pensaria, home, té gràcia no fer-te memes amb algú més o menys que tu ja estàs una miqueta per sobre, no? Però que us aneu a la part. Clar, en el moment en què matosés, diguem-ne, ens hem quedat... Quina gràcia té posar-te... No?
1: Bueno,
0: jo si fos ell, pensa, quina gràcia té posar-te...
1: Perquè potser tu tens aquesta visió, però jo crec que ells és ficar-se per ficar-se, eh?
0: Ja.
1: No, perquè sí. Sempre ha sigut ficar-se per ficar-se.
0: No, pot ser, sí.
2: A molts ens agrada xinxar en certes situacions de la vida, vull dir que potser també és una cosa del joc de la comunitat.
1: Però la cosa és això, que ells no xinxaven per xinxar, perquè tampoc responíem i no tenien resposta i seguien xinxant.
0: No sé, però igual ara ja ens va unir, no? Igual ja... No tenia gràcia, no?
1: Ai, mira, doncs això que ens emportem, que així descansem una miqueta.
0: Bueno...
1: No hem acabat de dir tot el que tenim aquí apuntat?
0: Sí, tot el que està apuntat està tot dit.
1: Ah, de locos, molt bé.
0: Pau, ja et convidarem al següent dia perquè ens fas preguntes molt profundes.
1: Sí?
0: I mira que t'hem deixat fer una o dues.
2: Jo encantat de repetir, m'ho poso molt guai aquí sempre.
0: I el dia que estigui el Christian també, que ens comparteixi les seves reflexions.
1: Sí.
0: I tu també, Lola.
1: Molt bé.
0: Hem arribat fins aquí, així que primer tot, David, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres una tarda més a les vies de so. Pau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
2: A vosaltres.
1: De públic / participamenta, també, una miqueta.
0: I Lola Lolita, moltíssimes gràcies també.
1: I a tu, Adri.
0: Molt bé, ens veiem dimecres i divendres a Saig. I dissabte a plaça.
1: I bona fira.
0: Bona fira.

Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Hola, què hace? Hola, què tal? Com va tot plegat? Que us expliqueu què és de vosaltres. Benvinguts altra vegada aquí al Zona Metall. Mentre tenim programes tècnics només començar, perquè les onades del metall és el que tenen. Vull dir, des de l'estudi número 1 de Ràdio Molins de Rei, en Mikhail Smirnov davant meu a la peixera, mirant amb cara de què està passant, per què està passant això, i des de quan està passant. Què t'expliques? Hola, què tal? Què dius, nen?
1: Bé, doncs aquí una setmana més, escoltant metall mentre esperem a l'andana que un tren es porti a la nostra destinació. Bé. I mirem a l'horitzó amb la cara de babau que
0: perduda,
1: se'ns queda.
0: Però què seria dels catalans amb una Renfe que funcionés?
1: Sí, no, una Renfe no. Que la setmana que ve tornarà a ser de pagament, recordem.
0: Ah, molt bé.
1: Perquè ja funciona. Tots ho sabem.
0: Yes. El Rock and Roll Train que ha portat aquí en Mikhail a la ràdio. Deixa'm saludar la resta del crew. Davant meu... Teacher, què t'expliques?
2: Què passa? Doncs pues res, estic esmolant les meves eines, encenent els meus focs, perquè aquesta nit és la nit de Valpurgis, també Valtaner. Sí? Estem en un sàbat major, sí,
0: senyors. Clar, és veritat. Avui, entre cometes, perquè això es grava abans, avui és Valtaner.
2: Llavors right. Estem en oposició directa a la nit de Tots Sants, Halloween, Samhain...
3: Tots morts.
0: La nit de Tots Morts.
3: Tots morts. Tots dimonis.
2: All right. I és un d'aquests 3 o 4 sàbats que no deixem de celebrar la primavera des de febrer, perquè tots van d'aquí, de sortir de la foscor, un darrere de l'altre.
0: Sí. Cada cultura va dir... Ah, no, esta es la mía, no, esta es la mía, no,
2: ara,
0: esta es la mía.
2: Ara que es queden embarassades de les ovelles, no, ara que surten les flors, no, ara que...
0: Aquí comença ja. Ara a fer calor. Sí. Ah, no, a provar no se'm feia allà, saps? Sí. Està bé, mola.
2: De fet, aquí ja estamos a tope, sí.
0: Ja te digo. Bueno, al meu costat, La verga. Anava a dir la barba més peluda, però la verga més peluda també m'agrada. Hola, barba sumèria, què t'expliques? Deixa-m'ho aquí, vale, ja està.
3: No entrem aquí, sisplau.
0: Què t'expliques?
3: Hi ha menors ara mateix a l'estudi. Bé, combatiu. Sí, combatiu és la nit de Valpurgis, també és la prèvia a l'1 d'octubre.
0: A l'1 d'octubre.
3: És que...
0: Tot català tenim ja integrat a l'ADN, l'1 d'octubre. Cada temps que algú diu, ui, dius d'octubre!
3: Octubre! No, de maig. Dia Internacional del Treballador.
0: Bé.
3: Que l'altre dia anàvem amb la samarreta de Heavy Metal Workers, de Branca Estudio, però no, avui no hi he caigut. No ha passat per la rentadora, així que hem fet una altra.
0: I la de Valpurgis, què?
3: Valpurgis. No en tinc cap, ara, així...
0: Ara mateix, no, que et vingui en ment, no?
3: No. No, ara mateix no, la veritat.
0: Bueno, doncs res, entre bruixes i treballadors, que estem avui. Mm. No sé si algú té quelcom per començar el programa que diguis...
2: M'agrada que em facis aquesta pregunta. No acostumo a ser la primera en saltar, però tinc crònica.
0: És veritat.
2: Jo vaig ser la delegada oficial.
3: De fet, ens vam veure després del concert.
2: Sí, amb els ulls il·luminats.
3: Sí, la mirada pura i brillant.
2: Pura i brillant i plena de rock and roll. Vaig anar a veure el saxo.
0: Què tal aquest home?
2: És tan maco. És tan maco.
0: Això tota la vida, és un amor.
2: Espera, que m'aixugo les bases. És tan maco, o sigui, tan elegant, tan senyor, tan fantàstic,
3: quin
2: tan carinyós. Tan... L'única cosa dolenta és que va durar 1 hora i 20, aproximadament. Va ser bastant curtet.
3: Aquí hi ha un pero.
2: Si la gent deia, no, 1 hora i mitja. Una merda, que vaig fer la conya aquesta d'engegar el rellotge per veure si se m'acceleren les pulsacions.
0: En sèrio.
2: I en quines, i va ser 1 hora i 20 des que...
3: No hi era, jo volia anar, però com que era la setmana prèvia a la recepció de la nòmina,
2: abril ha estat dur, amb Sant Jordi i tot.
0: Just in case, no.
3: Llavors, què passa? Aquí veig el fallo, perquè recordem que anaven sols.
2: Ajà.
3: I, clar, aquí entra una mica el catalanet que portem tots a dins i dius, bueno l'entrada vol una pasta.
0: Ojo.
2: Sí,
0: primer
2: sí,
0: per
2: sí.
0: La pasta. Segon, perquè anar sols i fer només 1 hora i 20...
3: És aquí.
0: Tanto, vull
3: dir... On surt a mi el problema. Per Saxon, no.
0: Els calés raquen, però el fanboy em diu, nen, o més rato o teloneros.
1: Bueno, però crec que ara mateix, si no se m'escapa... O sigui, t'estic de memòria, però crec que...
0: 60 seus, 60 seus, 60 llars,
1: 70... I 75. També.
2: El preu crec que no
1: arriba
2: als
1: 75. No. L'edat de
2: Bifor. 75, ho vaig mirar l'altre dia.
0: Però llavors el tema és... I per què no hi ha hagut un taloner? Vull dir, ha estat cosa de promotor...
3: No, a part, no talla més això. Hi ha un apunt. Aquesta gira s'havia de fer la primavera De l'any passat.
2: Me lo dice, me lo cuentas. Clar, és que a mi no has imposat un sacrifici perquè tenia l'entrada de feia un any i mig.
1: I què va passar?
2: Un any i mig. Càncer de colon, amigo.
1: Oh, shit.
2: Petit,
1: vale.
2: Un petit càncer de colon que li han curat, l'han tractat i ha estat menys d'un any i ja està, i ningú diria. Bueno, és veritat que feia els saltirons aquests que fa ell.
3: Sí.
2: S'aguantava una mica la panxa.
3: Ja, yeah.
2: S'aguanta una mica, no sé si és una hèrnia o una... Bueno, però bueno, però molt bé, sí.
3: Collons, amb 75 tacos, jo què sé, encara que fa saltirons, saps?
2: Meravellós, meravellós.
3: O sigui, no ho feia.
1: La veu què?
2: Estupenda.
3: Sí?
2: Cap mena de... No tinc queixa, no tinc queixa.
3: Aguantava
2: bé. Jo bastant de punyetera, aguantava estupendo.
3: El to, el temps.
2: El to, la potència. All la potència right. Vocal, bé, bien de pulmones.
3: I el xiulet? I era...
2: I va fer un parell de xiulets, sí. Va fer un parell de xiulets, sí que va fer un parell. Doncs això, o sigui, la cua era tan espectacular, feia mitja volta, pràcticament la meitat de l'edifici, de ras, i estàvem una mica panicant a la cua perquè dèiem, aquests cabrons són capaços d'haver venut les entrades del 2025 i l'aforament del 2026 també.
1: Well, sold out, no?
2: A tota
1: la gira.
2: Jo sospito que estàvem una miqueta per sobre de l'aforament de la sala perquè ho vaig passar
3: això
2: malament.
3: Clàssic, això és un clàssic a ras 1, que ja a mi em va passar amb el concert de Terminal Violence, White Demon i Angelus Apatrida, i ja ens va passar aquí fa uns quants anys amb Amon Amarth, Testament, Gran Magus.
1: Hosti, sí.
3: Que vam entrar i no ens vam moure.
1: I amb la reunió de Barón Rojo, també.
2: Mare
3: hi havia
2: Déu.
3: Molta penya. Bueno, sí, però això va ser diferent.
2: I l'extracció social de la sala, us puc dir que jo baixava la mitjana de l'edat. Sí, que la cosa estava xunga.
3: Bueno, normal.
2: I la gira, inicialment havia promès fer tocar tot el Wheels of Steel, i això ho vam fer, saltejat, això sí, però vam començar tocant Hellfire and Damnation, un altre del mateix àlbum, Madame Guillotine, tot el Wheels of Steel, 9 cançons, 3 del Denim and Leather, i bueno, per mi, jo crec que va estar molt bé, només amb Crusader, per descomptat, on per cert van dir Lords of Catalonia.
3: Lords
2: of England. Yeah. Well, no, Warlords of Catalonia. Que ho digui en anglès, això, que no tenen cap mena de commiseració.
3: Ja te digo.
2: Per res que no siguin les grans nacions, està molt bé.
3: I a més amb el rotllo Sant Jordi, que no és mío, no és meu, saps?
2: Això, la gent els hi passava les xupes, els battle vests,
3: això sempre.
2: Les posaven.
3: Això sempre.
2: Més
3: sí,
2: macos.
3: Sí, sí.
1: No, jo els he vist diverses vegades, i això no ho he vist mai.
3: Jo ho he vist, en festival potser no, però en sala ho he vist ja 3 vegades. Hosti, que la penya, els llens el seu xaleco, després el recuperen.
1: Però per què? Perquè
2: tot, es queden mig en pilota, saps? O les tetes a l'aire, es posen les battle vests, toquen una cançó i després les tornen.
1: Hosti, que gran.
2: Sí, maquíssims.
1: Que autèntic, que true.
2: Molt, molt mono.
1: Llavors aquell battle vest no el rentes en la vida i el deixa allà agafant mode de suor.
3: A veure, el battle vest no s'ha rentat mai en la vida, de ningú.
1: Si és un battle vest, no renta.
3: Exacte. Per això no n'he tingut mai cap.
1: Ja t'ho digo. Bueno, perdona, i doncs, respecte a això...
2: I
1: vols punxar quelcom o què?
2: Doncs jo vull punxar alguna de les que es van deixar
1: al calaix,
2: al tintero, vale. No volia dir tintero.
1: Ja, és
2: que... Al costat hi ha uns que estan gravant en castellà, saps?
1: Dislucia, dislucia.
3: Aquí, ara hi ha una cosa, hi ha un llibre d'estil de ràdio.
2: Sí.
3: I diu català.
2: Efectivament.
3: No sé per què hi ha un programa en castellà.
1: Mira, en el llibre d'estil de la ràdio nosaltres entraríem, vamos. Però
2: el llibre d'estil que ens diuen que no podem dir ni barbarismes.
1: En cap. En cap, vull dir... Pàgina UF, fora.
2: Jo vaig trobar a faltar, la versió que tenen ara em surt, la versió del...
1: Run Like
2: the Wind, efectivament. I una del meu àlbum favorit, que és Denim and Leather. Trobo que haguessin hagut de tocar Never Surrender.
1: Hòstia,
3: Never Surrender.
1: És que amb una carrera tan llarga, dius, què toques?
2: Yeah.
1: O sigui, perdona, què no et deixes?
2: Jo sóc feliç mentre em toquin And the Bands Played On.
1: Uf, i això és llagrimeta.
2: És tan bona. Que si perdono qualsevol cosa, però bueno, ja que tinc aquesta possibilitat, doncs vaig a trobar amb aquesta punxeta i anem a posar Never Surrender.
1: Hem imaginat tots que la van tocar.
2: Apa.
1: Never Surrender dels Immensos, Saxon, fort i fort.

0: Que sí, que sí, que...
1: Que molt.
0: Que no, vull dir... Never surrender. Nunca, never. O sigui, stand-up, que és un ronda.
2: Aquí estarem.
3: No, no.
0: Molt gran.
3: Molts anys de Saxon, la veritat.
0: Sí, bueno, a veure, per molts anys de Saxon.
3: Ah,
0: jo, ja saps que jo soc molt partidari de... Ojo, cuidao, una...
2: Retirada de
0: temps.
2: D'això us volia parlar. Què hi ha de cert sobre això del Rob Halford?
3: Jo crec que no.
0: Jo no ho he vist enlloc.
3: Jo no ho he vist enlloc, eh?
0: Vull dir, és raro.
3: Jo crec, per lo que declaracions que sí ha dit ell en Instagram, sí, i en entrevistes, que volen fer el 20è disc. I si fan el 20è disc, el giraran.
0: És que, a més...
2: o sigui, Ripper,
0: estem parlant a nivell intern de que The Teacher va passar la notícia pel grup de WhatsApp que Rob Halford deia que una gira més i ja està. Clar, ens vam posar tots nerviosos, vam estar buscant i no vam trobar res que així com oficial. Però sí que és veritat que si busques Rob Halford se retira o alguna cosa així, surten vàries que no sé si és retroalimentació de la mateixa notícia falsa, que s'ha zombificat o alguna cosa així. No ho sé, no tinc ni idea.
2: Vale, vale.
0: Crec que no, eh?
3: Jo el que estic buscant i no ho trobo és que sí que qui està fent la gira última és Megadeth, que ve a l'estiu al Rock Fest, tal. I en paral·lel també va a altres ciutats de l'estat.
0: Mm-hmm.
3: Amb gatoloners tenen crícics.
4: Oh, sí.
0: Correcte. Sí,
4: sí, sí.
0: Perdona.
4: Àngelus i crícics.
3: Àngelus i crícics. I una altra banda que no sé qui són.
0: Faré un truc en Juli que...
2: En directe.
0: Sí, tio, és
3: sí,
0: què
3: sí.
0: Passa.
3: Jo ho vaig veure ahir i em vaig quedar una mica flipat. Com, a més, amb un logo de crisi canviat. A més, no és el dels últims anys, sinó que era més, més punxegut, molt diferent, la veritat. I no sé, jo ho vaig trobar... O sigui, realment... És el concert que vols veure. Vull dir, Megadeth,
2: pues sí,
3: tal, i tu veus veure que els dos grans thrashers espanyols, o ibèrics, o com si vulguis dir, estan allà. Hi ha una altra banda que no sé qui són i ara mateix no puc recuperar.
2: Vale.
3: Però, bueno, a veure, jo allò de... Allò de Rob Halford que es retira i tal, a veure, veient com ha anat allò d'Ozzy, crec que molta d'aquesta gent està dient, mira, vull fer una última gira por todo lo grande,
2: sí,
3: i em retiro...
2: De cost, és l'altra banda.
3: De cost, vale, cert. I em retiro de puta mare. Però, a veure, aquest estiu estan girant. Ja van girar l'estiu passat. Jo crec que Halford, i parlo de Halford, que és la banda, o sigui, és ell, la resta de la banda el segueix, perquè en general tots menys el Liam, la resta són tots bastant més joves que ell.
2: Sí.
3: I el Liam, diguem que no té un desgast físic de l'hòstia. El van posar allà i s'ha quedat allà. Jo crec que, a veure, durarà uns quants anys més, però jo crec que tenim encara...
2: Halford per rato?
3: Uns 5 anys segur.
2: Vale.
3: Jo, potser estic fent aquí un vaticini de l'hòstia, però...
2: Dio t'escolti.
3: Tant de bo. També aquesta setmana crec que és ja l'aniversari de la mort de Dio. Va ser
2: en maig.
3: Va ser en maig, no?
2: Pues una cosa així com un 8 de maig, sí, o un 5 de maig, una cosa així, perquè
3: és d'aquí 15
2: maig.
3: Dies. Però, clar, també hi ha el tema de que, com, jo què sé, Dave Mustaine, que ha dit que aquesta era l'última gira, que ja no m'ho crec, sincerament, d'aquí X temps tornarà, igual que Slayer va dir que també ho deixava i estan fent concerts.
0: Jo espero que sí, que sigui,
3: o sigui,
0: l'última.
3: Mentre no faci... Mentre no... No, jo tampoc, o sigui, a veure...
1: Ai, no canta així, no sé.
3: Ja, sí, és estrany, però en certa manera, bueno, és... Com aquell que diu, és treure un referent, però també... O sigui, quants anys ha durat la gira de despedida de Scorpions? Amb canvi de bateria inclòs.
4: Dècada i algú.
3: Dècada i algú, eh?
4: Sí. I dos àlbums d'estudi i no sé quant més.
3: Clar, però després...
0: I cada vegada més, més decrèpit el tema, eh? Vull dir.
3: Sí. Home, decrèpit no. Jo recordo aquest estiu veure's al Rockfest i era en plan de... Claus, que t'estàs morint aquí.
2: Sí,
3: o sigui,
2: sí, sí.
4: Sobretot que no li toqui el sol, que no li toqui el sol.
3: Però tu veies que ja dius... va perdre el fit de les cançons.
0: El Claus campeador, saps?
3: Sí, allà lligats. Bueno, és que una mica més sí, perquè ja estava expulsat per tota la banda per cantar els temes. Va perdre cantant Still Loving You, que era en plan de... Què està passant aquí?
0: Però bueno. Algú que tocava fa poquet com es diu, amb Dave Mustaine és Dave Ellefson,
3: el baixista.
0: Correcte.
3: També manchado por...
0: Bueno, sí, va ser raro. Es veu que...
3: Diuen
0: que es veu que fanes jovencites li va tirar la canya, ell va respondre i el com es diu? I Dave Mustaine va dir, pues fuera!
3: Bueno, diguem que eren molt jovencites.
0: Ah, sí? No sé, jo
3: és
0: no,
3: que,
0: no...
3: És que està al nivell una mica...
0: No he investigat, eh?
3: Jo crec que està una mica al nivell del senyor de Manowar.
0: Tant?
3: Sí.
0: Sí? Sí. Jo crec que...
3: I Dave Mustaine, declarado cristiano, eso le suena un poco mal.
0: Bueno, yo creo que Dave Mustaine...
4: No entraremos ahí.
3: Ya,
0: no por cristiano, sino porque... Yo creo que
3: Hablamos forano.
0: Yo creo que li tenia ganes i va dir aquesta és l'excusa perfecta, vale. Puta calle.
3: Però bueno, què ha fet el senyor Ellefson?
0: Que el van... Ellefson. El van fitxar, no ho sabia, l'any passat, els Metal Church, un grup mitològic.
2: Mitològic o mític?
3: Mític.
0: De mític, mitològic, ja.
2: Vale.
0: Vull dir, ha creuat el llindar, saps?
2: Molt bé.
3: I, no, metalògic.
0: Vull dir expressament, eh? Vull dir, un grup és mític fins que ja és massa,
2: vale,
0: llavors és mitològic.
2: És la temàtica del grup o... Vale, ok.
0: No, per mític han passat ja. Doncs això el van fitxar l'any passat i amb ell ha gravat l'últim disc, aquest Dead to Rights, que ha sortit el 10 d'abril. I bé, està bé. Un 6.5, no arriba al 7.
3: Jo sé aquestes bandes que he vist sempre en festival, de com segona o tercera línia.
0: Sí.
3: I després lo típic que, diguem que els metalliscos del lugar, per no dir Metal Paco, direm metalliscos.
0: Metalliscos?
3: Metalliscos,
0: tio. Metalliscos.
3: Mateix Josep Maria sona raro. Llavors, és que metalliscos.
0: Sembla que estigui parlant d'una espècie d'insecte o alguna
3: cosa. Metalliscos.
0: Metalliscos esperòpidus.
3: Lo típic que veus en els Battle Beasts de gent, saps? I aquesta banda? I aquest logo tan guai?
0: Bueno... a veure...
3: Ara és el moment.
0: Tenen discazos, sí. Tot genial. També és veritat que no he seguit la seva carrera, però aquest últim disc està bé, però em recorda les últimes èpoques d'Accept, que ja comença a ser un poquito...
3: Bueno, ¿más de lo mismo?
0: Riff por el riff i tal. No està gens malament, està ben parit, sona espectacular. Mm-hmm. Li ha gravat un bon home, que ha gravat uns quants de Dangerous Apatrida, si no tots, des de 2020, em sembla. I, jo què sé, a Soulfly també ha gravat, a uns quants de Suffocation. És un tio que ha tocat totes les pals a l'hora de produir i ha tret un so espectacular. Com a curiositat, de les clàssics de Metal Church, només queda el guitarra compositor de tot, el senyor Kurt Vanderhoff. La resta, el més antic és en Rick Van Zalt, l'altra guitarra, que va estar a mitjans de 2000 i després va tornar a 2012. I la resta és nova incorporació de l'any passat. Vull dir...
4: Tota la resta,
0: d'any
4: passat.
0: Dave Ellefson als baixos, Ken Mary a les bateries i el cantant Brian Allen, també. Flipa. Un cantant, però, que es defensa... Lògicament s'ha de defensar molt bé, però vull dir, en l'estil Metal Church... Enganxa molt bé. Vull dir, és aquell to trencat, cabroncete, maligno, saps? Yeah, molt bé, molt bé, molt bé. Uh-huh. Ben portat. Bueno, us porto el single que van treure per presentar el disc i que, lògicament, és el que obre el disc. No recordo com es diu el tema, perquè sóc així de guai. Mijail, m'ajudes? Perquè no tinc llestes aquí. Brainwash Game.
3: Brainwash Game.
0: Doncs amb aquest Brainwash Game, que ja apunta maneres a la temàtica del disc Dead to Rights, escoltem l'últim disc, el 14è de carrera de Metal Church. Fot-li porta.

0: All right! Brainwash Game, de l'últim disc de les Metal Church, el 14 de la seva carrera. No sé si últim perquè serà l'últim o què, perquè amb aquestes renovacions de plantilla a mi em fa por, eh? Vull dir, el tema és raro, és raro.
1: Amb aquestes renovacions poden perpetuar-se en el temps ad eternum.
0: Ja. Que... O pot ser que el jefe ratlli i digui això ja l'estic liant, a vetre el cul i...
1: Esto de Metal Church tiene ya...
0: Vamos. És raro.
2: Això queda Church.
0: El cantant va estar també militant a un dels grups on tothom milita... entre altres un amic de la zona Metall, ve a ser Vicio Rumors.
2: Ah, vale. Jim Rivera, Intensifies.
0: Doncs va ser Jim Rivera Intensifies. While Jim Rivera appears, no?
2: encara hi ha fantasma Jim Rivera.
0: I passejant per la plaça de la Llibertat.
2: Plaça de Llibertat, sí,
0: tia. Buscant xupitos de Jagger encara.
2: No, a més, aquesta setmana m'he recordat perquè m'ha sonat dos cançons de Hell.
0: Sí, gran.
2: I dic, hòstia...
0: Saps que avui he agafat la samarreta de Hell, que sempre, la meva no sé per què, va estar descollada i me l'he posat per dormir, tio.
2: Ja. Era...
0: He fotut porta al pijama de manera llarga i he dit, ja està.
2: Que gran va ser allò.
0: Dic, perdó, i parlant de... Enllaçant una miqueta els temes, a veure com ho faig per no liar-me, ja que crec que la temàtica del tema, i aquells també són dels Estats Units, el tema es diu Brainwash Game i el disc es diu Dead to Rights. Imagino que el rotllo va un poquito de oi, Trump, que malo, oi, com
2: està? Bueno, anem amb cuidado.
3: Què tal està?
2: No.
0: O pot ser que estigui a l'altra banda, no ho sé.
2: Exacte.
0: Ja, és que no ho sé, però per això, com que no ho sé, deixa'm que Vicio Rumors, en el cantant, va treure un parell de discos el 2011 i el 2018, i ja et dic, bé, les anades i tornades que aquesta gent, entre mig també hi ha hagut altres cantants, ara han fet un anunci als Vicio Rumors que el bateria ha hagut de fer un comunicat deixant la banda. Dient, atenció, que la cultura de la cancel·lació ha guanyat.
1: Ai.
3: Snowflakes everywhere.
1: Ai.
0: Huele a ultradreta. Huele a garrulo.
1: Ai.
0: Bueno, i la resta de la banda han dit que els sap molt greu, però que, clar... que han d'acceptar la seva d'això, perquè si no han començat a cancel·lar-los i tots els bolos, totes les coses, i no poden tirar pelante. A saber, però pinta amaga, vamos.
1: Pinta
2: mal.
0: D'aquí a Washington DC.
1: Suspicious.
0: Anyway, who's next? Qui vol punxar, va?
1: Myself.
0: Vinga, fot-li fort. Què hem de fer?
1: Us porto novetats. Okay. Què voleu?
2: Metall de proximitat de les novetats.
1: Què voleu? Metall de proximitat barra heavy metal o metall llunyà d'ultracanya?
2: Jo mateix de proximitat a heavy metal, que sé el que és.
3: Una altra.
0: Mira, la ultracanya l'he sentit quan has posat la prèvia
1: a començar. Inconfusible.
0: I a mi em faria gràcia, però ja que és proximitat, jo la terra tira.
1: Podem intentar veure si encabim els dos.
2: Jo crec que si anem pressa podem punxar els dos temes.
0: Pots fer una secció en Mijail parla i fes tot en plegat. Mijail.
1: A soles amb en Mijail.
0: Cuidao. Porta protecció.
1: Ja, això, aquí,
0: un mangual o algo.
1: Un mangual, però això aquí amb Carloga, no? Jo què sé, saps?
2: És una secció que es fa a les 4 del matí.
1: Amb poca roba.
2: Amb poca roba.
1: I un cafè en llet.
0: I els ulls molt vermells. Bueno, Mijail, sisplau, parla, tio.
1: Doncs us porto una banda que ja vam presentar-la aquí quan vam treure el seu primer àlbum, allà aquest passat 2022.
0: Vale.
1: Es parlo de la banda Whirlwind.
0: Whirlwind.
1: Sí.
0: Sí.
1: Justament vam parlar, ja dic, el 2022 per al seu primer àlbum, anomenat 1714.
0: Parlant de terra.
1: Sí, clar, fem-ho bé. Sí. On parlava dels fets del 1714, bla, bla, bla, una banda doncs, que recorda molt, té moltes influències així a Running Wild, Grave Digger, etc.
0: Home, la temàtica llavors t'enganxa.
1: Sí, l'enganxa, és molt així. Doncs ara porta el segon àlbum, que va sortir fa poquet, concretament el 24 d'abril, i anomenat 1640.
0: Oh!
2: Què és el 1640?
1: Jo 1640, què passa?
0: Aquesta data la desconec jo, a mi no em quadra.
1: Doncs parla de la revolta pagesa dels segadors contra les tropes de Felip IV i la posterior guerra dels segadors.
0: És veritat. Molt bé, molt gran. Sí, perquè aquí de vegades ho confonem. No, el 1714, segadors, no.
2: Ja, quasi 100 anys.
1: Ja havia plogut sobre un mullat, sí.
0: Felip V, 1714. L'altre...
1: Felip IV, abans.
0: Ah,
2: per què tots els reis que es diuen Felip
1: Malos.
2: I número són dolents?
3: Ja
2: està, no passa res.
1: La cultura de cancel·lació.
2: No passa res.
1: Vigila.
2: Fins ara no s'ha demostrat que sigui
0: bo. El manual de la ràdio, el manual.
1: Manual. Como íbamos diciendo niños, me cambié el idioma y tot, ¿sabes?
0: A ver, chiquillada.
1: Chiquillada. ¿Qué estáis escuchando?
0: ¿Qué? ¿Qué te fijas con Felip IV?
1: No ho diríem aquí. Doncs...
0: Win-win.
1: Rec, que sona de puta mare, vull dir.
0: Bé, ja
1: m'has trencat ja el guió, doncs mira,
0: en
1: ja.
0: En esdevé en Metal Cisco.
1: Metal Cisco.
2: A veure, un segon. Estic mirant una foto de Felip IV.
0: Sí, home, aquí era...
2: Tenia una cara de retrasat?
0: Però a veure, és que... Vull dir, mira, és igual. Sí,
1: és igual,
0: que em tires a la llengua i la liem,
1: va. Re, punxarem ja el tema directament,
0: sí,
1: perquè
0: hem entrat
1: a un jardí obscur i obscè.
0: Sí, i ple d'espines. Com es diu el tema d'aquest disc?
1: Rage, el tema es diu Rage of the Conqueror.
0: Sí.
1: I res, i són així de bé, vull dir...
0: Disfrutem dels Will Wynn i el tema de Rage of the Conqueror.

0: Right. Hòstia, bona rage de la de Conqueror, eh? Vull dir, tremendo, tremendo, tremendo. Efectivament, són els, com es diu, Running Wild catalans, sí. Tio. Espectacular.
1: No, no, s'ha de dir que la veu d'ell, de l'Héctor, és el... Ara pot... No, sí que es diu Héctor. Ara pensava... Sí? Sí, sí.
2: Vale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: És el puto amo, aquest tio. Jo l'he vist en directe en diferents bandes al llarg d'aquests anys i, mare meva, tio.
0: No, no, tremendo.
1: A part que el component d'instruments és brutal.
0: Sí. El so és brutal. Mm. La producció, no sé on l'han fet, però està molt ben parit, això. Sí. Jo que sé, un molt bon segon treball, vull dir, com a mínim la carta de presentació és tremenda.
2: Sí, és el que anava a dir. La formació està composada per músics d'altres bandes amb altres projectes, bastant conegudes. Sí, tenim a les veus amb Néctor Llaurador, de Noctambuls.
1: Ex-Noctambuls.
2: Ex-Noctambuls, bueno. Aquesta informació no està actualitzada aquí, llavors.
0: Això t'ho dic jo. Entra Metalumi, actualitza-ho.
2: Ara ho arreglo. En Jordi i Artur Julió, deuen ser germans, entenc. Okay. A la bateria i a les guitarres, de bandes com Steel Force i Grave Dreams. Uh-huh. En Mark Wilde, de Corgo d'Exterminator.
0: Hombre, sí, i tant.
2: I en Philip Graves, de Inverted Cross i Red Shark. Oh.
0: Sí, all right. Ah, sí. No, no, molt bé, molt bé. Tots ells curtidíssims. Que gran, sí. Molt bé, Whirlwind.
3: Hola, i mentre, perquè els oients s'orientin, mentre estàvem punxant això, em semblia parlar de Vikings.
0: Ja te digo, sí.
3: Tots emportats així pel ritmillo.
1: Però tot ha vingut que a través de Felic Quart hem dit que tenia que haver retrasat i hem anat a Islàndia.
0: Hem començat a parlar de la
1: consanguinitat. De consanguinitat,
0: sí. Anyway,
1: m'agafo el torn.
0: Ah, sí, perquè aquí de teacher deia que s'ho feia ella.
1: Tira-t'ho, sí. No me pot esperar.
3: Bàsicament aquesta nit és la nit de Valpurgis. També, sí. Bueno, a vegades hem parlat de Beltane, però ara mirem una mica cap al centre del continent.
0: Okay.
3: I com li diuen aquesta nit, diguem els alemanys, vale? No va dir els saxons originals. Però
1: otomans?
3: Germànics? Germànics, sí. Bueno, els seguidors de Butan. Per què es diu Valpurgis? O sigui, Valpurgis és una paraula que sona així molt demoníaca, però en realitat Santa Valpurga era una abadesa del segle VIII d'origen probablement francès.
2: Cert que ho vaig llegir. Cert, sí.
3: Però... I que va fer d'abadesa a Württemberg, una ciutat o poble, no sé.
0: Württemberg.
3: Sí.
0: De l'empremta.
3: Crec al sud d'Alemanya.
0: Okay. Ah, no, la impremta és el senyor Gutenberg, no el poble.
3: La van beatificar i es considera protectora de la prestidigitació, curiosament. Oh. Curiosament, no sé exactament, m'hauré de llegir-me la geografia d'aquesta senyora, a veure què va fer d'extraordinari. Però ja com que s'associa una mica a la màgia, no? La màgia, sí, de Saló. Diguem que es va començar a venerar aquesta senyora, no?, que l'havien canonitzat cap al 30 d'abril, entre el 30 d'abril i 1 de maig, també com per protegir-se de les bruixes, perquè hi havia com una tradició de bruixes que al voltant de la serra de Harz. Llavors es mesclen aquestes dues coses, no?, el sincretisme cristià que et cau a sobre com una llosa, no?, que seria això, Tots Sants en comptes de Halloween o Samhain o el que sigui.
0: La fagocitació d'altres cultures.
3: I poc sabem de la tradició bruixeril que hi havia abans, però sí sabem que cauen un equinoxi, que diguem que és el sàbat que queda enfront de Tots els Sants, etc. Llavors, buscant una mica alguna cançó que pogués tenir a veure, us porto Witch's Night.
0: Ah, bé.
3: Witch's Night, de Blaze Bailey. Crec que no l'han punxat mai en solitari. Crec.
0: Sí. Vaja, poquit. Penso que el programa porta quasi 23-24 anys, vull dir, amb el qual
3: sí,
0: s'ha punxat.
3: Sí, és possible. Merda. Bueno, és igual. És un àlbum, l'àlbum es diu War Within Me, la guerra que porto dintre, del 2021. Mm-hmm. Aquesta cançó, Witch's Night, i el Blaze Bailey, perquè suposo que ja ho sabeu, nostres estimats oients, però va ser el cantant substitut de Bruce.
1: Ardua feina, eh?
3: Bruce. Entre el 94 i el 99 i va gravar The X Factor i Virtual Eleven.
0: Dos discos amb grans temes, sí, però amb la seva veu s'anava tota ben al sac, pel meu gust. Vull dir.
3: Bueno,
0: temes que després...
1: Manon The Edge ha guanyat molt més amb Bruce Dickinson que no amb Blaze Bailey.
0: Són temes que després Bruce Dickinson en el Rock in Rio canta i són espectaculars. Ah, però en el disc una manera de tragar-los, tu. Bueno, no. És igual, però Blaze Bailey en solitari funciona bé o què?
3: Ara m'ho dieu. A veure què us sembla.
0: Witch's Night, Folly Fart.

0: All right! Molt bé, molt bé. Sí, home, sí. A veure, és que és allò que dius. És Iron Maiden. Poses segons quin cantant, dius, no. Però aquest home en solitari, pues, sí. Mola molt, molt bé.
1: Sí, ha sortit en alguns rànquings entre els 100 milions cantants, 100 millors cantants.
0: Sí?
1: Sí, sí, però bueno, crec que la llista era sueca, ja sabeu el que penso jo, que els suecs no saben cantar. però bueno...
2: Que gratuït.
0: No, sí, efectivament, és molt gratuït, vull dir.
2: És molt gratuït, eh?
0: Bueno, a veure... Hòstia, hi ha molt per discutir, però queda poca estona de programa i crec que hauríem de punxar, amb la qual una bona barba aquí té un bon tema per posar.
1: Te l'ha tret de la boca, pràcticament.
0: Què hem de fer?
2: A veure, jo estic entre dues coses. El tema de l'1 de maig i banda catalana que no fa metal, però ha fet metal. Us deixo escollir.
0: Passa que ja hem punxat coses de la Terra i jo llavors faria 1 de maig, no? Per temàtica,
2: sí,
0: o què?
2: Sí, bueno, també és una banda que és a la península. És els Àngelus Apàtrida, que allà fa uns quants anys, amb el magnífic disc, que és el Cabaret de la Guillotine, van treure un tema que es deia els Martyrs of Chicago.
0: Gran.
2: Que ve que Niquelado, amb un català correcte, que és Niquelado, ve... Vamos, tocada al peu pel tema de l'1 de maig. Més o menys una petita introducció que va passar, és un fet que va passar a un market... Ara t'apareixerà, no et preocupis.
0: És que en Miquel va posar encara de... estàs liando.
2: No, t'ho estic fent.
0: A més, potser no ho heu notat, però m'han sentit un tall aquí sandunguero perquè heu
2: tingut una liada. No ha passat res.
3: Digues. No sé de què hables.
0: Martyrs, Àngelus Apàtrida.
2: Martyrs de Chicago és els fets que van passar a Chicago, al Hayden Market, on durant una manifestació obrera algú va tirar una bomba, van morir uns quants polis i després va haver una repressió brutal sobre el moviment obrer, sobre etc. A part d'aquí, us ho faig molt resumit, després d'aquest fet, més o menys es va instaurar la jornada de 8 hores. Vull dir que imagineu-vos com va anar el tema. I va ser la segona internacional que va dir que l'1 de maig seria el dia internacional.
0: És que jo realment, diguem hippie, però sóc bastant anti-violència, però sí que és veritat que en la història de les relacions entre classes... És que és veritat que, nen, si no hi ha hòsties no aconsegueixes res, que és un ronda.
2: Malauradament, la teoria realista, que encara segueix vigent, diu que a base de violència es solucionen els problemes.
0: Bueno, més o menys. O si més no, es aconsegueixen coses.
2: Exacte. Doncs res, Àngelus Apàtrida, Martyrs of Chicago i, sisplau, avui, divendres, se la veu el Dia del Treballador de la millor manera que pugueu.
0: Fa-li fart!

0: Night! Àngelus Apàtrida amb els seus Martyrs of Chicago.
1: Chicago. Grans. Amb el gran disc del cabaret de Guillotín, que el van girar fins a l'infinit, perquè crec que va sortir abans de pandèmia, i després, clar, la pandèmia va durar bastant de temps i el van girar molt, i és un disc excepcional.
0: Que bé que sona, tio. A més, m'encanta quan es posen dins del trash moments melòdics i tal, vull dir, passa per tot plegat, saps? Vull dir, tot bé.
2: M'emociona quan es posen herois de la classe obrera.
1: És que ho són.
0: Mijail, et toca tancar el programa. Què hem de fer?
3: Doncs avui acabarem amb novetats. Mira, jo crec que si cal les acabem amb novetats.
0: Llavors, brutalisme.
1: No hi ha pal, people and grayer.
3: Brutalisme il·lustrat.
2: Havíem d'empassar brutalisme a brutalisme. No tenim escapatòria.
0: Perfecte.
3: Doncs anem cap a Canadà, cap a Vancouver.
1: O Canadà.
3: O Canadà. Sí. Per parlar del cinquè àlbum de carrera de Arch Spire.
0: Immensos.
3: O la banda tècnica del death metal que més ràpid toca i sobretot canta.
0: No sé si la més ràpida, però sí que és veritat que dels més ràpids, cantar, els més famosos.
3: Sí, sí. Bueno, i cantar. Sí, cantar.
0: Els silabets del cantar no és abogeria.
3: Sí, sí. Abans de res, dic que si els voleu veure, ens visiten aquest any, ens visiten el 6 de novembre a la sala Salamandra de l'Hospitalet.
0: Salamandra o Wolf?
3: Jo tinc ficat aquí Salamandra.
0: Ah, perdona, Wolf és l'altre bolo que em vas passar.
3: Sí, sí, sí, Salamandra, Salamandra.
0: Coses internes.
3: Junt amb Crown Magnet, The Zenith Passage i Analepsy.
0: És bolazo, és bolazo. Perquè
3: és bolazo.
0: Analepsy sí que són molt brutos, però no conec molt bé la seva música. The Zenith Passage són molt bons. I els altres ja no... Aquí em perdo.
3: No, pot ser un dia bastant increïble.
0: Bueno,
3: jo, si quiere venir conmigo, jo voy a ir.
0: Jo al principi et vaig dir que no...
3: Ara t'ho dic en directe, però fiquem expressió.
0: Ja. Bueno, d'aquí al 9 de novembre... Setmanes abans per comprar l'entrada i hi ha temps encara. M'ho puc pensar.
3: Bueno, doncs et porto un tema a veure si t'acaba de convèncer.
0: Vinga, va.
3: Punxarem el tercer track, aquest Carry On Later, i, bueno, tenim aquí aquesta gent a tope.
0: A tope, tope.
3: A tope, tope.
0: Si et dins del seu nivell és top, és picant.
3: Vull dir,
0: ja...
3: el silabets te va molar mucho.
0: Vale, bueno, doncs res, nanos, ens despedim de tots vosaltres, estigueu tots molt bé, disfruteu d'aquest temazo vancouveriano. Els Immensos...
3: Arch Spire.
0: Fot-li fora, passi-au!

0: ya no es lo que era antes. Y la música también.
1: Però Stereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
4: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
4: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
3: Informa't al Molí Jove.
5: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
2: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina a la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Energia, de Doctor Prats, l'himne oficial del Tour de França del 2026, que arrencarà a Barcelona. Produïda pel Marc Riera i el Miqui Santamaria, una cançó pop-rock enèrgica que utilitza el ciclisme com a metàfora de superació, esforç i treball col·lectiu. Comencem el divendres amb energia, música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 8 de maig de 2026 la compartim amb l'equip dels Miquels. Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Casas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Miquel Vinyes, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Miquel Díaz, bon dia i benvingut.
4: Molt bon dia, bon dia.
0: Que ara feia dies que no et saludàvem. Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: I avui sense el Miquel Paissa, que no ens pot acompanyar. Comencem. Que tenim molta feina acumulada. Clar, la setmana passada va ser festa. Sí. Per vosaltres no gaire, perquè doncs esteu jubilats i sempre dieu que cada dia és festa, però en tot cas era una festa oficial.
4: No, 1 de maig.
0: 1 de maig no vam fer el programa habitual i per tant doncs recuperem tots els espais
5: avui. Sobre orgulloso y mayo florido y hermoso.
3: Però vau fer un programa.
0: A veure, sí. Vuélvelo a repetir, esto.
5: Marzo ventoso. Abril lluvioso.
0: Sí.
5: I mayo florido y hermoso. Canut, això també és veritat.
1: Jo només me'n recordo del...
5: Mas ventós, no, com?
0: Sota el mas ventós. Maig,
1: cada dia un
5: raig. Aquest també.
0: Que,
5: també.
0: Bé, pot tenir bastanta raó, eh?
2: I hasta el 40 de mayo no te quites el sallo.
3: Ah, molt bé. No, que és el 10 de juny.
2: Exactament.
4: I el mes de Maria.
2: El mes de Maria.
0: Sí.
5: Imagina't si...
0: Compte, eh?
5: Imagina't el mes de maig i dona per...
2: No, és que, a més, això ens ve de conya perquè venim de conversa abans d'entrar
0: sí.
2: aquí. Parlar amb el Canut m'ha fet una pregunta d'aquelles que...
0: Es poden, o sigui, es pot dir?
2: Si la gent que em coneix sap que no em poden fer mai aquesta pregunta. Si sé la diferència entre una església, una basílica i una catedral. I jo li dic, tu saps la diferència entre un bar musical, una discoteca o un club? La mateixa cara que ha posat ell és la que he posat jo quan em pregunta coses de catedrals, esglésies, perquè l'altre dia vaig estar a la basílica de la Mercè.
1: Església de la Mercè.
2: La Basílica
3: de la Sagrada Família.
0: No sé,
5: un moment. No és una basílica, la Mercè?
3: La Sagrada Família és basílica.
1: No ho sé, depèn de qui sigui el propietari de l'edifici.
0: Ja hi som.
5: Ja comencem.
4: Bueno, vaig estar...
0: Tenim
4: la catedral.
2: Vaig estar... Hi ha una imatge de Sant Miquel i la Rosa Maria em diu, que fer una foto perquè li puguis enviar per Sant Miquel, és la que vaig enviar, el Miquel de l'any 1997, amb el Miquel Etern.
5: Pues sí,
2: allà,
5: pues sí.
2: Fotent-li el ganivet amb el...
5: Que jo pensava que anava a tirar el ganivet aquell. T'ho prometo, la foto, si fixes, molt està...
2: L'espàs
5: aquella està encara cantó.
2: Caga molt, eh?
5: Caga molt.
0: A la Basílica de la Mercè, pàgina oficial
5: Basílica.
0: De l'Ajuntament de Barcelona.
5: Basílica.
0: El temple barroc de la Mercè es va començar a construir el 1765, sota el guiatge de l'arquitecte Josep Mas Dordal, autor, entre d'altres, del Palau Moja. La Basílica és el principal santuari marià de la ciutat i conté la imatge gòtica de la Mare de Déu de la Mercè. Té una oficina del pelegrí que ofereix visites guiades al temple. D'acord?
2: A més, la imatge de la Mercè, dic Mercè perquè ja som col·legues.
0: Sí, som col·legues. Miquel, Mercè.
2: Sí. Està també posada de manera que la pots visitar igual que la Moreneta. I tot bé perquè jo li vaig fotre a catedral, jo què sé, això és catedral. I quan ho quedo a escriure, dic, em sembla que no és catedral. Dic, bueno, ja està fet. I ara, de seguida que arribo, el Miquel Canut ja em fa la...
0: L'observació,
2: sí, sí, sí. Que em sembla perfecte perquè avui podré anar a dormir sapiguent alguna que no sabia.
5: Exacte, és una basílica i punt.
0: Molt bé,
1: per tant, deu ser propietat d'una ordre religiosa i no de l'Església Catòlica, per ser basílica.
5: T'has enterat o no,
1: Casas? No, ja l'havia dit abans.
5: No, bé, Casas, t'acabes d'enterar o que t'has dit?
2: Perfectament.
5: Has quedat de collonis.
2: El que sí que és cert és que el que no pinta massa bé és... Jo portava la samarreta del Festival de Terror de Sitges l'any passat.
5: Sí.
2: I clar, aquella fotografia, aquella imatge amb el nas de pallasso i el Sant Miquel darrere, però això em vaig donar compte després ja.
5: Això també em vaig donar... Et dono paraula que tornava a dir jo amb micròfon tancat, perquè dic que la fotita aquesta amb la samarreta que portaves no anava
0: bé. Aquí és on el Barça anava a vegades, quan guanyava un títol.
2: Ho portaven a la Mercè i després
0: a la plaça Sant Jaume
2: compartien juntament amb la Generalitat. Com que tinc que tornar-hi perquè anem a veure un anàvem al museu es diu...
5: Sí,
2: a la mateixa plaça.
0: Palau Martorell.
2: I el que anava a veure, resulta que fins al dia 15 de maig no hi és. Llavors, la propera vegada que hi vagi, em faré la foto, ja portaré una camiseta de Don Disco, de l'Eitur, una cosa més normal, diguéssim.
3: Les de Don Disco estan
2: molt
3: grogues, ja.
1: Acabo de mirar.
0: Sisplau.
3: Estan molt grogues, molt
0: documentació, velles. Miquel Canut.
1: Acabo de mirar d'això perquè tenia certs dubtes. Una basílica és una església catòlica de gran importància reconeguda pel papa degut a la seva rellevància històrica, artística, pastoral o litúrgica. És un títol honorífic otorgat a temples destacats, ja sigui per antiguitat, bellesa o per albergar relíquies, el que li dona la importància. No, no és que sigui propietat d'una ordre on d'això, és propietat de l'Església, però amb rellevància. I la catedral és l'Església quin rector és, bisbe o arcabisbe.
3: Com Sant Feliu.
1: Sant Feliu.
3: Sí, que de Sant Llorenç, allò tan lleig que tenen a Sant Feliu és catedral.
4: Per tant, jo estic batejat a la catedral de Sant Feliu.
1: Molt bé. quan tu et vas batejar, no era catedral.
4: Va bé. I es va casar a... la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
3: Carai, eh? Sí. Era com tenir pasta, eh? Sí. Jo vaig tenir que casar a la Conya, güell.
2: Els de la zona baixa ens vam casar amb una ermita que és el més petit que hi ha. Jo vaig casar a l'ermita de Santa Creu.
3: Encara, mira.
5: Pues encara el Micaló, encara més baix.
3: Més baix.
5: El de Sant Bartomeu.
2: Va bé, doncs, així és de clar.
3: I el Canut, de la Gironet.
1: No, jo em vaig casar amb Montserrat.
3: Estem
4: preparant la benvinguda
0: del Papa.
4: Del Papa.
0: Mireu a l'Estadi Olímpic, sí, a veure'l.
3: Perdona, això m'ho havia comentat, només un minut.
0: Sí,
3: eh? Heu vist el que ha passat amb el Papa, no? Que vol fer una missa a l'Estadi
0: Lluís Companys.
3: I han sortit a vegades cristianos, yeah, sí. I diuen que, clar, que aquest nom que té aquest estadi era un senyor que matava cristians i que tal i qual, i que s'ho pensi i que no ho faci. I com que el Camp de Barça... No, el Camp de Barça està en obres, que se'n vagin a Madrid a fer-ho, bueno, el Valle dels Caídos, van dir.
1: Sí.
3: Però vull dir que té tela, eh?
5: Sí, sí, això també ho he sentit jo.
3: Ai, no sé si és bo ser abogado o ser cristiano, no sé què és millor.
0: Haureu d'agafar entrada per anar a l'Estadi Olímpic.
3: No, mira. Però ja ho veus, eh? Em va cridar l'atenció. Si el pobre Lluís Companys, a sobre que el maten, ara l'acusen de matar cristians.
1: Oh, és que el van matar per matar cristians.
2: Home, jo, així és... a bote pronto, com qui diu, aprofitaria un dia que fem missa a Vidisco perquè...
3: No hi cabríeu tots.
2: Home, sí, una missa de... Una
3: pensa
2: missa...
3: que el Papa arrastra molta gent, vull dir, porta molta gent.
2: Tinc tres sales, sempre, a fer-ho.
3: Sí, home, però...
2: No hi cabem.
3: No hi cabem al Camp del Barça perquè no està acabat.
2: Bueno, però escolta'm, així amb bona voluntat i d'allò, no sé, així apretadets...
0: Però tens prou seguretat a la discoteca per...
3: Sí, no.
2: Pel Papa no cal seguretat.
3: Oh, no.
2: El Papa està... va amb Déu.
3: Sí, per això va amb un cotxe blindat.
2: Però no ho entenc, també.
3: Per si Déu no vagi de prou.
0: Que almenys tingui una protecció, no?
3: Exacte. Ja van intentar liquidar un dia, doncs Déu, carai, tu.
2: Però no va ser aquest, va ser un
3: no,
2: altre.
3: Bueno, és igual, quan és un papa, el que no, mana en aquell moment. No mataràs el que ja no mana. Mates el del moment.
0: Estàs molt de successos, molt de crims.
3: Sí, és que amb la Maica aquella d'ahir...
0: Ahir vas anar a escoltar la Maica Navarro, periodista de La Vanguardia.
3: Sí, ja l'havíeu portat vosaltres una vegada, no?
0: Sí, que va parlar dels successos.
3: No, va
0: periodisme
3: parlar
0: de successos.
3: Va parlar d'ella,
0: sí?
3: Eh?
0: Sí. A l'aula d'extensió universitària.
3: Sí.
4: Va jo, per mi, hi ha dues coses interessants a la conferència. Una va ser... com va explicar la manera que ella es va introduir amb el periodisme, que era, aleshores, quan va començar ella, no tenia res a veure amb la manera de fer i d'avui dia, no? I la manera que va entrar en el periodisme, això a mi me va impactar, no? Però va acabar la carrera, es va trobar una mica per casualitat i li va impactar, va entrar al periòdico, i aleshores la seva vida és això, viu per això. I l'altre el segon tema que m'ha impactat també és, diguéssim, l'impacte de la classe de periodisme dels successos, l'impacte emocional que té tota la seva tasca, com determina l'impacte a la seva persona, no? I fins i tot que arriba el moment que només viu per la seva professió, sí. No viu per res més. I això té impacte a la seva vida personal, familiar, i bueno...
3: Però va deixar ben clar que ella volia tenir fills que no havia pogut tenir, ni amb ajudes. Crec que no deu tenir ni parella, i cuida els pares i tal. Vull dir que, a veure, per tenir quasi bé 60 anys, porta una vida una mica monàstica, no?
0: Bé, escolta, no ho saps, això, com... i no, és la seva vida.
3: Com el Canut. No,
4: és una...
3: Es li porta una vida així tranquil·la com tu.
5: Com el Canut, tio, com el Canut, dius, ja està.
3: Escolta, ah, no.
1: Amb problemes amb els avions, però bueno.
3: Sí, però bueno, en sèrio. Va estar prou bé, però és el que diu ella, ens va explicar la seva vida, més que tot. Mm-hmm. I va ser interessant.
0: Ella va sortir aquest dilluns al darrer capítol de Crims, sí. Va ser una de les que va intervenir en aquest crim de la Vila Olímpica, explicant el succés.
3: El que sí que va fer, que quan va començar va explicar aquella història d'aquell bebè que en 3 setmanes el van violar, o l'acusaven de violar i tot allò, i vi que en llàgrimes, eh? Sí, jo estic lluny, jo estava lluny, però... Sí. La cara era, feia cara de patiment, perquè es veu que ella mateixa havia sigut de les que acusaven o parlaven malament dels pares, i ara que es veu que no està tan clar que els pares fossin tan dolents, ella mateixa es sentia mal.
1: És que ella ja va dir una cosa, el periodisme de successos és molt llaminer a l'escàndol, a la magnificació, i moltes vegades la realitat és molt diferent de lo que s'explica en els mitjans, no? I això ella intenta doncs, humanitzar l'explicació del succés per no crear falsos testimonis. És a dir, el judici de la premsa, ella intenta, amb els seus reportatges, evitar-lo.
3: Sí, el que sí que em va agradar va ser quan va reconèixer que ella era... El seu pare era pobre, treballava a la SEAT, vull dir així, i que ella havia escombrat voreres i sa mare anava a netejar escales.
4: I ajudava la mare.
3: Sí, sí. Quan, amb 9 anys, i quan veus que està contenta d'haver-ho fet, bé, jo és que em sento identificat, més que amb aquesta gent que va anar a Vassalla i coses així.
0: Qui va anar a Vassalla, per exemple? Posa un exemple d'aquí.
3: Miquel Casas.
0: El Miquel Casas.
3: Llavors sempre van presumint d'haver anat a Vassalla.
2: I sense beca, o sigui...
3: I aquella senyora anava estudiant beques, però... Però vull dir, pobre, doncs era necessitada.
5: Pregunta-li, Casas, on van estudiar ell. Pregunta-li, on
3: no vaig estudiar, jo no vaig anar a col·legi.
2: Segurament, per tot el que parles, van estudiar poc, aquest.
3: Poc.
2: O sigui, jo, el Vinyes, me l'imagino, no, o sigui, a l'última fila, tirant allò, amb el Vic, que li deus la mina del Vic, i va fotre arròs.
3: No? El poc que vaig anar a col·legi, ja tenia 30 i pico d'anys.
2: Imagina't tu.
3: Sí.
2: Bueno,
3: és igual.
0: En tot cas, va ser interessant.
3: Sí, a mi em va agradar.
0: D'acord,
3: sí. Molt bé.
0: Molt bé. Digues.
3: No, dieu vosaltres, que si no...
0: No, que està bé.
3: Jo he dit el que hi pensava d'aquesta noia.
0: Sí, sí, t'hem entès.
3: I del mossèn.
5: Això van fer-ho aquí a...
0: A la Fede.
3: La setmana que ve crec que serà més interessant. Ja en parlarem.
0: Batalla de l'Ebre, no?
3: Sí.
0: Ja en parlarem, sí.
3: En parlarem. Hòstia, perquè pot ser divertit, allò.
2: Un dels llocs que he visitat ja un parell de vegades, i el primer cop em va deixar completament glaçat, és Corbera d'Ebre.
0: Sí.
2: Sí, sí, perquè a més...
0: El poble vell, sí.
2: L'han deixat igual. I clar, tu estàs allà dalt, i la sensació que tens, a més de tot el que t'han explicat els savis de la guerra, tot el que t'han explicat de com havia sigut i tal i qual, i tu t'has de fer una imaginació, i quan arribes allà veus l'església amb el campanar, amb bombes, que encara, o sigui, que encara hi ha la marca, dius, hòstia, realment això hauria de ser molt, molt bèstia, i no fa tants anys que va passar.
3: Sí. Sí, jo encara ho tenia pitjor, perquè jo havia anat molt allà per amistat amb una gent d'un poble que es diu Batoga del Conte, un poble d'allà, i la veritat és que era un cementiri petit, molt lletxet, diguéssim, no? Però hi havia un quarto, la porta oberta, i quan obries aquella porta, tot eren calaveres, però igual n'hi havia 300, 400 calaveres només. Els ossos ja no els guarden, els tiren. Però quan estan llaurant i troben una calavera, doncs la portaven allà, i quan obries aquella porta... I et falta l'aire, perquè impressiona una mica. Mm. Penses tota aquesta pobra gent que van sortir de casa deixant fills, dones, tot, i ja no van tornar, i que ara els troben un dia que llauren després de 70 anys. Fa molta pena.
1: Jo vaig anar un dia a fer fotos.
3: Sí.
1: I, bueno, ara fem les fotos amb color, però em vaig autoimposar passar-les a blanc i negre per notar encara més l'impacte...
2: Sí, com la llista de Schiller.
1: Exacte.
2: L'impacte.
1: Perquè en blanc i negre es veu més
2: sí.
1: La realitat del desastre.
3: La vida és bella, sí.
0: Bé, confirmadíssim, doncs, ja que hi ha hagut modificació del pas del Tour de França, a la Grande Part, segona etapa diumenge 5 de juliol, no passarà pel Parc de Collserola, no passarà per Santa Creu, i per tant es modifica el recorregut d'aquests 12 quilòmetres que passava pel...
5: Ja està ratificat, això?
0: S'ha confirmat.
5: S'ha confirmat, ja?
0: S'ha confirmat. Passaran per la carretera. Per tant, no giraran per aquí el Verdaguer amunt, sinó que...
4: Travessaran molt més rei.
0: Exacte.
4: I molt més ràpid,
5: però sí, que passaran per la carretera.
3: I el que havíem pagat...
5: Vingut de Barcelona i vingut de València, no?
3: Dic, el que havíem pagat nosaltres perquè passés per aquí, què passa, ho perdem o ho
5: tornaran? No, passen per aquí.
3: Però no és el mateix...
5: Vingut de Barcelona i vingut de València.
3: No és el mateix traspassar la vila que passar-ho així de... a tant per hora, no?
0: Bé, sí, era passar per aquí, a Verdaguer amunt i cap a Santa Creu. Doncs això no serà.
1: Se n'hi ha cap a Papiol i... suposo...
0: Entenc que no, eh? Van avall.
1: Avall,
0: sí. Van avall...
1: Que s'ho facin.
2: No. Avall és Tarragona, eh?
0: No, venen de
4: Tarragona.
0: Avall cap a Barcelona.
2: Van amunt.
4: Cap a Montjuïc.
0: Van amunt?
2: Nord-sur, sí. No? Més o menys, no?
0: Val.
5: Sí. Van amunt. Sí, cap avall a Tarragona.
2: Jo pujo a l'Empordà i baixo a l'Ampolla.
5: Sí, senyor.
2: No sé, vosaltres...
0: Tu baixes a l'Ampolla?
5: Ampolla com una olla, sí.
0: Com una olla. A la Corbera d'Ebre.
2: A Tarragona.
3: Ell es mira el mapa d'Espanya d'aquella manera que ho posava.
5: Bueno, no posa al revés, però no posa al revés, eh? No posa al revés com tu, perquè de vegades també ja saps el que fas.
3: Si tu mires un mapa... No sap
5: on
3: estem. Un mapa mundi europeu... està com el coneixem nosaltres.
5: Sí.
3: Si el mires xino, Xina està al mig i a les bandes hi ha l'altre. I si el mires americà, es posen ells al mig.
5: Clar.
3: Almenys aquí som, bueno, també estem al mig, clar.
5: Sí.
3: Ens ho posem cada un.
2: El que sí és cert és que si, per exemple, baixo de sud a nord, de sud, de nord, baixo...
0: Ja.
2: Baixo de nord cap a sud, que baixo,
3: quatre,
2: i pujo una muntanya, no dic baixo, dic, sinó, ara pujo.
5: Puja la seva muntanya.
2: Per un tema de sensació.
0: Sí.
2: Com estic enrotllant.
5: Sí, que hem fotut un canvi aquí, Rafal.
0: Degut perquè... a la pesta porcina africana.
5: Ja, ja.
2: O sigui, això de la pesta s'acabarà algun dia o serà com el...
3: Bueno, primer tot. Tenen que acabar amb els...
2: Hòstia, perquè és que...
3: Tenir que... Porfeu, o sigui,
2: ara per caminar has de creuar Sant Vicenç, però clar, no pots creuar
4: pel riu.
2: No, pel riu, perquè no pots anar pel riu.
5: No pots...
2: Veig molta gent pel riu, eh?
5: Sí,
2: veig
5: sí,
2: molta
5: sí,
2: gent.
5: Perquè s'estan saltant. S'ho passen
2: per això, no sé, ja no hi vaig. Llavors, no. Bueno, vas per l'altra banda i faig les caminadetes per la banda de Sant Vicenç, que bueno, també, si fa una
5: foto. Sí, sí.
2: Però és, no, deixa de ser una putada, però... perquè has tota la... Tot Collserola, que...
5: Miquel...
2: Jo que fa dos anys... No, dos anys que m'he aficionat a caminar, no havia caminat en ma vida. Jo caminava, sí, per anar a algun lloc, no, caminar per caminar no ho havia fet mai. I ara que m'he animat, m'acabo un d'anar...
5: Pues,
2: aquesta de Fels.
5: Miquel, el que t'ho has dit és veritat. Passa molta gent pel riu, se'n va molta gent també aquí a Collserola, es passen pel lletreros que hi ha pel forro de sus camàndues, i te'n diria la tira, eh?
2: Sí,
5: la
2: sí.
5: Tira, vale?
0: Tu has observat gent pel riu, eh?
5: Sí, sí.
0: Aviam, no és una...
2: No veus riuades de gent, però veus gent.
3: Jo que es troba, també.
4: Fent esport...
2: Tampoc sí, sé sí, si potser sí, alguna d'aquestes persones que camina per la banda del riu, de la banda de Molins, són gent que tenen els xiringuitos allà i van a cuidar-los. Tampoc... Tampoc sabria això no ho sé, no?
0: No tenim les particularitats.
5: Ja, no. Jo puc dir-te de fuentes ben informades que hi ha molta gent, inclús Collserola, que van i diu, bueno, escolti, jo tinc d'anar a caminar i tal i qual Pasqual, i se'n van per allà. A més, ho diuen, eh? T'ho diuen. O sigui, així és de clar. Bueno, que...
3: Jo no sé si t'ho havia explicat mai, que la tauleta de nit...
5: Que no l'havies explicat tu mai, que és molt estrany que no hagis explicat tu mai.
3: Tinc un llibre de la tauleta de nit, que en català, que el tinc en català, es diu Camí. No sé si... Un dia us el portaré. En castellà es diu Camino.
5: Sí.
2: No fotis.
3: Sí, no, en sèrio, m'inspira molt.
1: D'un tal Monsenyor Escrivà de Balaguer?
3: Sí, i m'inspira molt, jo el tinc allà sempre, però en català, que és difícil trobar el Camino en català. I avui m'he portat una altra foto del meu guia espiritual. Hòstia. Que aquest sí que us agradarà, perquè aquest el coneixeu més, espera que el trobi. El tinc que obrir, però aquest sí que el coneixeu, no?
2: Home, el Quico.
3: Ei, aquest sí que el coneixeu, no?
1: El tio Pare.
0: Sí, és aquell que envies a vegades amb memes...
3: Exacte, va guiar la meva infància.
0: Per WhatsApp.
2: Li va fer una cançó.
3: Estava totes les...
2: Paco.
3: Estava totes les monedes... Bueno, en fi, tota la vida vam anar al costat d'ell. Per això me n'he recordat i l'he portat.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, mostra gastronòmica aquest cap de setmana.
5: Sí, sí. Eh? Ara estava muntant les taules, ja.
0: Teniu previst... Ah, i m'heu fet una observació d'unes carpes, unes paradetes de sí. nois i noies d'escoles, no?
4: Sí, a la façana de la Biblioteca del Molí, cada totes les escoles de Molins de Rei tenen una carpa cadascuna. Que penso, no ho sé, perquè estàvem muntant, llavors... No, venia directament per aquí i no he preguntat.
5: Sí, sí.
4: Imagino que el millor és per
5: són treballs, el tema... Són treballs que sí. fan els nens i les nenes d'aquestes escoles i en acabat els venen. Vale? Uh-huh. El Tete, jo aniré,
0: el Tete, tu?
5: Jo aniré a les 10 i 10 perquè la meva neta està dintre d'una d'aquestes carpes.
4: Perfecte.
5: I has de col·laborar també, no?
3: Si no, no hi aniria,
5: No, un moment, hem de col·laborar, per tant.
3: Sí, i tant.
5: No et posis així, vinyes,
3: nosaltres
5: que has de col·laborar.
3: Nosaltres col·laborem sí. sempre.
5: Hem de col·laborar.
4: El que, parlant d'això, sí. de les escoles, em vas quedar una mica, com ho diu aquest, amb la cara de pasta de boniato, que vas sentir ahir una notícia que el dimecres de la setmana passada va haver una reunió a l'Institut de Pau Claris dels docents per al tema de les vagues i sí. tot això, que ja està en marxa. Ahir va haver...
0: Sí.
4: Ja va començar per les vagues de
0: Escoles
4: Bressol. I a la reunió dels docents aquests, dels mestres, hi havia dues noies que van detectar que falta confirmar-se, però pot ser que sí, que eren dos Mossos d'Esquadra, que estaven infiltrats a la reunió. I això em va impactar molt.
2: I això ho he sentit com a notícia, no com a... Ho he sentit com a, ja com a notícia feta.
4: Sí, bueno, sí, ja... faltava confirmar-se.
2: Sí, poques sí. notícies que escolto, perquè m'interessa ben poc. Perquè només em fa cada gràcia.
5: Sí,
2: però
5: exacte.
2: Mira, aquesta així de refiló el vaig enganxar, sí. vaig sentir alguna cosa d'això. Però ara com, ja com a cosa feta, que es veu que algú es va reconèixer...
1: Jo em pregunto...
4: Molt greu.
1: Els Mossos i Mosses d'Esquadra tenen fills? Van a escola? Participen a l'associació de pares i mares de família? A les AFES?
4: No, no era el cas.
0: Miquel Canut defensant, no li surt la vena, evidentment.
1: No ho sé.
0: De defensar la policia pública.
1: Jo fent com la Maica, relativitzo les notícies donades pels mitjans.
4: Sí.
1: I més dir, que... algú d'allà ha reconegut, diu, són Mossos, s'han infiltrat.
4: Sí. Que era la... sí,
1: cal demostrar-ho.
4: Era una reunió, diguéssim, dels sindicats de mestres que estaven...
0: Exacte. No era una reunió de pares, diguem,
5: no. No era una reunió de pares.
0: No era una reunió qualsevol.
5: Segons les notícies, estaven infiltrats. Punto.
1: Segons les notícies.
0: Punto, diu.
5: Segons les notícies.
1: Les notícies, la relativitzo.
0: Un moment.
4: Em sembla molt greu, perquè això... personalment me trasllada a fa 50-60 anys quan anaven a estudiar a l'institut i tal i feien assemblees d'estudiants i estaven els socials de la Policia Nacional estaven infiltrats, no sabien qui era però sí que sabien que si organitzaven qualsevol acte després de l'assemblea i tal ja tenien la policia a la porta. Era bueno, això l'hem viscut nosaltres tots, suposo, tots vosaltres
1: sí,
4: per
1: sí,
4: això
1: sí,
4: me sembla sí. especialment greu que s'infiltren policia a assemblees d'aquest tipus amb aquest segle XXI és que sembla increïble sí, sí. Només volia dir això.
0: És que aviam
1: avui
0: el Miquel Vinyas és molt inquietant.
3: Tinc carnet de tot, o sigui...
0: És molt inquietant, Vinyas.
1: La vena es patxa, noi.
0: Què fas guardant aquest...
4: Un de llibres.
3: No, són punts de llibres.
0: Ara ha tret un monedaret.
3: És per quan en pare va policia, això.
0: El Miquel Vinyas, on hi guarda, que són carnets.
3: Sí, però, bueno, és igual. Tinc amics policies i llavors, això de la infiltració...
0: Tu tens amics policies.
3: Jo pensava que eren coses de bombro quan es fan una infiltració i tal. Això no ho considero jo una infiltració, que un pobre policia vagi a una reunió per entrar-se'n de què passa amb... amb els seus fills. Jo trobo com el Canut, ben fet.
1: No ho sé, jo...
5: És que com voleu donar-li la volta al tema, podem sí. donar-li la volta. El que vulgueu, va bé? El que vulgueu.
1: Punt. Aviam, si li dono la volta un mitjà de comunicació, el que sigui, va a missa. Si li dono la volta un altre...
5: No ho sé, eh? Segons quin mitjà de comunicació... el tema està ja contrastat, no diuen les coses per dir, segons quin altres missatge sí, que pots dir.
2: Això és el que,
5: això és el que, això és el que tu...
2: Exacte.
5: Exacte. Exacte.
2: Com que jo estic amb la fase, si no ho veig, no m'ho crec,
5: aquí igual que jo.
2: Perquè a mi, exacte, si m'ho explica un o altre, el mateix m'ho pot explicar de la seva
5: manera o altra, sí, senyor.
2: Jo em puc creure el que a mi em convingui.
5: Sí,
2: no, però la realitat només és quan tu ho has vist.
5: Sí,
2: si no ho has vist, jo ja no em crec.
5: Segons que mitjà, i segons quin mitjà, no fa falta ni que l'escoltis.
2: No,
5: fa falta ni que l'escoltis.
3: Jo no sóc gaire partidari mai de les policies, més aviat els hi tinc una mica de mania.
5: No tens amics? No tens amics i mira el que has portat.
3: Però com a policia els hi tinc una mica de mania. Però per altra banda, sempre els hi ha inculcat a les meves filles i crec que bona fe.
0: Un sentiment de policia?
3: No, que la policia se'ls ha de tenir respecte, però no por. I que si algú fan malament, mala sort, que ho paguin, però que si tenen un problema que vagin a la policia a demanar ajuda, o que sigui. Hi ha gent que els tenen tanta por que ni per demanar ajuda van. Jo em brallo sempre que puc amb ells, perquè sóc així, però quan tinc un problema també vaig, que em facin alguna
0: cosa. Ah, clar, t'hi baralles, sí. Però quan els necessites...
3: Bueno, perquè han de fer el que jo crec que han de fer, no el que ells de vegades fan. I no parlo sols de la municipal, parlo de tota la policia. I per tot el món he tingut problemes, m'han detingut a molts països. Sí, sí.
0: Amb
3: el tema de la fotografia, vas a un país musulmà i el primer que fan és detindre't. O sigui que no. Ara que estàvem passat a Gàmbia, ens van detenir 3 vegades, no una. Una que estàvem creuant a Senegal, pum, detinguts. Només volen cabells i volen coses, això és el que no m'agrada. Però, en canvi, si et fan alguna cosa que tu has fet malament, doncs, ben fet que et detinguin.
1: Aviam, també parles de països on la corrupció...
3: A Espanya no, Espanya no és un país d'aquests.
5: Aquí ja comença.
1: En els cossos de policia hi ha gent de tot tipus. Hi ha gent molt honrada i hi ha gent que s'aprofita del càrrec. Bueno, doncs... que les lleis s'apliquin i punto, no, d'això. Jo quan treballava a la Generalitat i treballava amb els...
3: Anaves a la Generalitat.
1: I treballava amb els Mossos i amb els bombers. Jo amb els bombers sempre els deia, vosaltres teniu una gran sort. Sou un uniforme que la gent sempre veu amb bons ulls. Perquè és un cos que només es dedica a ajudar. No sanciona, sí, sí. No castiga. En canvi, els altres uniformes aviam, ajuden.
3: Tenen un paper dolent.
1: Però sí. Tenen un paper coercitiu i, per tant, a la gent li fa recança.
3: A veure, jo totes les vegades que he anat a Nova York després dels atemptats, després, quan passava un cotxe de bombers, la gent parava i aplaudien. I de veritat que impressionava, En canvi, la policia, quan passava, no aplaudia ningú.
1: Aquí ens vam trobar no fa tants anys, que aplaudíem els Mossos d'Esquadra després de l'atemptat de la Rambla. I els veiem per la carretera...
3: Bueno, és que llavors el Trapero era bo en aquell moment.
1: Sí, clar. Sí. Quan el Trapero va dir que ell havia preparat el dispositiu per detenir el president si li manava el jutge, ens van posar tots les mans al cap. Feia la seva feina, en un cas i en l'altre. I la feia de manera honrada. Que ens agradi o no ens agradi és una altra cosa.
3: Però fins llavors el teníem com un déu.
0: Clar. Però tant amb una feina com amb l'altra ho va fer de manera honrada, segons tu, Miquel Canut.
1: Jo crec que sí. Ell va dir, pot ser que em donin una ordre de detenir una persona i jo haig de tenir el dispositiu per detenir-lo. Fa 4 dies, quan va fer la incursió i tocata i fuga a Puigdemont, es va encarregar al darrere el cap dels Mossos.
3: Sí.
1: Perquè no va saber com agafar-lo.
3: No va voler...
5: No, és que no hagi sabut. No van voler, que no és el
3: mateix. Va actuar com tots volien.
5: No van voler.
3: No van voler.
5: No van voler
1: el
3: cap dels Mossos.
1: El cap dels Mossos.
5: Evidentment.
3: I era el que esperàvem tots d'ell.
5: No és que no van saber. Sabia i ja sabia.
1: El que esperàvem és que el fotessin fora. Com el van fer fora.
0: A veure, mostra gastronòmica, a partir d'avui fins diumenge, plaça de Llibertat.
5: Sí, a partir d'aquesta tarda.
0: A partir d'aquesta tarda, a partir de les 6.
5: Sí, senyor.
0: I passareu o què?
5: Sí, home, com cada any.
0: Com cada any.
5: Sí, sí.
0: Molt bé.
5: I hem d'anar al tanto que diu que dissabte millor pot ploure, vull dir, hem d'anar amb un paraigua. Anem previnguts.
4: Bueno, que diuen que... Demà tarda, no? Demà tarda.
5: Sí, demà tarda. Sí.
2: Nosaltres dissabte la nostra pròpia vostra
5: gastronomia. Sí, però tenim, estem coberts, no?
2: Sí, tant.
5: Estem coberts. Sí, sí, sí. Sí, això és el que vam comentar, estem coberts.
2: Tenim mostra gastronòmica i després qui vulgui pot passar missa.
5: Exacte. No, no,
2: jo he avisat que com que vindria gent gran perillosa, amb molts antecedents.
5: Exacte.
2: Han posat un confessionari per si us vol confessar.
5: Gent indeseable i de mal vivir, que sí, dius sí, tu, no? Sí,
0: sí. Indeseables, eh?
5: Indeseables i de mal vivir, sí.
0: Tindrem a Molins B de Gusant Senalls Xarcuteria, a Cal Arnau i l'Aleix, a les coques de Pere Fita, lliure de gluten, Canals, Nadal, Caves i Vins, Don Buri Ramen, que són els d'aquí...
1: El Terraplè.
0: El Terraplè. Maillard Burger, que estan al carrer Verdaguer, Xalà Molins, Maria Antònia Gourmet, Bliss Food i Q Street Food. D'acord? Més aquests? El servei de bar. Sí.
5: És estrany que vinguin unes caves.
0: Sí?
5: Sí, perquè venen les caves quan és això del vi i tot això. Però
0: això vi, tot això.
5: Sí, home,
0: el mar de la Fira de la Candelera,
5: la Fira de la Candelera, no? D'allò, però no havia vist jo unes caves.
3: Són intel·ligents.
5: No recordo.
3: Perquè si només en ve un...
5: Exacte, Canàs Nadal. Canàs Nadal, que està en el Pla del Penedès.
0: El Penedès.
5: El Penedès.
2: Doncs el que també dius, el Pere Milla? Jo em poso molt nerviós.
0: Juga Pere.
2: Jo he vist tots els futbols i em poso molt nerviós quan sento que els locutors professionals no saben pronunciar un nom.
3: O sigui, ja, el nom català. Perquè et diuen, tots els locutors del món diuen Washington i Miami i no sé què, i després t'han de dir Puig i diuen Puig.
2: No entenc que puguin dir Valladolid i no sàpiguen dir Pubill, diguin Pubill.
5: O Sabadell.
2: Sabadell. No entenc que no sàpiguen els locutors que totes les paraules franceses són agudes.
5: Sí.
2: Llavors, una època deien Benzema, ara m'ho diuen Tchouaméni, i és Tchouaméni. Llavors jo em poso, jo estic sentint-ho i van dient Tchouaméni. I vaig constantment jo des de casa estat rectificant
5: els locutors.
2: Entenc que pronunciar potser una paraula nòrdica, alemana, austríac, pugui ser més complicat, però ostres tu. I bueno, lo del... Llavors hi ha a vegades ja el Madrid juga amb dos jugadors. Juga amb un jugador més, juga amb un tal Pitarch i amb un que es diu Pitarch. Segons com li diuen Pitarch i segons com Pitarch. I, en fi, són coses que a mi em posen molt...
5: El roig.
2: Molt, i em fa molt d'això el Pubill i el Scandell.
5: I el Roig i el Roig.
2: Exacte.
0: I el Pere.
2: El Pere. Pere Milla.
5: Sí, Pere.
2: Pere Milla.
3: I el marroquí aquest com es diu, Lamine o Lamin? Perquè no m'he entès mai.
2: Aquest, jo, és que...
3: Perquè el pare vol que m'hi digui una cosa
2: no
3: i m'hi digui una altra.
5: Passat a l'estat de Gibraltar...
3: Dormut.
5: No, aquest no. El de l'altre estret, ja anem malament, eh? Pronunciacions, ja anem malament.
0: Vas anar a fer fotos, Canut, doncs, últimament, sí. Que vas tenir problemes amb l'avió, doncs?
1: Bueno, vaig tenir...
0: No teníeu combustible?
1: No. Amb l'avió com a tal, no.
2: Sense un pilot. Amb els... Posis el cinturó, que s'ha acabat la gasolina.
3: Amb els avions.
1: Però sí, amb els accessos a l'aeroport, perquè tant el de Barcelona com el del Caire. Bueno, ja s'estan passant de rosca amb el tema seguretat. Passes un control i, acabat de passar, en tornes a passar un altre, i acabat de passar aquell, en tornes a passar un altre. Amb el mateix tipus, és a dir, ensenyes el passaport, el miren, no tens antecedents, passi. 10 metres més cap allà hi ha un policia que diu, passaport. Se't mira, passi. Una mica més enllà, una altra vegada el passaport. Dius, escolti, ja m'han controlat. No d'això. I a l'aeroport de Barcelona, ara, a l'accés al distribuïdor dels...
3: Sí, però...
1: els embarcaments i d'això, sí. Hi ha uns controls també, que si no portes bitllet...
3: Però saps per què és, no, això?
1: Sí, pels carteristes.
3: No, i pels que van a dormir a l'aeroport.
1: Sí.
3: Sí, va, amb la gent que va a dormir no tenen accés perquè no tenen bitllet.
1: Sí,
3: però ara, quan hi ha molta gent, no ho fan. Llavors, poden passar els tios, perquè l'últim cop no ho van fer. Estaven allà, però mirant-s'ho. Aleshores passes i pots quedar a dormir...
1: Entenc una cosa, si tu vas amb una maleta i un d'això, doncs més o menys es veu que vas a embarcar. Segons amb què vas, no. Però és que segons per on entres a la nau dels operadors i d'això, si entres des de baix, no hi ha control. I si entres a peu pla, hi ha control. Ja, sí. Escolti, ja està bé.
2: De fet, jo dimarts vaig haver d'anar a recollir el meu fill que venia de viatge, i també per anar a Arribades...
1: Sí.
2: No m'han demanat res, però simplement hi havia un control. Dic, hòstia, aviam si m'he equivocat, no? Passi, passi. Però hi havia un control, sí. I potser és per això. Potser
3: els que hi havia, en sèrio, últimament es posaven en aquells bancs allà a dormir, per dormir tot, estaven frescos o calents, depèn del temps, poden intentar mangar el que poden.
1: Però és que...
3: No, deien que ajudaven a la gent a moure mametes, però clar, no, no sí. Saps mai
1: però
3: que
1: s'ajuden. Però és que malgrat aquests controls, jo, el dia que vaig marxar, em vaig veure un indigent amb un racó. O sigui, malgrat els controls...
5: O sigui, ja estava dalt. Aquest ja estava com l'indigent aquest a punt de sortir amb un avió, no?
3: No. Entren dintre, entren i es poden adormir per allà i mengen i demanen a algú que els pagui un bocata i el que sigui, i viuen allà. Viuen allà, però temps i temps.
1: No, no, des del 2001 el tema dels controls de seguretat als aeroports és la pera.
2: De fet, és cert, jo vaig estar... L'últim, penúltim viatge que he fet, que he creuat el Charco, va ser el 2001, el juny, o sigui, mesos abans de l'11 de setembre, i llavors hi ha tornat després, i res a veure, no. O sigui, res a veure. A mi o sigui, jo no soc un xaval ni tinc massa pinta de delinqüent, encara que el Miguel Villas digui que sí,
5: que sí.
2: Tinc una pinta normal, i sortint de Los Angeles, que ja amb l'avió per tornar cap a casa el 2019, l'any abans de la pandèmia, bueno, escolta, m'han regirat tot, em van d'allò... Dic, hòstia, ni que jo sigui, van trobar un bulto raro, que era una cartera que portava la targeta de crèdit del DNI, no sé què més. Vull dir, bueno, clar, però em dóna la sensació, vaig estar allà, veient que tothom em mira, i dic, hòstia, aviat si van posar el Pablo Escobar.
5: No, hi havia molts controls.
1: Jo, en un aeroport d'Escòcia, que no me'n recordo el nom, passo els controls de seguretat, la cinta, tot el d'això, t'has de despullar, treure el cinturó, les sabates i d'això, passo l'arc de metalls, i passo no d'això. A continuació de l'arc de metalls, em foten amb un escàner tridimensional, aquell que dona tota la volta, t'has de posar mans en l'aire, i sortint de l'escàner, em ve un policia i em catxeja i em fot mà de dalt a baix.
2: És el separatista català.
5: És el separatista. El vol conèixer.
1: A més, afegeix-hi el control de drogues i pólvora. Posa-hi aquí al costat. Venen amb una tireta de paper, te la freguen al cinturó, les mans, per dalt...
5: El meu sí que va ser de juzgat de guàrdia aquí a l'aeroport, quan vaig anar a aquest país. Resulta que em paren per entrar...
2: Posa... Cairo o Amèrica?
5: Escòcia.
2: Jo estava al Cairo.
5: Escòcia, vaig comprar, el que sempre fas tothom, per començar a regalar uns obridors de cervesa.
2: Això fa tothom?
5: Sí.
0: A mi no em consta això.
5: Quan has de regalar alguna cosa...
2: Espera, algú més ha comprat obridors aquí?
5: Tothom ha comprat obridors.
1: Imants i obridors.
5: Perfecte, un moment. Jo poso un obridor sobre un altre, i almenys n'hi havia 10, una sobre l'altra. Poso la mata i em venen a buscar... I dic, hòstia, i diu, que tinc d'obrir la maleta. Ja havia passat la maleta, que la tinc d'obrir. Que es pensen que portava explosius, que portava no sé què.
2: Pots fer una arma,
5: T'ho prometo. I em van obrir la maleta, el meu guia a costat meu, que no vaig deixar perquè no tenia ni puta idea de parlar i d'allò, i em van obrir la maleta, em van trobar això... No es van ni desculpar, ni em van dir res. Vaig tancar la maleta, hasta luego, Lucas, Cuidado, Vull dir que...
1: Si ells amb la radiografia veuen algo cap a la forma alta, això, et criden i obre-la tu, la maleta.
5: No, però aquesta vegada ja havia passat la radiografia, havia passat tot. Va ser després que em van agafar i em van...
1: Quina radiografia? Perdona, quan tu arribes...
5: Sí, la maleta ja havia passat.
1: I vas a facturar...
5: Sí, home, la poses allà.
1: Allà no t'escanegen res, va amb una cinta i després a dintre l'escanegen.
5: Després a mi em van agafar i em van dir la maleta aquesta, que evidentment era la meva, i la vaig tindre d'obrir. I perquè es pensaven que portava explosius.
2: A mi, per coses com aquestes que esteu explicant vosaltres i per moltes coses més que ara tampoc venen a cuento, jo, per agafar actualment una

0: Aquest portava, perquè sempre es fan disfraces, i portava un vestit de policia, però amb una pistola. De
1: plàstic.
0: De plàstic, però que tenia forma de pistola. Bueno, doncs no sé com ho van veure, però el pobre home li van fotre una bronca i tot, perquè va veient una pistola, i total era una pistola de plàstic, de disfraç.
2: Sí, del disfraç.
0: Vull dir que segons que no pots portar ni en broma.
2: Però ara està tot molt controlat.
3: Ho he entès malament? Ho en dius que els creuers es fan festes de disfraces?
0: Una nit, sí, sempre.
4: La noche de la cena del capitán.
0: No, del capitán vas d'anar mudat.
2: És una altra.
4: Has d'anar mudat.
3: No, està bé, perquè mai volia fer mira. Un creuer. No,
4: jo tampoc.
3: Segur?
0: Escolta'm,
4: que
0: mira.
4: No, eh?
3: Segur?
0: Escolta'm.
3: Perquè jo vaig disfressat cada dia de Miquel.
2: Això és un de Miquel. Si tu vas disfressar cada dia, no fa falta que...
0: Hi ha la cena del capitán que dius tu que has d'anar, doncs, si vols, ara cada dia menys, eh? Fa 20 anys la gent anava amb smoking i tot era molt maco i tal. I ara van la gent amb texans i de qualsevol... Bueno, com tu, sí.
3: De qualsevol manera.
0: Però en algun dels creuers, inclús jo no m'havia portat, els primers no m'havia portat coses.
3: És que, un segon, avui el Vinyes ha vingut amb smoking, per això pot parlar malament.
0: Sí,
3: smoking, amb el cavall enguinat.
0: Quan paraven a Tànger...
2: El Peuquí no porta enrere.
0: Quan paraven a Tànger o a Casablanca per allà, et compraves una xivava i ja està, anaves de moro i s'ha acabat, no? Però normalment la gent es porta algú maco, perquè hi ha concurs i tothom vol guanyar.
2: Ja.
4: Per tant, hi ha seguretat als creuers,
0: sí, sí.
4: Eh?
0: Molta. Ara, això de la planxa, sobretot, és molt greu. Tenen por de que la planxa la deixis enxufada i es clavi foc, i no et deixen portar cap planxa ni de cabell. O sigui, no ho tenen prohibidíssim. Llavors ho veuen, te la fan treure, la guarden, i l'últim dia... La vas buscar i te la donen.
1: Encara com te la tornen? Sí. Perquè segons on et diuen això no passa i s'ho
0: queden. Perquè n'hi ha moltes aquí, eh?
4: No et crida l'atenció gens ni mica, eh? Un creuer.
3: No. O sigui, el meu pare, que era una persona molt, molt lògica,
4: sí.
3: un dia va dir una de les seves moltes màximes, ell no li agradava ni volar ni anar amb vaixell. Va haver d'anar una vegada per feina a Mallorca i va anar amb vaixell més que amb avió. Ell sempre deia, diu, si Déu que era volgut que voléssim, ens que era posat ales. Si era volgut que anéssim, ens que era posat escates, que ens va donar cames per caminar i, com a molt, ens va deixar inventar la roda per poder anar més ràpid. O sigui que això és una cosa molt, molt lògica. A dalt els ocells, al mar els peixos, tu.
0: Ara pots dir una gravant. Jo no sé nedar, nedo molt malament. El Francesc Pardo, que era campió d'Espanya, es va empenyar que m'ho havia ensenyat i que ho aconseguiria, i va aconseguir que m'aguanti, però nedar no. I em fa molta por d'aigua i de tot. I la meva dona, que és una fanàtica de l'aigua, és peixos com el Canut.
1: És... Que no sap nedar el Canut.
4: D'horòscop,
0: sí, però és peixos, i va cada dia a la piscina, doncs m'ha portat a 13 creuers. I no m'agrada ni em fan por.
4: Algun creuer per la zona de... no sé... Sud-amèrica...
0: Sí, per les Bahamas, per la Patagònia, baix al Cabo de Hornos, per
4: Noruega... Aquest creuer que estem parlant tant ara, et sona la ruta que ha fet?
0: No, perquè aquest feia Argentina fins aquí. D'acord.
3: Però jo sí he fet un creuer. Perdó.
4: Vaig
3: anar a Menorca.
1: Vas anar a Menorca?
3: Vaig creuar.
1: Amb el ferri?
3: Sí,
0: però de Mallorca...
3: Amb un cavall de pressa.
0: Però de Mallorca a Menorca...
2: Sí, de
0: Mallorca a Menorca o d'aquí a Menorca?
2: És un catamarana.
3: De Barcelona.
0: Bueno, així és més llarg.
3: A Menorca. Sí. I fet una altra creuer.
4: I tornar.
3: No sé, I anat a Alcatraz, que també és un bon tros.
4: Sí,
0: a la pedra.
2: Jo no sé el que ha passat, però Oriol ens ha preguntat si aniríem a veure o estar allà o a prendre alguna cosa a Vidagusta. I ha sortit,
4: I ha sortit
2: tot aquest Cristo, no
4: sí,
2: sé,
4: no,
2: com,
4: ja,
2: com ha vingut ja, això?
3: Ja ha contestat que sí.
0: Com ha anat
2: això?
3: Avui a la tarda, que el dissabte potser va partir de tarda.
4: És veritat,
2: ah, sí.
4: I després ha derivat cap a un creuer. No, cap a l'avió del Canut primer, em sembla.
2: Primer l'avió del Canut, sí, és veritat.
4: Que havia sigut fora.
2: Però què ha passat aquí? Com anem?
0: Els de Xavac heu dit, aquí a mi, ara com ho fan, tindrem que anar-hi.
2: Aquesta gent ho fan per...
0: Aquest xalà que diu ell, ho fan prou bé.
4: Un dels establiments que hi haurà.
2: Ah,
0: va. Cal Manyet.
2: Pues digues a Cal Manyet.
0: A Mireia.
2: Digues a Cal Manyet. Puntó.
4: No, però ara es diu xalà.
1: No.
4: Sí. Al costat.
1: Hi ha Cal Manyet i el xalà.
2: Al costat.
4: Val, doncs hem derivat cap a creuers.
2: I jo la pregunta meva del milió de dòlars. Són tants estants com l'any passat o menys? Ho sabem, això?
4: Estan a la línia, eh?
2: Sí, estan a la línia?
4: Sí.
0: I us hem posat tots en línia.
5: I hem parlat també de la mostra gastronòmica que farem demà nosaltres.
3: Ah,
4: exacte,
3: però
4: i, gent, i a partir d'aquí...
0: Però això la gent...
3: Això és, no, privada, això és molt, molt d'èlite.
4: Sí.

0: de tenir molt de perigri per poder venir.
1: Això és molt intern.
2: Això és com si fos el xoco dels ricos, no dels pobres, eh? El nostre menjar és com el xoco, però el xoco
1: no,
2: bueno.
1: Has d'explicar una mica, la gent potser no sap què
2: tothom, és. Ah,
1: és
2: el xoco.
0: A més, jo tenia una sorpresa preparada que no podrà ser, perquè ja em van, ja digui ara que no, la gent no faci. Jo havia contactat amb Rosalía perquè vingués a cantar un paio de cançons.
3: Sí,
0: em, no, va dir, em va dir que sí.
3: Primer va dir que sí, després va dir que no.
0: Ja m'hi he enterat. No podrà ser.
3: O sigui, ja m'hi he enterat.
0: Hauríem d'esperar la següent.
3: Sí, Rosalía, ja m'hi he enterat que primer...
0: Rosalía.
3: Sí, ja m'hi he enterat que primer va dir que sí i després va dir que no. Ja m'hi he enterat.
2: Li portem a Jordi Hurtado que ens canti algo. Podrà cantar tots els Miquels de la nostra època i els vinents.
0: El Jordi Hurtado es diu Miquel?
2: Es diu immortal, no? Però
0: una cosa és putar Rosalía.
2: Però la Rosalía es diu Miquel?
0: Segons com, sí.
3: Tenia el Rosalía, segons com, tenia un amic, molt amic, que es deia Miquel. O es diu Miquel. Vale? Així és de clar.
1: I si no pots cantar tu com a Freddy, que ets...
3: No, no, el Freddy no pot cantar, home. El fotiria tot a pescar, home. El Rosalía sí que teníem clar. Ho tenia clar, jo.
2: Teníem que fer un calendari, però us veu acollonir tots, eh?
1: El calendari aquell sexy.
2: Bé, ho havíem previst molt bé. Jo encara tinc el tovalló, com el del Messi,
0: però
2: amb tota la llista de la gent que va provar venir.
0: Això no caduca.
2: No, però...
0: Això, mira, un tema per parlar el dissabte.
1: Ho farem.
0: Per posar un fil a l'agulla.
2: El tovalló que hi ha amb tots els noms, que van
3: dir
2: jo... Ens havíem begut una mica allà, tothom va dir que sí. Sí, que va guardar.
1: Estil bombers que cauen bé perquè, com ens ha dit el Canut, doncs són ben vistos. Faríeu amb les mànegues i tot.
2: Bueno, cadascú... Bueno, amb la mànega...
1: Però a cases tu no et vols disfressar?
0: No,
1: no.
0: Costa, però una cosa d'aquestes
1: faríem alguna cosa.
0: Perquè a més aquí amb el grupet dels Miquels de la ràdio dels divendres, el seu seria fer els Village People.
3: Village People
0: i jo no sé si seria el Pol i pel Vinyes.
2: Jo vaig... No, però
3: sí,
2: jo vaig...
3: Aquest ja el tenien clar.
0: Vinyes, no, el Canut faria amb el Paleta. jo vull ser l'Índio.
2: Jo vaig guardar en aquell moment un aspirador que tenia que llançar a la deixalleria pel Vallès perquè passés l'aspirador aquell.
3: No, jo anava amb una guitarra.
2: Freddy, tu
3: anava
2: pots.
3: Amb una guitarra.
0: Bé, em sembla que ens fan fora.
1: Ho deixem aquí, Miquelons. Moltes gràcies.
3: I com sempre, Canut, com sempre, que anirem tots molta salut i molta
1: especialment
3: sort.
1: Especialment per ell,
3: eh? Sí, especialment, perquè sempre em fa una cara, em mira d'una manera que
1: sembla
3: que
1: hagi... Quan no fa...
3: Exacte, i que no hagi caigut d'un quart pis. Vinga, bon
1: cap de setmana.
0: Hem acabat parlant de mangueres avui.
1: Vinga, bon cap de setmana. Prou, bon prou.

0: mai avorrir-vos. La veritat no és per a cantar.
1: Però perdoneu-me, avui us porto

hagués predicat, sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito, no sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No, però el pots treure? No, és divertit, un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Clar, vol perquè, Sergi, ens tirant cors i fuguitos i demanem més innocents.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: KitKat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons més cagats de tota...